0: han cremat més de 77.000 hectàrees. La Catalunya Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació a Alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
1: 3CAT Info.
0: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà un estàs de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
0: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
1: 3CAT Info.
0: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
0: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política evitar el debat social.
0: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
10: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
0: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
11: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
12: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
13: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no?, i poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia a generar que no pugueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
12: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
14: Si tot

0: També a Madrid i a Àvila els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
1: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Àvila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Àvila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
2: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
1: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Àvila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis, no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
3: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.
4: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
5: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Zarzalejo porque por la parte que está allí es fácil de controlar.
1: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
0: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
6: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats, els ha vingut a donar el seu suport.
0: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
6: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
7: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
6: Vers la métropole bordelaise. Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
0: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres els 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt.

0: aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De la crònica del món destaquem que Frederic Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor, malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
3: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
4: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
3: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
0: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que, en ser detingut per un policia que estava fora de servei, el suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
5: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
0: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Allah qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
6: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, al Segrià i a l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
7: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
6: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
8: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
6: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
0: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
9: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
10: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
9: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
11: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
9: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
12: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
13: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven doncs, amb finalitats, diguem-ne, cultuals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
12: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
1: Esports.
0: 4 minuts i 2 quarts, Francesc Ripoll.
14: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb 3 novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà 2 amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, renovar-se, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio. L'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
14: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
16: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
14: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugranes han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosin Ebuamu, en l'epivot, que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamu és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
1: Trescat Info.
14: En futbol sala, Laurent Apito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost, l'Indústries ha començat aquest dilluns.
1: Són 2:45.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n al mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà una estesa de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable, la possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRONA, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar, com a mínim, aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat, però, una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Ellos propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insisteix que qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta ACOIR, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques marques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
22: Amb això hem centrat nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients a l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de DEPAN, a l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
23: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
3: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà, inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer Rei Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
24: Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
25: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
24: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
25: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
24: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3Cat que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
26: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
27: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poco más oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum i d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
28: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
26: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música.
29: Mirar-te

0: inseparable.
1: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana.

0: que vindrà.
1: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
2: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
3: Però val la pena esperar-te, diumenge sense drama.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.
3: Aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
5: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treballar al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destacar la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
6: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
5: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
7: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
5: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nebuamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nebuamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
8: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones. Entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
5: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
4: L'actualitat esportiva a fons. Tresca Info.

0: Són les 3.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. La Catalunya Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació a Alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular: en les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
0: 3CAT Info.
1: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà un estès de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'actualitat política en el Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, amb molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
10: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
11: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
12: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
13: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no?, i poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era, o el dubte que en alguns casos se podia generar, que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? Així que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no?, i que ara ve una altra fase, que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
12: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
14: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem, pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
12: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
1: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià, front obert

0: que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
1: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
0: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
2: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad, del aire que esté muy cargado de humo.
3: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
4: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
0: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
5: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
6: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats, els ha vingut a donar el seu suport.
5: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
6: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
7: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aèris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
8: Vers la métropole bordelaise.
6: Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
5: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
9: El temps.
5: Néstor Gómez.
9: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb el

0: Alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Tal de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda, els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén perquè la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
3: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
4: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
3: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
2: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que, en ser detingut per un policia que estava fora de servei, el suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
5: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
2: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Allah qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
6: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
7: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
6: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
8: El fet de de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
6: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
2: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la barema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
9: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmar, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
10: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
9: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
11: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
9: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
12: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
13: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
12: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
1: Esports.
2: 4:02, Francesc Ripoll.
14: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estaig, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeys, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
14: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
16: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
14: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blauran han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosa Nebuamo, en l'epivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Nebuamo és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
1: Trescat Info.
14: En futbol sala, Lorena Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost. L'Indústries ha començat aquest dilluns.
1: Són 3:45.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà una estesa de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1 any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya el març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable, la possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del SEPRON, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar com a mínim aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat, però, una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Edificios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'ha desmarcat sent responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a ser dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta Hazte Oír, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comunitats marques de l'interior i a la façana costanera ambient xafogós amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
22: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per a aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
23: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número de l'ombra d'os cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
3: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
24: Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
25: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
24: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
25: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
24: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3Cat que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
26: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
27: Fantasmes, però no per com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poc més oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
28: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
26: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música... Mirar-te!

La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Esbetlà.

0: vindrà. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
1: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta. Però val la pena esperar-te,
0: diumenge sense drama. En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Joan.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treballar al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destacar la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nwamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nwamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
5: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones. Entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
2: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

0: Són les 4.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
0: 3CAT Info.
1: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà una estesa de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguai arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'actualitat política ara al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui ni sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, la USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
10: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
11: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
12: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
13: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no?, i poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era, o el dubte que en alguns casos se podia generar, que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no?, i que ara ve una altra fase, que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
12: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
14: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem, pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
12: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
1: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
15: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid.

0: dos grans focs de Madrid i Àvila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
1: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad, del aire que esté muy cargado, de humo.
2: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
3: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Zarzalejo porque por la parte que está... Allí és fàcil de controlar.
0: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
4: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però estem en nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
5: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats, els hi ha vingut a donar el seu suport.
4: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades, ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
5: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
6: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
5: Vers la métropole bordelaise. Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
4: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
7: El temps.
4: Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any.

0: d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
3: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
4: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
3: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
2: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que, en ser detingut per un policia que estava fora de servei, el suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
5: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
2: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Allah qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
6: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
7: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
6: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, manifesta Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
8: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
6: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
2: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la barema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
9: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmar, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
10: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
9: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
11: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
9: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
12: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
13: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
12: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, a la nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
1: Esports.
2: 4 minuts i 2 quarts, Francesc Ripoll.
14: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb 3 novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà 2 amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà 2 amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de Alan Pace, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
14: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada, i segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
16: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
14: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blauranes han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosa Nebuamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Nebuamo és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
1: Trescat Info.
14: En futbol sala, el Laurent Lepito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost. L'Indústries ha començat aquest dilluns.
1: Són 4:45.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa que podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1 any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable... La possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi la emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem doncs, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, doncs, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, doncs, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar com a mínim aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat però una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'ha desmarcat sent responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a ser dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta Hazte Oír, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
0: El temps. Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques marques de l'interior i a la façana costanera ambient xafogós amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
22: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
23: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
22: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de DEPAN, a l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
4: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
3: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà, inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
24: Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
25: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
24: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
25: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
24: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
22: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3Cat que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
26: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
27: Fantasmes, però no per lo que, com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poc més oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
28: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
26: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música.
29: Mirar

La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana.

0: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
1: La Barcelona flamenca amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta. Però val la pena esperar-te,
0: diumenge sense drama. En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Ferran.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treballar al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destacar la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nwamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nwamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
5: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
2: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

0: Són les 5.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. La Catalunya Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
0: 3CAT Info.
1: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra on farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
10: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot, sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
11: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
12: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de 4 barris, 3 d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
13: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no?, i poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabe l'emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
12: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
14: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem, pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
12: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
1: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
15: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
16: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
15: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos

0: el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados.
1: Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
2: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
3: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però estem en nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
4: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats, els ha vingut a donar el seu suport.
3: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
4: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
5: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aèris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
6: Vers la métropole bordelaise.
4: Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
3: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
7: El temps.
3: Néstor Gómez.
8: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Tal de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: De la crònica del món destaquem que Frederic Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI.

0: el canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor, malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
1: Abdul Baloo es va beneficiar d'una legislació que, en el cas dels menors, els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
2: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
1: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Baloo. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
0: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que, en ser detingut per un policia que estava fora de servei, el suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
3: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
0: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Allah qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
5: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
6: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
5: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
7: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
5: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
0: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
8: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
9: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
8: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'Albariño. Ho explica el director del Raïmat, Joan Esteve.
10: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
8: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
11: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
12: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven doncs, amb finalitats, diguem-ne, cultuals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
11: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
4: Esports.
0: 4 minuts i 2 quarts, Francesc Ripoll.
13: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb 3 novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà 2 amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà 2 amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también necesitamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
13: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguai ha renovat amb l'equip gironí per una temporada, i segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
15: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
13: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosin Ebuamu, en l'epivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamu és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
4: Trescat
13: Info. En futbol sala, Laurent Apito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost. L'Indústries ha començat aquest dilluns.
4: Són 6:15.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures d'Habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable... La possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi la emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar com a mínim aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat però una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Los propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'ha desmarcat sent responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a ser dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta Hazte Oír, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
22: Amb això hem centrat nostra atenció, en exigir a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients a l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3CAT Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de DEPAN, a l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
23: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més, perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
3: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà, inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer Rei Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
24: Ferrer Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
25: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
24: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
25: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
24: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer Condal va exercir com a metge.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3CAT que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
26: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
27: Fantasmes, però no per com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poc més oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
28: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
26: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música. Mirar-te

0: inseparable.
1: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Esbetlà.

0: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
1: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta. Però val la pena esperar-te,
0: diumenge sense drama. En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Joan.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nebuamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nebuamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
5: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
2: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons. Tresca Info.

0: Són les 6.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. A Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
0: 3CAT Info.
1: Esports.
2: El Barça és a Anglaterra, on farà unes tests de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts, l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguai arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui ni sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, la USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
10: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
11: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
12: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
13: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? Així que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
12: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit, en un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
14: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRON, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
12: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
1: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià. Front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades a casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
15: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
16: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo les labores de lucha contra el incendio.
15: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Àvila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis, no tant pel perill del foc, sinó pel fum que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
17: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad del aire que esté muy cargado de humo.

0: per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
1: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats. Els hi ha vingut a donar el seu suport.
0: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
1: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
2: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
1: Vers la métropole bordelaise. Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
0: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: De la crònica del món destaquem que Friedrich Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
5: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
6: Ich verstehe bis heute

0: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
1: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
2: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Nunez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que han sigut detingut per un policia que estava fora de servei. El suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
3: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
2: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Allah qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
2: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
5: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb AgroSeguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
6: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
5: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, Manifesta, Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
7: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
5: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
2: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la barema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Bacar.
8: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
9: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
8: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
10: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
8: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
11: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
12: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
11: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
2: Esports. 4:02, Francesc Ripoll.
13: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeix, el màxim accionista blanquiblau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
14: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
13: L'equip blanquiblau ha anunciat la sessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada, i segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
15: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
13: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà Aitana Bonmatí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosin Ebuamu, en l'epivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamu és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
2: Trescat Info.
13: En futbol sala, Laurent Lapito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost, l'Indústries ha començat aquest dilluns.
4: Són 2:15.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials en la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà un estàs de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a Ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a 1 any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable... La possibilitat que va guanyant més pes és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi han surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes. No? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi l'emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores. Els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar com a mínim aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat però una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Los servicios propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és el delegat del govern, a les dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns, el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta Hazte Oír, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera, ambient xafogós, amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
22: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per a aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
23: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número 2 de l'ombra d'os cada vegada és més gran, no? I que sigui un problema, jo crec que això desmentiria una mica aquestes tesis.
3: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: Seguim al Pirineu, al Museu de la Conca d'allà al Pallars Jussà inaugura una exposició dedicada a una figura tan singular com desconeguda, Lluís Ferrer i Condal, un metge rural que entre consulta i consulta va reunir una de les col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
24: Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca d'Allà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
25: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
24: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
25: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera i també té una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
24: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer i Condal va exercir com a metge.
7: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3Cat que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
26: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
27: Fantasmes, però no per com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poc més oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
28: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
26: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música... Mirar-te!

0: inseparable.
1: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana.

0: vindrà. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
1: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta. Però val la pena esperar-te,
0: diumenge sense drama. En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Dan.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treballar al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destacar la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio, i dilluns, dia 3, davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
2: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
4: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nebuamo, un alè pivot que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nebuamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
5: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones. Entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
2: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dimarts. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Solsona, 19 graus a Fornells a la Selva, 23 graus a Falset. Hem tingut una nit raonablement agradable, com a mínim en comparació al que havíem tingut dies enrere, però tornem a tenir un episodi de calor intensa a la cantonada. El Servei Meteorològic, de fet, ja ha emès els primers avisos, sobretot a les comarques de Ponent, on de cara a demà es podrien superar, segons aquestes previsions, els 40 graus una altra vegada. A més a més, se'ns anuncia que les nits poden tornar a ser complicades de dormir a la ciutat de Barcelona. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, que comencem, com bé deies, doncs una jornada amb unes temperatures força agradables. S'ha dormit bé a l'interior, a la costa, evidentment, valors tropicals. Només a la ciutat de Barcelona hi ha alguna xifra que no ha baixat dels 25. I bé, avui, bàsicament, que les temperatures pujaran un palet més que ahir, assolint-se els valors més alts de manera puntual cap al Pla Lleida o la Ribera d'Ebre, doncs la zona de les Terres de l'Ebre. Aquests valors de 38, potser hi ha algun 39 molt puntual, però en general una calor encara força moderada. Sí que a partir de demà les temperatures doncs guanyen més graus. De fet, anien pujant una mica progressivament al llarg dels propers dies i demà podria haver-hi algun primer valor de 40 cap al Pla de Lleida. Per tant, tornarem a començar un episodi de calor ja més intensa, més canicular. Tot plegat amb sol, bàsicament, algun núvol poc important cap al Pirineu o potser de cara al vespre alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest panorama fa que continuï molt alt el risc d'incendis. 43 municipis catalans estan en risc extrem. Protecció Civil demana extremar les precaucions, molt especialment de cara a demà. Això mentre continuen actius els focs de la Vall d'Uixó, el País Valencià, i els d'Àvila i de Madrid. De fet, aquests incendis, sobretot aquests últims, els d'Àvila i Madrid, afronten hores crucials abans que no arribi aquesta onada de calor que deia.
2: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas són realmente negatives.
0: És el que deia el ministre de l'Interior. Estem, per tant, davant de 24 hores crítiques d'un foc que manté 90.000 persones evacuades o desallotjades. 90.000. El Consell de Ministres aprovarà avui la declaració d'aquestes àrees, d'aquests incendis, com a zones greument afectades per emergències, la qual cosa, en teoria, perquè ja sabem com van aquestes coses, però en teoria, hauria d'agilitar els ajuts. De fet, aquesta nit passada, Protecció Civil ha apuntat que la situació a l'incendi d'Àvila, que recordem, és el més gran i el més greu de la història d'Espanya, és una mica més favorable. Per tant, veurem com evoluciona les pròximes hores que se'ns anuncien, com dèiem ara mateix, crucials, sobretot abans que arribi demà aquesta pujada de temperatures.
3: I doncs és això que cal consolidar en les pròximes hores i els pròxims dies, amb, sens dubte, demà que serà més complicat que avui.
0: I a França, Emmanuel Macron deia això. Avui serà més complicat que no pas ahir, deia el president francès en una reunió amb bombers a l'incendi de la Gironda. I és que a França estem davant d'un foc que per les seves característiques pot trigar setmanes o mesos en apagar-se del tot. Mesos, deia el govern francès. I en aquestes últimes hores, també parlant de fum, a Barcelona.
4: Sí, sí, sí, està lleno de xipes. Sí, que sí, que sí. Mira l'humo.
0: Avui torna a funcionar el metro, després que un incendi a la catenària de la línia 1 del suburbà de Barcelona fes evacuar les estacions de Clot i de Glòries. Els serveis d'emergència van atendre més d'un centenar de persones, 115, afortunadament cap en estat greu, però 20 sí que les van haver de portar, 20 persones sí que les van haver de portar a hospitals o ambulatoris. Aquesta és una de les notícies de les últimes hores. Insistim que segons Transports Metropolitans de Barcelona, avui en principi el metro funciona com és habitual, però una notícia d'aquesta nit que té a veure amb la llei d'amnistia, perquè el Tribunal Suprem ha aplicat la llei a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre l'amnistia. Això el dia que aquí, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
5: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
0: És el que deia Gonzalo Boye ara fa pràcticament dues setmanes, poc després de conèixer la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Avui, sobre els pròxims plans, sobre les pròximes passes a seguir, parlarem amb Gonzalo Boye aquí al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora d'aquí ben bé un parell d'hores. I avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem, evidentment, de les proves PISA.
6: Que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves doncs, final d'etapa de quart de l'ESO, que recordin, com deia abans, que eren censals el curs passat i les va fer tot l'alumne.
0: És la consellera d'Educació, la consellera Niubó, insistint en atribuir l'error de la mostra de les proves PISA al fet que van coincidir amb unes altres proves, les proves de quart d'ESO.
7: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
8: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol no acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents.
9: Són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: I l'oposició, evidentment, que aquests els sentíem, no comparaven aquestes justificacions ni aquestes explicacions que donava la consellera Niubó. A banda d'això, una de les previsions destacades del dia és que Pedro Sánchez avui fa balanç del curs polític. Si no hi ha una gran sorpresa, s'espera que insisteixi en la voluntat d'esgotar la legislatura. I en esports, mentre Barça i Espanyol ja han arrencat les estades de pretemporada a Anglaterra, mentre el Madrid fitxa Diomande, avui la Federació Francesa de Futbol presenta oficialment el successor de Didier Deschamps a la banqueta de la selecció. Totes les mirades estan posades en Zinedine Zidane, per bé que encara no s'ha confirmat. I encara una cosa més que volíem explicar.

La cantant Carly Simon ha comunicat aquestes últimes hores que li han diagnosticat Parkinson. La cantant, que té 83 anys, ho ha explicat en un comunicat a la BBC, on ha reconegut que està aprenent a conviure, ha dit, amb aquesta malaltia, i ha afegit que això és francament complicat.

0: 7 i 8 minuts, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, però de moment...

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Meritxell Serret.
2: És notícia d'última hora de la nit. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a l'exconsellera i es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la.
0: Joan Vilaplana.
3: L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada al Parlament. Entre el 2022 i el 2024 també va ser consellera, en aquest cas d'Acció Exterior i Unió Europea, durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que, a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea, s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta d'encausats. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Avui en parlarem d'aquesta qüestió i de l'amnistia amb Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, serà aquí al Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. I Esperança.
4: En l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones i podrien tornar a casa aquest matí.
5: Ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que hagi estat provocat.
0: Anem, doncs, a la Vall d'Uixó. Colla Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
6: Bon dia. 6.000 veïns de la Vall d'Uixó ja han pogut tornar a les seves cases i, si no hi han surts d'última hora, a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
7: L'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi la emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
6: L'incendi, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu. Des de la Vall d'Uixó, Colla Ballester, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sisè dia.
2: De foc en els incendis de Madrid i Àvila, que continuen cremant, però no avancen tan de pressa. De fet, els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació.
4: Les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. Hi ha més de 40 municipis evacuats i 93.000 persones confinades o desplaçades.
0: Anem ara a Madrid, Àngels Lafuente.
8: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives, diu el ministre Grande Marlaska, per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. El ministre de l'Interior ha reconegut que està costant molt estabilitzar l'incendi principal, preocupa el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
9: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
8: La superfície cremada és més que tota l'illa de Menorca. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Setmanes.
5: El que podrien trigar els bombers a apagar del tot l'incendi de la Gironda a França tendeix a estabilitzar-se, però estemen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones.
2: Des de la zona afectada, el president Emmanuel Macron demana mantenir-se units.
0: Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
10: Si els bombers consideren el foc estabilitzat, encara no descarten alguna revifalla i es mantenen, doncs, molt prudents. Ahir dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, els ha visitat per els hi donar tot el seu suport.
11: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades, ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
10: Optimisme i prudència, doncs, per aquest incendi a la Gironda, amb 220.000 persones evacuades que encara no saben quan tornaran a casa. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nivell extrem.
4: El que es troben a 43 municipis de 7 comarques i 3 parcs naturals de Catalunya, els agents rurals restringiran l'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobriran els de les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llavaria i Pradell i les serres de Cardó al Boix.
5: Protecció Civil demana extremar les precaucions a les portes d'una pujada de les temperatures demà que poden arribar fins als 40 graus en alguns punts del país.
0: Mesures urgents.
2: Les que aprovarà el govern espanyol per als damnificats pels grans incendis d'Espanya ho faran l'últim Consell de ministres del curs polític avui, enmig de la picaralla política amb el PP per l'emergència climàtica i la gestió dels focs.
0: Anem a Madrid també per saber què més preveu el reial decret de l'executiu de Pedro Sánchez, Xillo Llespí.
1: Que el Ministeri de Treball assumeixi el cost dels salaris i les cotitzacions d'empreses i treballadors que s'hagin d'aturar pel foc, segons fonts de la Moncloa. En cas d'evacuacions forçoses, es reconeixerà el dret a faltar la feina i, a més, s'ampliarà el permís per mort d'un familiar. Són les mesures de l'executiu de Pedro Sánchez que reclama el PP que aparqui el negacionisme i que s'uneixi al pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Des de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en qüestiona la urgència.
12: Que se unan a este pacto de estado, porque esta sí que es una prioridad nacional.
13: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
1: El ministre Puente acusa Ayuso de deixament de funcions i de dependre de la UME per qualsevol foc.
14: Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
1: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Psicòlegs.
4: Avisen que falta una cultura d'estar preparats per situacions com els desallotjaments. En incendis com els de Madrid, la Vall d'Uixó o Bordeus hi treballen psicòlegs per atendre els evacuats.
0: Oriol Pujador.
11: En aquests espais, els psicòlegs miren de tranquil·litzar els evacuats. És normal que quan arribin pateixin crisis d'ansietat o tinguin altres reaccions posttraumàtiques. Jordi Martori, responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, recomana estar preparats per a un desallotjament.
15: Ens falta una cultura d'estar preparats per les situacions que ens estan vinguent. No dic que no ens estem preparant cada vegada més i s'està fent molta feina, però ens falta molta cultura. De dir, jo sé què he de fer. I això em redueix l'angoixa, sé què he de fer això.
11: En el que portem de temporada d'incendis a tot l'estat, la Creu Roja ha hagut d'activar 11 equips d'atenció psicosocial per evacuats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix arribem a 7:45. Error tècnic.
5: És com justifica la consellera d'Educació, Esther Niubó, desgavell de les proves PISA. Reconeix que tot i haver-se

0: calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: Unes explicacions que no van convèncer els partits de l'oposició que li demanen la dimissió. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Com deia la Maria, les explicacions de la consellera no van convèncer els partits de l'oposició que li van dir això.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
7: Són en R de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristina Escribano del PP.
2: I més retrets.
8: Els de la comunitat educativa, que li han retret a la consellera que s'espolsi part de les culpes i que hagi tardat 4 mesos a comunicar-ho.
2: Més detall, Sàlvia Forment.
9: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi apuntat cap als docents.
10: Ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
9: I Yolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC, acusa el departament de voler-se estalviar crítiques.
11: Hi ha d'haver algú supervisant. No és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
9: Cèlia Forment, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Ajornar.
12: Les comunitats governades pel PP demanen deixar per al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per a demà, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Això després que les Canàries se sumés a Catalunya i donés suport al nou model.
7: El govern de Canàries, liderat per Coalició Canària i amb la participació del PP, anunciava ahir que hi donarà suport perquè creu que serà bo per l'arxipèlag. Fernando Clavijo és el seu president.
13: Si és bueno para Canàries, i este acuerdo es bueno para Canàries, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canàries, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canàries va a estar a favor.
2: I ho celebra.
8: Salvador Illa, el president de la Generalitat, aplaudeix que Canàries assumi el nou model de finançament i insta les altres comunitats a recapacitar. N'acaba de parlar des del Vietnam, on segueix de viatge oficial.
2: Anem cap allà, doncs. Albert Prat, què tal? Bon dia.
14: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha rebut amb els braços oberts la decisió del govern de Fernando Clavijo el dia abans que el Ministeri d'Hisenda es reuneixi amb totes les comunitats per seguir tramitant el nou finançament. El president de la Generalitat veu el gest de les Canàries com un bany de realitat i demana al PP que toqui de peus a terra.
15: Nosaltres hem fet una proposta amb que ningú hi perdi, tothom hi guanya. Canàries se n'ha donat compte i s'hi ha sumat, no? I ens sembla que tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, doncs és fer bugar coboms i són històries a la vora del foc.
14: A Illa tampoc li ha semblat realista la petició del PP de moure la reunió de demà al setembre i ha demanat que la reforma del finançament s'aprovi el més aviat possible. Ho ha dit just abans de canviar de país i volar cap a Singapur. Des de Hanoi, Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Gràcies, Albert. Aquest sí que va al setembre.
12: El decret de mesures en matèria d'habitatge s'havia d'aprovar avui al Consell de Ministres, però el govern de Sánchez es dona més temps per buscar suports. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, diu que volen escoltar tothom, però reclama celeritat.
16: Que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
7: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters ni altres mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, avisa d'un segon vot en contra.
17: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat.
7: Segons Junts, les mesures incloses al decret perpetuen les ocupacions i no protegeixen ni el llogater ni el petit propietari.
2: Treva.
8: Les organitzacions agràries aturen les protestes durant 2 setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills.
12: La decisió l'han pres en dues assemblees celebrades ahir a la nit a Alfés i a Verdú.
2: Montblanc, Clara Chavarría.
18: Bon dia. El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
19: Anirem en aquells municipis

0: de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
1: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Des de Montblanc, Clara Chavarría, Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Línia 1.
3: El Servei d'Emergències Mèdiques va haver d'atendre ahir 137 usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona per un incendi als túnels entre les estacions del Clot i Glòries. El foc va obligar a aturar un comboi entre les dues parades.
2: Roger Santaló.
4: L'incident va passar abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment del túnel va entrar en contacte amb la catenària i es va cremar. El foc va ser extingit ràpidament, però va omplir les andanes de fum i es va haver de tallar la circulació entre les parades d'Universitat i la Sagrera de la L1. Els més afectats van ser els passatgers del metro aturat entre el Clot i Glòries, que explicaven així la seva experiència a aquesta emissora.
5: Intentamos quedarnos adentro tirados en el suelo, procuramos mantener la calma, pero en sí los gritos que se escuchaban eran de terror.
6: Clar, la gent cada vegada més nerviosa, anava entrant al fum i que ens obrien les portes. I allà ha sigut una miqueta intuïció, perquè ja hi havia molt fum i gairebé no hi veies, o sigui, ens ploraven els ulls.
4: Els usuaris van sortir dels vagons pel seu propi peu i cap d'ells va tenir afectacions de gravetat per l'incident. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquesta hora, per cert, segons TMB, és important, dir que el servei funciona amb normalitat. I detingut.
7: A París, un home de 31 anys que va atacar amb dos ganivets tres dones prop de la Porte de Clichy, al nord de la capital.
2: Clàudia Serra.
8: Les autoritats franceses no han comunicat de moment cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que en ser detingut el suposat atacant ha fet declaracions incoherents. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior francès.
9: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
8: Les dones tenen 19, 24 i 36 anys. Dues estan ferides greus i una menys greu, però segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. Clàudia Serra Domènech, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 7 i 23 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Anem als esports amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
10: Bon dia.
2: El Barça ja s'entrena a Anglaterra amb la reincorporació de jugadors del primer equip.
10: Fermín, Araujo i Bernal van completar ahir la primera sessió. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo compleix amb els terminis de la recuperació d'una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després que no va jugar amb l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. En la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Formen part de l'expedició blaugrana Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent de la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. I encara en clau Barça, segons ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips com el Real Madrid.
2: I pel que fa a l'Espanyol?
10: Comença avui la seva estada a Anglaterra, també d'una setmana, i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley, un club també propietat de l'Ampeis, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Un dels últims fitxatges dels de Manolo González, Gabriel Muscardo, migcampista brasiler que arriba cedit pel Paris Saint-Germain, va passar ahir pel Tot Costa i és ambiciós.
11: Y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, estar buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena y claro.
10: I Christian Stuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu de tornar a primera.
12: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
2: 5 minuts ara ens falten per arribar a 7:45. Acabem amb bàsquet, Pau.
10: Perquè el Barça de Šekulić va anunciar ahir el seu novè fitxatge, Tosan Ewaomo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que marxa al Dubai de Xavi Pascual. Ewaomo és anglès, d'ascendència nigeriana, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: el 23 de març del 1994.
14: I el número de la sort, el...
3: 8.
14: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
15: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? És dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejar, d'amics, un altre pla més i un altre i un altre. Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui, que al Matí de Catalunya Ràdio, parlem amb Gonzalo Boye. L'advocat de Carles Puigdemont ens acompanyarà d'aquí una hora, una mica més d'una hora, a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, després que s'apliqués per primera vegada l'amnistia a una membre del govern de l'1 d'octubre, en concret, aquesta nit passada, a la consellera Meritxell Serret. Però per arribar a dos quarts, el que farem és repassar alguns dels protagonistes de l'any que tenen a veure, evidentment, amb aquestes altes temperatures, amb el Jovany i companyia.
17: Bon dia, bona hora.
18: Hola, què tal?
2: Hola, Mauri.
19: Què tal, home del temps?
20: Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i bombes a totes les regions.
2: Què tal, Mauri?
18: Els noms els sabem mai, eh?
2: I el que ve ara, tampoc. Muntanya!
20: Alguns ports hauran tancat i molt fred a la
2: Segarra. A la Segarra, a la Segarra.
18: A la Segarra.
2: El fred és a la Segarra.
18: Sí, Segarra.
2: Bueno, Mauri, a part de cantar, has vingut a fer alguna altra cosa?
18: Bueno, jo dic que sempre que necessiteu que us recordi que aquí al Mediterrani ens trobem a la zona zero d'un desastre climàtic que acabarà matant-nos a tots, doncs aquí estarem.
2: Doncs gràcies per recordar-nos-ho, Mauri.
18: Per tant, recordar que un estiu terriblement càlid.
2: Sí.
18: Perjudicial pels boscos. Sí. Perjudicial per la fauna.
2: Bueno, Mauri, per favor.
18: Perjudicial, en definitiva, per la salut.
2: Gràcies, gràcies.
18: Que acabeu de passar un bon dia.
21: Sí, home!
2: Sí, clar, sí, sí,
21: moltes
2: clar.
21: Gràcies.
2: O sigui, cada cop que sento en Mauri en una entrevista, m'acaba generant una angoixa.
18: Llegeixo mapes. Si voleu que vingui aquí, expliqui que tot va com una seda, que tenim un clima normalíssim, que això del canvi climàtic és una invenció de les esquerres per combatre el sistema capitalista.
2: Home, no, doncs tampoc és això, però un terme mig, una mica de tacte.
18: No, és que no ho faré. No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix... atenció.
2: Què?
22: Què passa?
2: Què existeix?
22: Què passa, Mauri?
18: Una gravació de Montserrat Caballé.
2: Què dius, ara?
18: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
22: Ai.
18: Que si un dia ella falta...
22: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
18: I hi ha... un canvi climàtic...
2: Ella ja, ja es consumava, no?
22: Sí.
18: Vol que l'expliqui jo.
2: Oh, no, Mauri! Mauri!
18: I si no t'ho creus, porto...
2: Que hi ha una entrevista de
18: Ràdio Reus. De Ràdio Reus, un document de Ràdio Reus que he rescatat abans amb l'ajuda del Cesc, i ara us el poso aquí en directe.
22: A veure si és real.
23: Si un dia falto, que no està a les meves mans, i hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
2: Cap dubte que era ella, eh? És ella.
18: Amb
2: això arribem a dos quarts de vuit.

0: Doncs justament la calor és una de les notícies de les pròximes hores, perquè se'ns anuncia un retorn d'una onada de calor. Avui, aquestes últimes hores, ara ens ho explicarà el Jofre Genoa, han estat raonablement fresques, però avui la cosa continuarà a canviar. Això vol dir que el risc d'incendis es dispara. Tot això mentre el panorama al nostre voltant continua francament complicat, perquè segueixen actius els focs de la Vall d'Uixó, el País Valencià i els d'Àvila i Madrid. De fet, avui és un dia clau abans d'aquesta onada de calor.
1: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas són realment negatives.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Avui mateix, el Consell de Ministres, del qual ell en forma part, aprovarà la declaració de les àrees dels incendis com a zones afectades per emergències. La idea d'aquestes mesures, evidentment, és com la zona catastròfica, per mirar d'agilitar els terminis i agilitar els ajuts, cosa que, d'altra banda, no sempre passa. En fi, tot això en un dia en què el Pedro Sánchez farà balanç del curs polític, fa roda de premsa avui després de la reunió del Consell de Ministres. Si no hi ha una gran novetat, s'espera que digui que pensa esgotar la legislatura. Això mentre, pel que fa encara als incendis a França, ja admeten que el foc que continua a tocar de Bordeus pot trigar setmanes o fins i tot mesos a apagar-se. Tot això mentre aquí, com dèiem, el Servei Meteorològic ja ha emès els primers avisos a les comarques de Ponent de cara a aquesta calor de demà amb màximes que poden tornar tranquil·lament als 40 graus, sobretot en algunes zones del país, com dèiem, les zones de Ponent. I un altre tipus de foc ha estat el que ahir va sorprendre passatgers del metro de la línia 1 entre Clot i Glòries.
2: Sí, sí. Sí, está lleno de chispas. Sí. Mira l'humo.
0: El servei d'emergències va atendre més d'un centenar de persones, unes 115. Afortunadament, cap d'elles han estat greu. Avui, el metro torna a funcionar com sempre. I és notícia d'aquesta nit passada, d'ahir pràcticament a última hora, perquè el Suprem ha aplicat l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la. Això el dia que al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Gonzalo Boye. Tot això mentre continuen els retrets a una altra consellera, en aquest cas la titular d'Educació, Esther Niubó, pel fiasco de les proves PISA. Ella va justificar aquest problema amb la coincidència de les proves PISA amb les proves del quart d'ESO, però l'oposició no ho comprava.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol no acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents.
5: Són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: I els esports, Pau Dax.
6: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà davant demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació d'Estuani una temporada més.
0: I el temps, Jofre Genoer, què tal? Bon dia.
7: Bon dia, doncs avui dimarts esperem que el sol domini arreu del territori. Pocs canvis en aquest sentit. Les temperatures que guanyen alguns graus, sobretot a l'interior, cap al Pla de Lleida, 38, o potser algun primer 39, i poca nuvolositat. De fet, potser de cara al vespre o a l'acabar el dia hi hagi presència d'alguns núvols baixos al voltant del Camp de Tarragona, però seran fenòmens molt puntuals. Un tarannà que es mantindrà al llarg de la setmana i també aquest de que les temperatures diurnes doncs, vagin guanyant graus i la calor vagi també guanyant en terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara parlant del metro, què més ens expliques? Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia, doncs Adif adverteix que els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona es poden veure afectats amb endarreriments perquè hi ha una falta d'atenció a la catenària entre Ulldecona i Vinaròs, en el que creuen que pot ser un nou robatori de cable de coure. Se circula per una sola via i no hi ha previsió de quan es podrà fer per totes dues vies, malgrat que el primer tren que ha circulat per aquest punt només ha anat 6 minuts tard. I d'altra banda, com deies, el metro de Barcelona té m'havia informat que aquest matí ja hi ha plena normalitat després de l'incendi d'ahir.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres, equip viari. Maliru García, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia, doncs amb cues habituals d'hora punta i d'altra banda la P7 amb retencions a Martorell en direcció Barcelona-Girona per un vehicle avariat que ocupa un carril. També hi ha cua de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Tarragona, la C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona i a Lliçà d'Amunt cap a Vic, la C-58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
9: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, però de moment... Moment de fer un cop d'ull als diaris. Obrim la redacció del matí. Comencem per les portades i les opinions destacades. Carlos Sant Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia.
0: A les portades dels principals diaris, avui els focs i les conseqüències continuen sent protagonistes.
11: L'Ara, però, destaca també a mitja pàgina les declaracions de la consellera Niubó sobre l'error de les proves PISA i parla d'una crisi d'educació sense precedents.
10: De fet, la compareixença d'ahir és la gran protagonista de les columnes d'opinió.
11: El periòdico diu que el govern exculpa els directors dels centres i al·ludeix a una confusió amb els criteris de les proves d'avaluació, però el seu editorial pressiona la consellera. Segons l'article, els protocols també formen part de l'acció del govern i són responsabilitat dels qui dirigeixen l'administració.
10: En aquesta línia i en el mateix periòdico, Pilar Rahola posa literalment la consellera a la diana i considera inacceptable l'actitud del departament. I ha de considerar que tot això respon només a un problema tècnic.
11: Al Punt avui, l'escriptor i periodista Xavi Sala compara la gestió de la consellera amb la foto que hi va publicar la NASA, on es veu el planeta Terra com una patata i qualifica literalment la gestió de Niubó de bunyol.
10: En aquest mateix diari, l'exalcalde de Banyola i diputat del Parlament, Pere Bosch, critica la intuïció de la consellera per haver donat una resposta sense discurs i sense un coneixement reflexiu.
11: I La Vanguardia també dedica editorial als resultats PISA, amb un to però més moderat, considera que l'exclusió dels alumnes que no van fer les proves és una nova ensopegada i un nou deshonor per al prestigi educatiu, i diu que a Catalunya no es pot permetre aquest tipus de fiascos.
0: Doncs continuem repassant la premsa. Ara mateix, altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Pau Bartró i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als cinèfils del Pirineu.
12: Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival després d'un acord d'última hora entre l'entitat organitzadora, la Fundació Cerdanya Cinema i l'Ajuntament. L'acord posa fi a setmanes de tensió arran de la disponibilitat del Casino Ceretà, seu històrica del festival, que havia portat la Fundació a amenaçar de traslladar el certamen a un altre municipi. El festival comença dijous i s'ampliarà a tot l'agost amb 250 projeccions. Entre les pel·lícules destacades d'aquesta edició hi ha Balandrau, que es projectarà aquest divendres amb la presència del director Fernando Trullos i l'actor Marc Martínez. Ho llegim al Segre.
0: Atenció amb això, perquè Donald Trump serà el nom d'una futura autopista africana.
11: Sí, el Marroc tindrà l'autopista Donald Trump. La carretera costarà 880 milions d'euros i recorrerà 1.000 quilòmetres de poblacions costaneres, algunes dins la zona ocupada del Sàhara Occidental. Ho llegim al diario.es. Trump va agrair la decisió al rei del Marroc, Mohamed VI, i ha dit que li agradaria poder recórrer-la un dia. Recordem que el president dels Estats Units va reconèixer per primera vegada la sobirania de Rabat sobre el Sàhara Occidental l'any 2020, poc abans del final del seu primer mandat.
0: I els quaderns d'estiu ja no són cosa de nens.
12: També són cosa d'adults. Els quaderns per adults s'han convertit en un dels fenòmens editorials de la temporada i cada cop se'n fan més en català. Els usuaris destaquen poder desconnectar del telèfon i gaudir del fet d'aprendre coses noves pel simple fet d'aprendre. Ho llegim a BTV. Entre els quaderns més demanats hi ha el quadern de Blackie Books, el gran impulsor d'aquesta tendència fa 15 anys i que ven actualment 500.000 d'exemplars arreu del món, 50.000 en català. També destaca el paraulògic en format físic o els murdoku, uns passatemps que combinen la mecànica dels sudokus amb la narrativa del misteri.
0: I acabem amb uns estudis preuniversitaris poc comuns.
11: A la Xina s'estan començant a popularitzar campaments per afrontar batudes anti-immigració. Els estudiants que es plantegen estudiar als Estats Units assisteixen a campaments on se simulen batudes com les del Servei d'Immigració i Control de Duanes nord-americà. La tendència d'aquests campaments és creixent perquè l'atenció s'ha convertit en la primera causa de preocupació dels estudiants per davant de segrestos, estafes, robatori o assetjament escolar. Sota el segon mandat de Trump, les detencions a persones procedents de països asiàtics s'han multiplicat per 4 respecte a l'administració Biden. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Maria Fernández Noguera i Sílvia Solanes.
8: El diari britànic The Guardian obre la portada amb els incendis d'Espanya i França i explica que lluiten per combatre les flames abans que arribi una nova onada de calor. També exposa que el paratge natural de les muntanyes de Cairngorms a les Highlands d'Escòcia estan irreconeixibles després de 12 dies d'incendis en aquella zona, on hi ha àrees que encara cremen. El diari nord-americà The Information publica que una empresa xinesa ha començat a produir les seves pròpies màquines de litografia ultraviolada profunda d'immersió. Això què és? Doncs són aparells claus per la fabricació de xips avançats i fins ara la Xina depenia de l'exterior per obtenir-ne. De fet, la publicació d'aquesta notícia ha fet que les empreses neerlandeses i nord-americanes que fan aquest tipus de màquina hagin caigut a la borsa. I mentrestant, el South China Morning Post explica que el fabricant principal xinès de xips de memòria va disparar les seves accions un 466% en el seu primer dia de cotització a la borsa de Xangai ahir dilluns. Això va situar el valor de mercat d'aquesta companyia per sobre dels 480.000 milions de dòlars. Ara bé, el diari analitza la volatilitat dels actius d'aquest tipus de magnats tecnològics després que Elon Musk hagi perdut 130.000 milions de dòlars en 5 sessions borsàries.
12: Pel que fa a la premsa econòmica, on Economia publica una entrevista a Carlota Pi, fundadora i consellera delegada d'Ola Luz, que està en hores baixes després que el Ministeri per la Transició Ecològica va iniciar un procés per inhabilitar l'activitat de comercialització d'energia elèctrica d'Ola Luz. Pi treu ferro a la situació dient que és una qüestió puntual de la qual se'n sortiran. Diu que no és el primer cop que els passa i que segurament tampoc serà l'última. Cinco Días explica que les energètiques espanyoles es preparen per liderar la creació de grans corporacions transeuropees que siguin capaces de competir amb els Estats Units, la Xina o Rússia. Relata que en els últims anys Iberdrola, Naturgy, Enagás, Acciona o Repsol s'han anat desfent de les seves posicions a Amèrica per centrar esforços al vell continent i plantar així cara a les grans potències en moments d'inestabilitat geopolítica. Per la seva part, Expansión explica que la filial britànica de Pontegadea, el holding d'inversions de Mancio Ortega, supera els 3.000 milions d'actius al Regne Unit. Això després que el 2025 aquesta filial, que té molts béns immobiliaris, guanyés 85 milions d'euros.
0: Quatre minuts i arribarem a 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Continuem repassant la premsa. Ens falta l'esportiva, Pau Dax.
6: Són dies de partits de pretemporada, molt importants pels entrenadors per preparar els seus equips, però si preguntéssim als Antònia Fonts, ens dirien que són patxangues. Patxanga. Comencem per Lara, que es preocupa per la salut mental del president del Real Madrid. Florentino Pérez torna a embogir. Llegim a l'obertura dels esports. La notícia explica que el club blanc pretén pagar 120 milions per l'ivorià Diomandé i també negocia per fitxar Rodri. A La Vanguardia llegim el titular del Raval al món i ens expliquen que la FIFA finança un projecte esportiu i social impulsat al barri per l'Associació Esportiva Ciutat Vella per garantir més oportunitats educatives a infants a través de l'esport. I a l'esportiu, avui un homenatge a Miquel Prat Palaus, llegenda del club Balonmano Granollers i capità de l'equip als anys 70, que ha mort. El club destaca el seu llegat marcat pel compromís, el lideratge i l'èxit esportiu.
0: I ens falta encara alguna premsa, que és la premsa del cor. Carlos Sant Andrés, endavant.
10: Doncs visita fugaç del rei emèrit a Palma. Després de més de 8 anys sense trepitjar l'illa, Joan Carles s'ha deixat veure per Mallorca. Durant la seva estança ha dinat amb un grup reduït d'amics i fins i tot ha tingut una reunió a porta tancada amb la seva encara dona, la reina Sofia. De què hauran parlat? Doncs encara no ho sabem. El que sí que sabem és que gairebé una dècada després ha tornat al Palau de Marivent, on s'ha trobat amb més membres de la família, amb Froilán, les seves filles, tothom a Palau. A qui no ha vist ni veurà és el seu fill, el rei Felip VI, la seva jove i les seves netes, que estan de ruta per Espanya visitant les zones afectades pels incendis. Qui tampoc està de vacances i és protagonista de la premsa del cor és Miguel Bosé, que ha tornat a enviar un missatge literalment incendiari a les xarxes socials. I de quin tema podia parlar ara la Mante Bandido? Doncs dels incendis. El cantant acusa els ecologistes i la gent de 2030 dels focs. Espero que el pròxim infern siguin ells els que cremin, diu al seu Instagram. Aquest cop sembla que Don Diablo s'ha escapat de veritat amb tanta malícia. Si us plau, que algú digui a Bosé que l'estiu el millor és deixar el mòbil a banda.
0: Dos minuts i arribarem a 7:45. El matí

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
3: Doncs avui he tingut feina, perquè la llista és llarga, però la banda sonora la tenia molt clara.
4: Queridos amiguitos, esta es una canción que nosotros hemos compuesto.
3: No sé si t'he transportat a la infància o no.
2: Però molt infància.
3: No vull saber l'edat que tens, però per si un cas, jo l'he deixat anar. Però Fofito, un dels membres dels Pallassos de la tele, avui bufarà 77 espelmes. Deu posar encara aquesta cançó quan treu el pastís? També fa anys l'arquitecte i enginyer Santiago Calatrava, 75, i el polític Cristóbal Montoro, que en celebra un mes. Se sumen els que munten festa d'aniversari el 28 de juliol, l'actriu i cantant Leonor Watling, 51, l'exdiputada de la CUP Mireia Boia, que en farà 47, i l'actriu Rosa Boladera, se'n celebra 54 pocs dies després d'haver rebut el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo.
2: I vindrà al matí de Catalunya Ràdio per parlar-ne. Ens fa molta il·lusió poder parlar amb la Rosa Boladeres.
3: La podràs felicitar, també.
2: Exacte, anava a dir, per molts anys d'aquí ja li direm presencialment. I el Santoral, Mireia.
3: A veure, això també era difícil avui. Els sants avui són força curiosos. No sé quin pots tenir l'agenda. Jo provo sort. Santa Caterina Thomas, Sant Gil, Samsó, Nazari o Sant Nebulur de Tabanisa. He fet bingo?
2: No en tinc cap. Es felicitem a tots des d'aquí. Gràcies, Mireia.
3: Adéu.
2: I com sempre a aquesta hora cada estiu, una recomanació literària des d'una llibreria.
5: Soc el Josep Vites, de la llibreria Antinous, la llibreria LGTBIQ Plus de Barcelona, que estem a carrer Casa Nova 72. Us volia aconsellar el Premi Sant Jordi d'enguany, Prometeu de mil maneres, de Carla Rabassa. Carla Rabassa ha publicat diversos llibres de poesia, va guanyar el 2018 el Premi Carla Riba, i en aquesta novel·la, Prometeu de mil maneres, una novel·la obertament gay, s'inicia amb un cruising a la ciutat de Palma de Mallorca i combina el desig homosexual amb el tema de la lluita de classes amb una illa com Palma molt saturada pel turisme. Us la recomano moltíssim per aquest estiu.
2: I encara una altra recomanació, la que ens fa la Sílvia Comet, que avui ens proposa la pel·lícula September 5.
6: Basada en fets reals, recrea l'episodi tràgic que va passar durant els Jocs Olímpics de Múnich del 1972. No se centra en els fets del segrest dels esportistes israelians per part d'un grup terrorista, sinó en la feina dels periodistes esportius de la cadena nord-americana ABC, que van haver d'informar en directe sobre una crisi internacional sense precedents, amb els seus encerts i els seus errors. La història, vista des d'un altre punt de vista força interessant, té un ritme intens i una ambientació realista. La protagonitzen Peter Sarsgaard, John Magaro i Ben Chaplin, entre d'altres. La teniu a Netflix i a Movistar.
2: Ara mateix passen 2:45. Aquests són els sons del matí.
1: Els sons del matí.
7: L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada al Parlament.
8: 6.000 veïns de la Vall d'Uixó ja han pogut tornar a les seves cases.
9: Malgrat la situació, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: Preocupa el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
10: Pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
11: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra a PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Responsabilitat.
3: Capacitat de respondre d'alguna cosa, de garantir la realització d'una tasca, el compliment d'un deure, de donar-ne raó. La responsabilitat sobre l'error de la mostra d'estudiants que es van sotmetre a les proves PISA és el que s'estan disputant la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els docents. Els directors de centres públics lamenten que se'ls apunti sempre a ells.
2: Satisfacció.
3: Acte pel qual s'obté la reparació d'un greuge, d'una ofensa, estat de qui està satisfet. Això és el que senten Esquerra Republicana després de l'aplicació de l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. El Partit Republicà, però, exigeix en un comunicat que la resta d'encausats també pugui rebre aquesta mesura d'oblit judicial de forma immediata.
2: En surt.
3: Sobresalt, impressió sobtosa de por. Segurament aquestes sensacions són les que van viure els passatgers del metro que ahir van viure l'incendi a la línia 1. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 137 persones, sobretot per inhalació de fum, i es va haver de desallotjar l'estació de Glòries, tancada del Clot i evacuar en tren.
2: Posem-hi ara mateix tres xifres amb el Marc Presseguer. 170.000.
12: Són les hectàrees de superfície forestal espanyola cremada pels incendis aquest any, una xifra que quadriplica la mitjana a aquestes alçades dels darrers anys, però situa lluny de les més de 200.000 afectades que hi havia el juliol del 2022. Respecte al 2025, els grans incendis forestals s'han triplicat.
2: 19.900.
12: És el nou màxim històric intradia de l'IBEX 35, que hi va aprofitar la pausa dels atacs de l'Orient Mitjà i la caiguda del petroli per trencar un nou sostre. Tot i així, va tancar amb xifres més moderades, una pujada del 0,8% i per sota del rècord establert el 3 de juliol.
2: 10 milions.
12: És la inversió que ha anunciat el govern espanyol per a nous refugis climàtics. Del total de la inversió, 2 milions aniran a la construcció dels refugis, 3 al desenvolupament de xarxes locals i 5 per adaptar els centres educatius davant d'aquestes situacions.
2: Ens falten les 3 imatges amb la Sílvia Comet. A la primera hi veiem unes muralles mig amagades per la boira i un grup de gent que s'ho mira des de la llunyania.
6: És la boira de fum que cobria ahir la ciutat d'Àvila. Es troba a més de 50 quilòmetres dels incendis que cremen a la província, però el vent ha arrossegat el fum que ara embolcalla tota la ciutat. Aquest foc i el de Madrid continuen cremant, però la progressió s'ha frenat una mica. L'objectiu dels bombers és intentar controlar-los avui mateix, perquè demà es preveu un canvi de temps que dificultaria encara més les feines d'extinció. Les flames ja han devastat 75.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones.
2: A la segona imatge hi veiem tres maniquins vestits amb roba de tardor en una botiga que està pràcticament buida.
6: És una botiga Mango, però al contrari del que podria reflectir la foto, la firma de moda continua venent i molt. Durant el primer semestre de l'any ha facturat 1.852 milions i manté els objectius per al final de l'exercici. L'atenció mediàtica que ha generat el cas Andic no ha afectat per a res els ingressos de la companyia. Han augmentat un 7,2% respecte del mateix període de l'any anterior i el negoci a nivell internacional també continua rutllant. Representa el 77% de la facturació.
2: Tercera imatge del dia, persones molt tristes que dipositen flors a terra. De fet, algunes porten banderes de colors vius que despleguen un arc de Sant Martí.
6: Són algunes de les persones que ahir van participar en l'homenatge per a les víctimes de l'atemptat dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI que va deixar una víctima mortal i una trentena de ferits. Les mostres de condol es van fer a tocar de la porta de Brandenburg, a prop de l'escenari de l'atropellament. L'autor de l'atac havia estat condemnat al Líban per intentar ingressar a Estat Islàmic i Alemanya li havia commutat la pena de presó per llibertat condicional. Ara el govern alemany promet endurir la legislació per evitar que casos com aquest es puguin tornar a repetir.
2: 8 minuts i arribarem a les 8.
1: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
13: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
14: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
1: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
15: Hi ha persones que habiten més un món...
1: Estil de viure, el podcast de Míriam Victòria, a l'app i web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Les tasques d'extinció van bé.
18: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
1: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
18: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
1: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
18: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
19: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 8 minuts, una mica més, i arribarem a les 8 del matí, al matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar els titulars en 2 minuts d'aquest matí amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. El Tribunal Suprem amnistia l'exconsellera Meritxell Serret.
21: D'aquesta manera es converteix en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la. Des d'Esquerra ho celebren i reclamen que s'apliqui de manera immediata a la resta d'encausats.
2: Avui parlarem de l'amnistia bastament al matí de Catalunya Ràdio perquè ens acompanyarà Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, serà en aquest programa a partir de les 9. I l'incendi forestal de la Vall d'Uixó continua actiu, però sembla que la situació millora una mica.
22: S'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi puguin tornar a casa. Si no hi ha canvis, a les 9 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños, alcaldessa.
23: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases. Malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
22: cada vegada pren més força que va ser provocat.
2: El temps, en canvi, juga en contra dels incendis de Madrid i Àvila.
21: Els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Continuen cremant, però no avancen tan de pressa. A França, els bombers admeten que poden trigar setmanes a apagar tot l'incendi de la Gironda.
2: Doncs justament, el govern espanyol, l'executiu de Pedro Sánchez, aprovarà avui mesures urgents pels damnificats pels grans incendis que han tingut aquests dies.
22: Ho faran l'últim Consell de Ministres del curs polític i enmig de la picabaralla política amb el PP per l'emergència climàtica i la gestió dels focs.
2: Després d'aquest Consell de Ministres, per cert, Pedro Sánchez farà balanç del curs polític aquest migdia, on, si no hi ha cap novetat, s'espera que digui que vol acabar la legislatura. Mentrestant, a Catalunya, la consellera d'Educació insisteix que el desgavell de les proves PISA va ser un error tècnic.
21: Esther Niubó va comparèixer ahir al Parlament entre retrets de l'oposició. Sentim també Anna R, de Junts, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
0: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
19: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
2: I les comunitats governades pel Partit Popular demanen deixar pel setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.
22: Això després que les Canàries trenqués la unitat en contra i s'assumés a Catalunya per donar suport al nou model. Salvador Illa, president de la Generalitat.
20: Se n'ha donat compte, i s'hi ha sumat, no? Tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, és fer bobar coboms i són històries a la vora del foc.
2: És aquest el president de la Generalitat aquesta mateixa matinada en aquest viatge oficial de que manté al Vietnam. De seguida connectarem en directe per saber altres detalls de què més ha dit el president de la Generalitat. Això mentre la línia 1 del metro torna a circular amb normalitat a Barcelona després de l'incendi d'ahir.
21: El sistema d'emergències mèdiques va haver d'atendre ahir 137 usuaris per un foc als túnels entre les estacions de Clot i Glòries.
2: I parlem també de més d'un centenar de concerts que són els que hi haurà a les festes de la Mercè.
22: Amb noms com Maria Jaume, La Pegatina, Els Amics de les Arts, Els Catarrasos, Betlana. Seran 16 escenaris diferents del 23 al 27 de setembre.
24: Bon dia. Aquesta matinada les temperatures han variat poc. Encara, doncs, ambient molt agradable, fresc a primeres hores, sobretot a l'interior. Potser ha pujat algun grauet cap a la costa, on, evidentment, hi ha aquests valors tropicals i algun valor tòrrid, potser, al voltant de la ciutat, al centre de la ciutat de Barcelona. Bé, avui esperem que les temperatures continuïn guanyant alguns graus més. De fet, no descartem alguns 38 o potser puntualment 39 cap a la zona del Pla de Lleida, però en general serà una jornada molt similar a la d'ahir i en conjunt amb una calor força continua. No desbocada. Amb sol, pocs núvols, algun de tarda al Pirineu poc important, o alguns núvols baixos potser a darreres hores cap al Camp de Tarragona. Pels propers dies la calor, doncs, continuarà lentament intensificant-se.
2: 3 minuts i arribarem a les 8 del matí. Fem ara també un cop d'ull a com tenim la circulació, com tenim el trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
25: Hola, bon dia. Doncs amb congestió a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona, la C58 de Sant Quirze i entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, també de Montcada a Ripollet en direcció Terrassa, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'accés a Rondes, B23 d'Esplugues a la Diagonal d'entrada a Barcelona, l'autopista del Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C59 a Caldes Montbui en sentit sud i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
2: Gràcies, fins ara.
25: Fins ara.
2: Avui al matí de Catalunya Ràdio, ho dèiem abans, parlem bastament, evidentment, de l'última hora de tots aquests incendis, de l'incendi de la Vall d'Uixó, de l'incendi de la Gironda, de l'incendi d'Àvila i Madrid, i connectarem de seguida en directe. I avui també ens acompanyarà l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Serà d'aquí una horeta, dins de l'Àcora. I ja sabeu que li hem donat festa al Manu aquestes vacances d'estiu, però això no vol dir que no pugueu dedicar una cançó. Podeu dedicar una cançó a qui vulgueu, li posarem la cançó original. Podeu dedicar, dèiem, una cançó a qui vulgueu pel motiu que vulgueu. Aquest estiu ho podeu fer al Notes de Veu Breus, al 636-360609, 636-360609. És el que ha fet la Sílvia.
26: Hola, aquest missatge és pel meu marit, en Josep, que ha sigut el seu cumpleanys, i li vull dedicar la cançó Illes dins d'un riu, d'en Tomeu Penya. Per molts anys, t'estimo.

0: Bon dia, són les 8. Comencem amb els titulars. El primer, pel trànsit. Equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Destaquem les cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà, direcció Tarragona, a la C58 de Sant Quirze i entre Montcada i l'entrada de Barcelona pel Nus de la Trinitat, també de Montcada a Ripollet, direcció Terrassa, la B23 entre Esplugues i la Diagonal d'entrada a Barcelona, autopista del Garraf, la C32 de Viladecans a Sant Boi i afectacions als trens entre Reus i Castelló per falta de tensió en una via entre Ulldecona i Vinaròs.
0: L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. La consellera d'Educació manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres implicats. Explicacions que no han convençut l'oposició, tampoc els sindicats de l'educació que volen que es depurin responsabilitats. Avui podrien començar a tornar a casa seva part de les 10.000 persones evacuades al País Valencià per l'incendi que crema des de dissabte a la Vall d'Uixó. El foc continua actiu i sense control, però la situació ha millorat a les últimes hores. L'incendi ja ha calcinat 8.500 hectàrees. I els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten avui un augment del vent i una pujada de les temperatures que poden dificultar les feines d'extinció. El foc al centre de la península continua sense control després d'arrasar més de 75.000 hectàrees i forçar el desallotjament d'una quarantena de localitats. Per tot plegat, el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades per emergències a aquests territoris arrasats pels incendis. També s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat. Les organitzacions agràries donen un vot de confiança al conseller Ordeig i aturen les protestes durant dues setmanes. El conseller va anunciar ahir un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, i flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció d'aus. I convocada per aquest migdia una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. I en cultura, la producció de 3CAT Forastera ha donat el tret de sortida al Festival Atlàntida de Palma. Ho ha fet batent tots els rècords d'entrades venudes en una edició més ambiciosa que mai, amb més de 100 estrenes exclusives.
2: Esports.
3: Fermín, Araujo i Bernal ja s'entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Christian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí.
0: I el titular del temps, domini del sol, amb temperatures avui una mica més altes, la calor encara es mantindrà en valors normalitzats o com a molt de manera puntual es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre i quan acabi el dia podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona.
2: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí d'avui dimarts 28 de juliol. Molt bon dia, aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre a beneficiar-se de la norma de l'oblit judicial. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. Aquesta és la segona vegada que el Suprem aplica la llei d'amnistia després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a favor del text. Divendres ja va amnistiar l'exconseller Roger Torrent i 6 encausats més per delictes de desobediència. De moment, però, la mesura de gràcia continua sense arribar als exiliats a Bèlgica o als encausats pel Tribunal de Comptes. Meritxell Serret va ser un dels membres del govern que es van exiliar després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març del 2021 per comparèixer voluntàriament davant el Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment, va ser consellera d'Acció Exterior durant el govern de Pere Aragonès. A Esquerra Republicana, el partit de Serret, ha expressat la seva satisfacció per aquest pas. Afirma que a partir de la sentència del TJUE s'està veient avalada l'estratègia seguida amb la llei d'amnistia. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. El president de la Generalitat s'ha felicitat per la decisió del Suprem, però insisteix que no es pot quedar aquí perquè encara hi ha molts casos per resoldre. Sentim Salvador Illa.
4: Jo celebro que hi hagi hagut algunes decisions ja del Tribunal Suprem en aquest sentit. Per tant, estic content d'aquestes notícies. M'agradaria que n'arribessin més i ràpid i que, per tant, s'apliqui amb diligència.
0: Declaracions fetes des del Vietnam, on continua de viatge institucional. El president també ha aplaudit que les Canàries s'assumi al nou model de finançament i insta la resta de comunitats a recapacitar. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
5: Salvador Illa ha rebut amb els braços oberts la decisió del govern canari presidit per Coalició Canària, però amb representació del PP. Tot això el dia abans que el Ministeri d'Hisenda es reuneixi amb totes les comunitats per seguir tramitant el nou finançament. Des d'aquí, el president de la Generalitat veu el gest de les Canàries com un bany de realitat i demana a la resta de governs que controla el Partit Popular que toquin de peus a terra.
4: Nosaltres hem fet una proposta amb que ningú hi perdi, tothom hi guanya. Canàries se n'ha donat compte i s'hi ha sumat, no? I ens sembla que tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, doncs és fer bobar coboms i són històries a la vora del foc.
5: A Illa tampoc li ha semblat realista la petició del PP de moure la reunió de demà al setembre i ha demanat que la reforma del finançament s'aprovi el més aviat possible. Ho ha dit just després de reunir-se amb la companyia Vietnam Airlines per començar a estudiar un vol directe Barcelona-Hanoi en un futur. Ara viatja fins a la ciutat de Ho Chi Minh, un motor econòmic del Vietnam, per reunir-se amb el govern de la regió i més tard amb empresaris catalans que treballen aquí.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, atribueix a un error tècnic el desgavell de les proves PISA i admet que, tot i haver-ne tingut coneixement al març, encara no saben exactament què va fallar. Ho ha explicat aquest dilluns en una compareixença al Parlament. Explica la principal hipòtesi que estudia el departament, que és que la coincidència entre les proves PISA i els exàmens de final d'etapa hagués generat confusió als centres. De fet, el 23% dels alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge similar al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
6: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que corresponguin. Unes explicacions, però, que no han convençut els partits de l'oposició que n'han demanat la dimissió. És el cas d'Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
7: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
8: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
9: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
10: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha reclamat la dimissió de la consellera, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de protagonitzar un fracàs institucional. Tampoc ha convençut les explicacions a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
11: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
0: Mentrestant, la portaveu del Sindicat Majoritari d'Educació, l'USTEC, Iolanda Segura, acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més crítiques.
12: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada de l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política evitar el debat social.
0: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en les assemblees. 5 minuts i arribarem a 8:15. Parlem ara dels incendis. Comencem al País Valencià. L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones que podrien tornar a casa aquest matí. La Guàrdia Civil ja investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi encara, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi hagi estat provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, el suport tècnic de Xavier Espel.
13: A aquesta hora s'ha previst que s'aixequi el confinament que es va decretar fa 4 dies quan va començar l'incendi a la Vall d'Uixó. Ahir al vespre, 6.000 veïns de la vall ja van poder tornar a casa. Un d'ells és la Paula, que viu a un barri a la muntanya. El foc li va arribar a 200 metres de casa seva.
14: Molta angoixa perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
13: Encara hi ha unes 10.000 persones desallotjades d'altres pobles. Ara, a la Vall d'Uixó i a tota la zona no bufa el vent i, per tant, els mitjans aeris podran treballar. L'alta humitat relativa d'aquesta nit ha anat a favor dels bombers en un foc que ja ha cremat 8.500 hectàrees amb un perímetre de 72 quilòmetres.
0: I els incendis de Madrid i Àvila continuen cremant fora de control, tot i que s'ha frenat la velocitat de les flames. Per avui s'espera que el vent bufi amb més força i que comenci un progressiu augment de les temperatures que podrien empitjorar les feines d'extinció. Les localitats evacuades ja són més de 40 i les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. Enviada especial a Naval Carnero, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
15: Els bombers han continuat treballant tota la nit per mirar de frenar el flanc nord de l'incendi, el que toca el pantà de Sant Juan, on malgrat tots els esforços ahir no se'n van sortir fins al punt que es van haver d'evacuar 2 pobles més. Des de primeríssima hora s'han activat els mitjans aeris perquè, com reconeixia ahir al vespre el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, al marge, abans no es tornin a complicar les coses, és molt curt.
16: La ola de calor és determinante y es un elemento a valorar sustancialmente. A partir de las 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
15: Entre confinats i evacuats de Madrid, Ávila i Toledo estem parlant d'unes 93.000 persones. Hi ha albergs habilitats per qui s'hi volia estar, però no tothom pot dormir amb matalassos i llits de campanya, i els que no tenen família o amics que els acollin han optat pels hotels que cada dia apugen els preus.
17: Hemos venido aquí ayer y nos ponen un precio, 63 euros. Vale, pues decimos, vale, pues 63 euros lo pagamos. Hoy hemos ido a pagar 73. Y ya digo, bueno, pues vamos a hacerlo para mañana, porque más o menos vamos viendo, por si acaso nos dicen que sí, que nos podemos ir a casa, que para reservar para mañana, y nos vale 120 euros. Esto es lo que hay.
15: La Yolanda és veïna de Cenicientos, on dissabte es van evacuar unes 2.000 persones. Ella té els pares grans i després d'una nit al poliesportiu d'Alcalá de Henares va optar per instal·lar-se a un hotel de Naval Carnero. Ara busca una alternativa, però tothom li respon que pel preu que pot pagar no queda res.
0: I aquesta hora podem marxar en directe cap a la Vall d'Uixó. Ara parlàvem de la situació de l'incendi declarat aquest cap de setmana, però sembla que hi ha novetats. Coia Ballester, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. La nit no ha anat malament, les condicions meteorològiques són bones i ja podem confirmar que es desconfinen els veïns que des de dissabte havien estat tancats a casa en diferents poblacions de tota la zona al voltant de la Vall d'Uixó per aquest incendi que va començar i que està sent tan virulent, però sí que és un canvi de tendència important. La nit ha anat bé, no bufa el vent i, per tant, es desconfinen les 60.000 persones anant curt, perquè eren 64.000 sobre unes 60.000 que han estat confinades a casa. No, les condicions meteorològiques avui són favorables, a part que hi ha hagut molta humitat relativa a la nit, sobre un 80%. Ara no bufa el vent, això vol dir que a més de que hi ha ciutadans desconfinats, s'hi podrà treballar molt bé perquè els mitjans aeris es podran enlairar. Ahir al matí no va ser possible, van haver d'estar aturats durant més de 6 hores, però ara sí es podran enlairar i seguir treballant. La nit ha anat bé, com dèiem, se segueix avançant avançant cap a l'interior i cap al nord en direcció a Onda. És cert, però, que els bombers han de treballar molt a poc, que s'avança molt a poc, però sí que les condicions meteorològiques són, si més no, molt més bones, segons que han confirmat diverses fonts a Trescat Info.
0: Perfecte, doncs bones notícies per a aquests veïns, bones perspectives. Veurem com evoluciona la jornada d'avui. D'aquí un quart d'hora, mal comptat, ho tornem a actualitzar. Colla, gràcies. Fins ara.
13: A vosaltres, bon dia.
0: Afegir encara sobre aquesta qüestió que el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades per emergències. Aquests territoris arrasats pels incendis també s'aprovaran mesures per als treballadors afectats. La declaració de zones greument afectades permetrà que rebin ajudes de l'Estat un cop s'hagi fet la valoració dels danys. A més de les mesures adreçades als territoris damnificats pels incendis, el Consell de Ministres també

0: La pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres de nou als 40 graus en alguns punts del país aquest dimecres. De fet, els bombers han remullat durant tota la nit les 8 hectàrees afectades per un foc que es va declarar ahir a la tarda a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Les flames van calcinar terrenys de conreu. Passa un minut i mig d'un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs es mantenen les cues habituals d'hora punta a l'àrea de Barcelona. N'hi ha a l'autopista AP7, a lentitud i aturades entre Mollet del Vallès i Barberà, en sentit sud, amb algun tram de retenció a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda. A la C58, a l'autopista del Vallès, aturats al tram final d'entrada a Barcelona, entre Montcada i el Nus de la Trinitat, i en direcció Terrassa, lentitud entre Montcada i Ripollet. També hi ha lentitud entre Sabadell Sud i Badia en direcció d'entrada a Barcelona. També cues a la C59 a Caldes de Montbui en sentit sud, autopista B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Autovia A2 de Sant Feliu a Sant Joan d'Espí direcció Barcelona i també a l'altura de Cornellà igualment en direcció d'entrada. A la C32 a Sud, a l'autopista del Garraf, lentitud i aturades entre Viladecans i Sant Boi en direcció Barcelona i continua també la circulació lenta a la B20, la Pota Sud entre Sant Boi i el Prat, també direcció d'entrada. A les rondes de Barcelona, aturats a la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a ronda litoral, entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc, en sentit en Besòs, i també entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, hi ha possibles afectacions als trens entre Reus i Castelló per falta de tensió a la catenària en una via entre Ulldecona i Vinaròs, segons informa Adif. I d'altra banda, s'ha restablert avui el servei ferroviari entre Lleida i les Borges Blanques, afectat des de feia una setmana per danys a la infraestructura a causa d'un robatori de cable. Entre Lleida i la plana Picamoixons es manté el servei per carretera. Més informació al punt de dos quarts.
0: El temps. Jofre Genuí.
2: Comencem aquest dimarts amb temperatures que han pujat un palet, sobretot a Ponent i també cap al nord del país. A la resta s'han mantingut o fins i tot han baixat una mica, però bàsicament valors bastant similars als d'ahir. Per tant, una matinada agradable i fins i tot fresca a l'interior, amb temperatures, evidentment, tropicals per sobre dels 20 a la costa, de fet, a tocar dels 25 al barri del Raval de Barcelona, com a referència de valors més càlids, amb aquesta bombolla de càlid al centre de la ciutat. I bé, les temperatures més fresques a l'interior, doncs avui han quedat una mica per sobre dels 15, al Pirineu poc per sobre dels 10. Jornada de sol, de temperatures un palet més altes. De fet, avui el termòmetre pot puntualment arribar ja als 38, potser 39, a les zones més càlides de Ponent i Terres de l'Ebre, i pocs núvols. De fet, si n'hi ha algun, serà anecdòtic aquesta tarda al Pirineu, i potser de cada vespre sí que hi hagi un augment de núvols baixos localitzats cap a la zona del Camp de Tarragona. Pels propers dies, la calor que continuarà intensificant-se.
3: 3cat.info. Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 3cat.info. 10 minuts i arribarem a 2:15. Ara ens ho confirmava el nostre equip viari. La línia 1 del metro de Barcelona ha reprès l'activitat aquest matí amb normalitat després que ahir a la tarda un incendi a la catenària obligués a interrompre el servei i deixés més d'un centenar de persones ateses pel SEM. El foc es va declarar cap a les 6 de la tarda entre l'estació del Clot i Glòria. Se sospita que un revestiment d'un túnel es va desprendre del sostre, va entrar en contacte amb la catenària elèctrica i es va acabar incendiant. Així ho explicava el conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
5: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
0: L'incendi va omplir de fum les estacions més afectades, va atrapar un comboi a dins del túnel que va ser evacuat. Així ho explicaven a TV3 algunes de les passatgeres.
6: Intentamos quedarnos adentro tirados en el suelo, procuramos mantener la calma, pero en sí los gritos que se escuchaban eran de terror.
7: Clar, la gent cada vegada més nerviosa, anava entrant al fum i que ens obrien les portes.

0: I allà ha sigut una miqueta intuïció, perquè ja hi havia molt fum i gairebé no hi veies, o sigui, ens ploraven els ulls.
1: El sistema d'emergències mèdiques va atendre 137 usuaris, gairebé tots han estat lleu i 6 han estat menys greu. Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills. La decisió l'ha emprès en dues assemblees celebrades ahir a la nit a Alfés, al Segrià, i a Verdú, a l'Urgell. Abans s'havien reunit amb el conseller, que també els havia promès compensacions per als pagesos afectats per les zones de protecció per a les aus. Montblanc, Clara Chavarria.
2: El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
3: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
2: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de reg.
1: I us ho dèiem en titulars, a Palma aquest migdia s'ha convocat una concentració de protesta per les càrregues policials de diumenge en una manifestació contra la massificació turística. La mobilització es farà a les portes de la delegació del govern, a qui consideren responsable de l'actuació policial. De moment, el delegat del govern espanyol a les Balears ja ha anunciat una investigació. Alfonso Rodríguez ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
4: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
1: En canvi, la presidenta balear, Marga Proens, que ha qualificat d'impactants les imatges de les càrregues, apunta directament al delegat.
5: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable.
1: Els sindicats de policia atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van atacar alguns agents. Ens quedem a Palma, però per parlar de cultura, perquè aquests dies és la capital del cinema. De fet, ho és tot aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de 3CAT, que ha donat el tret de sortir del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
6: Forastera és una història de fantasmes deliciosos. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
7: Fantasmes, però no per com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poc més oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
8: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
6: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
1: Esports. Pau Dax, molt bon dia.
9: Bon dia. El Barça continua el seu estatge a Anglaterra, on Fermín, Araujo i Bernal van completar ahir la primera sessió. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo deixa enrere una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge perquè arrossega molèsties al pubis. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Formen part de l'expedició blaugrana Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. Un club blaugrana que ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips, com el Real Madrid. 3CAT i...

0: Info.
1: I avui l'Espanyol també arriba a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada d'una setmana i jugarà dos amistosos. Demà contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. El migcampista blanc i blau brasiler Gabriel Moscardo, que ha arribat aquest estiu cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain, va passar pel tot costa i es va mostrar ambiciós.
2: Y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, estar buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena y claro.
1: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga i Cristian Stuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu de tornar a primera.
3: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir l'objectiu, perquè sabem perfectament que és molt difícil.
1: D'altra banda, el Girona i el Sabadell, que competiran a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. Encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada amb Aitana Bonmatí entrenant al marge del grup per les molèsties al peroné de la cama esquerra. La davantera del Barça B, Célia Segura, ha estat renovada i marxa cedida a l'Atlètic de Madrid. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Ahir es va anunciar la novena incorporació, Tosan Ewamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. De 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. I el Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat en cap equip europeu. L'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA als Cleveland Cavaliers a raó de 2,5 milions d'euros bruts. I encara a l'NBA, els Sixers han fet oficial el fitxatge de LeBron James.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En futbol sala, el blaugrana Pitu ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
4: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
1: El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, ja que han aconseguit 6 dels 7 possibles. Pitu també ha guanyat el premi a millor pivot. Mateus, el de millor a l'esquerra, Gaun, el de millor a la dret, Antoni, el de millor tanca i Didac, el de millor porter. L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament. En handbol, el Barça iniciarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost a la ciutat esportiva Joan Gamper amb les proves mèdiques a primera hora del matí i dilluns mateix marxarà cap a Encamp a Andorra. Els campionats d'Europa d'handbol seran fins al 13 d'agost.
0: 3CAT Info.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, repàs el més destacat. Pocs minuts després de les 8 del matí han aixecat el confinament de les 60.000 persones dels pobles afectats des de dissabte per l'incendi que va començar a la Vall d'Uixó. Aquesta nit les actuacions dels bombers han aconseguit millorar la situació sobre un foc que ha cremat més de 8.000 hectàrees. Això mentre al centre de la península ja hi ha més de 75.000 hectàrees cremades per un foc obligat a desallotjar una quarantena de localitats. I avui el Consell de Ministres, a raó de tot plegat, aprovarà la declaració com a zones greument afectades per emergències a aquests territoris i s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions de les empreses que han hagut d'aturar la seva activitat. I notícia d'ahir a darrera hora, el Tribunal Suprem amnistia l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre, a beneficiar-se de la norma de l'oblit judicial. Estava condemnada a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. També repassarem les declaracions ahir de la consellera d'Educació al Parlament sobre el desgavell de les proves PISA. Les atribueix a un error tècnic. Reconeix que encara no saben però què va fallar exactament. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa. Explicacions que no van satisfer ni l'oposició ni els sindicats de l'educació, que en reclamen responsabilitats. A partir d'ara també us explicarem que han detingut a París un home acusat d'atacar amb dos ganivets tres dones en ple carrer, dues de les quals estan ferides greus, tot i que la seva vida no corre perill. Les autoritats franceses investiguen el motiu d'aquest atac sense confirmar de moment cap hipòtesi. Això mentre a Alemanya el canceller Friedrich Merz promet endurir la legislació després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín. Durant la marxa de l'orgull LGTBI, el suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. En cultura us explicarem que fins al 10 d'agost Cambrils al Baix Camp acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts amb noms com Jethro Tull, la Ludwig Band, Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé. Fem un repàs també a carreteres i transports públics. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Encara queden cues a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, direcció Tarragona, també a Barberà, direcció Girona, la C58 a Badia i de Montcada, l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'enllaç amb Rondes, B23 d'Esplugues a la Diagonal, també d'entrada a Barcelona, i destaquem també la C17 als Hostalets de Balanyà, direcció Vic.
1: En esports, Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça i l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a Anglaterra i jugarà demà davant al Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. Acabem aquest repàs amb el temps. Domini del sol, temperatures una mica més altes. La calor encara es mantindrà, però amb valors normalitzats avui. Com a molt, de manera puntual, es pot arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre. I quan acabi el dia podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona. Passen 3 minuts i mig de 8:45, s'aixeca el confinament de les 60.000 persones afectades per l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Els veïns estaven confinats des de dissabte. La millora de la situació durant la nit ha permès posar fi a aquesta mesura. L'incendi, recordem, ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Marxem cap allà en directe. Colla Ballester, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Quart dia d'incendi a la Vall d'Uixó i s'aixeca el confinament dels veïns. Ahir al vespre ja van poder tornar a casa 6.000 ciutadans de 4 barris de la Vall d'Uixó, 3 de zona urbana i un de zona boscosa, on viu la Paula, per exemple, que va ser evacuada i a qui el foc li va arribar a només 200 metres de casa.
4: Pues de molta angoixa, perquè no te'n vas i no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
3: Que els hagin permès tornar a les seves llars marca un punt d'inflexió molt important al poble, com explica l'alcaldessa de la Vall, Tània Baños.
5: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? Perquè una de les preocupacions grans que tenien era que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat.
3: Aquest matí no bufa el vent, això significa que els mitjans aeris podran treballar no com ahir, que van haver d'estar aturats durant 6 hores al matí. A més, durant la nit s'ha pogut treballar amb una humitat relativa molt alta, sobre el 80%. Per tant, s'han pogut tancar alguns punts i se segueix avançant cap a l'interior. Tot i això, els bombers han d'avançar molt a poc.
1: Perfecte, doncs aquesta és l'última hora des de la Vall d'Uixó que ens ofereix la Coia Ballester. Coia, gràcies, fins ara.
3: Bon dia.
1: I ara saltem cap a Madrid. Allà batalla contra el rellotge també els incendis que afecten aquesta comunitat, també a Àvila, davant l'horitzó, que les condicions meteorològiques empitjorin. De fet, aquest migdia bufarà més el vent i pujaran progressivament les temperatures. Els municipis evacuats superen la quarantena i els 63.000 afectats. Els mitjans aeris han sortit ja des de primera hora del matí per combatre els dos focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. I tenim també una enviada especial a Naval Carnero, Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
0: Els mitjans aeris s'han enlairat només sortir el sol per mirar de consolidar els avenços aconseguits durant la nit per més de 400 efectius terrestres. Han treballat amb maquinària pesada i amb foc tècnic i han aconseguit que el foc no arribés a Valdemaqueda. Al marge de treball, abans no s'aixequi el vent i pugin les temperatures, els termòmetres avui aquí poden arribar als 37 graus, és curt i el foc encara continua actiu i sense control, sobretot al flanc nord, el que toca el pantà de Sant Juan, on ahir es va cremar un club nàutic i es van haver de desallotjar dos pobles més. Hi ha milers de persones en centres d'acollida repartits per Madrid, Toledo i Àvila, però no tothom es pot passar tants dies en llits de campanya i hi ha gent que ha optat pels hotels que cada dia els cobren la nit més cara. La Yolanda i el Luis, veïns de Cenicientos, amb els pares de més de 80 anys, no es creuen el que els està passant.
6: Hemos venido aquí ayer y nos ponen un precio, 63 euros. Vale, pues decimos, vale, pues 63 euros lo pagamos. Hoy hemos ido a pagar 73. Y ya digo, bueno, pues vamos a hacerlo para mañana, porque más o menos vamos viendo por si acaso nos dicen que sí, que nos podemos ir a casa, que para reservar para mañana, y nos vale 120 euros. Esto es lo que hay.
7: No sé, yo como persona no trataria nunca d'abusar en estas condiciones d'abusar.
0: Hauran de marxar, però de moment, pel preu que poden pagar, no troben res.
1: I encara hem de parlar també de l'incendi de la Gironda, França, que tendeix a estabilitzar-se, però es temen noves revifades per la situació meteorològica, que apunta a una pujada també de les temperatures en aquest país. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar-lo del tot. El president Emmanuel Macron va visitar ahir la zona afectada i va demanar unitat davant d'un incendi que, advertit, encara obligarà a afrontar dies molt difícils.
8: 3CAT Info.
1: Seguim amb altres qüestions. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre a beneficiar-se de la norma de l'oblit judicial. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació, una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. Aquesta és la segona vegada que el Suprem aplica la llei d'amnistia després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a favor del text. Divendres ja va amnistiar l'exconseller Roger Torrent i 6 encausats més per delictes de desobediència. De moment, però, la mesura de gràcia continua sense arribar als exiliats a Bèlgica o als encausats pel Tribunal de Comptes. Serret va ser un dels membres del govern que es van exiliar després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Va tornar a Catalunya, però el març del 2021, per comparèixer voluntàriament davant el Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha atribuït a un error tècnic el desgavell de les proves PISA i admet que, tot i haver-ne tingut coneixement al març, encara no saben exactament què va fallar. Ho ha explicat aquest dilluns en una compareixença al Parlament. La principal hipòtesi que estudia el departament és que la coincidència entre les proves PISA i els exàmens de final d'etapa hagués generat confusió als centres. De fet, el 23% dels alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge similar al dels estudiants que no van participar als exàmens de quart d'ESO.
9: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que corresponguin. Unes explicacions, però, que no han convençut els partits de l'oposició que n'han demanat la dimissió. Tampoc ha convençut aquestes explicacions a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: I l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no tirar més crítiques. Sentim la portaveu, Iolanda Segura.
10: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I per tant no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: L'USTEC considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra en les assemblees. Ara marxem, de fet, cap a París. Us ho dèiem en el sumari. Han detingut un home de 31 anys que va atacar amb dos ganivets tres dones a prop de la Porte de Clichy, al nord de la capital. Clàudia Serra.
11: Les autoritats franceses no han comunicat de moment cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que en ser detingut el suposat atacant ha fet declaracions incoherents. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior francès.
12: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
11: Les dones tenen 19, 24 i 36 anys. Dues estan ferides greus i una menys greu, però segons les autoritats franceses la seva vida no corre perill.
1: I ara anem cap a Berlín. El canceller alemany Friedrich Merz promet endurir la legislació després de l'atropellament mortal de dissabte durant la marxa de l'orgull LGTBI. A la capital, el suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Berlín, Jordi Regàs.
13: Alemanya reformarà la llei del menor per evitar casos com el de l'atropellament de dissabte. Tot i que l'autor Abdul Balut tenia una condemna ferma de presó, continuava al carrer perquè el jutge li havia donat l'opció d'esmenar-se. El govern aposta per la madura. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
14: La meva pregunta és, es podria haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
13: En casos similars, Merz ha proposat que es retiri la nacionalitat, una opció que només seria possible si l'autor dels fets en té dues. No era el cas d'Abdul Balut.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Tornem a casa nostra. Catalunya ha tractat més de 31.000 pacients amb hepatitis C des del 2015, quan es va posar en marxa un pla integral per detectar aquesta infecció. L'estratègia del Departament de Salut es basa en la prevenció, el diagnòstic precoç i la cerca activa de persones amb infecció no diagnosticada. A través d'una unitat mòbil de cribratge s'han fet més de 2.000 proves a persones i col·lectius allunyats del sistema sanitari i s'han detectat 133 infeccions actives pel virus. Els consumidors de drogues, les persones sense llar i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat continuen presentant un risc més elevat de no ser diagnosticades o de no rebre el tractament i el seguiment clínic adequat. Més d'un 60% de les persones diagnosticades per aquest dispositiu itinerant han iniciat un tractament antiviral. Segons l'OMS, les hepatitis víriques provoquen 1,3 milions de morts anuals al món. Parlem també de les últimes excavacions a les cases del jaciment d'Empúries que han aportat una troballa singular en un context domèstic. S'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. Girona, Maria Rovira.
16: El fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic encara té restes de pintura i podria representar una sirena. S'ha trobat en una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
17: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cor, cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
16: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari. S'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants.

0: Hem arribat a 9:15, connexió amb el nostre equip viari. Mariluz García, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Encara queden algunes cues d'hora punta a l'àrea de Barcelona. N'hi ha a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La B20 la pot anar des de Santa Coloma de Gramenet. La mateixa C58 amb lentitud entre Sabadell Sud i Badia, direcció Barcelona. La P7 també amb circulació lenta entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. C59 a Caldes de Montbui i a Mollet del Vallès també direcció sud. La C17 a l'altura dels Hostalets de Balanyà per anar cap a Vic. De moment no consta que hi hagi cap incidència en aquesta zona. B23 d'Esplugues a l'entrada de Barcelona per la Diagonal. Autovia A2 amb lentitud entre Sant Joan d'Espí i Cornellà, direcció d'entrada. La C32 sud, l'autopista del Garraf, també en circulació lenta entre Viladecans i Sant Boi. I més endavant a la B20 la pota sud entre el Sant Boi i el Prat, també direcció d'entrada a Barcelona. I fora de l'àrea de Barcelona, també aturants a la C65 a l'altura de Llambilles, direcció Girona. A les rondes de Barcelona, cues a la ronda de dalt encara, des del Nus de Trinitat i fins la Vall d'Hebron, de forma intermitent, direcció Llobregat. També molta intensitat entre Sant Gervasi i Vallcarca, direcció Besòs. Ronda litoral, aturada entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i entre passeig de la zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs. I a l'extrem sud de la Gran Via també hi ha retencions als voltants de plaça Cerdà, en direcció d'entrada a Barcelona. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que hi ha possibles afectacions als trens entre Reus i Castelló per una falta de tensió en una via a la catenària entre Ulldecona i Vinaròs. S'ha restablert el servei ferroviari entre Lleida i les Borges Blanques, que estava afectat des de feia una setmana per danys a la infraestructura a causa d'un robatori de cable. Entre Lleida i la plana Picamoixons sí que es manté el servei per carretera. I d'altra banda, per una avaria, el tren de l'R11 que havia d'arribar a Portbou a les 9 i 8 minuts ha tingut una avaria al mateix comboi i circula amb un retard d'una hora i 20 minuts. Més informació al punt de les 9.
0: El temps. Crònica aquesta hora del Jofre Genué.
2: Aquesta matinada les temperatures més baixes han quedat al voltant d'aquests 10 graus a Das, a Cerdanya, també a Ger, 10-11 aproximadament, a Guixers, al Solsonès, també 10 graus, o a Prades, també, a tocar gairebé dels 10, a la zona del Baix Camp, alta muntanya. Les temperatures també han pujat al voltant d'aquests 10-11, tant a Núria com també avui, a la cota 2.000 i 2.500, respectivament. Hi ha hagut un petit ascens d'un parell o 3 de graus a Ponent, també zones de muntanya, però tot i així encara l'ambient molt agradable. De fet, les temperatures com molt han quedat una mica per sobre dels 15 a l'interior, lleugerament per sobre dels 10, per tant, cap al nord del país, i a la costa aquests valors tropicals per sobre dels 20, però encara no hi ha hagut valors tòrrids. De fet, al barri del Raval de Barcelona el termòmetre ha tornat a baixar per sota lleugerament dels 25 graus. Bé, avui esperem una jornada de sol, d'estabilitat absoluta. Destacarem que les temperatures poden pujar una mica més, però tot i així la calor encara bastant continguda, amb valors els més càlids al voltant dels 38-39 puntualment, potser cap al Pla de Lledó, les Terres de l'Ebre, i a últimes hores podrien sorgir alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona. Pels propers dies la temperatura anirà pujant i per tant la calor s'anirà intensificant, sent cada cop més canicular. De fet, demà podria haver-hi algun primer valor de 40 graus al Pla de Lleida.
3: Tresca Info. Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: Tresca Info. Passen 4 minuts de 9:15. Notícia que acabem de conèixer. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat, acusat de matar-ne un altre ahir a la nit. El crim va passar enmig d'un carrer d'aquest municipi. Els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública i quan van arribar van localitzar la víctima ja morta i un altre home amb ferides greus que van haver de traslladar a un centre hospitalari. No gaire lluny de la zona van localitzar el presumpte autor d'aquestes agressions. Seguim a acord per a l'acomiadament de la plantilla de Llet Pasqual de Gurb, a Osona. Els 86 treballadors afectats han acceptat les indemnitzacions ofertes per l'empresa. Cadascun cobrarà 33 dies de sou per any treballat i 45 dies per cada any de contracte anterior al febrer del 2012. Les instal·lacions passaran, recordem, a partir de divendres a mans de Casa Tarradellas, que hi produirà mozzarella. L'empresa catalana no ha fet cap proposta per contractar els operaris acomiadats de Pasqual. I ara anem cap a Viella. A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Sofia Cabanes.
4: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
5: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no?
4: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les entrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
0: A Raïmat, a Segrià, ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'ha batut el rècord per les altes temperatures, que han accelerat la maduració del raïm. Llei de Juli Albacar.
6: En 109 anys d'història, no s'havia veremat mai tan aviat a Raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
7: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a lo que són els raïms i els ceps, i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
6: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i per això s'està apostant més pel vi blanc que pel negre.

0: Arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils amb Jethro Tull de caps de cartell. S'han programat 14 concerts al Parc del Pinaret com a escenari principal, per on també passaran noms com Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o la Ludwig Band. Ens ho explica des de Tarragona, Manel Sastre.
1: Un concert gratuït de la diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils enceta una programació en què destaca el concert exclusiu a Catalunya dels Incombustibles Jethro Tull. Serà el 4 d'agost, al Parc del Pinaret, on la banda britànica Diane Anderson presenta Curiosity Tour, un repàs de gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari, que incorpora un village renovat amb propostes enogastronòmiques, actuacions prèvies i DJs per allargar l'experiència fins a la matinada, també hi passaran la resta de caps de cartell, com Siloé, Valeria Castro, Ana Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc, Immortals. Julieta, un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith i Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Parc del Pescador s'hi ha programat Gospel View Choir, Lucrecia, i que celebra els 30 anys als escenaris, i la Ludwig Band, que presenta el seu quart disc Pel Barri es Comenta. Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dir adéu. El programa d'aquesta 51a edició de la FIM, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i Dire Straits. Entre altres novetats, també recupera el Parsamà per dues propostes de música clàssica.
0: I encara més música. Parlem ara de la Mercè, que programa més d'un centenar de concerts amb noms com Maria Jaume, La Pegatina o Els Amics de les Arts. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents del 23 al 27 de setembre. Marta Vives.
2: Espais com el Teatre Grec, la Seu del Districte de Nou Barris, la Platja del Bogatell, la Fabra i Couts o l'Avinguda de Maria Cristina. De tota la programació, a més, hi haurà 5 produccions pròpies, com ha avançat Gisela Saiz, comissària de Mercè Música.
3: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. El projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz, un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert de Baneres. I per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
2: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai de destacat.
0: Esports. Arribarem a les 9 amb tota l'actualitat esportiva i acompanyats del Pau Dax. Pau, molt bon dia.
4: Bon dia. El Barça continua el seu estatge de pretemporada a Anglaterra, on Fermín, Araujo i Bernal van completar ahir la primera sessió. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Ara Araujo deixa enrere una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Baldi, en canvi, continua fent treball al marge perquè arrossega molèsties al pubis. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Formen part de l'expedició blaugrana Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al seu genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. Un club blaugrana que ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips, com el Real Madrid.
5: 3CAT Info.
4: Avui l'Espanyol també arriba a Anglaterra, on farà un estatge d'una setmana i jugarà dos amistosos. Demà contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. El migcampista blanc i blau brasiler Gabriel Moscardo, que ha arribat aquest estiu cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain, va passar ahir pel Tot Costa i es va mostrar ambiciós.
6: Y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, estar buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena y claro.
4: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Stuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any, amb l'objectiu clar de tornar a primera.
7: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir l'objectiu, perquè sabem perfectament que és molt difícil.
4: D'altra banda, el Girona i el Sabadell, que competiran a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. Encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada, amb Aitana Bonmatí entrenant al marge del grup per les molèsties al peroné de la cama esquerra. La davantera del Barça B, Celia Segura, ha estat renovada i marxa cedida a l'Atlètic de Madrid. I un últim apunt en futbol. L'Andorra ha fitxat el davanter de 21 anys, Julian Rijkaard. Arriba cedit de l'Ajax per una temporada amb opció de compra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Ahir es va anunciar la novena incorporació, Tosin Ewamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ha decidit marxar del Barça per aterrar al Dubai de Xavi Pascual. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. De 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. I el Manresa, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys, 1,98 m, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. L'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros bruts per temporada. I encara a l'NBA, els Sixers han fet oficial el fitxatge de LeBron James.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: En futbol sala, el blaugrana Pitu ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
8: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones, entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga así esa próxima temporada.
4: I ara en vol, el Barça iniciarà la pretemporada el dilluns 10 d'agost a la ciutat esportiva Joan Gamper amb les proves mèdiques a primera hora del matí i dilluns mateix marxarà cap a Encamp, a Andorra. Els campions d'Europa d'handbol hi seran fins al 31 d'agost, després de marxaran a Alemanya per disputar un torneig amistós. I seguim en handbol perquè el Granollers ha informat de la mort als 80 anys de Miquel Prat Palaus, capità de l'equip vallesà que va conquerir el seu primer títol europeu, la Recopa d'Europa, el 1976.
5: 3CAT Info. Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. I a aquesta hora el primer titular és pel trànsit, equip viari.
1: Hi ha dos carrils tallats a la Tobia 2 a l'altura de Castellolí en direcció Barcelona a causa d'un accident. De moment provoca 1,5 km de cua. A l'àrea de Barcelona encara queden algunes aturades a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. A l'autovia A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà també direcció Barcelona i encara congestió a les dues rondes de Barcelona en direcció Llobregat.
0: Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. Lluita contra rellotge els incendis de Madrid, Ávila i Toledo perquè les condicions meteorològiques empitjoraran aviat. Arriba més vent i les temperatures pujaran progressivament. Els efectius aeris s'han afegit des de primera hora del matí a les tasques d'extinció i hi ha més de 63.000 evacuats entre els tres focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. I avui el Consell de Ministres aprovarà la declaració com a zones greument afectades per emergències dels territoris arrasats pels incendis forestals els últims dies. També s'aprovaran mesures en l'àmbit laboral, de manera que el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat pel foc. La consellera d'Educació manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Esther Niubó va apuntar a la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres implicats. Explicacions que no han convençut l'oposició ni els sindicats de l'educació que volen que es depurin responsabilitats. L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura els hagi anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, sobretot al Segrià i a l'Urgell. Els col·lectius pagesos alerten que el vot de confiança estarà condicionat als primers resultats del pla per reduir la sobrepoblació de conills i fauna cinegètica. Fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts en noms com Jethro Tull, la Ludwig Bang, Anna Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé.
2: Esports. Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. El Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Christian Stuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí.
0: I pel que fa al temps, domini del sol amb temperatures una mica més altes. La calor encara es mantindrà amb valors normalitzats i, com a molt i de manera puntual, es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o a les Terres de l'Ebre. Quan acabi el dia, podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 9 del matí, és dimarts 28 de juliol del 2026 i aquesta hora us informa Anna Escureixes.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: S'aixeca el confinament per l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Els veïns estaven confinats des de dissabte. La millora de la situació durant la nit ha permès posar fi a la mesura. L'incendi ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
4: Molt bon dia. Quart dia d'incendi a la Vall d'Uixó i s'aixeca el confinament dels veïns. Ahir al vespre ja van poder tornar a casa 6.000 ciutadans de 4 barris de la Vall d'Uixó, 3 de zona urbana i un de zona boscosa, on viu la Paula, per exemple, que va ser evacuada i a qui el foc li va arribar a només 200 metres de casa.
5: pues de molta angoixa, perquè no te'n vas i no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
4: Que els hagin permès tornar a les seves llars marca un punt d'inflexió molt important al poble, com explica l'alcaldessa de la Vall, Tània Baños.
6: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? Perquè una de les preocupacions grans que tenien era que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat.
4: Aquest matí no bufa el vent, això significa que els mitjans aeris podran treballar no com ahir, que van haver d'estar aturats durant 6 hores al matí. A més, durant la nit s'ha pogut treballar amb una humitat relativa molt alta, sobre el 80%. Per tant, s'han pogut tancar alguns punts i se segueix avançant cap a l'interior. Tot i això, els bombers han d'avançar molt a poc a poc.
0: Batalla contrarrellotge als incendis de Madrid i d'Àvila davant l'horitzó que les condicions meteorològiques empitjorin. De fet, aquest migdia bufarà més el vent i pujaran progressivament les temperatures. Els municipis evacuats superen la quarantena i els 63.000 afectats. Els mitjans aeris han sortit ja des de primera hora del matí per combatre els dos focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. Enviada especial Ana Valcarnero, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
7: Els mitjans aeris s'han enlairat només sortir al sol per mirar de consolidar els avenços aconseguits durant la nit per més de 400 efectius terrestres. Han treballat amb maquinària pesada i amb foc tècnic i han aconseguit que el foc no arribés a Valdemaqueda. Al marge de treball, abans no s'aixequi el vent i pugin les temperatures, els termòmetres avui aquí poden arribar als 37 graus, és curt, i el foc encara continua actiu i sense control, sobretot al flanc nord, el que toca el pantà de Sant Juan, on ahir es va cremar un club nàutic i es van haver de desallotjar dos pobles més. Hi ha milers de persones en centres d'acollida repartits per Madrid, Toledo i Àvila, però no tothom es pot passar tants dies en llits de campanya i hi ha gent que ha optat pels hotels que cada dia els cobren la nit més cara. La Yolanda i el Luis, veïns de Cenicientos, amb els pares de més de 80 anys, no es creuen el que els està passant.
8: Hemos venido aquí ayer y nos ponen un precio, 63 euros. Vale, pues decimos, vale, pues 63 euros lo pagamos. Hoy hemos ido a pagar 73. Y ya digo, bueno, pues vamos a hacerlo para mañana, porque más o menos vamos viendo por si acaso nos dicen que sí, que nos podemos ir a casa, que para reservar para mañana, y nos vale 120 euros. Esto es lo que hay.
9: No sé, yo como persona no trataria nunca d'abusar en estas condiciones d'abusar.
7: Hauran de marxar, però de moment, pel preu que poden pagar, no troben res.
0: I a França, l'incendi de la Gironda tendeix a estabilitzar-se, però es temen noves revifades per la situació meteorològica que apunta a una pujada de les temperatures. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar-lo del tot. El president Emmanuel Macron va visitar ahir la zona afectada i va demanar unitat davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
10: Bombers consideren el foc estabilitzat, encara no descarten alguna revifalla i es mantenen, doncs, molt prudents. Ahir dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, els ha visitat per els donar tot el seu suport.
11: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
10: Optimisme i prudència, doncs, per aquest incendi a la Gironda, amb 220.000 persones evacuades que encara no saben quan tornaran a casa.
0: El Consell de Ministres aprovarà avui la declaració com a zones greument afectades per emergències als territoris arrasats pels incendis forestals els últims dies. També s'aprovaran mesures per als treballadors afectats pels incendis. La declaració de zones greument afectades permetrà que rebin ajudes de l'Estat un cop s'hagi fet la valoració dels danys. A més de les mesures adreçades als territoris damnificats pels incendis, el Consell de Ministres també donarà llum verda a un reial decret d'ajudes urgents als treballadors afectats professionalment pels focs. Segons fons de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i treballadors que hagin d'aturar la seva activitat pel foc. També reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà fins a 10 dies el permís per mort d'un familiar. Aquest paquet de mesures, que haurà de convalidar el Congrés, s'adreça específicament a protegir les persones que no poden treballar per motius emocionals derivats de les situacions meteorològiques.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les comunitats governades pel PP demanen ajornar fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Això després que les Canàries ha trencat el consens territorial en contra. Abans que els populars demanessin ajornar la reunió, el nou sistema de finançament va aconseguir el segon vistiplau després del de Catalunya. El govern de les Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, anunciava ahir que donarà suport al nou model de finançament autonòmic. El seu president, Fernando Clavijo, creu que serà bo per a l'arxipèlag.
12: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: La proposta de reforma del finançament autonòmic pactada pel Ministeri d'Hisenda amb Esquerra Republicana representarà per a les Canàries una aportació de 1.300 milions d'euros més a l'any.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, atribueix a un error tècnic el desgavell de les proves PISA i admet que, tot i haver-ne tingut coneixement al març, encara no saben exactament què va fallar. Ho ha explicat aquest dilluns en una compareixença al Parlament. La principal hipòtesi que estudia el departament és que la coincidència entre les proves PISA i els exàmens de final d'etapa hagués generat confusió als centres. De fet, el 23% dels alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge similar al dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
13: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que corresponguin. Unes explicacions, però, que no han convençut els partits de l'oposició que n'han demanat la dimissió. És el cas d'Anna R, de Junts, Jéssica Albiach, dels Comuns, Irene Aragonès, d'Esquerra i Cristian Escribano, del PP.
14: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
15: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
16: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
17: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha reclamat la dimissió de la consellera, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de protagonitzar un fracàs institucional. L'error en les proves PISA també ha provocat indignació en la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi carregat en un primer moment part de les culpes als centres educatius.
18: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.

0: Tornem ara cap a la Vall d'Uixó i connectem amb la nostra enviada especial, Coya Ballester, que rep el suport tècnic d'en Xavier Espel. Coya, quina és l'última hora? Bon dia.
1: Bon dia. Les condicions meteorològiques són millors avui, no bufa el vent. Tot i així, la feina dels bombers és molt intensa i encara hi ha molts veïns pendents de l'evolució per intentar recuperar una mica les seves vides. Parlem des del centre de comandament de la Vall d'Uixó amb l'alcalde d'Alfondeguilla, Salva Ventura. Per entendre'ns, aquest poble té al voltant de 900 habitants i és el que podríem dir la porta d'entrada a la Serra d'Espadà, que és aquest obert que s'està cremant o que s'intenta que no s'acabi de cremar, i on ara treballen intensament els bombers. Alcalde, bon dia. Quina és la situació ara al poble?
2: Bueno, la situació és una calma tensa perquè tenim a moltíssima gent en aquests moments, com bé he dit, estan tots desallotjats en el centre de Moncofa, i per tant pues, esperant que tot això evolucione bé, que transcurrisca el dia amb més normalitat que aquests dos dies que portem tan intensos. El que és el foc, a poc s'està desplaçant cap a les muntanyes. El perill que teníem aquestes hores darrere de que entrara dins del municipi, de moment ja es dona quasi per conclòs, i esperem que en breu, en unes hores, com he dit, això canvia millor amb la gent i els veïns del municipi entrar.
1: Les cases, però sí que teniu tot l'entorn ara, el paisatge molt diferent.
2: Sí, desgraciadament l'entorn ha canviat. Sí que és de veres que la part de baix del municipi, que també toca la Serra d'Espada, com si diguem la porta, no ha, no

0: una hora vam evacuar el municipi i a partir d'ahir pues, els mitjans de comunicació, tant terrestres com aeris, van ficar-se en mans a l'obra i han creat ahir una pantalla que el foc només ha vingut cap a les cases.
1: Una preocupació és el foc i l'altra són els ciutadans, els veïns, hi ha gent gran, com gestioneu tot plegat?
0: Bueno, a nosaltres ens va tocar baixar, com he dit, a la població veïna de Moncofa. La veritat és que allí ens van recibir amb les mans obertes. Portem allí 3 dies, ja hem passat 3 nits. La veritat és que estem molt bé, però evidentment tots tenim i volem veure una vegada més el poble en les condicions que és el van deixar. Jo intento pues, transmitir als veïns la tranquil·litat. Sí que és de veres que, com he dit, pues, el foc no entra dins de les cases i la gent està un poc més tranquil·la.
1: Però clar, no ho acaben de veure, no? Si tu estàs desallotjat, estàs lluny.
0: Bueno, les imatges a vegades són molt contradictòries i per això pues, hem intentat transmitir a tots els veïns i sa calma en fotografies i vídeos per a que vegin que tot a vegades no és el que veuen en les fotos. Va haver ahir, vam tindre una vesprada molt complicada de que el foc estava dins de les cases, ja estava dins del barranc, s'havia passat a l'altre costat de la carretera. Tot això vam intentar desmentir-ho el ràpid possible perquè el que era el mòbil bullia. I
1: com ara, no? Que no paren de... No cara sí, vostè de
0: no
1: rebre
0: paren,
1: trucades.
0: Però és perquè he quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, clar, és el tercer dia i n'hi ha gent que va eixir en lo poc que duia en les mans i ara pues, intentarem assistir i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives i la gent que puga entrar i relaxar-se, ja que, com t'he dit, hi ha molta gent que està totalment nerviosa i angustiada per la situació.
1: Suposo que clar, tothom vol ser ara com la Vall d'Uixó, que molts ciutadans han pogut tornar ja a casa, s'ha desconfinat.
0: Ahir ja se va desconfinar la part de la vall. Nosaltres estem apegats completament a la ciutat, a la població veïna de la vall, i esperem pues, que vagi progressivament cap amunt i vagi dia a dia pues, desconfinant-se les localitats, que esperem avui siga al Fontdevinya.
1: Alcalde, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Han millorat les condicions meteorològiques, que és el que tothom esperava que passés avui. Ara hi ha una miqueta de brisa, però vaja, no bufa el vent com ahir al matí. Vol dir que els mitjans aeris estan podent treballar correctament, com també s'ha pogut treballar amb una humitat molt alta del 80% aquesta nit.
2: Seguirem pendents de com evoluciona el dia. Colla Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel. Moltes gràcies, bon dia.
1: Bon dia. Tresca Info.
3: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
4: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
3: I se't transmet el fred a la mà?
4: Suposo.
3: Oh.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Tresca Info.
2: Són les 9:20, continuem amb la informació. El Tribunal Suprem ha amnistiat l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre a beneficiar-se de la norma de l'oblit judicial. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. Aquesta és la segona vegada que el Suprem aplica la llei d'amnistia després del pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a favor del text. Divendres ja va amnistiar l'exconseller Roger Torrent i 6 encausats més per delictes de desobediència. De moment, però, la mesura de gràcia continua sense arribar als exiliats a Bèlgica o als encausats pel Tribunal de Comptes. Meritxell Serret va ser un dels membres del govern que es van exiliar després del referèndum de l'1 d'octubre del 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març del 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment, va ser consellera d'Acció Exterior durant el govern de Pere Aragonès. Esquerra Republicana, el partit de Serret, ha expressat la seva satisfacció per aquest pas i afirma que, a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia, s'està veient avalada l'estratègia seguida amb la llei d'amnistia. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones persones encausades i que

0: polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. Sobre aquest tema, el president de la Generalitat s'ha felicitat per la decisió del Suprem, però insisteix que no es pot quedar aquí perquè encara hi ha molts casos per resoldre.
1: Jo celebro que hi hagi hagut algunes decisions ja del Tribunal Suprem en aquest sentit. Per tant, estic content d'aquestes notícies. M'agradaria que n'arribessin més i ràpid i que, per tant, s'apliqui amb diligència.
0: Salvador Illa ho ha dit des del Vietnam, on continua de viatge institucional. Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills. La decisió l'han pres en dues assemblees celebrades ahir a la nit a Alfés, al Segrià, i a Verdú, a l'Urgell. Abans s'havien reunit amb el conseller, que també els havia promès compensacions per als pagesos afectats per les zones de protecció per a les aus. Des de Montblanc ens amplia aquesta informació la Clara Chavarría.
2: El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
3: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
2: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de reg.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils. Amb Jethro Tull de caps de cartell, s'han programat 14 concerts al Parc del Pinaret com a escenari principal, per on també passaran noms com Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o la Ludwig Band. Tarragona, Manel Sastre.
5: Un concert gratuït de la Diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils enceta una programació en què destaca el concert exclusiu a Catalunya dels Incombustibles Jethro Tull. Serà el 4 d'agost, al Parc del Pinaret, on la banda britànica Diane Anderson presenta Curiosity Tour, un repàs de gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari, que incorpora un village renovat amb propostes enogastronòmiques, actuacions prèvies i DJs per allargar l'experiència fins a la matinada, també hi passaran la resta de caps de cartell, com Siloé, Valeria Castro, Ana Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc Immortals.
6: Julieta,
5: un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith i Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Parc del Pescador s'hi ha programat Gospel Beauchoir, Lucrecia, i que celebra els 30 anys als escenaris, i la Ludwig Band, que presenta el seu quart disc Pel Barri es Comenta.
7: Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dir adéu.
5: El programa d'aquesta 51a edició de la FIM, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i Dire Straits. Entre altres novetats, també recupera el Parc Samà per dues propostes de música clàssica.
4: Esports.
0: Fins al punt de 2:15 amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
8: Bon dia. El Barça continua el seu estatge a Anglaterra, on Fermín, Araujo i Bernal van completar ahir la primera sessió. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo deixa enrere una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Balde, en canvi, continua fent treball al marge perquè arrossega molèsties al pubis. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Formen part de l'expedició blaugrana Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al seu genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. Un club blaugrana que ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips, com el Real Madrid.
4: 3CAT Info.
8: Avui l'Espanyol també arribarà a Anglaterra, on farà un estatge d'una setmana i jugarà dos amistosos. Demà contra el Burnley, club que també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, el migcampista blanc i blau Gabriel Moscardo, que ha arribat aquest estiu cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain amb opció de compra, va passar-hi pel tot costa i es va definir així.
6: Y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, estar buscar siempre una posición mayor en la tabla. Claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena. Y claro.
8: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Stuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any, amb l'objectiu clar de tornar a primera. L'uruguaià diu que per tancar l'acord de renovació s'ha adaptat a les circumstàncies actuals del club.
9: La verdad que para poder llegar a un acuerdo, bueno, hemos tenido nosotros que hacer un trabajo, evidentemente, porque la realidad es la que es y yo soy el primero que soy consciente de eso y bueno, puedo decir que estoy muy feliz, muy contento.
8: D'altra banda, el Girona i el Sabadell, que competiran a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. Encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada amb Aitana Bonmatí entrenant al marge del grup per les molèsties al peroné de la seva cama esquerra. La davantera del Barça B, Cèlia Segura, ha estat renovada, però marxa cedida a l'Atlètic de Madrid. I un últim apunt en futbol, l'Andorra ha fitxat el davanter de 21 anys, Julian Rijkaard. Arriba cedit de l'Ajax per una temporada amb opció de compra.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Ahir es va anunciar la novena incorporació, Tosan Euamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que marxa al Dubai amb Xavi Pasqual. Euaomo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. De 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Kitsanes Manresa, per la seva banda, va anunciar ahir l'arribada de l'escorta Colby Jones. De 24 anys i 1,98 m, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. L'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA, els Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros per temporada. I encara a l'NBA, els Sixers han fet oficial el fitxatge de LeBron James.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: En futbol sala, el blaugrana Pitu ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala. El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, ja que n'ha aconseguit 6 dels 7 possibles. Pitu també ha guanyat el premi a millor pivot, Mateus el de millor a l'esquerra, Gaun el de millor a la dreta, Antoni el de millor tanca i Didac el de millor porter. L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost i l'Indústria Santa Coloma, en canvi, ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.

0: Són 9:15. Fins ara us hem explicat que s'ha aixecat el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Toledo lluita contra rellotge contra els incendis. Els efectius aeris s'hi han afegit des de primera hora del matí i hi ha més de 63.000 evacuats entre els tres focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. Les comunitats governades pel PP demanen ajornar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Això després que el govern de les Canàries hagi trencat el consens territorial en contra i ha anunciat que donarà suport al nou model perquè beneficia l'arxipèlag. I a partir d'ara us explicarem que l'atur baixa a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats. Segons l'enquesta de població activa del segon trimestre, l'atur s'ha reduït fins al 7,9%, 2 punts menys que fa 3 mesos. Pel que fa al nombre de persones treballant, hi ha 130.000 més que el primer trimestre i es frega ja els 4 milions d'ocupats. De seguida us ampliem. El govern ampliarà el nombre de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Són les anomenades zones de mercat tens. El Departament de Territori n'ha elaborat un nou llistat en què hi apareixen 53 poblacions que no hi eren fins ara. Ara bé, n'hi ha 22 que deixen de ser-hi. En total, els municipis considerats àrees tenses passen de 271 a 302. I detingut un home de 35 anys per l'homicidi d'un altre enmig del carrer a l'Hospitalet de Llobregat ahir a la nit. Els agents policials van localitzar la víctima a la via pública i van traslladar un altre home amb ferides a un centre hospitalari. I pel que fa als esports, Pau Dax...
1: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. El Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí.
0: I pel que fa al temps, domini del sol amb temperatures una mica més altes. La calor encara es mantindrà en valors normalitzats i, com a molt, i de manera puntual, es podrà arribar als 38 graus al Pla de Lleida o les Terres de l'Ebre. Quan acabi el dia, podran sorgir alguns núvols baixos al Camp de Tarragona. Passen 3 minuts del punt de 9:45 del matí. Aquesta hora us expliquem que s'aixeca el confinament per l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Els veïns estaven confinats des de dissabte. La millora de la situació durant la nit ha permès posar fi a la mesura. L'incendi ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
2: Molt bon dia. Quart dia d'incendi a la Vall d'Uixó i s'aixeca el confinament dels veïns. Ahir al vespre ja van poder tornar a casa 6.000 ciutadans de 4 barris de la Vall d'Uixó, 3 de zona urbana i un de zona boscosa, on viu la Paula, per exemple, que va ser evacuada i a qui el foc li va arribar a només 200 metres de casa.
3: Pues de molta angoixa, perquè no te'n vas i no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se... Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
2: Que els hagin permès tornar a les seves llars marca un punt d'inflexió molt important al poble, com explica l'alcaldessa de la Vall, Tània Baños.
4: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? Perquè una de les preocupacions grans que tenien era que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat.
2: Aquest matí no bufa el vent, això significa que els mitjans aeris podran treballar no com ahir, que van haver d'estar aturats durant 6 hores al matí. A més, durant la nit s'ha pogut treballar amb una humitat relativa molt alta, sobre el 80%. Per tant, s'han pogut tancar alguns punts i se segueix avançant cap a l'interior. Tot i això, els bombers han d'avançar molt a poc a poc.
0: Batalla contra rellotge als incendis de Madrid i d'Àvila davant l'horitzó que les condicions meteorològiques empitjorin. De fet, aquest migdia bufarà més el vent i pujaran progressivament les temperatures. Els municipis evacuats superen la quarantena i els 63.000 afectats. Els mitjans aeris han sortit ja des de primera hora del matí per combatre els dos focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. Enviada especial a Naval Carnero, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
5: Els mitjans aeris s'han enlairat només sortir al sol per mirar de consolidar els avenços aconseguits durant la nit per més de 400 efectius terrestres. Han treballat amb maquinària pesada i amb foc tècnic i han aconseguit que el foc no arribés a Valdemaqueda. Al marge de treball, abans no s'aixequi el vent i pugin les temperatures, els termòmetres avui aquí poden arribar als 37 graus, és curt i el foc encara continua actiu i sense control, sobretot al flanc nord, el que toca el pantà de Sant Juan, on ahir es va cremar un club nàutic i es van haver de desallotjar dos pobles més. Hi ha milers de persones en centres d'acollida repartits per Madrid, Toledo i Àvila, però no tothom es pot passar tants dies en llits de campanya i hi ha gent que ha optat pels hotels que cada dia els cobren la nit més cara. La Yolanda i el Luis, veïns de Cenicientos amb els pares de més de 80 anys, no es creuen el que els està passant.
6: Hemos venido aquí ayer y nos ponen un precio, 63 euros. Vale, pues decimos, vale, pues 63 euros... lo pagamos. Hoy hemos ido a pagar 73. Y ya digo, bueno, pues vamos a hacerlo para mañana, porque más o menos vamos viendo, pues si acaso nos dicen que sí, que nos podemos ir a casa, que para reservar para mañana, y nos vale 120 euros. Esto es lo que hay.
7: No sé, yo como persona no trataria nunca d'abusar en estas condiciones d'abusar.
5: Hauran de marxar, però de moment, pel preu que poden pagar, no troben res.
0: 43 municipis de 7 comarques i 3 parcs naturals estan avui en nivell extrem per risc d'incendi a Catalunya. Els agents rurals restringiran l'accés als espais naturals de Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobriran els de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Llevaria i Pradell i les serres de Cardó al Boix. Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país aquest dimecres. De fet, els bombers han remullat durant tota la nit les 8 hectàrees afectades per un foc que es va declarar ahir a la tarda a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Les flames van calcinar terrenys de conreu.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les comunitats governades pel PP demanen ajornar fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Això després que les Canàries ha trencat el consens territorial en contra. Abans que els populars demanessin ajornar la reunió, el nou sistema de finançament va aconseguir el segon vistiplau després del de Catalunya. El govern de les Canàries, liderat per Coalició Canària i en participació del PP, anunciava ahir que donarà suport al nou model de finançament autonòmic. El seu president, Fernando Clavijo, creu que serà bo per l'arxipèlag.
9: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: La proposta de reforma del finançament autonòmic pactada pel Ministeri d'Hisenda amb Esquerra Republicana representarà per a les Canàries una aportació de 1.300 milions d'euros més l'any. Baixa l'atur i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats a Catalunya, 3,99 milions. Segons l'enquesta de població activa del segon trimestre, ara n'hi ha 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Pel que fa a l'atur, s'ha reduït fins al 7,9%, dos punts menys que fa tres mesos. Això són 93.000 aturats menys. Al conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. L'enquesta de població activa es considera l'indicador més fiable del mercat del treball. I el govern ampliarà el número de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Són les anomenades zones de mercat tens. El Departament de Territori n'ha elaborat un nou llistat en què hi apareixen 53 poblacions que no hi eren fins ara. Ara bé, n'hi ha 22 que deixen de ser-hi. En total, els municipis considerats àrees tenses passen de 271 a 302. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell o Sant Andreu de la Barca, el Baix Llobregat, Ciutat, Vilaseca al Tarragonès o Agramunt a l'Urgell. I entre els municipis que deixen de ser zones tenses hi ha Lleida, el Segrià o Granollers i Mollet del Vallès al Vallès Oriental, que segons el govern han millorat la seva situació en matèria d'habitatge. I és que per aparèixer al llistat s'han de complir alguns criteris que es revisen periòdicament, com que el preu de l'habitatge s'encareixi 3 punts per sobre de l'IPC en els últims 5 anys o que les famílies hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge. El llistat d'àrees tenses se sotmetrà ara a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. I encara parlant d'habitatge, el govern espanyol retarda al setembre l'aprovació del decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu es dona temps per buscar-hi suports. La previsió era aprovar-lo al Consell de Ministres d'avui, però finalment deixarà passar l'estiu a causa de la manca de suports parlamentaris. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre altres mesures. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, diu que volen escoltar tothom, però reclama celeritat.
10: Que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als lloguers ni altres mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, avisa d'un segon vot en contra.
11: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat.
0: Segons Junts, les mesures incloses al decret perpetuen les ocupacions i no protegeixen el llogater ni el petit propietari. I encara en clau econòmica, destacar que hi ha un acord per a l'acomiadament de la plantilla de Llet Pasqual de Gurb, a Osona. Els 86 treballadors afectats han acceptat les indemnitzacions ofertes per l'empresa. Cadascun cobrarà 33 dies de sou per any treballat i 45 dies per cada any de contracte anterior al febrer del 2012. Les instal·lacions passaran a partir de divendres a mans de Casa Tarradellas, que hi produirà mozzarella. L'empresa catalana no ha fet cap proposta per contractar els operaris acomiadats de Pasqual.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat acusat de matar-ne un altre ahir a la nit. El crim va passar enmig d'un carrer d'aquest municipi. Els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Quan van arribar van localitzar la víctima ja morta i un altre home amb ferides greus que van haver de traslladar a un centre hospitalari. No gaire lluny de la zona van localitzar el presumpte autor de les agressions. I condemna de 19 anys i mig de presó per a l'autor de l'apunyalament mortal d'un home durant una baralla entre dos clans enfrontats a Mollerussa el 2022. També hi estaven implicats el seu pare i el seu germà. La sentència l'ha dictat l'Audiència de Lleida després del veredicte de culpabilitat emès pel jurat popular. Estela Bosoms.
12: En total es van asseure al banc dels acusats 6 persones, 4 d'una família i 2 de l'altra, tots veïns del Pla d'Urgell, que es van trobar en un bar de Mollerussa el 23 de novembre del 2022. Va ser una baralla multitudinària amb un mort i diversos ferits que va quedar enregistrada per les càmeres de seguretat de l'establiment, unes imatges clau per a la resolució del cas. La pena més alta és per a un home de 39 anys, veí del Palau d'Anglesola, considerat l'autor material de la ganivetada que va matar la víctima, un home de 35 anys de Miralcamp. La condemna per al seu pare és de 13 anys i mig i per al seu germà de 7 anys i mig. Per a la resta d'implicats hi ha condemnes menors. Els clans estaven enemistats per una denúncia prèvia de maltractaments a la filla de la víctima per part d'un membre de la família rival. El judici es va fer a mitjans de juny amb jurat popular, que ja va emetre el veredicte de culpabilitat per a tots els implicats d'acord amb la seva participació en els fets.
0: El Festival de Cinema Atlàntida arriba a la seva edició més ambiciosa i converteix Palma en un punt de referència en pel·lícules com Forastera, producció de 3CAT, o Mother Mary, cridada a ser una cinta de culte. Palma, Caterina Carman Jaume.
13: A Forastera, la delicadesa amb què s'explica la mort d'una àvia i el dol de la seva neta que l'intenta suplir per al seu avi va seduir des del primer moment els protagonistes Lluís Omar i Zoé Stein.
14: Crec que és una història de llum i d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
15: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
13: Una altra de les estrenes de luxe és Mother Mary. Anne Hathaway interpreta una estrella del pop que, quan torna als escenaris, també torna als seus inferns arran del procés artístic.
0: I amb aquesta informació arribem al punt de 3:15. I abans de donar pas a la Mariluz García des de l'equip viari, explicar-vos que la línia 1 del metro de Barcelona ha reprès l'activitat aquest matí amb normalitat després que ahir la tarda un incendi a la catenària obligués a interrompre el servei i deixés més d'un centenar de persones ateses pel SEM. El foc es va declarar cap a les 6 de la tarda entre l'estació del Clot i Glòries i se sospita que un revestiment d'un túnel es va desprendre del sostre, va entrar en contacte amb la catenària elèctrica i es va acabar incendiant. Ara sí, ampliem aquesta informació, la del transport públic, però també l'estat de les carreteres amb la Mariluz García. Mariluz, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs pel que fa a incidències, hi ha un vehicle avariat a l'autopista AP7 a l'altura de Castellbisbal, en sentit sud, en direcció a l'enllaç amb l'autopista B23. Es troba situat al voral, però provoca retencions puntuals en aquesta zona. També estan treballant per retirar els vehicles que han tingut un accident a l'autovia 2 a Castellolí, en direcció Barcelona. Ja es troben al voral. Hi ha complicacions puntuals també en aquesta zona. I pel que fa als accessos a Barcelona, la circulació ja pràcticament normalitzada, però queden alguns trams encara de circulació intensa a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, en sentit sud, la C58 i C33 amb lentitud entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. També hi ha aturades al tram final de l'autopista B23 a l'entrada per la Diagonal. I pel que fa a les rondes, també algunes retencions puntuals a la ronda a dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron i fins a Vallcarca, en sentit a Llobregat, i ronda litoral entre passeig de la Zona Franca i Montjuïc, en sentit en Besòs, i també a l'altura de Fòrum i de la Barceloneta, direcció Llobregat. El transport públic, a banda d'aquesta incidència ja resolta d'ahir a la línia L1 del metro de Barcelona, també s'ha restablert el servei ferroviari entre Lleida i les Borges Blanques, que estava afectat des de feia una setmana per danys a la infraestructura per un robatori de cable. Sí que es manté el servei per carretera entre Lleida i la plana Pica Moixons, i avui també hi ha afectacions als trens entre Reus i Castelló per falta d'atenció a la catenària d'una via entre Ulldecona i Vinaròs. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
8: El temps.
0: Una crònica d'en Jofre Genuer.
17: Aquesta matinada les temperatures més baixes han quedat al voltant d'aquests 10 graus a Das, a Cerdanya, també a Ger, 10-11 aproximadament, a Guixers, al Solsonès, també 10 graus, o a Prades, també, a tocar gairebé dels 10, a la zona del Baix Camp, alta muntanya, les temperatures també han pujat al voltant d'aquests 10-11, tant a Núria com també avui, a la cota 2.000 i 2.500 respectivament. Hi ha hagut un petit ascens d'un parell o 3 de graus a Ponent, també a zones de muntanya, però tot i així encara l'ambient molt agradable. De fet, les temperatures, com molt, han quedat una mica per sobre dels 15 a l'interior, lleugerament per sobre dels 10, per tant, cap al nord del país, i a la costa aquests valors tropicals per sobre dels 20, però encara no hi ha hagut valors tòrrids. De fet, al barri del Raval de Barcelona el termòmetre ha tornat a baixar per sota lleugerament dels 25 graus. Bé, avui esperem una jornada de sol, d'estabilitat absoluta. Destacarem que les temperatures poden pujar una mica més, però tot i així la calor encara bastant continguda, amb valors els més càlids al voltant dels 38, 39 puntualment, potser cap al Pla de Lledó, les Terres de l'Ebre. I a últimes hores podrien sorgir alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona. Pels propers dies la temperatura anirà pujant i, per tant, la calor s'anirà intensificant, sent cada cop més canicular. De fet, demà podria haver-hi algun primer valor de 40 graus al Pla de Lleida.
8: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
18: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
8: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
19: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Falten poc més de 10 minuts per arribar al punt de les 10 del matí. Obrim ara Plana Internacional per explicar-vos que Donald Trump es reuneix avui a Washington amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per primera vegada des de l'inici de l'ofensiva conjunta contra l'Iran. Netanyahu està descontent amb l'alto el foc a la regió i busca a la vegada el suport del president dels Estats Units per la seva reelecció en els comicis de l'octubre a Israel. En canvi, Trump està sota pressió per la falta de resultats de la guerra a l'Orient Mitjà, té aturats els atacs des de divendres i ha defensat en les últimes hores que hi ha possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran.
20: Els iranians volen reunir-se i ens reunirem a veure què passa. Hi ha possibilitats que arribem a un acord, però sense el que els vam fer ni tan sols ens parlarien. Han sol·licitat una reunió a través dels mediadors per parlar directament.
0: Malgrat que hi ha una pausa en els atacs, l'Aràbia Saudita, Jordània i l'Iraq han denunciat des d'ahir atacs de drons atribuïts a l'Iran. El règim de Teheran nega converses amb Washington i insisteix a mantenir el control de l'estret d'Hormuz, que és clau per al comerç mundial de petroli i gas i un dels principals motius de tensió amb els Estats Units. Més enllà de la guerra, l'Iran continua amb el règim d'execucions de persones que van participar en les manifestacions antigovernamentals de l'hivern. Ha penjat dos homes en una plaça d'una localitat del centre del país. El ritme d'execucions s'ha accelerat des de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i Israel a finals de febrer.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha tractat més de 31.000 pacients amb hepatitis C des del 2015, que és quan es va posar en marxa un pla integral per detectar aquesta infecció. L'estratègia del Departament de Salut es basa en la prevenció, el diagnòstic precoç i la cerca activa de persones amb infecció no diagnosticada. A través d'una unitat mòbil de cribratge s'han fet més de 2.000 proves a persones i col·lectius allunyats del sistema sanitari i s'han detectat 133 infeccions actives pel virus. Els consumidors de drogues, les persones sense llar i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat continuen presentant un risc més elevat de no ser diagnosticades o de no rebre el tractament i el seguiment clínic adequats. Més d'un 60% de les persones diagnosticades per aquest dispositiu itinerant han iniciat un tractament antiviral. Segons l'OMS, les hepatitis víriques provoquen 1,3 milions de morts anuals al món. I a Palma, per aquest migdia, s'ha convocat una concentració de protesta per les càrregues policials de diumenge en una manifestació contra la massificació turística. La mobilització es farà a les portes de la delegació del govern, a qui consideren responsable de l'actuació policial. De moment, el delegat del govern espanyol a les Balears ja ha anunciat una investigació. Alfonso Rodríguez ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
1: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: En canvi, la presidenta balear, Marga Proens, que ha qualificat d'impactants les imatges de les càrregues, apunta directament al delegat.
21: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és el màxim responsable.
0: Els sindicats de policia atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van atacar alguns agents.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Les últimes excavacions a les cases del jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular en un context domèstic. S'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. Des de Girona ens amplia aquesta informació la Maria Rovira.
22: El fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic encara té restes de pintura i podria representar una sirena. S'ha trobat en una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries Pere Castanyer.
23: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven, doncs, amb finalitats, diguem-ne, culturals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
22: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari, s'emmarquen el 80è curs internacional d'Arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants.
0: I abans d'arribar a la informació esportiva, explicar-vos que a la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'habitat i la progressió de l'espècie. Viella, Sofia Cabanes.
24: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
25: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no?
24: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar.
8: Esports.
0: Fins al punt de les 10 amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça continua el seu estatge a Anglaterra d'una setmana, avui amb doble sessió d'entrenament. Fermín, Araujo i Bernal ja es van exercitar ahir amb el grup. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo deixa enrere una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge perquè arrossega molèsties al pubis. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Formen part de l'expedició blaugrana Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al seu genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. Un club blaugrana que ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips, com el Real Madrid.
8: 3CAT Info.
2: Avui l'Espanyol també arribarà a Anglaterra, on farà un estatge d'una setmana i jugarà dos amistosos. Demà contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough. Tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, el migcampista blanc i blau Gabriel Moscardo, que ha arribat aquest estiu cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain amb opció de compra, va passar ahir pel Tot Costa i es va definir així.
3: Yo creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena y claro.
2: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga i Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu clar de tornar a primera. L'uruguaià diu que per tancar l'acord de renovació s'ha adaptat a les circumstàncies actuals del club.
4: La verdad que para poder llegar a un acuerdo, bueno, hemos tenido nosotros que hacer un trabajo, evidentemente, porque la realidad es la que es y yo soy el primero que soy consciente de eso. Y bueno, puedo decir que estoy muy feliz, muy contento.
2: D'altra banda, el Girona i el Sabadell, que competiran a segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona a porta tancada. Encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada amb Aitana Bonmatí entrenant al marge del grup per les molèsties al peroné de la seva cama esquerra, la davantera del Barça B. Se li assegura ha estat renovada, però marxa cedida a l'Atlètic de Madrid. I un últim apunt en futbol, l'Andorra ha fitxat el davanter de 21 anys, Julian Rijkaard. Arriba cedit de l'Ajax per una temporada amb opció de compra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Ahir es va anunciar la novena incorporació, Tosin Ewamo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai, el Dubai de Xavi Pasqual. Ewamo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana, de 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. I el Kitsanes Manresa, per la seva banda, va anunciar ahir l'arribada de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat en cap equip europeu. I l'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, concretament, a raó de 2,5 milions d'euros bruts. I encara a l'NBA, els Sixers han fet oficial el fitxatge de LeBron James.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En tennis, la bielorussa Arina Sabalenka, primera en el rànquing ATP, i el serbi Novak Djokovic, cinquè del món entre els tennistes homes, jugaran com a parella els dobles mixtes de l'Obert dels Estats Units, que es disputarà a Nova York. Les dues primeres rondes es jugaran el 25 d'agost i la final l'endemà. I en futbol sala, el blaugrana Pitu ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala. El Barça ha estat el gran guanyador d'aquests premis, ja que n'ha aconseguit 6 dels 7 possibles. Pitu també ha estat guanyador del Premi a Millor Pivot, Mateus, el de millor a l'esquerra, Gaun, el de millor a la dret, Antonio, el de millor tanca, i Didac, el de millor porter.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. 3cat info.

0: L'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions. Ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell o Vilaseca i altres municipis que en surten, és el cas de Lleida o Granollers. Aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. A Madrid, Ávila i Toledo lluita contra el rellotge per als incendis perquè les condicions meteorològiques empitjoraran aviat. Arriba més vent i les temperatures pujaran progressivament. Els efectius aeris s'han afegit des de primera hora del matí. Hi ha més de 63.000 evacuats entre els tres focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. L'exconsellera republicana Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont a qui amnistia el Tribunal Suprem. El president Salvador Illa confia que hi hagi més decisions en aquest sentit i que el tribunal vagi enllestint tots els casos pendents. Les organitzacions agràries donen un vot de confiança al conseller Ordeig i aturen les protestes durant dues setmanes. El conseller va anunciar un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills, i flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció d'aus. Detingut un home de 35 anys per l'homicidi d'un altre enmig del carrer a l'Hospitalet de Llobregat. Ahir a la nit, els agents policials van localitzar la víctima a la via pública i van traslladar un altre home amb ferides a un centre hospitalari. Fins al 10 d'agost, Cambrils, al Baix Camp, acull el Festival Internacional de Música, el FIM. La programació inclou fins a 14 concerts amb noms com Jethro Tull, la Ludwig Band, Anna Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o Siloé. I la reivindicació de la fotografia analògica dels àlbums familiars és l'objectiu de la mostra Portes endins, els arxius dels altres, que s'exposa al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. El responsable és el fotògraf i col·leccionista Jordi Barón, que n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants.
1: Esports.
2: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà amb el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'alè pivot britànic Tosan Ewamo per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: I el temps, sol a Dujum, temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Avui els termòmetres podran arribar als 38 graus o 39 a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquí estareu informant Àngels López Domènech. Comencem. Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que el trimestre anterior, és a dir, hi ha 93.000 aturats menys, segons l'enquesta de població activa, l'EPA. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que en el primer trimestre. Al conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. L'enquesta de població activa es considera l'indicador més fiable del mercat de treball. Doncs bé, dades que hem conegut aquest matí, també aquest matí s'ha fet públic que el govern ampliarà el número de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Són les anomenades zones de mercat tens. El Departament de Territori n'ha elaborat un nou llistat en què hi apareixen 53 poblacions que no hi eren fins ara. Ara bé, hi ha 22 que deixen de ser-hi. En total, els municipis considerats àrees tenses passen de 271 a 302. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell o Sant Andreu de la Barca al Baix Llobregat, Vilaseca al Tarragonès o Agramunt a l'Alt Urgell. I entre els municipis que deixaran de ser zones tenses hi ha Lleida, el Segrià o Granollers i Mollet del Vallès, al Vallès Oriental, que segons el govern ha millorat la seva situació pel que fa a l'habitatge. I és que per aparèixer al llistat s'han de complir alguns criteris que es revisen periòdicament, com que el preu de l'habitatge s'encareixi 3 punts per sobre de l'IPC en els últims 5 anys o que les famílies hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge. El llistat d'àrees tenses se sotmetrà ara a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni també el seu vistiplau.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ara marxem cap al País Valencià. S'aixeca el confinament per l'incendi a la Vall d'Uixó. Els veïns estaven confinats des de dissabte. La millora de la situació durant la nit, però ha permès posar fi a aquesta mesura. L'incendi ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
3: Els mitjans aeris s'han enlairat només sortir el sol per mirar de consolidar els avenços aconseguits durant la nit per més de 400 efectius terrestres. Han treballat amb maquinària pesada i amb foc tècnic i han aconseguit que el foc no arribés a Valldemaquèdà.
0: Doncs aquesta no era la crònica que volíem escoltar. Intentem recuperar la crònica amb la nostra companya Coia Ballester, desplaçada en aquest cas a l'incendi de la Vall d'Uixó. Coia?
4: La Vall d'Uixó va recuperant la normalitat, però altres pobles de la Plana Baixa encara no poden tornar a casa, com el cas del Fondeguilla, la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Les flames no han entrat al poble, però han cremat tot l'entorn. Salva Ventura, l'alcalde, en declaracions a 3Cat Info, explica com espera que els veïns que estan reallotjats a Moncofa puguin tornar aviat al seu poble.
5: A nosaltres es va tocar baixar, com he dit, a la població veïna de Moncofa. La veritat és que allí ens van recibir amb les mans obertes. La veritat és que estem molt bé, però evidentment tots tenim i volem veure una vegada més el poble en les condicions que és el Bandissant. Jo intento transmitir als veïns la tranquil·litat.
4: L'alcalde gestiona ara el poble a distància, organitzant les necessitats i urgències dels veïns.
5: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va així en el poc que duia en les mans, i ara pues, intentarem assistir i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucioni bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
4: En canvi, a la Vall d'Uixó, 6.000 evacuats ja han pogut tornar a casa, ho van fer ahir al vespre. Una d'elles és la Paula, que va haver de sortir corrents quan el foc va arribar a només 200 metres de casa seva.
6: Pues de molta angoixa, perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se... Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
4: Els 30.000 veïns de la Vall d'Uixó ja estan desconfinats, queda ara afectació a altres pobles del voltant. Durant la nit s'ha pogut treballar bé i no bufa el vent, per tant poden treballar la trentena de mitjans aeris.
0: I batalla contra el rellotge, els incendis de Madrid i Àvila davant l'horitzó que les condicions meteorològiques empitjorin. De fet, aquest migdia bufarà més el vent i pujaran progressivament les temperatures. Els municipis evacuats superen la quarantena i els 63.000 afectats. Els mitjans aeris han sortit ja des de primera hora del matí per combatre els dos focs que han cremat més de 75.000 hectàrees. Recuperem aquesta crònica de la nostra enviada especial a Naval Carnero, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
3: Els mitjans aeris s'han enlairat només sortir el sol per mirar de consolidar els avenços aconseguits durant la nit per més de 400 efectius terrestres. Han treballat amb maquinària pesada i amb foc tècnic i han aconseguit que el foc no arribés a Valldemaquèdà. Al marge de treball, abans no s'aixequi el vent i pugin les temperatures, els termòmetres avui aquí poden arribar als 37 graus, és curt, i el foc encara continua actiu i sense control, sobretot al flanc nord, el que toca el pantà de Sant Juan, on ahir es va cremar un club nàutic i es van haver de desallotjar dos pobles més. Hi ha milers de persones en centres d'acollida repartits per Madrid, Toledo i Àvila, però no tothom es pot passar tants dies en llits de campanya i hi ha gent que ha optat pels hotels que cada dia els cobren la nit més cara. La Yolanda i el Luis, veïns de Cenicientos, amb els pares de més de 80 anys, no es creuen el que els està passant.
7: Hemos venido aquí ayer y nos ponen un precio, 63 euros. Vale, pues decimos, vale, pues 63 euros lo pagamos. Hoy hemos ido a pagar 73. Y ya digo, bueno, pues vamos a hacerlo para mañana, porque más o menos vamos viendo, por si acaso nos dicen que sí, que nos podemos ir a casa, que para reservar para mañana, y nos vale 120 euros. Esto es lo que hay.
8: No sé, yo como persona no trataria nunca d'abusar en estas condiciones d'abusar.
3: Hauran de marxar, però de moment, pel preu que poden pagar, no troben res.
0: Aquí a casa nostra, 43 municipis de 7 comarques i 3 parcs naturals estan avui a nivell extrem per risc d'incendi. Els agents rurals restringiran l'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobriran els de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Llevaria i Pradell i les serres de Cardós al Boix. Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que tornarà a fer arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país. De fet, els bombers han remullat durant tota la nit les 8 hectàrees afectades per un foc que es va declarar ahir a la tarda a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Les flames van calcinar terrenys de conreu. I ara marxem cap a França. Nova jornada tensa també allà per culpa de l'incendi de la Gironda, prop de Bordeus. Durant les últimes hores el foc ha baixat d'intensitat, però els bombers temen noves revifades per l'augment de les temperatures, també previst per avui. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees, ha obligat a evacuar 220.000 persones i les autoritats admeten que podrien trigar setmanes encara a extingir-lo. El president Emmanuel Macron va visitar ahir la zona afectada i va demanar unitat a la ciutadania. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
9: Es preveu que aquest dimarts sigui un dia clau en la lluita contra l'incendi a la Gironda. La nit ha estat tranquil·la, el foc segueix estabilitzat al voltant d'aquestes 42.000 hectàrees. Això sí, insisteixen els bombers que no està encara fixat, no està controlat i, mentrestant, les 220.000 persones evacuades encara no poden tornar a casa seva. S'ha aprofitat aquests darrers dies on la temperatura va permetre una mica de tranquil·litat als bombers per poder crear 103 quilòmetres de tallafocs. Directament s'han tallat grans parts d'aquest bosc de pins per evitar que el foc pugui saltar en cas de rabifalla. Aquesta ha estat una feina molt important, amb troncs que han estat posats al costat mateix de les carreteres per poder ser després transformades per les empreses locals. L'autopista A63 continua tallada al trànsit. S'ha actualitzat també el balanç de ferits al si dels bombers amb 93. En la seva visita ahir a dilluns, el president francès Emmanuel Macron ha vingut a presentar el seu suport i l'unitat darrere dels efectius.
10: Això es deu a una sequera extrema que òbviament s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
9: Des de la prefectura de la Gironda es recomana encara als turistes de no venir encara per a passar vacances i s'han anul·lat tots els actes esportius i culturals programats.
0: Tanquem aquest bloc dedicats als incendis i us hem d'explicar que un terratrèmol de magnitud 7,1 ha sacsejat al Japó. És el nivell màxim en l'escala de l'Agència Meteorològica Japonesa. L'epicentre del moviment sísmic s'ha localitzat a 10 quilòmetres sota terra a la regió de Kyushu, al sud del país. El tremolor ha provocat una alerta de tsunami d'un metre d'alçada amb l'ordre a la població d'allunyar-se del litoral. Les autoritats no han informat de danys personals ni materials. Les centrals nuclears del país no s'han vist afectades.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Gonzalo Boye, l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, creu que el Suprem ha començat a acceptar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea amnistiant l'exconsellera Meritxell Serret, els membres de l'antiga mesa del Parlament i també els síndics de l'1 d'octubre. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Boye s'ha mostrat convençut que el Suprem també acabarà aplicant l'amnistia als exiliats.
11: Yo creo que hay que dejarles respirar un poco, ¿no? Un amigo escalador me decía siempre que era más peligroso descender que ascender en la montaña y aquí venimos de una altura muy alta, entonces la bajada yo creo que va a ser gradual.
12: De tota manera, ¿vostè creu que anem pel bon camí?
11: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
0: Boye també ha anunciat que recorreran el processament dels tres Mossos d'Esquadra acusats de protegir l'expresident Puigdemont quan va tornar fugazment a Barcelona fa 2 anys. I el president de la Generalitat també s'ha felicitat per la decisió del Suprem pel que fa a l'amnistia de Meritxell Serret, però insisteix que no es pot quedar aquí perquè encara hi ha molts casos per resoldre.
13: Jo celebro que hi hagi hagut algunes decisions ja del Tribunal Suprem en aquest sentit, per tant estic content d'aquestes notícies, m'agradaria que n'arribessin més i ràpid i que per tant s'apliqui amb diligència.
0: Salvador Illa ho ha dit des del Vietnam, on continua de viatge institucional. És un quart d'onze, ens aturem, toca trànsit i temps. Comencem pel trànsit. Equip viari, Mariluz García, molt bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs ja sense noves incidències han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'autovia 2 a Castellolí en direcció Barcelona, ja pràcticament normalitzada la circulació en aquest punt. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, queden alguns trams de lentitud a l'autopista B7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. Les entrades per la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i també algun tram de lentitud a les rondes, sobretot a la ronda litoral, entre Fòrum i Poble Nou, en direcció Llobregat, i a la ronda a dalt, entre la Vall d'Hebron i Vallcarca, també direcció Llobregat. A la zona de Girona, aturats a la C65, a l'altura de Llambilles, en direcció Girona. I pel que fa a la situació del transport públic, sense noves incidències, recordem que avui s'ha restablert el servei ferroviari entre Lleida i les Borges Blanques, que estava afectat des de feia una setmana pels danys a la infraestructura provocats per un robatori de cable. En canvi, entre Lleida i la Plana Picamoixons encara es manté el servei alternatiu per carretera. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Jofre Genuer.
15: Les temperatures van pujant una mica més ràpidament que ahir. Avui l'ambient es farà una mica més calorós, amb un dia de sol a dojo.

0: 40 graus cap al Pla de Lleida, de manera local, però que ja insinuarà doncs, aquesta tendència. La calor s'intensifica amb un ambient força canicular, sobretot ja a partir de dijous i al cap de setmana, també amb l'arribada d'algunes tronades de tarda al Pirineu. Tresca
1: Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
2: Però si aquesta hora la platja està buida.
1: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
2: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
1: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Val més que en busquem un altre.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
6: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
5: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
6: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
7: Tresca Info.
8: Passen 3 minuts i mig d'un quart d'11. Continuem amb més notícies. Us ho dèiem en titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat acusat de matar-ne un altre ahir a la nit. El crim va passar enmig del carrer, un d'aquests carrers d'aquest municipi. Els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública i quan van arribar van localitzar la víctima ja morta i un altre home amb ferides greus que van haver de traslladar fins a un centre hospitalari. No gaire lluny de la zona van localitzar el presumpte autor d'aquestes agressions. Marxa Mara cap a Lleida, condemna de 19 anys i mig de presó per a l'autor de l'apunyalament mortal d'un home durant una baralla entre dos clans enfrontats a Mollerussa el 2022. També hi estaven implicats el seu pare i el seu germà. La sentència l'ha dictat l'Audiència de Lleida després del veredicte de culpabilitat emès per un jurat popular. Estela Bosoms.
9: En total es van asseure al banc dels acusats 6 persones, 4 d'una família i 2 de l'altra, tots veïns del Pla d'Urgell, que es van trobar en un bar de Mollerussa el 23 de novembre del 2022. Va ser una baralla multitudinària amb un mort i diversos ferits que va quedar enregistrada per les càmeres de seguretat de l'establiment, unes imatges clau per a la resolució del cas. La pena més alta és per a un home de 39 anys, veí del Palau d'Anglesola, considerat l'autor material de la ganivetada que va matar la víctima, un home de 35 anys de Miralcamp. La condemna per al seu pare és de 13 anys i mig i per al seu germà de 7 anys i mig. Per a la resta d'implicats hi ha condemnes menors. Els clans estaven enemistats per una denúncia prèvia de maltractaments a la filla de la víctima per part d'un membre de la família rival. El judici es va fer a mitjans de juny amb jurat popular, que ja va emetre el veredicte de culpabilitat per a tots els implicats d'acord amb la seva participació en els fets.
8: Les organitzacions agràries aturen les protestes durant 2 setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills. La decisió l'ha pres en 2 assemblees celebrades ahir a la nit al Fes, al Segrià i a Verdú, a l'Urgell. Abans s'havien reunit amb el conseller, que també els havia promès compensacions per als pagesos afectats per les zones de protecció per a les aus, les conegudes com a ZEPAs. Montblanc, Clara Chavarria.
10: El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
11: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs, realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
10: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de reg.
8: Arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils amb Jethro Tull de caps de cartell. S'han programat 14 concerts al Parc del Pinaret com a escenari principal, per on també passaran noms com Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o la Ludwig Band. Tarragona, Manel Sastre.
12: Un concert gratuït de la diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils enceta una programació en què destaca el concert exclusiu a Catalunya dels Incombustibles Jethro Tull. Serà el 4 d'agost, al Parc del Pinaret, on la banda britànica Dian Anderson presenta Curiosity Tour, un repàs a gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari, que incorpora un

0: L'haig renovat amb propostes enogastronòmiques, actuacions prèvies i DJs per allargar l'experiència fins a la matinada. També hi passaran la resta de caps de cartell, com Siloé, Valeria Castro, Ana Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc, Immortals. Un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith i Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Parc del Pescador s'hi ha programat Gospel Beauchoir, Lucrecia, i que celebra els 30 anys als escenaris, i la Ludwig Mann, que presenta el seu quart disc Pel barri es comenta.
1: Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dia adéu.
0: El programa d'aquesta 51a edició de la FIM, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i Dire Straits. Entre altres novetats, també recupera el Parc Samà per dues propostes de música clàssica.
2: I una exposició del Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí al Baix Empordà reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants, i ara les mostra sota el títol Portes endins als arxius dels altres. Torroella de Montgrí, Núria Peraire.
3: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
4: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent?
3: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
4: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
3: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
2: Esports. Pau Dax, molt bon dia.
5: Bon dia. El Barça continua el seu estatge a Anglaterra, on acaba de començar el primer entrenament de la doble sessió prevista per avui. Fermín, Araujo i Bernal ja es van exercitar ahir amb el grup. Fermín, va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu de dret que el va deixar sense Mundial. Araujo deixa enrere una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Balde, en canvi, continua fent treball al marge perquè arrossega molèsties al pubis. A l'estaix hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip, entre ells Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André ter Stegen pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. Un club laurana que ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pretenen, entre altres equips, el Real Madrid.
6: Me definirías como un jugador muy aguerrido, ¿sabes? Que hace de todo por el equipo en todos los momentos, todos los minutos. Y también todos los momentos quiere el balón, jugar. Siempre miro frente primeramente para jugar, porque quiero siempre atacar y hacer de todo por mi equipo.
5: Aquest que escoltàvem és el migcampista blanc i blau Gabriel Moscardo, que ha arribat aquest estiu cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain, d'un espanyol que també marxa avui cap a Anglaterra. De fet, ja està volant en aquests moments. Farà un estatge d'una setmana i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. L'equip blanc i blau ha anunciat també la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any, amb l'objectiu de tornar a primera. L'uruguaià diu que per tancar l'acord de renovació s'ha adaptat a les circumstàncies actuals del club.
7: La verdad que para poder llegar a un acuerdo, bueno, hemos tenido nosotros que hacer un trabajo, evidentemente, porque la realidad es la que es y yo soy el primero que soy consciente de eso. Y bueno, puedo decir que estoy muy feliz, muy contento.
5: D'altra banda, el Girona i el Sabadell, que competiran a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. El Barça femení ja ha començat la pretemporada amb Aitana Bonmatí entrenant al marge del grup per les molèsties al peroné de la cama esquerra. La davantera del Barça B, Cèlia Segura, ha estat renovada però marxa cedida a l'Atlètic de Madrid. I Zinedine Zidane serà presentat com a nou entrenador de la selecció francesa a les 11 a la seu de la Federació Francesa de Futbol a París. Zidane, de 54 anys, substitueix Didier Deschamps, que portava 14 anys al càrrec de seleccionador, durant els quals va guanyar el Mundial del 2018, el segon de França, i la Nations League del 2021. I un últim apunt en futbol, l'Andorra ha fitxat el davanter de 21 anys, Julian Rijkaard. Arriba cedit de l'Ajax per una temporada amb opció de compra. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Ahir es va anunciar la novena incorporació, Tosan Ewaomo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar al Dubai de Xavi Pascual. Ewaomo és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. De 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. I el Quinsanes Manresa, per la seva banda, va anunciar ahir l'arribada de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat en cap equip europeu. L'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA, concretament als Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros bruts per temporada. I encara a l'NBA, els Sixers han fet oficial el fitxatge de LeBron James.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Anem ara al tenis. La bielorussa Arina Sabalenka, primera en el rànquing ATP, i el serbi Novak Djokovic, cinquè del món entre els tenistes homes, jugaran com a parella els dobles mixtes de l'Obert dels Estats Units, que es disputaran a Nova York. Les dues primeres rondes es jugaran el 25 d'agost i la final l'endemà. I acabem amb un últim apunt en futbol, perquè es retira l'àrbitre de la final del Mundial, l'eslové Slavko Vincic. Als 46 anys i considerat un dels millors àrbitres de la història, ho deixa després que fa una setmana arbitrés l'Espanya-Argentina de la final del Mundial. Vincic exercia a l'elit des del 2010.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: 10:45, repassem el més destacat a aquesta hora. L'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions. Ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. I el govern ha renovat i ampliat la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell o Vilaseca i altres municipis, en canvi, que en surten. És el cas de Lleida o Granollers, entre d'altres. També us hem explicat que han aixecat el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès que aquesta situació millori. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. Lluita contra el rellotge en paral·lel als incendis de Madrid, Ávila i Toledo, perquè les condicions meteorològiques empitjoraran aviat. Arriba més vent, les temperatures pujaran progressivament i els efectius aeris s'han afegit des de primera hora a les tasques d'extinció. Ara mateix hi ha més de 63.000 evacuats entre aquests tres focs, que ja ha cremat més de 75.000 hectàrees. Altres qüestions que tractarem en aquesta mitja hora. Donald Trump es reuneix avui a Washington amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, enmig de les diferències sobre la guerra contra l'Iran. El president dels Estats Units manté la pausa en els atacs i defensa que hi ha possibilitats d'arribar a un acord amb el règim de Teheran. I avui a les 12, Pedro Sánchez compareix per fer balanç del curs polític. Repassarem les qüestions que han marcat el que portem d'any. També estem pendents de la protesta convocada aquest migdia a Palma per les càrregues policials de diumenge, que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. I quan faltin 5 minuts per les 11 arribaran els esports. Amb quins continguts, Pau Dax? Bon dia.
2: Doncs amb Fermín, Araujo i Bernal, que ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny de Cristian Estuani, el seu capità, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'alè pivot britànic Tosin Ewamo per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
1: Repassem també el temps. Sol a Dojo avui amb temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Els termòmetres podran arribar als 38-39 graus a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa. Passen 3 minuts de 11:45. Catalunya frega els 4 milions d'ocupats i l'atur baixa del 8%. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, concretament 2 punts menys que el trimestre anterior, és a dir, hi ha 93.000 aturats menys, segons l'enquesta de població activa. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Això vol dir que són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Aquesta xifra recull la incorporació als sectors de l'hostaleria, del comerç i també dels serveis de les persones que es van acollir a la regularització extraordinària d'immigrants. I el govern ampliarà el número de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Són les anomenades zones de mercat tens. El Departament de Territori n'ha elaborat un nou llistat en què hi apareixen 53 poblacions que no hi eren fins ara. Ara bé, n'hi ha 22 que deixen de ser-hi. En total, els municipis considerats àrees tenses passen de 271 a 302. I entre les noves incorporacions destaquen Martorell o Sant Andreu de la Barca, el Baix Llobregat, Vilaseca, el Tarragonès o també Agramunt, a l'Urgell. Entre els municipis que deixaran de ser zones tenses, en canvi, hi ha Lleida, el Segrià o Granollers i Mollet del Vallès, al Vallès Oriental, que, segons el govern, han millorat la seva situació en matèria d'habitatge. I és que per aparèixer al llistat s'han de complir alguns criteris que es revisen periòdicament, com que el preu de l'habitatge s'encareixi 3 punts per sobre de l'IPC en els últims 5 anys o que les famílies hagin de destinar més del 30% dels seus ingressos a pagar l'habitatge. El llistat d'àrees tenses se sotmetrà ara a informació pública i, un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: S'aixeca el confinament per l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Els veïns estaven confinats des de dissabte. La millora de la situació durant la nit, però ha permès posar fi a aquesta mesura. L'incendi ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
3: La Vall d'Uixó va recuperant la normalitat, però altres pobles de la Plana Baixa encara no poden tornar a casa, com el cas del Fondeguilla, la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Les flames no han entrat al poble, però han cremat tot l'entorn. Salva Ventura, l'alcalde, en declaració instal·lacions. A 3Cat Info explica com espera que els veïns que estan reallotjats a Moncofa puguin tornar aviat al seu poble.
4: A nosaltres ens va tocar baixar a la població veïna de Moncofa. La veritat és que allí ens van recibir amb les mans obertes. Estem molt bé, però evidentment tots tenim i volem veure una vegada més el poble en les condicions que és el van deixar. Jo intento pues, transmitir als veïns la tranquil·litat.
3: L'alcalde gestiona ara el poble a distància, organitzant les necessitats i urgències dels veïns.
4: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va així en lo poc que duia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
3: En canvi, a la Vall d'Uixó, 6.000 evacuats ja han pogut tornar a casa, ho van fer ahir al vespre. Una d'elles és la Paula, que va haver de sortir corrents quan el foc va arribar a només 200 metres de casa seva.
5: Molta angoixa perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
3: Els 30.000 veïns de la Vall d'Uixó ja estan desconfinats, queda ara afectació a altres pobles del voltant. Durant la nit s'ha pogut treballar bé i no bufa el vent, per tant poden treballar la trentena de mitjans aeris.
1: I els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten un matí decisiu davant la previsió que el temps empitjori en aquesta zona. Entre els dos focs s'han cremat 75.000 hectàrees. El més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades, que s'afronta amb millors perspectives. Segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, durant la nit s'ha pogut treballar en bones condicions.
6: Razonablemente ha sido una noche positiva con mucho esfuerzo. Ha sido un trabajo muy importante y con un resultado razonablemente positivo, con lo cual hoy podemos estar un poco más tranquilos.
1: Els mitjans aeris han sortit ja des de primera hora del matí per combatre aquests dos focs que ja han cremat en total més de 75.000 hectàrees. Pedro Sánchez tanca avui el curs polític amb una compareixença a la Moncloa que estarà molt marcada per aquests incendis. De fet, és una compareixença que començarà a les 12 i el primer que farà serà actualitzar tota la informació al voltant d'aquests focs, però també farà balanç de la legislatura en un moment complicat pels casos de corrupció i per la manca de suports, per exemple, per impulsar els pressupostos. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia.
7: Sánchez compareix aquest migdia des de la Moncloa en roda de premsa i explicarà les mesures per als afectats pels focs. D'una banda, la declaració de zones afectades per emergència de protecció civil, que ha de permetre agilitzar les ajudes, i per altra, un paquet inèdit de mesures laborals per ajudar els treballadors que d'una manera o d'altra no han pogut anar a treballar. Els focs centren ara l'atenció del govern espanyol, que arriba al final del curs polític en un moment molt complicat després de la condemna al germà de Pedro Sánchez o la decisió de jutjar per jurat popular la seva dona Begoña Gómez. L'oposició fa temps que demana eleccions i han sumat també alguns socis com PNB i des de Junts donen la legislatura ja per morta. Però la Moncloa insisteix que encara pot seguir, almenys fins a presentar els pressupostos al Congrés, ja ha passat l'estiu, i també vol intentar amb el finançament autonòmic que demà es vota al Consell de Política Fiscal i Financera. L'executiu espanyol, però, no té suports parlamentaris de moment ni per aprovar els comptes, ni tampoc el nou model de finançament. Sánchez avui intentarà enviar un missatge de futur, de mirada endavant, tot i les dificultats per les quals passa el seu govern.
1: Ara em feia referència a la Tania Hisenda, manté parada la convocatòria per demà del Consell de Política Fiscal i Financera, malgrat la petició de les comunitats governades pel PP, que han demanat ajornar la cita amb l'argument de poder tenir més informació sobre el nou sistema que planteja el govern de Pedro Sánchez. Una demanda que arribava després que el govern de les Canàries trenqués la unitat del bloc contrari al nou finançament, una decisió aplaudida pel president de la Generalitat. Des del Vietnam, Salvador Illa ha instat la resta de comunitats a fer el mateix pas. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
8: Salvador Illa ha rebut amb els braços oberts la decisió del govern canari presidit per Coalició Canària, però amb representació del PP. Tot això el dia abans que el Ministeri d'Hisenda es reuneixi amb totes les comunitats per seguir tramitant el nou finançament. Des d'aquí, el president de la Generalitat veu el gest de les Canàries com un bany de realitat i demana a la resta de governs que controla el Partit Popular que toquin de peus a terra.
9: Nosaltres hem fet una proposta amb que ningú hi perdi, tothom hi guanya. Canàries se n'ha donat compte i s'hi ha sumat, no? I ens sembla que tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se en proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, doncs és fer bobar coboms i són històries a la vora del foc.
8: A Illa tampoc li ha semblat realista la petició del PP de moure la reunió de demà al setembre i ha demanat que la reforma del finançament s'aprovi el més aviat possible. Ho ha dit just després de reunir-se amb la companyia Vietnam Airlines per començar a estudiar un vol directe Barcelona-Hanoi en un futur. Ara viatja fins a la ciutat de Ho Chi Minh, un motor econòmic del Vietnam, per reunir-se amb el govern de la regió i més tard amb empresaris catalans que treballen aquí.
1: I ara ens situem als Estats Units. Donald Trump es reuneix avui a Washington amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per primera vegada des de l'inici de l'ofensiva conjunta contra l'Iran. Netanyahu està descontent amb l'alto el foc a la regió i busca a la vegada el suport del president dels Estats Units per la seva reelecció en els comicis de l'octubre a Israel. En canvi, Trump està sota pressió per la falta de resultats d'aquesta guerra a l'Orient Mitjà, té aturats els atacs des de divendres i ha defensat a les últimes hores que hi ha possibilitats d'arribar a un acord amb l'Iran.
10: Els iranians volen reunir-se i ens reunirem a veure què passa. Hi ha possibilitats que arribem a un acord, però sense el que els vam fer, ni tan sols ens parlarien. Han sol·licitat una reunió a través dels mediadors per parlar directament.
1: Malgrat aquesta pausa en els atacs, l'Aràbia Saudita, Jordània i l'Iraq han denunciat des d'ahir atacs de drons atribuïts a l'Iran. El règim de Teheran nega converses amb Washington i insisteix a mantenir el control de l'estret d'Hormuz, clau per al comerç mundial de petroli i gas i un dels principals motius de tensió amb els Estats Units. Més enllà de la guerra, l'Iran continua amb el règim d'execucions de persones que van participar a les manifestacions antigovernamentals de l'hivern. Ha penjat dos homes en una plaça d'una localitat del centre del país. El ritme d'execucions s'ha accelerat des de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i Israel a finals de febrer. I ara passem per França. Detingut a París un home de 31 anys que va atacar amb dos ganivets tres dones a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Clàudia Serra.
11: Les autoritats franceses no han comunicat de moment cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que en ser detingut el suposat atacant ha fet declaracions incoherents. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior francès.
12: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
11: Les dones tenen 19, 24 i 36 anys. Dues estan ferides greus i una menys greu, però segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Tornem a casa nostra. La família de la treballadora de la neteja de Barcelona morta durant una onada de calor l'estiu de l'any passat denuncia que encara no tenen l'autòpsia definitiva. Ells consideren que la dona va morir per un cop de calor mentre treballava, però avui han fet una reunió de conciliació amb l'empresa concessionària del servei, que no admet cap responsabilitat. Barcelona, Jordi Canal.
13: Una conciliació que és un tràmit obligatori previ continua la via judicial que la família de la Montse tirarà endavant, tot i els entrebancs amb què, segons les seves germanes, s'estan trobant.
14: L'autòpsia seguint sense tenir-la. Tots són troncs a les rodes i, veritablement, estem molt cansats ja.
13: Ells estan convençuts que la falta de mesures de seguretat contra la calor són el motiu que la Montse morís. Mireia Bazaga és l'advocada de la família.
15: Realment l'empresa, doncs, hi va haver-hi una manca de mesures de seguretat per part de l'empresa, que entenem, doncs, que segurament és el que va comportar, doncs, el fatídic resultat del dia 28 de juny de 2025.
13: El sindicat CGT que els fa costat assegura que encara s'incompleixen els protocols que es van posar en marxa després d'aquest cas, com dotar el personal de neteja de polseres intel·ligents o de roba més adient per la calor i de treballar per parelles.
1: Doncs precisament s'acaben de fer públiques aquestes dades. Des de l'1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. A urgències hospitalàries han arribat mig miler de casos i una trentena van acabar amb hospitalitzacions. Les insolacions i cops de calor han afectat principalment el segment de població que va dels 15 als 44 anys i els atès principalment a centres d'atenció primària. Des de l'1 de maig també s'han registrat 230 episodis de síncopes de calor. En aquest mateix període també s'han atès prop de 2.000 casos de deshidratacions, 200 dels quals van acabar ingressats a centres hospitalaris. Aquests episodis són molt més freqüents entre la població més gran de 80 anys. El sistema d'emergències mèdiques ha gestionat més de 1.800 incidents relacionats amb les altes temperatures. Un 60% van necessitar un trasllat a un centre sanitari. En punt, 3:15, és moment d'actualitzar tota la informació pel que fa a la xarxa viària i als transports públics. Saludem la Mariluz García, molt bon dia.
16: Hola, bon dia. Pel que fa a noves incidències, hi ha tallada a Vilaür, a l'Alt Empordà, la carretera local GB-6231 en tots dos sentits, a causa d'un accident, segons informen des del Servei Català de Trànsit. També a les comarques de Girona es mantenen les aturades puntuals a la C65 a l'altura de Llambilles en direcció a la població de Girona. A l'àrea de Barcelona queden petites aturades a la P7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, al lateral la B30, també a Barberà, en direcció Barcelona-Tarragona per enllaçar amb la C58. La mateixa C58 i la C33 enregistren lentitud a l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La B23, al tram final també d'entrada a Barcelona entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal, i a les rondes de Barcelona també un petit tram de lentitud a la ronda litoral entre Fòrum i Poble Nou en direcció Llobregat. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que hi ha afectacions als trens entre Reus i Castelló per falta d'atenció a la catenària en una via entre Ulldecona i Vinaròs. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: El temps.
1: Crònica del Jofre Genuer.
17: Després d'una matinada agradable, fins i tot fresca encara en alguns sectors de l'interior, però amb temperatures una mica més altes, els termòmetres s'enfilen també més ràpidament. De fet, ara mateix, en punts de la costa, ja els termòmetres caminen per sobre, clarament, dels 25. Després d'una matinada que el valor més alt ha sigut de 24,7 al barri del Raval de Barcelona, però que en general les temperatures, tot i que tropicals, han quedat poc per sobre dels 20. A l'interior, ambient agradable, encara temperatures inferiors als 20, els valors més baixos, 10 a Das, 11 a Prades, i avui els valors més alts, entre 2 a 3, 4 graus més que ahir, sobretot a l'interior, s'espera que es pugui arribar a tocar els 38, potser 39, a les zones més càlides del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. Bé, jornada de sol a dojo, ni un núvol, cel serè, només algun núvol de tarda, potser a l'àrea del Pineu, poc important, esquifit, del que no esperem pas conseqüències, o també alguns núvols baixos a darreres hores del dia, podrien formar-se amb humitats altes en sectors de la costa, però de manera molt local, Camp de Tarragona o Empordà. Pels propers dies, temperatura cap amunt, tornarà a l'ambient canicular. De fet, demà podria haver-hi algun primer valor de 40 graus al Pla de Lleida, de fet, amb alguns avisos de calor ja, de cara demà cap a les comarques lleidatanes, però en tot cas el termòmetre pujarà més de valent amb un ambient de plena canícula dijous i de cara al cap de setmana, també amb l'arribada d'alguna tornada tard al Pirineu.
18: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
19: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
19: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
19: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 3Cat Info.
1: Passant 3 minuts i mig de 3:15, ens situem ara a Palma, on aquest migdia s'ha convocat una concentració de protesta per les càrregues policials de diumenge en una manifestació contra la massificació turística. La mobilització es farà a les portes de la delegació del govern, a qui consideren responsable de l'actuació policial. De moment, el delegat del govern espanyol a les Balears ja ha anunciat una investigació. Alfonso Rodríguez ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha fet responsables els comandaments policials.
20: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
1: En canvi, la presidenta balear, Marga Proens, que ha qualificat d'impactants les imatges de les càrregues, apunta directament al delegat.
21: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Ja imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable.
1: Els sindicats de policia atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van atacar alguns agents. Ens quedem a Palma, però per parlar d'una altra qüestió, parlem ara de cultura. El Festival de Cinema Atlàntida arriba a la seva edició més ambiciosa i converteix aquesta població en un punt de referència en pel·lícules com Forastera, producció de 3Cat, o Mother Mary, cridada a ser una cinta de culte. A Forastera, la delicadesa en què s'explica l'amor d'una àvia i el dol de la seva neta, que l'intenta suplir per el seu avi va seduir des del primer moment els protagonistes, Lluís Omar i Zoe Stein, que ho han explicat així a aquesta emissora.
2: Crec que és una història de llum i d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
4: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
1: I també es projectarà Modern Mary, en què Anne Hathaway interpreta una estrella del pop que, quan torna als escenaris, també torna als seus inferns arran d'un procés artístic.

0: 9 minuts i arribarem a les 11 i ara obrim ja bloc esportiu.
1: Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
2: Catalunya és una potència mundial en motociclisme. La primera victòria d'un pilot català és la que Salvador Canyelles aconsegueix a Montjuïc un 4 de maig del 1968 amb una Voltaco 125 centímetres cúbics. Després vindran Mingrau i Víctor Palomo. I de seguida, als anys 80, els Pons i Garriga, amb la irrupció d'Àlex Cribiller a les acaballes d'aquella dècada. El 24 d'octubre del 1999, Àlex Cribiller Tàpies, nascut a Ceba 29 anys abans, aconsegueix el guardó més gran possible dins del món del motociclisme, el títol mundial de la categoria reina, aleshores anomenada 500 centímetres cúbics. Aquesta és la narració del moment històric del periodista Pere Flores per a Catalunya Ràdio.
3: Cinquès de Gibarreu i atenció que el pilot de Ceba acabarà la cursa a la sisena posició perquè pel que sembla Àlex Cribiller, campió del món dels 500 centímetres cúbics, el nen de Ceba de fa 10 anys, acaba de fer història. És el campió de la cilindrada màxima.
2: Aquell títol al circuit de Jacare Paguà, a Rio de Janeiro, és la culminació d'un viatge que havia començat uns anys abans quan un joveníssim Àlex havia falsificat la signatura del pare amb l'ajuda dels germans grans Antoni i Josep per poder inscriure's al Critèrium Solo Moto. El nen de Ceba, com se'l coneix, tenia molt clar que aquell va ser un títol tan desitjat com esperat.
4: Jo ja estava destacat en punts, dic, ara sí que no pot fallar. L'afició ho estava desitjant, tothom ho estava desitjant. No? Era un títol molt esperat pel motociclisme català i espanyol, perquè no hi havia cap pilot que hagués aconseguit un campionat del món de 500. Teníem els 80, els 125, els 2,5 amb el Cito, però la signatura dels 500 ens feia falta, no?
2: L'any 99, Àlex Cribiller obre les portes de bat a bat. Fa creure als joves que venien pel darrere que allò era possible. I certament, n'hi va haver a la seva època i més tard, que ho intenten durant anys. Carles Cardús, Alberto Puig, Emili Alzamora, Carla Checa, Toni Elias, Sete Gibernau, Dani Pedrosa, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Tito Rabat, Àlex Rins, Àlex Márquez, Jordi Torres, Albert Arenas i Xavi Artigas. Tots ells han guanyat curses o en algun cas més d'un títol, però cap de la classe reina, fins que Marc Márquez ho aconsegueix el 2013.
5: Ens va fer obrir els ulls a tots els pilots de casa que era possible guanyar també les cilindrades grans. No, evidentment allà em deixava guiar molt més pel meu pare i per la meva mare, que evidentment pues, apoyaven els pilots de casa, que pel que volia fer jo. Jo no sabia, no tenia ni consciència, no tenia ni idea de que jo es feia en un circuit i que ho veia per la tele. Jo ho veia per la tele i ja està.
2: Cribiller llueix l'U de campió l'any 2000. És un any de molta pluja. El de Ceba no li agrada córrer així i tampoc no s'entén amb la nova onda. Només guanya una cursa a França. Fa 9è de la general final. A la pretemporada del 2001 ja havia tingut algun episodi de salut a Austràlia, però fa un podi a Jerez a la tercera cursa i un segon podi a la República Txeca. Mítica és la seva frase, aquesta onda és un tractoret. Aquella mateixa tarda del diumenge 26 d'agost del 2001, en una reunió amb els japonesos del circuit txec, li comuniquen que no el renovaran, ja no tornaria a pujar al podi. De cara al 2002, amb l'entrada dels nous prototips de 4 temps i amb el suport de Repsol, inicia un projecte amb Yamaha a l'equip de Luis Dantin, que no veuria la llum en competició oficial. Aquell mateix any, Cribiller anuncia que es retira de manera temporal, tot i que acabaria sent definitiva.
6: Rècords, a l'app i al web de Cat Ràdio i al 3Cat.
1: Esports.
0: Pau Dax, molt bon dia.
7: Bon dia. El Barça continua el seu estatge a Anglaterra, on d'aquí mitja hora començarà el primer entrenament de la doble sessió prevista per avui. Fermín, Araujo i Bernal ja es van exercitar ahir amb el grup. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo deixa enrere una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Balde, en canvi, continua fent treball al marge perquè arrossega molèsties al pubis. A l'estaix hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip, entre ells Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. Un club blaugrana que ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips, com el Real Madrid.
1: 3CAT Info.
7: L'Espanyol també marxa a Anglaterra, de fet, i està volant en aquests moments. Farà un estatge d'una setmana i jugarà dos amistosos. Demà contra el Burnley, club també propietat de l'Ampeis, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough. Tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, el migcampista blanc i blau Gabriel Muscardo, que ha arribat aquest estiu cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain amb opció de compra, va passar ahir pel Tot Costa i es va definir així.
8: Me definirías como un jugador muy aguerrido, ¿sabes? Que hace de todo por el equipo en todos los momentos, todos los minutos. Y también todos los momentos quiere el balón, jugar. Siempre miro frente primeramente para jugar porque quiero siempre atacar y hacer de todo por mi equipo.
7: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga i Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any, amb l'objectiu clar de tornar a primera. L'uruguaià diu que per tancar l'acord de renovació s'ha adaptat a les circumstàncies actuals del club.
9: La verdad que para poder llegar a un acuerdo, bueno, hemos tenido nosotros que hacer un trabajo, evidentemente, porque la realidad es la que es y yo soy el primero que soy consciente de eso. Y bueno, puedo decir que estoy muy feliz, muy contento.
7: D'altra banda, el Girona i el Sabadell, que competiran a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. El Barça femení ja ha començat la pretemporada, amb Aitana Bonmatí entrenant-se al marge del grup per les molèsties al peroner de la cama esquerra. La davantera del Barça B, Cèlia Segura, ha estat renovada, però marxa cedida a l'Atlètic de Madrid. I Zinedine Zidane serà presentat com a nou entrenador de la selecció francesa a les 11, a la seu de la Federació Francesa de Futbol, a París. Zidane, de 54 anys, substitueix Didier Deschamps, que portava 14 anys al càrrec de seleccionador, durant els quals va guanyar el Mundial del 2018, el segon de França, i la Nations League del 2021. I un últim apunt en futbol, l'Andorra ha fitxat el davanter de 21 anys, Julian Rijkaard, arriba cedit de l'Ajax per una temporada amb opció de compra.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Ahir es va anunciar la novena incorporació, Tosin Ebouma, un aler pivot que substitueix Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar al Dubai de Xavi Pascual. Ebouma és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. De 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. I el Kitsanes Manresa, per la seva banda, va anunciar ahir l'arribada de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m. Té experiència a la NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. L'exjugador del Real Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, concretament, a raó de 2,5 milions d'euros bruts anuals. I encara a l'NBA, els Sixers han fet oficial el fitxatge de LeBron James. En tenis, la bielorussa Arina Sabalenka, primera en el rànquing ATP, i el serbi Novak Djokovic, cinquè del món entre els tenistes homes, jugaran com a parella els dobles mixtes de l'Obert dels Estats Units, que es disputaran a Nova York. Les dues primeres rondes es jugaran el 25 d'agost i la final l'endemà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: aixequen el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. Lluita contra rellotge als incendis de Madrid, Ávila i Toledo, que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. La previsió és que les condicions meteorològiques empitjorin aviat amb més vent i les temperatures més altes. Els focs, que han cremat més de 75.000 hectàrees, han provocat 63.000 evacuats. L'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions. Ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. El govern renova i amplia la llista de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge. Les considerades zones tensionades passen de 271 a 302, amb noves incorporacions com Martorell i Vilaseca i altres municipis que en surten. És el cas de Lleida o Granollers, entre d'altres. Convocada per aquest migdia una protesta a Palma per les càrregues policials de diumenge que van deixar diversos ferits entre els participants d'una manifestació contra el turisme massiu a les illes. L'actuació, que està sota investigació, ha enfrontat el govern balear amb la delegació del govern espanyol. Detenen un home de 35 anys per l'homicidi d'un altre enmig del carrer a l'Hospitalet de Llobregat ahir a la nit. Els agents policials van localitzar la víctima a la via pública i van traslladar un altre home amb ferides a un centre hospitalari. La reivindicació de la fotografia analògica dels àlbums familiars és l'objectiu de la mostra Portes Endins, els arxius dels altres, que s'exposa al Museu Palau Soterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. El responsable és el fotògraf i col·leccionista Jordi Barón, que n'ha anat recopilant en botigues de vell i encants.
1: Esports. Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'aler pivot britànic Tosin Ebuoma per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: I pel que fa al temps, sol a dojo amb temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Avui els termòmetres podran arribar als 38 graus o 39 a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa.
2: 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 4 minuts del punt de les 11 del matí. És dilluns 28 de juliol del 2026 i aquesta hora us informa Anna Escurell Aixàs.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, entra en el quart dia actiu. Les autoritats han aixecat part del confinament dels veïns, vigents des de dissabte, després de la millora de la situació durant la nit. El foc ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
3: La Vall d'Uixó va recuperant la normalitat, però altres pobles de la Plana Baixa encara no poden tornar a casa, com el cas del Fondeguilla, la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Les flames no han entrat al poble, però han cremat tot l'entorn. Salva Ventura, l'alcalde, en declaracions a 3CAT Info, explica com espera que els veïns que estan reallotjats a Moncofa puguin tornar aviat al seu poble.
4: A nosaltres es va tocar baixar a la població veïna de Moncofa. La veritat és que allí ens van recibir amb les mans obertes. Estem molt bé, però evidentment tots tenim i volem veure una vegada més el poble en les condicions que és el Bandissant. Jo intento pues, transmitir als veïns la tranquil·litat.
3: L'alcalde gestiona ara el poble a distància, organitzant les necessitats i urgències dels veïns.
4: he quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va així en lo poc que duia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
3: En canvi, a la Vall d'Uixó, 6.000 evacuats ja han pogut tornar a casa, ho van fer ahir al vespre. Una d'elles és la Paula, que va haver de sortir corrents quan el foc va arribar a només 200 metres de casa seva.
5: Molta angoixa perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Però la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
3: Els 30.000 veïns de la Vall d'Uixó ja estan desconfinats, queda ara afectació a altres pobles del voltant. Durant la nit s'ha pogut treballar bé i no bufa el vent, per tant poden treballar la trentena de mitjans aeris.
0: Mentrestant, els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila enfronten un matí decisiu davant la previsió que el temps empitjori a la zona. Entre els dos focs s'han cremat 75.000 hectàrees. El més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades, que s'afronta amb millors perspectives. Segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, durant la nit s'ha pogut treballar en bones condicions.
6: Razonablemente ha sido una noche positiva con mucho esfuerzo. Ha sido un trabajo muy importante y con un resultado razonablemente positivo, con lo cual hoy podemos estar un poco más tranquilos.
0: Els mitjans aeris han sortit ja des de primera hora del matí per combatre els dos focs que ja han cremat més de 75.000 hectàrees. Enviada especial a Naval Carnero, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
7: Els mitjans aeris s'han enlairat només sortir el sol per mirar de consolidar els avenços aconseguits durant la nit per més de 400 efectius terrestres. Han treballat amb maquinària pesada i amb foc tècnic i han aconseguit que el foc no arribés a Valldemaquedà. Al marge de treball, abans no s'aixequi el vent i pugin les temperatures, els termòmetres avui aquí poden arribar als 37 graus, és curt i el foc encara continua actiu i sense control, sobretot al flanc nord, el que toca el pantà de Sant Juan, on ahir es va cremar un club nàutic i es van haver de desallotjar dos pobles més. Hi ha milers de persones en centres d'acollida repartits per Madrid, Toledo i Àvila, però no tothom es pot passar tants dies en llits de campanya i hi ha gent que ha optat pels hotels que cada dia els cobren la nit més cara. La Yolanda i el Luis, veïns de Cenicientos, amb els pares de més de 80 anys, no es creuen el que els està passant.
8: Hemos venido aquí ayer y nos ponen un precio, 63 euros. Vale, pues decimos, vale, pues 63 euros lo pagamos. Hoy hemos ido a pagar 73. Y ya digo, bueno, pues vamos a hacerlo para mañana, porque más o menos vamos viendo, pues si acaso nos dicen que sí, que nos podemos ir a casa, que para reservar para mañana, y nos vale 120 euros. Esto es lo que hay.
9: No sé, yo como persona no trataria nunca d'abusar en estas condiciones d'abusar.
7: Hauran de marxar, però de moment, pel preu que poden pagar, no troben res.
0: Pedro Sánchez tanca avui el curs polític amb una compareixença a la Moncloa que estarà molt marcada precisament per aquests incendis. Però també farà balanç de la legislatura en un moment complicat pels casos de corrupció i per la manca de suports, per exemple, per impulsar els pressupostos. Madrid, Tania Tàpia.
10: Sánchez compareix aquest migdia des de la Moncloa en roda de premsa i explicarà les mesures per als afectats pels focs. D'una banda, la declaració de zones afectades per emergència de protecció civil, que ha de permetre agilitzar les ajudes, i per altra, un paquet inèdit de mesures laborals per ajudar els treballadors que d'una manera o d'altra no han pogut anar a treballar. Els focs centren ara l'atenció del govern espanyol, que arriba al final del curs polític en un moment molt complicat després de la condemna al germà de Pedro Sánchez o la decisió de jutjar per jurat popular la seva dona Begoña Gómez. L'oposició fa temps que demana eleccions i han sumat també alguns socis com PNB i des de Junts donen la legislatura ja per morta. Però la Moncloa insisteix que encara pot seguir, almenys fins a presentar els pressupostos al Congrés, ja ha passat l'estiu, i també vol intentar amb el finançament autonòmic que demà es vota al Consell de Política Fiscal i Financera. L'executiu espanyol, però, no té suports parlamentaris de moment ni per aprovar els comptes ni tampoc el nou model de finançament. Sánchez avui intentarà enviar un missatge de futur de mirada endavant, tot i les dificultats per les quals passa el seu govern.
0: I a Catalunya, 43 municipis municipis de 7 comarques i 3 parcs naturals estan avui en nivell extrem per risc d'incendi. Els agents rurals restringiran l'accés als espais naturals de Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobriran els de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, Llaveria i Pradell i les serres del Cardó al Boix. Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de les temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país avui dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a les 11:10 us expliquem que Hisenda manté per ara la convocatòria per demà del Consell de Política Fiscal i Financera, malgrat la petició de les comunitats governades pel PP, que han demanat ajornar la cita amb l'argument de poder tenir més informació sobre el nou sistema que planteja el govern de Pedro Sánchez. Una demanda que arribava després que el govern de les Canàries trenqués la unitat del bloc contrari al nou finançament. Una decisió aplaudida pel president de la Generalitat. Des de Vietnam, Salvador Illa ha instat la resta de comunitats a fer el mateix pas. Enviat especial a Hanoi, Albert Prat.
11: Salvador Illa ha rebut amb els braços oberts la decisió del govern canari presidit per Coalició Canària, però amb representació del PP. Tot això el dia abans que el Ministeri d'Hisenda es reuneixi amb totes les comunitats per seguir tramitant el nou finançament. Des d'aquí, el president de la Generalitat veu el gest de les Canàries com un bany de realitat i demana a la resta de governs que controla el Partit Popular que toquin de peus a terra.
12: Nosaltres hem fet una proposta amb que ningú hi perdi, tothom hi guanya. Canàries se n'ha donat compte i s'hi ha sumat, no? I ens sembla que tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, doncs és fer bobar coboms i són històries a la vora del foc.
11: A Illa tampoc li ha semblat realista la petició del PP de moure la reunió de demà al setembre i ha demanat que la reforma del finançament s'aprovi el més aviat possible. Ho ha dit just després de reunir-se amb la companyia Vietnam Airlines per començar a estudiar un vol directe Barcelona-Hanoi en un futur. Ara viatja fins a la ciutat de Ho Chi Minh, un motor econòmic del Vietnam, per reunir-se amb el govern de la regió i més tard amb empresaris catalans que treballen aquí.
0: Catalunya ha aconseguit baixar el 8% d'aturats en el segon trimestre. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que el trimestre anterior. És a dir, hi ha 93.000 aturats menys segons l'enquesta de població activa, l'EPA. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. I el govern ampliarà el número de municipis on s'aplicarà la limitació del preu del lloguer i altres mesures relacionades amb l'habitatge, són les anomenades zones de mercat tens. El Departament de Territori n'ha elaborat un nou llistat en què hi apareixen 53 poblacions que no hi eren fins ara. Ara bé, n'hi ha 22 que deixen de ser-hi. En total, els municipis considerats àrees tenses passen de 271 a 302. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell o Sant Andreu de la Barca, el Baix Llobregat, Vilaseca al Tarragonès o Agramunt a l'Urgell. I entre els municipis que deixaran de ser zones tenses i a Lleida, al Segrià, o Granollers i Mollet del Vallès, al Vallès Oriental, que, segons el govern, han millorat la seva situació en matèria d'habitatge.

0: Una exposició del Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, el Baix Empordà, reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de vell i en cans i ara les mostra sota el títol Portes endins, els arxius dels altres. Ens amplia aquesta informació la Núria Peraire.
1: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
2: La història de la fotografia és 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent?
1: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
2: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o, si no, són iguals o molt similars.
1: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
0: Hem arribat al punt d'un quart de 12 del matí, moment d'obrir l'àrea de servei. Comencem, com sempre, amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Ja amb poques retencions n'hi ha de localitzades a l'autopista AP2 a l'altura de Torres de Segre, al Segrià, en direcció Barcelona. També a la C65 a l'altura de Llambilles, en direcció Girona. L'autovia A2 a Caldes de Malavella, direcció Barcelona. I a l'àrea metropolitana de Barcelona també alguna petita retenció a l'autopista B23 a l'altura del Papiol en direcció d'entrada a Barcelona, la C58 i la C33 al tram final d'entrada des de Montcada fins al Nus de la Trinitat, i a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt també una petita retenció des del Nus de la Trinitat a Roquetes, direcció Llobregat, i la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta de forma intermitent, direcció Llobregat, i també entre Cantunis i Montjuïc en sentit en Besòs. Pel que fa a la situació del transport públic, sense noves incidències, però recordem que pot haver-hi efectes als trens que uneixen Reus i Castelló per una falta d'atenció a la catenària en una via entre Ulldecona i Vinaròs. I avui, recordem-ho, s'ha restablert el servei ferroviari entre Lleida i les Borges Blanques, que recordem que es trobava afectat des de feia una setmana per danys a la infraestructura a causa d'un robatori de cable. Entre Lleida i la plana Picamoixons, en canvi, es manté el servei alternatiu per carretera. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
4: El temps.
0: Una crònica d'en Jofre Genué.
5: Les temperatures van pujant una mica més ràpidament que ahir. Avui l'ambient es farà una mica més calorós, amb un dia de sol a dojo, per dir, ni un núvol, cel ben serè. I en definitiva que els termòmetres arribaran a prop dels 37-38, potser algun 39, sobretot cap a les zones més càlides del territori del Pla de Lleida o també la Ribera d'Ebre, zones

0: també amb l'arribada d'algunes tornades de tarda al Pirineu.
1: Fresca Info.
2: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Fresca Info. Considera poc probable...
4: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
5: De dilluns a divendres, a 2:15,
4: a Catalunya Ràdio i Fresca Info. Catalunya Vespre.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més.
5: Ningú t'ho explicarà millor. Fresca Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: Passen 4 minuts del punt d'un quart de 12 del matí. A Palma, per aquest migdia, s'ha convocat una concentració de protesta per les càrregues policials de diumenge en una manifestació contra la massificació turística. La mobilització es farà a les portes de la delegació del govern, a qui consideren responsable de l'actuació policial. De moment, el delegat del govern espanyol a les Balears ja ha anunciat una investigació. Alfonso Rodríguez ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat als comandaments policials.
7: Las cargas se decide el operativo policial y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
6: En canvi, la presidenta balear, Marga Proens, que ha qualificat d'impactants les imatges de les càrregues, apunta directament al delegat.
8: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que n'és armat sent responsable.
6: Els sindicats de policia atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van atacar alguns agents. Canviem de tema. El projecte europeu MenBest ha desenvolupat una aplicació per a mòbil destinada a prevenir la depressió. L'eina, que es diu Mentina, forma part d'un projecte que coordina l'Estat, l'Hospital del Mar. L'aplicació fa un seguiment de l'activitat diària de l'usuari amb preguntes específiques i ofereix recomanacions adaptades a cada persona. Els continguts els han elaborat psicòlegs i psiquiatres experts a partir de l'evidència científica. Els responsables recorden que l'eina no substitueix cap tractament mèdic. Ara, un assaig clínic amb 660 voluntaris de tota Europa servirà per validar l'aplicació. I des de l'1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. A urgències hospitalàries han arribat mig miler de casos i una trentena van acabar amb hospitalitzacions. Les insolacions i cops de calor han afectat principalment el segment de població que va dels 15 als 44 anys i els han atès principalment en centres d'atenció primària. Des de l'1 de maig també s'han registrat 230 episodis de síncopes de calor. En aquest mateix període també s'han atès prop de 2.000 casos de deshidratacions, 200 de les quals van acabar ingressats en centres hospitalaris. Aquests episodis són molt més freqüents entre la població més gran de 80 anys. El sistema d'emergències mèdiques ha gestionat més de 1.800 incidents relacionats amb les altes temperatures. Un 60% van necessitar un trasllat a un centre sanitari. I la família de la treballadora de la neteja de Barcelona, morta durant una onada de calor l'estiu de l'any passat, denuncia que encara no tenen l'autòpsia definitiva. Ells consideren que la dona va morir per un cop de calor mentre treballava, però avui han fet una reunió de conciliació amb l'empresa concessionària del servei que no admet cap responsabilitat. Barcelona, Jordi Canal.
9: Una conciliació que és un tràmit obligatori previ continua la via judicial que la família de la Montse tirarà endavant, tot i els entrebancs amb què, segons les seves germanes, s'estan trobant.
10: L'autòpsia seguint sense tenir-la, tots són troncs a les rodes i, veritablement, estem molt cansats ja.
9: Ells estan convençuts que la falta de mesures de seguretat contra la calor són el motiu que la Montse morís. Mireia Bazaga és l'advocada de la família.
11: Realment l'empresa, doncs, hi va haver-hi una manca de mesures de seguretat per part de l'empresa, que entenem, doncs, que segurament és el que va comportar, doncs, el fatídic resultat del dia 28 de juny de 2025.
9: El sindicat CGT, que els fa costat, assegura que encara s'incompleixen els protocols que es van posar en marxa després d'aquest cas, com dotar el personal de neteja de polseres intel·ligents o de roba

0: troben més adient per la calor i de treballar per parelles.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat, acusat de matar-ne un altre ahir a la nit. El crim va passar enmig d'un carrer d'aquest municipi. Els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Quan van arribar, van localitzar la víctima, ja morta, i un altre home amb ferides greus que van haver de traslladar a un centre hospitalari. No gaire lluny de la zona, van localitzar el presumpte autor de les agressions. I una mica de cultura abans d'arribar a la informació esportiva. Arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils. Amb Jethro Tull de caps de cartell, s'ha programat 14 concerts al Parc del Pinaret com a escenari principal, per on també passaran noms com Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o la Ludwig Bang. Des de Tarragona, Manel Sastre.
2: Un concert gratuït de la diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils enceta una programació en què destaca el concert exclusiu a Catalunya dels Incombustibles Jethro Tull. Serà el 4 d'agost, al Parc del Pinaret, on la banda britànica Diane Anderson presenta Curiosity Tour, un repàs de gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari, que incorpora un village renovat amb propostes enogastronòmiques, actuacions prèvies i DJs per allargar l'experiència fins a la matinada, també hi passaran la resta de caps de cartell, com Siloé, Valeria Castro, Ana Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc Immortals. Julieta, un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith i Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Parc del Pescador s'hi ha programat Gospel Beauchoir, Lucrecia, i que celebra els 30 anys als escenaris, i la Ludwig Mann, que presenta el seu quart disc Pel barri es comenta. Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dia adéu. El programa d'aquesta 51a edició de la FIM, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i Dire Straits. Entre altres novetats, també recupera el Parsamà per dues propostes de música clàssica.
1: Esports. Amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
3: Bon dia. Segon dia de l'estatge del Barça a Anglaterra, on en mitja hora començarà el primer entrenament de la doble sessió prevista per avui. Fermín, Araujo i Bernal ja es van exercitar ahir amb el grup. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo deixa enrere una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge perquè arrossega molèsties al pubis. A l'estaix hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Entre ells, Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. Un club blaugrana que ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips, com ara el Real Madrid.
4: 3CAT Info.
3: L'Espanyol també marxa a Anglaterra, de fet ja està volant en aquests moments. Farà un estatge d'una setmana i jugarà dos amistosos. Demà contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough. Tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, el migcampista blanc i blau Gabriel Muscardo, que ha arribat aquest estiu cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain, amb opció de compra, va passar ahir pel Tot Costa i va ser ambiciós.
5: Y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos. Y estar, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena. Y claro.
3: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu de tornar a primera. L'uruguaià diu que per tancar l'acord de renovació s'ha adaptat a les circumstàncies actuals del club.
6: La verdad que para poder llegar a un acuerdo, bueno, hemos tenido nosotros que hacer un trabajo, evidentemente, porque la realidad es la que es y yo soy el primero que soy consciente de eso. Y bueno, puedo decir que estoy muy feliz, muy contento.
3: D'altra banda, el Girona i el Sabadell, que competiran a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona a porta tancada. El Barça femení ja ha començat la pretemporada, amb Aitana Bonmatí entrenant-se al marge del grup per les molèsties al peroné de la cama esquerra. La davantera del Barça B, Celia Segura, ha estat renovada, però marxa cedida a l'Atlètic de Madrid. Zinedine Zidane ha estat presentat com a nou entrenador de la selecció francesa fa uns minuts a la seu de la Federació Francesa de Futbol, a París. Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030. L'exjugador del Real Madrid substitueix Didier Deschamps, que portava 14 anys al càrrec de seleccionador, durant els quals va guanyar el Mundial del 2018, el segon de França, i la Nations League del 2021. I l'Andorra ha fitxat el davanter de 21 anys, Julian Rijkaard. Arriba cedit de l'Ajax per una temporada amb opció de compra. I s'ha arxivat provisionalment la denúncia contra el porter del Sabadell, Diego Fuoli, per iniciar un càntic contra Pedro Sánchez durant la celebració de l'ascens dels Vallesans el 22 de juny. El jutjat que ho ha decidit no hi veu delicte d'odi. La denúncia l'havia interposada la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Ahir es va anunciar la novena incorporació. Tosin Ebuoma, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha marxat al Dubai de Xavi Pascual. Ebuoma és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. De 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. I el Quinzanes Manresa, per la seva banda, va anunciar ahir l'arribada de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat en cap equip europeu. I seguim en bàsquet perquè l'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment a l'NBA, als Cleveland Cavaliers, a raó de 2,5 milions d'euros bruts per temporada. I encara a l'NBA, els Sixers han fet oficial el fitxatge de LeBron James.

0: Són 11:45. Fins ara us hem destacat que s'ha aixecat el confinament per l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià. Les actuacions dels bombers durant la nit han permès millorar la situació. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. Pel que fa als incendis de Madrid, Ávila i Toledo, es continua treballant a contrarrellotge perquè les condicions meteorològiques empitjoraran aviat. Arriba més vent i les temperatures pujaran progressivament. Els focs ja han cremat més de 75.000 hectàrees i hi ha més de 64.000 evacuats. L'atur baixa a Catalunya fins al 7,9% i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupats, 3,99 milions. Ho diu l'enquesta de població activa del segon trimestre. Ara hi ha 130.000 persones més que tenen feina. I tot seguit us explicarem que Junts per Catalunya ha demanat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui al Parlament divendres que ve per donar explicacions sobre el desgavell de les proves PISA. Un terratrèmol magnitud 7,1 ha sacsejat al Japó. És el nivell màxim en l'escala de l'Agència Meteorològica Japonesa. L'epicentre del moment sísmic s'ha localitzat a 10 quilòmetres sota terra a la regió de Kyushu, al sud del país. I també en clau internacional, Donald Trump es reuneix avui a Washington amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, enmig de les diferències sobre la guerra contra l'Iran. I pel que fa als esports, Pau Dax...
1: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estaix d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació fins al juny vinent del capità Cristian Estuani, que arribarà a les 10 temporades com a gironí. I el Barça de bàsquet fitxa l'alè pivot britànic Tosan Ewamo per substituir Toko Shengelia, que marxa al Dubai.
0: I pel que fa al temps, sol a dojo amb temperatures en lleuger ascens, sobretot a l'interior del país. Avui els termòmetres podran arribar als 38 o 39 graus a les zones més càlides de Ponent. A la tarda no es descarta algun núvol poc important al Pirineu o de cara al vespre alguns núvols baixos locals a la costa. Passen pràcticament 3 minuts del punt de 11:45 del matí. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià entra en el quart dia actiu. Les autoritats han aixecat part del confinament dels veïns, vigent des de dissabte, després de la millora de la situació durant la nit. El foc ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Ens amplia aquesta informació des de la Vall d'Uixó, la Colla Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espelt.
2: La Vall d'Uixó va recuperant la normalitat, però altres pobles de la Plana Baixa encara no poden tornar a casa, com el cas del Fondeguilla, la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Les flames no han entrat al poble, però han cremat tot l'entorn. Salva Ventura, l'alcalde, en declaracions a 3Cat Info, explica com espera que els veïns que estan reallotjats a Moncofa puguin tornar aviat al seu poble.
3: A nosaltres ens va tocar baixar a la població veïna de Moncofa. La veritat és que allí ens van recibir amb les mans obertes. Estem molt bé, però evidentment tots tenim i volem veure una vegada més el poble en les condicions que és el vam deixar. Jo intento transmitir als veïns la tranquil·litat.
2: L'alcalde gestiona ara el poble a distància, organitzant les necessitats i urgències dels veïns.
3: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va així en lo poc que duia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
2: En canvi, a la Vall d'Uixó, 6.000 evacuats ja han pogut tornar a casa, ho van fer ahir al vespre. Una d'elles és la Paula, que va haver de sortir corrents quan el foc va arribar a només 200 metres de casa seva.
4: Molt angoixa perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
2: A part de la Vall d'Uixó, també ja poden tornar a casa els veïns de Vilavella, però confinats. També s'adverteix de no beure aigua d'aixeta per un incendi que segueix actiu, tot i que s'avança en la perimetrització.
0: Mentrestant, els bombers treballen en els incendis de Madrid i Àvila. Afronten un matí decisiu davant la previsió que el temps empitjori a la zona. Entre els dos focs s'han cremat 75.000 hectàrees. El més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades, que s'enfronta amb millors perspectives. Segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, durant la nit s'ha pogut treballar en bones condicions.
5: Razonablemente ha sido una noche positiva con mucho esfuerzo. Ha sido un trabajo muy importante y con un resultado razonablemente positivo, con lo cual hoy podemos estar un poco más tranquilos.
0: Els mitjans aeris han sortit ja des de primera hora del matí per combatre els dos focs. I a França, nova jornada tensa per culpa de l'incendi de la Gironda, a prop de Bordeus. En les darreres hores, les autoritats franceses han evacuat prop de 4.000 turistes de la localitat de la Canau davant del risc de ventades i augment de les temperatures previstes per aquesta tarda. Unes evacuacions que se sumen a les més de 220.000 que ja s'havien produït durant aquests dies i que encara no tenen data de retorn. Després de visitar la zona afectada, el president Emmanuel Macron va demanar ahir unitat a la ciutadania. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
6: Es preveu que aquest dimarts sigui un dia clau en la lluita contra l'incendi a la Gironda. La nit ha estat tranquil·la, el foc segueix estabilitzat al voltant d'aquestes 42.000 hectàrees. Això sí, insisteixen els bombers que no està encara fixat. S'ha aprofitat aquests darrers dies on la temperatura va permetre una mica de tranquil·litat als bombers per poder crear 103 quilòmetres de tallafocs. Directament s'han tallat grans parts d'aquest bosc de pins per evitar que el foc pugui saltar en cas de rebifalla. Aquesta ha estat una feina molt important amb troncs que han estat posats al costat mateix de les carreteres per poder ser després transformades per les empreses locals. L'autopista 63 continua tallada al trànsit. S'ha actualitzat també el balanç de ferits al si dels bombers amb 93. En la seva visita ahir dilluns, el president francès Emmanuel Macron ha vingut a presentar el seu suport i l'unitat darrere dels efectius.
7: Això es deu a una sequera extrema que òbviament s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
6: Des de la prefectura de la Gironda es recomana encara als turistes de no venir encara per a passar vacances i s'han anul·lat tots els actes esportius i culturals programats.
0: Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que el trimestre anterior. És a dir, hi ha 93.000 aturats menys segons l'enquesta de població activa, l'EPA. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Al conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. L'enquesta de població activa, recordem-ho, es considera l'indicador més fiable del mercat del treball.
8: 3CAT Info.
0: Les autoritats japoneses anuncien que el terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat el país aquest matí hauria provocat ferits i hauria esfondrat diversos edificis. L'epicentre del moviment sísmic s'ha localitzat a 10 quilòmetres sota terra, a la regió de Kyushu, al sud del país. Paral·lelament, s'ha aixecat l'alerta per tsunami que s'havia activat en un primer moment. Les centrals nuclears japoneses no s'haurien vist afectades. I encara en clau internacional, Donald Trump es reuneix avui a Washington amb el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, per primera vegada des de l'inici de l'ofensiva conjunta contra l'Iran. Netanyahu està descontent amb l'alto el foc a la regió i busca a la vegada el suport del president dels Estats Units per la seva reelecció en els comicis de l'octubre a Israel. En canvi, Trump està sota pressió per la falta de resultats de la guerra a l'Orient Mitjà. Té aturats els atacs des de divendres i ha defensat en les últimes hores que hi ha possibilitat d'arribar a un acord amb l'Iran.
9: Els iranians volen reunir-se i ens reunirem a veure què passa. Hi ha possibilitats que arribem a un acord, però sense el que els vam fer, ni tan sols ens parlarien. Han sol·licitat una reunió a través dels mediadors per parlar directament.
0: Malgrat que hi ha una pausa en els atacs, l'Aràbia Saudita, Jordània i l'Iraq han denunciat des d'ahir atacs de drons atribuïts a l'Iran. El règim de Teheran nega converses amb Washington i insisteix a mantenir el control de l'estret d'Hormuz, que és clau per al comerç mundial de petroli i gas i un dels principals motius de tensió amb els Estats Units. Més enllà de la guerra, l'Iran continua amb el règim d'execucions de persones que van participar en les manifestacions antigovernamentals de l'hivern. Ha penjat dos homes en una plaça d'una localitat del centre del país. El ritme d'execucions s'ha accelerat des de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i Israel a finals de febrer.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Junts per Catalunya ha demanat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparegui al Parlament divendres que ve per donar explicacions sobre el desgavell de les proves PISA. El principal partit de l'oposició vol forçar aquesta compareixença perquè creu que la consellera d'Educació, Esther Niubó, va generar i més dubtes que aclariments sobre l'error que ha invalidat la inclusió dels resultats de Catalunya a les proves que permeten comparar el nivell educatiu dels alumnes catalans amb el d'altres països. Salvador Vergés és el portaveu de Junts al Parlament.
10: El president Illa és també responsable. El president Illa no es pot amagar de cap manera darrere de la consellera Niubó. No ens poden dir que això és una incidència tècnica. Això és un autèntic escàndol polític.
0: Els grups parlamentaris han de votar aquest matí la petició de Junts. Si hi ha majoria i s'aprovés, es faria un ple extraordinari aquest divendres després que el president Illa torni del viatge oficial que està fent al Vietnam i a Singapur. Esquerra ha registrat també una petició de compareixença del president Illa prop al mes de setembre. I encara sobre aquest tema, les explicacions d'ahir de la consellera d'Educació, Esther Niubó, no van convèncer la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, demana revisar les directrius que el departament va donar als centres a la reunió sobre les proves PISA que va tenir lloc el mes de març. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Satorra apunta que l'origen de l'error podria ser la informació que es va donar en aquella trobada.
11: Aquestes persones i aquests documents que s'entreguen són els que determinen quines són les característiques dels filtratges que s'han de fer. I després ve tota la part de validar aquests filtratges, que estiguin tots bé, que sigui el que s'havia dit, però caldria saber primer, la primera informació que havíem de tenir és quina instrucció es va donar.
0: Satorra també ha volgut destacar que tot aquest enrenou amb la mostra de les proves PISA podria fer pensar que a Catalunya hi ha un nivell de complexitat educativa més alt que la resta dels països de l'OCDE. Aquest organisme fixa en un 5% els alumnes exclosos per fer aquestes proves si tenen necessitats educatives especials.
11: Probablement tampoc no estem al 5%. Això vol dir que la complexitat que estem gestionant, els professors, les direccions i aquest malestar, cal veure, perquè si estem parlant, per exemple, d'un 9%, gairebé és el doble. I això vol dir que necessitaríem uns recursos ajustats.
0: El sindicat majoritari de l'àmbit educatiu, l'USTEC, també critica la falta de transparència del govern. Canviem de tema. Gonzalo Boye, l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, creu que el Suprem ha començat a acceptar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea amnistiant l'exconsellera Meritxell Serret, els membres de l'antiga mesa del Parlament i els síndics de l'1 d'octubre. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Boye s'ha mostrat convençut que el Suprem també acabarà aplicant l'amnistia als exiliats.
12: Yo creo que hay que dejarles respirar un poco, ¿no? Un amigo escalador me decía siempre que era más peligroso descender que ascender en la montaña, y aquí venimos de una altura muy alta, entonces la bajada yo creo que va a ser gradual.
13: De tota manera, ¿vostè creu que anem pel bon camí?
12: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
0: Boye també ha anunciat que recorreran al processament dels tres Mossos d'Esquadra acusats de protegir l'expresident Puigdemont quan va tornar fugazment a Barcelona fa dos anys. I una última informació abans d'arribar a l'àrea de servei: desarticulada a Badalona una organització criminal dedicada al tràfic de xis. El grup distribuïa la droga a diversos països d'Europa, sobretot França, Alemanya i Itàlia. L'operació a càrrec de la Policia Nacional s'ha saldat amb 4 detinguts i amb la intervenció de més de 300 quilos de xix, 138.000 euros en efectiu, un revòlver i 8 vehicles d'alta gamma. La investigació ha revelat que el grup tenia una estructura organitzada i aplicava mesures per evitar els controls policials. Un dels investigats feia servir el taxi amb què treballava per transportar la droga. La seva filla l'acompanyava per donar aparença de normalitat als desplaçaments. La investigació va començar abans de l'estiu de l'any passat, després de detectar l'activitat del grup a Badalona. Les vigilàncies van permetre identificar els llocs on l'organització l'operació amagava la droga i culmina l'operació amb la detenció dels quatre investigats. Ara sí, 11:45. I obrim aquesta àrea de servei, com sempre, amb tota la informació relativa al trànsit i al transport públic amb la Mariluz García. Mariluz, bon dia.
14: Hola, bon dia. Hi ha un vehicle avariat a l'inici de la Ronda a Dalt, a l'altura de Roquetes, en direcció Llobregat. Ocupa un carril i està provocant retencions a la mateixa Ronda a Dalt des del Nus de la Trinitat i per darrere a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat per enllaçar amb les rondes. En aquesta zona també retencions de sortida de Barcelona a la C58 i la C33 a la sortida de Barcelona pel Nus de la Trinitat. A la Ronda Litoral també algunes petites aturades entre Diagonal Mar i Poble Nou i també a l'altura de la Barceloneta en direcció Llobregat, mentre que la resta de carreteres i autopistes del país no consta que hi hagi complicacions. El transport públic, recordem, afectacions als trens entre Reus i Castelló per una falta de tensió en una via entre Ulldecona i Vinaròs. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
15: El temps.
0: Una crònica d'en Jofre Genuer.
16: Després d'una matinada agradable, fins i tot fresca encara en alguns sectors de l'interior, però amb temperatures una mica més altes, els termòmetres s'enfilen també més ràpidament. De fet, ara mateix, en punts de la costa, ja els termòmetres caminen per sobre, clarament, dels 25. Després d'una matinada que el valor més alt ha sigut de 24,7 al barri del Raval de Barcelona, però que en general les temperatures, tot i que tropicals, han quedat poc per sobre dels 20. A l'interior, ambient agradable, encara temperatures inferiors als 20, els valors més baixos, 10 a Das, 11 a Prades, i avui els valors més alts, entre 2 a 3, 4 graus més que ahir, sobretot a l'interior, s'espera que es pugui arribar a tocar els 38, potser 39, a les zones més càlides del Pla de Lleida i de la Vall de l'Ebre. Bé, jornada de sol a dojo, ni un núvol, cel serè, només algun núvol de tarda, potser a l'àrea del Pirineu, un poc important, esquifit, del que no esperem pas conseqüències, o també alguns núvols baixos a darreres hores del dia, podrien formar-se amb humitats altes en sectors de la costa, però de manera molt local, Camp de Tarragona o Empordà. Pels propers dies, temperatura cap amunt, tornarà a l'ambient canicular. De fet, demà podria haver-hi algun primer valor de 40 graus al Pla de Lleida, de fet, amb alguns avisos de calor ja, de cara demà cap a les comarques lleidatanes, però en tot cas el termòmetre pujarà més de valent amb un ambient de plena canícula dijous i de cara al cap de setmana, també amb l'arribada d'alguna tornada de tarda al Pirineu.
15: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
17: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
18: Iran Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
19: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centroamericà.
20: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
19: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regule les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
1: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
19: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
21: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixells, amb el que eliminaria problemes de competència deslleial.
19: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
21: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també l'ha pres, i l'Unió Europea, li va obligar que no podia treballar les Illes Verges Britàniques, que era un dels països fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenim que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
19: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
17: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
15: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills. La decisió l'ha pres en dues assemblees, celebrades ahir la nit a Alfés, al Segrià, i a Verdú, a l'Urgell. Abans s'havien reunit amb el conseller, que també els havia promès compensacions per als pagesos afectats per les zones de protecció per a les aus. Des de Montblanc, Clara Chavarria.
22: El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
23: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs, realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
22: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de reg.

0: La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com Maria Jaume, la Pegatina, els Amics de les Arts, els Catarres, al·lèrgiques al pol·len o a Svetlana. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents del 23 al 27 de setembre. Marta Vives.
1: Espais com el Teatre Grec, la seu del districte de Nou Barris, la platja del Bogatell, la Fabra i Couts o l'Avinguda de Maria Cristina. De tota la programació, a més, hi haurà 5 produccions pròpies, com ha avançat Gisela Saiz, comissària de Mercè Música.
2: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. El projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz, un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai destacat.

0: Esports.
1: Fins a les 12 amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
2: Bon dia. Segon dia de l'estatge del Barça masculí de futbol a Anglaterra, on ara mateix fa el primer entrenament de la doble sessió prevista per avui. Fermín, Araujo i Bernal ja es van exercitar ahir amb el grup. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo ha superat una lesió a l'adductor que es va fer durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Valde segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. A l'estatge hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Entre ells, Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. Un club blaugrana que ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips, com el Real Madrid.
0: 3Cat Info.
2: L'Espanyol també marxa a Anglaterra, de fet hi està volant en aquests moments. S'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. D'altra banda, el migcampista blanc i blau Gabriel Moscardo, que ha arribat aquest estiu cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain amb opció de compra, va passar ahir pel Tot Costa i va ser ambiciós.
3: Y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos. Y buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena. Y claro.
2: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga i Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu clar de tornar a primera. L'uruguaià diu que per tancar l'acord de renovació s'ha adaptat a les circumstàncies actuals del club.
4: La verdad que para poder llegar a un acuerdo, bueno, hemos tenido nosotros que hacer un trabajo, evidentemente, porque la realidad es la que es y yo soy el primero que soy consciente de eso. Y bueno, puedo decir que estoy muy feliz, muy contento.
2: D'altra banda, el Girona i el Sabadell, que competiran a la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona a porta tancada. El Barça femení ja ha començat la pretemporada amb Aitana Bonmatí entrenant-se al marge del grup per les molèsties al peroné de la cama esquerra. La davantera del Barça B, Cèlia Segura, ha estat renovada però marxa cedida a l'Atlètic de Madrid. I Zinedine Zidane ha estat presentat com a nou entrenador de la selecció francesa fa uns minuts a la seu de la Federació Francesa de Futbol, a París. Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030. L'exjugador del Real Madrid substitueix Didier Deschamps, que portava 14 anys al càrrec de seleccionador, durant els quals va guanyar el Mundial del 2018, el segon de França, i la Nations League del 2021. I l'Andorra ha fitxat el davanter de 21 anys, Julian Rijkaard. Arriba cedit de l'Ajax per una temporada amb opció de compra. I s'ha arxivat provisionalment la denúncia contra el porter del Sabadell, Diego Fuoli, per iniciar un càntic contra Pedro Sánchez durant la celebració de l'ascens dels Vallesans el 22 de juny. El jutjat ho ha decidit, no hi veu delicte d'odi. La denúncia l'havia interposat la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell. I en Barça, el Barça de bàsquet, per la seva banda, continua renovant-se i es va anunciar el fitxatge de Tosin Ebuoma, el novè de la secció. Es tracta d'un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que marxa al Dubai de Xavi Pasqual. Ebuoma és anglès, de Newcastle, però té ascendència nigeriana. De 25 anys, prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. I el Quinzenàs Manresa, per la seva banda, va anunciar ahir l'arribada de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. I en hoquei patins, Dani Alonso serà l'encarregat de dirigir el Generali Hoquei Club Palau la pròxima temporada a l'Hoquei Lliga. Alonso ha entrenat aquesta temporada al Voltregà.
0: Trescat Info.

0: de mercat tensionat. L'entrada d'aquests altres municipis, que efectivament doncs, són municipis doncs, més petits en dimensions d'habitants, és allò que ja anàvem veient doncs, en aquestes revisions trimestrals i que veiem que aquests municipis fora de les zones tensionades estaven tenint increments en els preus de lloguer del 6, del 7 i del 8%, mentre que en les zones tensionades es contenia. El cas de Lleida, per exemple, o el de Figueres, el preu del lloguer està per sota del 30%, val? Hi ha hagut una contenció que fa que el preu, o sigui, l'esforç de les famílies pel lloguer o per la compra d'habitatge estigui per sota del 30%. Són quatre els indicadors perquè un municipi estigui en una zona tensionada. Que les famílies no hagin de destinar més d'un 30% dels seus ingressos mitjos a la ciutat, o en el municipi, a mantenir el lloguer o la quota hipotecària més les despeses vinculades, o que en els últims 5 anys no hi hagi hagut un increment superior a 3 punts de l'IPC, també sobre el lloguer o sobre la compra. Val? Aquests són els quatre criteris. Lloguer, compra, esforç famílies i l'evolució de la compra del lloguer els últims 5 anys per sobre de l'IPC. Val? Aquests són els quatre criteris. Quan no es compleixen, doncs el municipi surt d'aquestes zones tensionades. En aquesta primera revisió, si vostè fa el còmput de la ciutadania dels municipis que entren en zona tensionada i dels que surten, hi ha una disminució de 300.000 habitants. És a dir, amb aquesta primera revisió, en terme d'habitants, val? Que no de municipis, hi ha 300.000 habitants, ciutadans i ciutadanes, menys, amb aquesta primera revisió. En terme de municipis, en surten 22 i n'entren 53. Si fem el còmput global, no sé si és un... Les xifres els hi traslladarem amb tot detall, però si mirem l'escenari final, amb aquesta primera revisió tindríem 302 municipis en zones tensionades. I ja d'aquí 300.000 catalans i catalanes menys. Crec que li dono la resposta a les preguntes que m'havia fet, si me n'he oblidat alguna. Romandrien 118, val? Sortirien 22, entrarien 53. En aquesta primera revisió.
1: Continuem amb el Pol Estrada, de Rap Radio.
2: Hola, bon dia, consellera. El president Illa ha explicat des de Hanoi que la Generalitat i Vietnam Airlines han començat a explorar una connexió directa amb Barcelona. Més enllà de la voluntat, en quin punt concret es troben les converses? Hi ha algun compromís, calendari o estudi de viabilitat? O ara mateix és només una declaració d'intencions? Gràcies.
0: Sí, hi ha una aproximació prèvia per part del govern i compartida doncs, per les autoritats de que hi hauria, o en aquests moments, és una dada objectiva, de fet en aquests moments hi ha uns 50.000 viatgers catalans anuals amb destí a Vietnam, per tant això són dades que en aquests moments, que en aquest cas doncs, no seria un vol directe, però és que són catalans i catalanes que viatgen a Vietnam i el compromís és de fer un estudi de viabilitat de demanda. El calendari no el podríem aproximar encara en aquests moments, perquè més enllà de l'estudi de viabilitat de demanda de la possibilitat d'aquest vol directe, hi hauria el fet de que es requereix d'avions per aquests quilòmetres, per aquests trasllats, doncs que en aquests moments en fi, requeririen d'un temps prou llarg com perquè estiguessin fabricats, encarregats i adquirits per la pròpia companyia. Per tant, el calendari vindria marcat per l'adquisició d'aquests avions, però en qualsevol cas sí que ens hem emplaçat a fer aquest estudi de viabilitat de demanda.
1: És el tornar del Martí Puig, de l'agència EFE.
3: Bon dia. Li volia preguntar per dues qüestions. Primer, sobre l'esvoranc de Vallbona. Això que ha explicat que la grua ha quedat soterrada amb el ciment, calculat el govern si això té algun impacte mediambiental i en cas que sí es descarta del tot que el tingui? Aquesta és la primera part de la pregunta. I la segona és si en algun moment el govern s'ha penedit d'haver avançat cap al soterrament de Montcada.

0: donades les complicacions tècniques i crec que també sobrecostos que està comportant l'obra. Això per una banda. I per l'altra, sobre el Plater, s'ha d'obrir un segon període d'informació pública, no? Així ho ha acordat el govern. Voldria saber que, si ens pot explicar què implica això, també a nivell de terminis, de quan es pot acabar aprovant, i si fan algun tipus de, no sé si d'autocrítica o que d'alguna manera s'ha de replantejar el que havíem posat sobre la taula. Gràcies.
1: Val, perfecte. Sobre la primera qüestió, si hi hagués algun impacte mediambiental negatiu sobre l'entorn, ja no s'hagués pres aquesta decisió. Són materials, doncs, que ens podríem trobar amb altres infraestructures en quant a composició, vull dir, no que hi hagi grues enterrades en el territori, sinó que en quant a la composició del material, doncs no és diferent del que ens podríem trobar amb altres infraestructures. Per tant, no es valora, si s'hagués valorat, doncs s'hagués procedit d'una altra manera. I respecte al soterrament, aquest és un soterrament molt necessari, el de les obres de Montcada. No és només un tema urbanístic, de soterrament, d'estètica, té molt a veure també amb la fiabilitat del propi servei. Si saben que el punt de Montcada, i de seguretat, el punt de Montcada era un punt negre en quant a accidents, i a més era un punt que limitava molt la fiabilitat d'algunes línies importants a l'entrada de Barcelona, doncs com pot ser l'R1, per tant, o l'R3. Per tant, era del tot necessari per la fiabilitat del servei, per la seguretat de les persones i també a nivell urbanístic. He dit sempre, i ho mantinc, és així, la quantitat d'obres que en aquests moments i d'inversió que s'està fent a Rodalies, tant de bo s'hagués fet en el passat, però s'està fent en aquests moments, és un volum molt important de recursos i d'obres que s'estan fent i efectivament generen incidències en el propi servei. No dic que no s'hagi d'investigar, no dic que sigui normal, però sí que és veritat que impliquen aquestes incidències. Fet d'una manera més pautada i més planificada, és probable que n'hagués tingut menys, però en qualsevol cas s'ha de fer. No només no ens en penedim, sinó que hem augmentat en 1.700 milions d'euros el pla de Rodalies, precisament per poder incrementar el nivell inversor i revertir la desinversió dels últims 10 anys de la manera més ràpida possible. Respecte al Plater, aquesta segona exposició pública atén a una petició i a un treball que hem fet amb les federacions municipalistes, amb la Federació de Municipis, l'Associació Catalana de Municipis, per tal d'integrar algunes esmenes, al·legacions que han treballat des de les entitats municipalistes i que representen canvis substancials i, per tant, per una major seguretat jurídica, es recomana una segona exposició. Li poso un exemple. Una petició que ens va semblar molt raonable és que en lloc de marcar només objectiu 2050, poguéssim marcar objectius 2030, 2040 i 2050. De manera que la ciutadania i els ajuntaments vegin que la integració de renovables és progressiva, és a dir, que no hi ha una arribada massiva de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, i de manera que aquells municipis que potser ja tenen la quota del 2030 assolida poden marcar-se un objectiu 2030-2040 i, per tant, que es vegi d'alguna manera aquesta arribada progressiva de la implantació de renovables a Catalunya. Aquesta podria ser una. Hi ha hagut també, en aquest temps d'elaboració del Plater, una revisió de les categories de sòls agrícoles. Doncs aquesta modificació també la volem integrar en les capes, això també és un canvi prou substancial que recomana una segona exposició pública. Hi ha debat, i haurem de veure en els propers mesos, si el biogàs, l'estratègia del biogàs, s'incorpora o no com a annex al Plater. Això també seria un canvi prou substancial. Què ens permet aquest segon període d'exposició pública? Doncs ampliar o continuar amb el diàleg amb aquells ajuntaments que tenen una contribució en termes de megawatts major en la seva comarca o respecte a altres municipis, i per tant ens permet continuar amb el diàleg d'un possible fons de compensació en aquells municipis que tenen un major impacte de les renovables en el seu municipi. Per tant, hem fet, si em permet, de la necessitat virtut i, per tant, donem més seguretat jurídica, i fem que l'aprovació definitiva s'allargui en el temps. Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
2: Fins aquí la roda de premsa de la consellera portaveu Sílvia Paneque en la roda de premsa posterior a la reunió del govern. Entre d'altres, ha parlat de l'esvoranc de Vallbona, ha confirmat que la grua està enterrada i que encara no se saben les causes, que DIF continua investigant. Ha celebrat la sentència del Tribunal Suprem i amb els nous amnistiats i ha reiterat el suport del govern de Salvador Illa amb la consellera Esther Nicolau Niubó, que ara per ara no té cap intenció de dimitir. I així continuaran la investigació per saber què ha passat amb les proves PISA. I amb això arribem al punt de 2:15.

0: En aquesta primera part de l'informatiu hem sentit el president del govern espanyol que en el balanç del curs polític fet des de la Moncloa ha alertat dels efectes de la nova onada de calor en les feines d'extinció dels 8 incendis que continuen actius, com el de la Vall d'Uixó, Madrid o Àvila, malgrat la bona evolució dels treballs. Sánchez també ha remarcat la bona marxa de l'economia espanyola i les previsions positives dels diferents organismes internacionals. I també hem seguit el torn de preguntes a la portaveu del govern, que en la tradicional roda de premsa dels dimarts també ha valorat, entre d'altres, el pronunciament que ha fet aquest matí el Suprem, que amnistia també 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament del 2017 que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van condemnar a 4 mesos d'inhabilitació per desobeir el Tribunal Constitucional. De fet, bona part del que ens queda de temps el dedicarem a parlar amb Anna Simó, una de les amnistiades. I en clau internacional destacarem que el Japó, un terratrèmol de magnitud 7,1, ha obligat a evacuar 150.000 persones de la prefectura de Kumamoto, al sud del país, i hauria provocat una cinquantena d'hospitalitzacions. La primera ministra japonesa ha confirmat que hi hauria diverses persones ferides i edificis esfondrats. I pel que fa als esports, Pau Dax.
1: Segona jornada de l'estatge del Barça a Anglaterra amb doble sessió d'entrenament i amb Fermín, Araujo i Bernal reincorporats ahir al grup. I l'Espanyol també viatja a terres britàniques, on ja entrenarà aquesta tarda i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough.
0: I pel que fa al temps, molt de sol avui a tot arreu i també més calor amb alguns núvols baixos aquest vespre a la Costa Daurada. Demà serà un dia de sol i de calor intensa un altre cop amb temperatures que arribaran als 40 graus a Ponent. A primera hora hi haurà bancs de boira a l'Empordà. Passen 2 minuts i mig del punt de 2:15 del migdia d'aquest dimarts 28 de juliol del 2026. Comencem aquesta segona mitja hora d'aquest informatiu explicant-vos que el Tribunal Suprem amnistia també 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament del 2017 que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a 4 mesos d'inhabilitació i amb 1.200 euros de multa per desobeir el Tribunal Constitucional. De fet, la sentència va arribar després que el Suprem ordenés repetir el judici per falta d'imparcialitat de 2 dels membres del Tribunal. La setmana passada, el Suprem ja va amnistiar els membres de la mesa del Parlament després de l'1 d'octubre que presidia Roger Torrent. I ara, tot seguit, saludem Anna Simó, exconsellera i exmembre de la mesa del Parlament. Anna Simó, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I moltes gràcies per atendre els micròfons de 3CAT Info. Com ha rebut aquesta decisió del Suprem? Com està?
2: Doncs sabíem que això era qüestió de dies. Darrerament, després del TGI, s'ha començat a moure tot. Nosaltres, des de l'octubre de l'any passat, ja hauríem pogut ser amnistiats, perquè el Suprem va fer una providència al Constitucional dient que si se'ns podia aplicar o no la llei d'amnistia, i el Constitucional a l'octubre de l'any passat ja va dir que sí, però fins avui no ha passat. Per tant, sabíem que arribaria, però com que sempre arrosseguen els peus el Suprem, doncs mira, ha arribat avui, ahir la Meritxell Serret, fa uns dies en Roger Torrent i els membres independentistes a la seva mesa, i avui es toca els 4 membres de la mesa de l'1 d'octubre, només ens falta la presidenta Forcadell, de tots nosaltres.
0: Ho deia vostè ara mateix, eren conscients que això havia de passar, però què és el primer que li ha passat pel cap quan ha rebut la notícia?
2: Doncs que moltes coses. Primer, que han passat 9 anys, des de tot l'inici del procediment. Després, pensar en tots els advocats que ens han donat suport i que ens han donat seguretat jurídica. I després també pensar com és important no només tenir gent amb la qual treballar colze a colze i milers de persones que van creure en el que fèiem i per què ho fèiem, sinó també tenir organitzacions polítiques fortes darrere que et donen la seguretat de que hi seran en els bons moments i en els mals moments, i la família. Això és el que he pensat, i he pensat que sort que es va ser capaç de poder fer una llei d'amnistia potent, i això no va ser gens fàcil, i pensar també doncs, que aquesta llei d'amnistia s'ha d'aplicar a les persones doncs, que més ho han pagat, però que va fer en aquell moment encara no estan amnistiades.
0: 9 anys després, vostè ara em feia un petit resum, el pitjor moment personal de tot aquest període va ser potser el fet que el judici s'hagués de repetir, o potser n'hi va haver algun altre?
2: No, que el judici s'hagués de repetir, al cap i a la fi va ser conseqüència d'un recurs que la meva defensa va fer al Tribunal Suprem. Per tant, ho vaig demanar i es va acabar fent. Bé, en allò personal, diversos moments, però són molt íntims i són me'ls quedo perquè sé que no tinc dret a se senten molts moments quan hi ha hagut gent que ha estat empresonada o que està patint en seu llit, no? A mi no, al final no va caldre, i per tant res a dir, però en allò més íntim jo tenia un fill de 5 anys en aquell moment, i els meus pensaments en aquest moment van ser per ell.
0: Clar. La decisió de la justícia europea sembla haver finalment desencallat el bloqueig. Quan creu que aquest degoteig d'interlocutòries, arribarà als polítics independentistes a qui també s'imputa malversació?
2: Doncs això no es pot dir mai, perquè amb aquesta justícia espanyola que arrossega els peus l'alta justícia.
0: Perfecte. I a partir d'ara què? Quins plans tenim? Doncs sembla que hem perdut la connexió amb Anna Simó, que ha estat recentment amnistiada pel Tribunal Suprem. Nosaltres continuem amb aquest informatiu.
3: 3Cat Info.
0: I ho fem parlant del cas Kitchen. Ha quedat vist per sentència al judici pel conegut cas Kitchen contra l'excúpulat d'Interior del govern del PP, que tenia Mariano Rajoy com a president. Després de 4 mesos de judici a l'Audiència Nacional Espanyola, a l'última sessió han fet ús del seu dret a última paraula només 3 dels 8 acusats. L'exministre Jorge Fernández Díaz i el seu número 2, Francisco Martínez, s'enfronten a una petició fiscal de 15 anys de presó per tot aquest entramat de clavegueres de l'Estat que hauria operat contra l'extresorer del PP, José Luis Bárcenas, per eliminar tota la documentació i gravacions amb informació sensible contra el partit i els seus dirigents. És la mateixa petició per a l'exdirector adjunt operatiu, el comissari Eugenio Pino. La petició més alta, a més, és per l'excomissari Villarejo, que sí que ha intervingut avui, perquè la Fiscalia demana 10 anys de presó. I avui el president del govern espanyol ha alertat dels efectes de la nova onada de calor en les feines d'extinció dels 8 incendis que continuen actius, com el de la Vall d'Uixó, Madrid o Ávila, malgrat la bona evolució dels treballs.
4: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan, porque la EMET nos acaba de denunciar un aumento significativo de las temperaturas, una nueva ola de calor.
0: Coincidint amb l'aprovació de la declaració de zones greument afectades pels focs, que ha de facilitar tot el tema d'ajudes pels afectats, Pedro Sánchez ha defensat que cal fer un front comú contra l'emergència climàtica amb un pacte d'Estat, i ha interpel·lat PP i Vox afirmant que aquest suport no és opcional.
4: Expressar a todos los actores políticos, a todos los gobiernos autonómicos, provinciales y locales, que el negacionismo climático es el peor de los combustibles ante la emergencia climática, y que negar la realidad y las alarmas de la ciencia no nos prepara, al contrario, nos hace mucho más vulnerables y a nuestra población mucha más insegura.
0: En la compareixença per fer balanç del curs polític, Sánchez ha remarcat la bona marxa de l'economia espanyola i les previsions positives dels diferents organismes internacionals.
4: Que vamos a cerrar el año 2026, insisto, en un contexto tan difícil y tan complejo como el que tenemos, creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
0: Tornem als incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, entra en el quart dia actiu. Les autoritats han aixecat part del confinament dels veïns, vigent des de dissabte, i el foc ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Pel que fa al de Madrid, els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten un matí decisiu davant la previsió que el temps empitjori a la zona. Entre els dos focs s'han cremat 75.000 hectàrees. El més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades, que s'enfronta amb més bones perspectives. Segons el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, durant la nit s'ha pogut treballar en bones condicions.
5: Razonablemente ha sido una noche positiva con mucho esfuerzo. Ha sido un trabajo muy importante y con un resultado razonablemente positivo, con lo cual hoy podemos estar un poco más tranquilos.
0: Els focs, recordem-ho, han provocat prop de 100.000 persones afectades i 63.000 evacuats. I a Catalunya, recordem-ho, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de les temperatures que farà arribar demà els termòmetres als 40 graus en alguns punts del Principat. Avui, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Per aquest motiu, també estan restringits els accessos a 3 espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, nivell 3 del Pla Alfa, afecta a 86 municipis.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I quan falten dos dies perquè acabi el termini de presentació d'al·legacions, cada cop hi ha més veus que reclamen aturar i replantejar el Plater, el pla dissenyat pel govern per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Avui són els pagesos representats per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, les JARC. Rebutgen frontalment que posi en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Des del Carràs ens amplia aquesta informació l'Estela Bosoms.
6: Si sumem eòlica i solar, el Segrià és la comarca catalana que més energia hauria de produir el 2050, segons un pla del govern que també assigna una gran quantitat de megawatts a les Garrigues, la Noguera i el Solsonès. JARC se suma a altres organitzacions agràries i presenta una esmena a la totalitat. Insisteixen que s'ha fet d'esquena al territori i que posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia, incloses terres de regadiu, i en canvi deixa fora espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Cisco Esquerda és responsable de transició energètica de JARC.
7: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt alt risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs, vale? On seria més accessible i no destrossarien el territori agrari.
6: I es queixen que, mentrestant, proliferen projectes especulatius que frenen que joves pagesos puguin accedir a terres per cultivar. És el cas del Cesc, que té 23 anys i és de Granyena de les Garrigues.
8: I nosaltres pues, anem allí i, clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres, clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
6: Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya també fa una crida al Departament d'Agricultura perquè defensi els interessos dels pagesos davant la conselleria que lidera el Plater, que és la de Territori.
0: Centenars de persones han sortit al carrer a Palma per protestar per les càrregues policials que hi va haver en la multitudinària manifestació de diumenge contra el turisme massiu. Els manifestants han demanat la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes i del cap de la policia. Palma, Caterina Carmen Jaume.
9: La policia vergonya me faria o els carrets seran sempre nostres. Són alguns dels crits dels manifestants que reclamen la dimissió del delegat del govern espanyol a les portes de la seva seu. Neguen que diumenge cap manifestant agredís ni a turistes ni a agents i que al contrari arribaven al Parc de la Mà per celebrar una manifestació històrica quan la policia va actuar de forma desproporcionada. Diuen que ha quedat en segon pla la manifestació per aquestes càrregues i insinuen que estava planificat. Sentim Jaume Pujol, portaveu de la plataforma Menys Turisme, Més Vida.
10: No trobem cap explicació lògica en aquesta càrrega perquè no hi va haver cap provocació per part dels manifestants. Va ser una manifestació totalment pacífica, no hi va haver cap desperfecte en tot el recorregut, per tant, no li trobem una explicació lògica. El que sí que podem afirmar és que el que han aconseguit és que les imatges que se veuen són les imatges de les càrregues policials i no les imatges de 70.000 persones omplint els carrers de Palma.
9: Tampoc no descarten una demanda col·lectiva amb els 20 ferits, un dels quals encara està hospitalitzat.
0: I amb aquesta informació hem arribat al punt de 2:45 del migdia. Obrim l'àrea de servei. Com sempre, comencem amb la connexió, amb la informació del trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
11: Hola, bon dia. Hi ha un vehicle avariat, un camió a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat per les autopistes C58 i C33. Ocupa un carril de circulació i on provoca més retenció és a la B20, la Pota Nord, on hi ha aturades des de Badalona i fins l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat per enllaçar amb rondes o bé amb les autopistes. També afecta la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs fins al nus de la Trinitat en aquesta direcció, i la ronda a dalt també amb lentitud i aturades entre Horta i el nus de la Trinitat. També aturats a l'autopista AP7 entre Bellaterra i Barberà, en sentit nord en direcció Girona. I pel que fa a la resta, també hi ha retencions a la ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a l'altura de Montjuïc, en sentit en Besòs. Ara també s'aturen els vehicles a la C16 entre Sallent i Manresa, en sentit sud en direcció Manresa-Barcelona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquest punt. Pel que fa a la situació del transport públic, sense noves incidències, però recordem que sí que hi ha afectacions als trens que uneixen Reus i Castelló per falta d'atenció a la catenària d'una via entre Ulldecona i Vinaròs. I recordem que avui s'ha restablert el servei ferroviari entre Lleida i les Borges Blanques, que estava afectat feia una setmana per danys a la infraestructura provocades per un robatori de cable. En canvi, entre Lleida i la plana Picamoixons encara es manté el servei alternatiu per carretera. Més informació al punt de les dues.
0: El temps. Una crònica d'en Tomàs Molina.
12: Avui és un dia típic d'estiu, típic de la canícula, amb força sol, amb temperatures altes. Encara avui quedaran per sota dels 40 graus les temperatures màximes. Avui al vespre apareixeran alguns núvols baixos a la façana litoral de la Costa Daurada, les Terres de l'Ebre, i demà al matí, a primera hora, hi haurà bancs de boira que afectaran alguns punts de la façana litoral del nord, especialment cap a l'Empordà. A la tarda, fins i tot podria haver-hi alguna gotellada en algun punt del Ripollès. Serien coses de poca importància. Demà, les màximes sí que arribaran els 40 graus a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, i estaran per sobre els 35 a bona part de l'interior del país. Per tant, la calor començarà a ser més intensa, una situació de calor que es manté fins al cap de setmana, tot i que la inestabilitat sembla que també serà present al llarg dels propers dies, i això pot fer que, sobretot a les tardes, puguin reaparèixer els ruixats, localment les tempestes, que momentàniament almenys puguin refrescar l'ambient, especialment en zones de muntanya i en àrees del Pirineu.
0: 3CAT Info. Al Japó, un terratrèmol de magnitud 7,1 ha deixat un nombre indeterminat de morts i obligat a evacuar 150.000 persones de la prefectura de Kumamoto, al sud del país. També hauria provocat una cinquantena d'hospitalitzacions. El sisme també ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat i ha interromput el transport ferroviari i aeri de la zona. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha confirmat que hi hauria diverses persones ferides i edificis esfondrats.
13: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: Les autoritats japoneses també estan molt pendents d'un centre comercial on es podrien haver quedat un gran nombre de persones atrapades en el moment del terratrèmol. L'Agència Meteorològica del Japó adverteix que les rèpliques podrien continuar durant aproximadament una setmana i alerta també del risc d'esllavissades de terra a les àrees més afectades. Poc més de 10 minuts i arribarem al punt de les dues. L'atur cau a mínims i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol, segons l'enquesta de població activa. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina, 93.000 menys que el trimestre anterior. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord, amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. El secretari de Treball de la Generalitat, Paco Ramos, considera que les dades demostren la bona marxa de l'economia catalana.
14: Totes les dades són positives, són satisfactòries, molt satisfactòries, i el que indiquen és una evolució positiva del nostre mercat de treball, de la generació d'activitat econòmica i ocupació, i el que esperem és que aquesta dinàmica es...
0: També s'ha retallat un 20% la llista d'aturats de llarga durada. N'hi ha 35.000 menys que l'enquesta anterior. Des del 1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. A urgències hospitalàries han arribat mig miler de casos i una trentena van acabar amb hospitalitzacions. Les insolacions i cops de calor han afectat principalment excelment de la població que va dels 15 als 44 anys i els han atès principalment en centres d'atenció primària. Des de l'1 de maig també s'han registrat 230 episodis de síncopes de calor. En aquest mateix període també s'han atès prop de 2.000 casos de deshidratacions, 200 dels quals van acabar ingressats en centres hospitalaris. Aquests episodis són molt més freqüents entre la població més gran de 80 anys. El sistema d'emergències mèdiques ha gestionat més de 1.800 incidents relacionats amb les altes temperatures. Un 60% van necessitar un trasllat a un centre sanitari. I el projecte europeu Menvest ha desenvolupat una aplicació per a mòbil destinada a prevenir la depressió. L'eina, que es diu Mentina, forma part d'un projecte que coordina a l'Estat l'Hospital del Mar. L'aplicació fa un seguiment de l'activitat diària de l'usuari amb preguntes específiques i ofereix recomanacions adaptades a cada persona. Els continguts els han elaborat psicòlegs i psiquiatres experts a partir de l'evidència científica. Els responsables recorden que l'eina no substitueix cap tractament mèdic. Ara, un assaig clínic amb 660 voluntaris de tota Europa servirà per validar l'aplicació.
15: 3CAT Info.
0: Desarticulada a Badalona una organització criminal dedicada al tràfic de xix. El grup distribuïa la droga a diversos països d'Europa, sobretot França, Alemanya i Itàlia. L'operació a càrrec de la Policia Nacional s'ha saldat amb 4 detinguts i amb la intervenció de més de 300 quilos de xix, 138.000 euros en efectiu, un revòlver i 8 vehicles d'alta gamma. La investigació ha revelat que el grup tenia una estructura organitzada i aplicava mesures per evitar els controls policials. Un dels investigats feia servir el taxi amb què treballava per transportar la droga. La seva filla l'acompanyava per donar aparença de normalitat als desplaçaments. La investigació va començar abans de l'estiu de l'any passat, després de detectar l'activitat del grup a Badalona. Les vigilàncies van permetre identificar els llocs on l'organització amagava la droga i culminar l'operació amb la detecció dels 4 investigats.
16: I see 20 or 30 girls come in here every day from small towns with big dreams. Some girls crack under the pressure.
0: La pel·lícula danesa The Neon Demon dona el tret de sortida avui al Festival Gandules, al CCCB, un cicle de cinema a la fresca que en aquesta edició es dedica a la bellesa, al cos i la perfecció i que coincideix amb l'exposició El culte a la bellesa que es fa al centre. Desiré de Fes, responsable del cicle del Festival Gandules, explica quin tipus de pel·lícules es podran veure.
17: És una selecció molt variada, intentant cobrir diferents dècades. Són pel·lícules que tenen com una premissa molt potent, molt contundent, i a partir d'aquí tot tipus de gèneres i tot tipus de propostes comptant amb que el públic és molt variat.
0: La substància, Els ulls sense rostre i Helter Skelter són altres films que es podran veure en aquest cicle que s'allargarà fins al 13 d'agost, de dimarts a dijous, a partir de les 10 del vespre. I una exposició del Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant i ens ho explica la Núria Peraire.
18: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
19: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no?, i un 99% és fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent?
18: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
19: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
18: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
0: Esports. Fins al punt de les dues amb en Pau Dax. Pau, bon dia.
1: Bon dia. Segon dia de l'estatge del Barça masculí de futbol a Birmingham, Anglaterra, on ha acabat el primer entrenament de la doble sessió prevista per avui. Fermín, Araujo i Bernal ja es van exercitar ahir amb el grup. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo ha superat una lesió a l'adductor que es va fer durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Valde segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. A l'estatge hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip, entre ells Frenkie de Jong, en plena recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent que es tanqui la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. Un Barça que jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. El club blaugrana, d'altra banda, ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp, segons va explicar ahir el programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips, com ara el Real Madrid.
15: 3CAT Info.
1: L'Espanyol també marxa a Anglaterra aquest migdia i aquesta tarda ja hi entrenarà. S'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos demà contra el Burnley, club també propietat de l'Ampace, màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. El Centre Esportiu Sabadell, el fins ara capità Rubén Martínez, ha anunciat fa uns minuts la seva retirada als 36 anys. Després de dues temporades i dos ascensos amb els vallesans, Martínez seguirà vinculat al club arlequinat, ja que passa a ser el nou secretari tècnic del primer equip. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu de tornar a primera. L'uruguaià diu que per tancar l'acord de renovació s'ha adaptat a les circumstàncies actuals del club. D'altra banda, el Girona i el Sabadell jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a Girona a porta tancada. I el Barça femení ha completat avui el primer entrenament de la pretemporada amb Aitana Bonmatí entrenant-se al marge del grup per les molèsties que arrossega el peroné de la cama esquerra. Tampoc ha participat amb el grup Laia Aleixandri, que es recupera del trencament del lligament creuat anterior del genoll dret que va patir al gener. Zinedine Zidane ha estat presentat com a nou entrenador de la selecció francesa aquest matí a la seu de la Federació Francesa de Futbol, a París. Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i feia temps que esperava aquesta oportunitat.
20: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: L'exjugador del Real Madrid substitueix Didier Deschamps, que portava 14 anys amb el càrrec de seleccionador, durant els quals va guanyar el Mundial del 2018, el segon de França, i la Nations League del 2021. La Comunitat de Madrid ha suspès la concessió de l'estadi de Vallecas al Rayo després de detectar deficiències greus de seguretat a les instal·lacions. Les obres per corregir aquestes deficiències començaran demà.
15: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El Barça de bàsquet continua refent l'equip i ahir va anunciar el seu nou fitxatge. Es tracta de Tosin Ebuoma, un aler pivot que arriba per reforçar el joc interior en el lloc de Toko Shengelia, que marxa al Dubai de Xavi Pascual. Ebuoma és anglès, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. I el Kitsanas Manresa, per la seva banda, va anunciar ahir l'arribada de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 m. Té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu. Un últim apunt en bàsquet, l'exjugador del Madrid, Mario Hezonja, jugarà finalment als Cleveland Cavaliers. També a l'NBA, els Sixers han fet oficial el fitxatge de LeBron James. I en motor, les proves del Mundial de Resistència que s'havien de disputar a Qatar i a Bahrain al novembre s'han suspès a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. Finalment, una es correrà al circuit de Catalunya a Montmeló del 16 al 18 d'octubre i l'altra a Monza, a Itàlia.
2: El Tribunal Suprem cedeix davant la justícia europea. Avui ha amnistiat els membres de la mesa del Parlament del 2017. Bon dia, són les dues.
21: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
2: Aquest matí, el Tribunal ha aplicat la llei a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó, condemnats per un delicte de desobediència. Formaven part de la mesa del Parlament presidida per Carme Forcadell, que encara està a l'espera que se li apliqui la llei, Marta Prat.
22: El Suprem també va aplicar ahir l'amnistia a l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, de moment primer i únic membre del govern de Carles Puigdemont a beneficiar-se d'aquesta llei. Per l'advocat Gonzalo Boye, el Suprem acabarà aplicant l'amnistia a tothom que hi té dret, també als exiliats.
23: Sí, perquè al final, què van a hacer? ¿Dejar solo a cuatro personas, tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
2: I el Consell de Ministres aprova la declaració de zones greument afectades pels focs que ha de permetre tramitar les ajudes per als damnificats. La declaració inclou zones a Catalunya, com ara les Gavarres.
22: Pedro Sánchez, en l'última compareixença abans de les vacances, ha defensat un front comú contra l'emergència climàtica amb un pacte d'estat i ha demanat apartar les teories negacionistes.
2: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
24: Són 211 zones afectades especialment pels incendis a la zona de Madrid, a Vila i Toledo, però també amb ajudes a la Bisbal d'Empordà per agilitzar les peticions i els beneficis fiscals als afectats. També avui permisos laborals inèdits de més de 4 mesos per a aquells que no poden anar a treballar pels focs que cremen des del 23 de juliol. Un Sánchez molt dur contra el PP, a qui pràcticament equipara a Vox pel negacionisme climàtic.
25: Negacionismo que, por desgracia, se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
2: Doncs justament a la Vall d'Uixó la vida recupera la normalitat després que s'hagi aixecat el confinament per l'incendi que crema des de dissabte. En canvi, altres nuclis pròxims al foc continuen confinats i pràcticament buits. La situació als focs de Madrid i Àvila de moment millora poc, mentre que els efectius dels bombers s'afanyen aquest matí amb les tasques d'extinció perquè demà el temps empitjora. Les temperatures es tornaran a enfilar. Anem cap a la Vall d'Uixó, Coia Ballester.
26: Dos pobles tornen a tenir vida, però encara n'hi ha 14 que estan buits, desallotjats. El fum segueix cobrint tota la plana baixa, on es recomana no beure aigua de l'aixeta. Els bombers ja van per davant del foc, però encara no està ni perimetrat ni controlat.
2: I al Japó hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha provocat importants destrosses i un número encara indeterminat de víctimes.
22: Ha estat al sud del país i ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones. A més, hi ha més de 40.000 llars sense electricitat i s'ha interromput el transport ferroviari i aeri de la zona.
2: I tornant a Catalunya, tenim un rècord d'ocupació. L'atur baixa per sota del 8% i a Catalunya hi ha gairebé 4 milions de persones que tenen feina. Aquestes dades superen el màxim registrat fins ara el tercer trimestre de l'any passat. Això segons les dades fetes públiques a l'enquesta de població activa.
22: L'ocupació creix sobretot al sector dels serveis, coincidint amb la temporada turística, també a la indústria i a la construcció. Totes aquestes dades ja comencen a recollir l'efecte de la regularització d'immigrants.
2: I en temps de cultura, la besneta de Richard Wagner aterra a Catalunya. És la directora del Festival Bayreuth, que porta a Barcelona una de les grans obres del seu besavi, l'Anell de Nibelung, en un concert al Palau de la Música el 28 d'agost amb l'orquestra del festival dirigida per Pablo Heras Casado. I als esports ja tenim els dos, el Barça i també l'Espanyol, funcionant a ple rendiment, Ernest.
27: Doncs sí, Barça i Espanyol masculí són a Anglaterra, l'Espanyol a punt d'aterrar i el Barça femení amb el primer entrenament ja a casa a la ciutat esportiva. Per cert que a França, fa poca estona, Zinedine Zidane ha estat ja presentat com a nou seleccionador després del fiasco del Mundial dels Estats Units.
2: I ara ens mirem la circulació. Mariluz García.
11: Bon dia, doncs amb poques complicacions, però hi ha un carril tallat a la sortida de Barcelona pel nus de la Trinitat a causa d'un camió avariat. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord des de Badalona, la Ronda de Dalt des de Via Júlia, la Ronda Litoral des de Sant Adrià de Besòs. També hi ha cua a la mateixa Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta direcció Llobregat, i destaquem també l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà direcció Sud.
2: I ara ens mirem el temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Perquè avui sembla que ja es comencen a enfilar les temperatures. Tomàs Molina, bon dia.
12: Molt bon dia. Sí, haurem de seguir aquesta situació que durarà com a mínim fins diumenge, amb un ascens continuat de les temperatures i un altre cop amb un retorn a partir, sobretot de demà passat, ja de per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. De moment avui, el que queda d'avui, les màximes quedaran al voltant dels 38-39 com a molt a Ponent o en algun punt de les Terres de l'Ebre, sol en conjunt, amb algunes nuvolades baixes aquest vespre a la façana litoral de la Costa Daurada, i demà al matí amb bancs de boira que seran espessos, especialment cap a l'Empordà. Demà a la tarda no descartiríem ja algun primer ruixadet, alguna gotellada en àrees del Pirineu, amb temperatura que ja podrà arribar als 40 graus a les comarques de Ponent, i així seguirà la setmana, amb temperatures altes, però també amb un augment de la inestabilitat que pot donar més ruixats, més tronades, i que sobretot de cara a finals de setmana podria ajudar, almenys a les zones de muntanya, en punts de l'interior, en aquest moment de ruixat, a baixar una miqueta aquesta calor ambiental.
2: Doncs una bona combinació, calor i una mica de tempesta. Gràcies, Tomàs.
12: Bon dia.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:07. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Després que hi anunciés que amnistiava la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a quatre dels membres de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, la que presidia Carme Forcadell. Jordi Corbalán.
3: Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a aquesta emissora.
4: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGE, que és el costó de la justícia espanyola, que han començat a moure.
3: La setmana passada, recordem-ho, el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui se li aplica la llei. Va ser condemnada a un any d'inhabilitació quan va tornar a Catalunya després de 3 anys i mig a l'exili. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident i els exconsellers Comín i Puig quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes. Porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
3: Els dirigents del procés amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. Previsiblement, esperarà l'opinió del Tribunal Constitucional per decidir si també amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de membres del govern de l'1 d'octubre. El Constitucional, però, és de vacances i no començarà a estudiar els recursos fins al 22 de setembre.
2: I ara marxem cap a Madrid perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, veu llum al final del túnel en les tasques d'extinció dels greus incendis de Toledo, Ávila i també el de Madrid. tot i que venen hores crítiques amb una nova onada de calor. Ho ha dit després de l'últim Consell de Ministres del curs polític, que ha aprovat la declaració de zones greument afectades pel foc amb ajudes per als damnificats. Sánchez ha carregat contra el Partit Popular, a qui ha posat pràcticament el mateix sac que Vox pel negacionisme climàtic. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
24: Bon dia, Pedro Sánchez. S'ha mostrat relativament optimista. Creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta. I si és així, és gràcies, afirma, als esforços de tots els efectius.
25: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan, porque la EMET nos acaba de denunciar un aumento significativo de las temperaturas, una nueva ola de calor.
24: Són ja 170.000 hectàrees cremades en el que va d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 221 zones afectades per emergències de protecció civil, també a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres i és la Bisbal d'Empordà. També un paquet laboral inèdit, una prestació extraordinària per emergència extrema de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels que no poden anar a treballar o s'han centrat en les tasques de reconstrucció de casa seva. Un president molt dur amb el PP, qui acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox, allà on governa, els torna a insistir que és imperatiu, diu, tenir un pacte d'estat contra l'emergència climàtica, no només per apagar els focs, sinó també per prevenir i per reconstruir.
25: Negacionismo, que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
24: Sánchez, però, ha reconegut que no trucarà a Feijóo, de qui n'espera ben poc en aquest sentit, però diu que té les portes obertes si se volen sumar aquest acord.
2: I Tània, Sánchez també ha aprofitat la compareixença per donar explicacions sobre el judici a la seva dona, de qui n'ha defensat la innocència i la seva professionalitat.
24: Sí, no està tan breu com en altres ocasions, ha esplaiat més en la defensa de la seva dona. Diu que parlar només d'ella com la seva parella o del seu germà els deshumanitza, que tots dos tenen un ampli currículum de la seva dona. Ha dit que ho va deixar tot la seva empresa quan va entrar a ser president per no tenir conflictes d'interessos i s'ha preguntat què més havia de fer, assegura, perquè té una carrera impecable i s'ha preguntat...
25: La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
24: Ha recordat que en els dos casos la Fiscalia no va acusar i diu que és una causa política que han impulsat les acusacions populars, entre altres, de partits com Vox. Sobre Zapatero, es reitera, diu que ha donat explicacions, manté la seva confiança i diu que no és el seu portaveu, que tot allò que hagi d'explicar ho farà davant del jutge.
2: Doncs hem començat parlant d'aquestes ajudes per les zones cremades per aquests grans focs forestals i ara hem d'anar cap a l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Perquè ja ha entrat en el quart dia actiu, els bombers asseguren que van per davant del foc, però l'incendi encara no està ni perimetrat ni controlat. Ja ha cremat més de 8.000 hectàrees i les autoritats han aixecat el confinament de part de la població, que estava vigent des de dissabte. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport d'en Xavier Espel. Coia.
6: Bon dia. Veïns de dos pobles, la Vall d'Uixó i Vilavella, ja han pogut tornar a casa, però 14 municipis encara estan deserts i custodiats per la Guàrdia Civil. Un d'ells és el Fondeguilla, un poble de 800 habitants enclotat en un barranc que és la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà i on s'ha cremat tot l'entorn. Ara només s'hi pot entrar per emergències. L'alcalde, Salva Ventura, n'ha parlat a 3Cat Info.
7: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va així en el poc que queduia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucioni bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
6: Entre els veïns que ja han pogut tornar a casa, a la Vall i a la Paula, el foc li va arribar a 200 metres. O l'Elias, que viu a una de les cases de la Vall, que ha fet de barrera del foc. La Paula es va evacuar, l'Elias no.
8: Molt angoixat perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se... Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
9: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
26: L'olor de fum i la boidina de la cendra encara cobreix tota la plana baixa. L'aigua de boca millor si és embotellada i a moltes zones és millor circular amb mascareta, mentre l'incendi continua actiu.
22: Doncs tot això al País Valencià, els incendis de Madrid i Àvila, que han cremat ja 75.000 hectàrees. El més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades. I avui s'afronta amb una mica de més bones perspectives. Els focs han afectat prop de 100.000 persones, amb 63.000 evacuats. A la província de Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa després que s'hagi rebaixat l'emergència al nivell 2. Enviada especial a Hinojosa de San Vicente, Montse Poblet, amb el suport de Xavi Luna. Montse.
0: Bon dia. Aquest és un dels primers pobles evacuats on la gent ha pogut tornar a casa seva. Són 500 veïns els que dissabte els van dir que havien de marxar perquè el foc, que s'ha quedat a uns 30 quilòmetres a la Sierra de San Vicente, venia cap aquí. Va marxar tothom, menys l'alcalde, un treballador de l'Ajuntament i el Jesús, un dels propietaris del zoo del poble, l'únic que hi ha a Castella-La Manxa i on viuen 230 animals.
10: Evacuar d'aquí ni jo ni mis hijos no hemos querido salir d'aquí nadie. O sea, porque es que esto hay que cuidarlo. Y ahí, a ver, hay crías, ahí tenemos nacimientos de hace 3 días, hay que darle biberones, en fin, esto no es una cosa que, oiga, como me voy de mi casa y bueno, ya vendré.
0: Malgrat els seus esforços, aquests dies se'ls hi han mort 5 animals. No saben si per la calor o pel fum. De fet, ell continua portant la mascareta a la butxaca, però avui ja es respira bé i no cal posar-se-la. La situació del foc ha millorat durant la nit i fa poca estona la província de Toledo ha sortit de la situació d'emergència i ha ordenat el retorn de tots els evacuats. Els que encara no poden fer-ho són els evacuats d'Àvila i de Madrid, com els veïns de Valdemaqueda, el poble que ahir es va desallotjar i que aquesta nit els bombers han salvat de les flames. El Pedro, un dels veïns més vells del poble, ens assegura que mai havia vist un foc tan virulent.
13: La culpa la tienen que no nos dejan a los pueblos, no nos dejan a sacar la leña muerta, como hace 50 años que todo el pueblo sacaba la leña muerta, iba por la leña, había ganado, se sembraba y todo eso, y eso no te dejan.
0: El Pedro l'hem trobat a un dels poliesportius que s'han habilitat per atendre els evacuats mentre els bombers continuen treballant. La superfície en flames és molt menor que la d'ahir i de moment no bufa el vent. El perill el tenim en la onada de calor que ha de començar demà.
22: Doncs els bombers també treballen perquè l'incendi de la Gironda a França no es continuï expandint. La previsió meteorològica allà per les pròximes hores també preocupa i per prevenció s'han evacuat prop de 4.000 turistes de la localitat de la Canau. Aquestes evacuacions es sumen a les de més de 220.000 persones que van haver d'abandonar casa seva des que es va declarar aquest incendi i que encara avui no saben quan hi podran tornar. Aquest foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
14: Bon dia. Molta expectació avui, un dia clau per lluitar contra aquest incendi degut a la pujada de les temperatures i també a la reorientació del vent. Això sí, si el foc és estabilitzat encara no està fixat i tothom mira aquesta previsió del temps. I és per això que la prefectura ha fet evacuar els càmpings del poble de la Canau, el que representa unes 4.000 persones suplementàries. El centre que acull el màxim d'evacuats a Bordeus estan a punt per poder acollir més gent si fes falta. Escoltem Rodrigo Ulrich, responsable de la logística.
16: Hem acollit una part de la gent en les primeres hores, també durant els primers dies, però el lloc encara té capacitat per acollir-ne centenars o milers si malauradament fes falta.
14: Els darrers dies s'ha treballat i de valent per crear tallafocs més de 100 quilòmetres de barreres, és a dir, han tallat la llenya, el bosc, tota la matèria que podria cremar, com explica l'operador forestal Martin de Montbron.
17: El que fem és crear una franja de suport per extreure la vegetació, tallar-la i retirar-la de la zona. Així, quan el foc ja arriba, ja no té combustible per continuar avançant i perd intensitat.
14: Fins que el foc no sigui declarat fixat, els evacuats no podran tornar a casa seva.
22: Doncs a Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis de les portes d'una nova pujada de temperatures

0: sense fer hores extres voluntàries tot aquest estiu. Es tracta d'una mesura de protesta per millorar les seves condicions laborals i que ha implicat el tancament momentani d'alguns parcs, a més d'una sobrecàrrega de feina sobre la plantilla en plena campanya d'incendis. Tot això ho ha seguit des de Viella la Sofia Cabanes.
1: Després d'una votació interna, els bombers han decidit mantenir el pols amb interior, tot i reconèixer avenços en les negociacions, denuncien que durant anys el funcionament estructural del cos s'ha basat en la bona voluntat de la plantilla per fer hores extres voluntàries. Ara, des de l'inici de juliol, han deixat de fer-ne i això ha tingut conseqüències. Marc Curcó és el delegat de bombers a la UGT.
2: Això què implica? Que hi ha menys gent per treballar. La càrrega de feina és la que carreguem nosaltres. No és del tot la falta de personal, perquè aquí la casa ho està fent relativament bé, sinó la falta de planificació. I això és el que volem, que se planifiquin les coses ben fetes.
1: Entre altres demandes, reclamen implantar més mesures davant l'exposició a contaminants. Joan Viescas, delegat de Comissions Obreres.
3: I els contaminants se pugen al camión, se porten al parque i s'està demostrat que acaben arribant als domicilis particulars dels bombers.
1: El Departament d'Interior, per la seva banda, assegura que la resposta a les emergències està garantida i que quan un parc no disposa de prou efectius, s'activen recursos d'altres parcs per cobrir-ho.
0: Una pausa i obrem la plana econòmica.
4: Catalunya migdia.
5: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
6: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
5: Tota la informació a buitaull.cat.
6: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
7: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: Catalunya migdia.
0: Les 2:22. I tornem a Madrid perquè sembla que hi ha alguna novetat pel que fa al Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de fer demà. Tània Tàpia.
8: Sí, bon dia. Doncs ha quedat posposat el 4 de setembre. Ho havia demanat el Partit Popular per carta, adduint falta d'informació i transparència per abordar el nou model de finançament. I fons del Ministeri d'Hisenda ens confirmen que accepten aquesta petició, tot i negar que hi hagi hagut aquesta manca d'informació. Diuen que és mostra de la bona voluntat que tenen de poder arribar a un acord per un model, recorden, que és positiu per a totes les comunitats i que permetrà injectar 21.000 milions extra a tots els territoris. El model es votava demà. Catalunya hi votava a favor i també Canàries, un territori governat per PP i Coalició Canària. Com diem, aquest acord ja s'haurà d'esperar fins a després de les vacances, el 4 de setembre.
0: Gràcies, Tània. Queda clar, doncs, el Consell de Política Fiscal i Financera ajornat fins al setembre. L'atur cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació amb gairebé 4 milions de treballadors. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. Mireia Sala.
9: La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Al conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. El president Pedro Sánchez destaca la bona marxa de l'economia.
10: Que vamos a cerrar el año 2026, insisto, en un contexto tan difícil y tan complejo como el que tenemos, creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
9: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que va iniciar-se al juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total.
0: I el govern ha renovat el mapa de zones tensionades, és a dir, els municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. El llistat s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara, en total, fins als 300.

0: Uns dos. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena, Jordi Canal.
1: Sí, entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari, Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tenses. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
2: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona, i per tant la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha doncs, complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del llistat.
3: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. A més d'això, el govern ha aprovat la creació de la Direcció General de Disciplina en l'Habitatge. És un departament pactat amb els comuns que controlarà específicament que es compleixin les normatives d'habitatge i que sancionarà les infraccions.
0: I ara ens fixem en el que està passant a Palma. Són alguns dels crits que s'han sentit aquest migdia en contra de les càrregues policials que hi va haver en la manifestació de diumenge contra el turisme massiu. Els manifestants han demanat la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes. Palma, Caterina Carmany, bon dia.
4: Bon dia. La calor no ha aturat els crits de les 300 persones durant dues hores contra la policia i per la dimissió del delegat del govern espanyol. Des de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol acusa els agents de carregar injustament diumenge per tapar l'èxit de la manifestació.
5: No trobem cap explicació lògica en aquesta càrrega perquè no hi va haver cap provocació per part dels manifestants. Va ser una manifestació totalment pacífica, no hi va haver cap desperfecte en tot el recorregut, per tant, no li trobem una explicació lògica. El que sí que podem afirmar és que el que han aconseguit és que les imatges que se veuen són les imatges de les càrregues policials i no les imatges de 70.000 persones omplint els carrers de Palma.
4: No descarten una denúncia col·lectiva amb la vintena de ferits en aquestes càrregues policials.
0: Els principals directius de la Generalitat i les seves empreses públiques hauran de passar, a partir d'ara, un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el Consell Executiu per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es tracta d'un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta mateixa legislatura. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
6: Hola, bon dia. Els directors generals i de serveis i els subdirectors de les diferents conselleries seran triats per criteris de meritocràcia i els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables per al mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Això vol dir que estaran en el càrrec més enllà d'una legislatura. D'aquesta manera, cada vegada que canviï el color polític d'un govern, no s'hauran de rellevar la majoria dels càrrecs, que es calcula que són entre 400 i 900. Segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'objectiu és professionalitzar el personal directiu i garantir una millor prestació dels serveis públics.
2: Un cop aprovada, permetrà, primer, encaminar el relleu generacional que estem vivint al govern de la Generalitat, la captació i retenció de talent a l'administració pública, que és un dels reptes més imminents que tenim com a administració, no només la captació, sinó la retenció d'aquest talent.
6: Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, exclou els consellers i els secretaris generals dels diferents departaments que seguiran sent triats per designació política.
0: I avui el cas Kitchen ha quedat vist per sentència. Després de 4 mesos de sessions a l'Audiència Nacional Espanyola, ha quedat vist per sentència el judici pel conegut com a cas Kitchen, que és aquell, recordeu, el de les clavegueres de l'Estat durant el govern de Mariano Rajoy, Cristian Roldán.
7: El banc dels acusats per destruir proves de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, contra dirigents del partit, s'hi asseia l'excúpula d'Interior amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant. La fiscalia li manté la petició de 15 anys de presó i també per a qui era el seu número 2, Francisco Martínez i l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino. La petició més alta, 19 anys, es manté per a l'excomissari José Manuel Villarejo, que avui ha estat un dels tres acusats que ha fet ús del seu dret a l'últim torn de paraula. Villarejo ha insistit que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
0: I un terratrèmol de magnitud 7,1 ha sacsejat al sud del Japó i ha causat múltiples víctimes mortals i almenys una cinquantena de ferits que han hagut de ser hospitalitzats. El sisme també ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones, ha deixat més de 40.000 llars sense subministrament elèctric i ha interromput el transport ferroviari i l'aeri a tota la zona.
7: Les autoritats japoneses encara no tenen un recompte fiable, però ja treballen amb la previsió que el terratrèmol hauria provocat diversos morts, sobretot a la prefectura de Kumamoto, on s'ha esfondrat el segon pis d'un centre comercial mentre hi havia força activitat al seu interior. De fet, hi ha una vintena de treballadors amb els quals de moment no es pot contactar. Els bombers intenten accedir-hi per rescatar les persones que encara segueixin en vida. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reconeixia part dels danys i feia una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant la abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
7: El terratrèmol també ha esfondrat parts del castell de Kumamoto, un dels monuments més destacats del país. Sentim alguns dels testimonis en declaracions a l'agència Reuters.
9: La paret va començar a esquerdar-se i a desprendre's. Queien moltes coses des de dalt.
10: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
7: Les autoritats japoneses alerten que hi podria haver rèpliques durant aproximadament una setmana.
0: 2:45. Donald Trump rep avui Benjamin Netanyahu i també Volodymyr Zelensky en una etapa clau per les guerres a l'Iran i a Ucraïna. El president ucraïnès torna a la Casa Blanca en un moment de més suport del president dels Estats Units i espera assegurar més ajuda militar contra Rússia. Pel que fa a Netanyahu, visita Trump per primer cop des de l'inici de l'ofensiva conjunta dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre aquesta guerra. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
11: Bon dia. El record de l'última visita de Netanyahu al febrer passat pesarà i molt en la reunió d'aquesta tarda. Va ser aleshores quan el primer ministre israelià va acabar de convèncer Trump d'atacar l'Iran en el que havia de ser una operació militar ràpida que es va acabar encallant i que encara cueja. Tot i això, i aprofitant els últims atacs a petita escala entre iranians i nord-americans, el primer ministre israelià assegura que tornarà a la càrrega.
12: Abordarem totes les qüestions de l'ordre del dia, entre les quals destaca l'Iran. Naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat alhora que ampliem el cercle de pau al nostre voltant.
11: Netanyahu té el dit al gallet per si cal tornar a involucrar-se en el conflicte, però sembla que Trump segueix prioritzant poder arribar a un acord amb el règim dels ayatolars abans de les midterm del novembre. Unes altres eleccions, les generals d'Israel de l'octubre, podrien també explicar la reunió. Netanyahu sap que el suport de Trump li pot anar bé, però abans ha de recuperar la seva confiança. Per això arriba després d'haver fet dos gestos en la línia del que demana Estats Units, això sí, més simbòlics que altra cosa, una prova pilot per retirar tropes del sud del Líban i aprovar l'entrada d'una força internacional a una zona molt concreta de la franja de Gaza. Netanyahu sap que no pot presentar-se a la Casa Blanca amb les mans buides. Ara falta saber si serà suficient per a un Trump que fa no gaire el va menysprear en públic i el va insultar en privat.
0: Doncs amb Volodymyr Zelensky a Washington, Ucraïna ha llançat aquesta matinada un dels atacs més massius contra la regió de Moscou amb gairebé 400 drons. L'objectiu ha tornat a ser el principal magatzem de la companyia coneguda com l'Amazon Rus. És l'11è atac en 10 dies contra l'empresa de comerç en línia i això ha desencadenat un debat sobre si aquests atacs ucraïnesos són o no un crim de guerra. Moscou Cristina Solies, bon dia.
13: Bon dia. Un dron ucraïnès s'ha estavellat contra un magatzem a tocar del centre logístic més gran de Wildberries. Aquesta vegada no hi ha hagut ferits, però des de mitjans de mes han mort 9 treballadors d'aquesta empresa i desenes han quedat ferits per atacs ucraïnesos. Zelensky ho justifica perquè Wildberries ven productes que acaben servint a l'exèrcit rus, tot i que, quan Moscou ha colpejat l'empresa de missatgeria ucraïnesa Nova Poshta, fent servir el mateix argument, Kiev ho ha denunciat com un crim de guerra. L'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, adverteix que mai s'hauria de bombardejar la infraestructura civil.
14: Els atacs contra Nova Poshta són crims de guerra, com també ho són els atacs contra els magatzems de Wildberries. No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
13: Des del Kremlin neguen que Wildberries abasteixi l'exèrcit rus, malgrat que comercia amb GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales que reben els soldats del front i té seccions a la web dedicades exclusivament a la guerra d'Ucraïna. Wildberries gestiona més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
0: I abans de la cultura, ens mirem un moment al metro de Barcelona. Perquè l'incendi que ahir va cremar el túnel de la línia 1, la vermella, entre Clot i Glòries, el va provocar la combustió d'una malla impermeable. El fum va afectar 136 persones. CMB, que ha obert una investigació, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Barcelona, Miquel Jarque.
15: Bon dia. La seqüència dels fets és aquesta. El maquinista veu el foc, atura el metro, contacta amb el centre de comandament, que li indica que es desplaci a la cua del comboi per fer-lo recular fins al Clot, i amb el tren aturat, alguns passatgers premen el botó de sortida d'emergència i les portes s'obren, omplint de fum el comboi. Això precipita l'evacuació pel seu propi peu. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, assegura que el material que es va cremar no es troba a cap altre punt de la xarxa.
16: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
15: TMB ha obert una investigació per esbrinar si aquesta manta tèrmica havia de ser en aquest túnel.
0: 2:45. La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita històrica a Barcelona. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'Estat espanyol, impulsada per Caterina Wagner, directora del certamen i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Montse Mas.
17: La directora del festival, que ret homenatge a la música del seu besavi des de fa 150 anys, ha destacat avui al Palau de la Música el caràcter extraordinari d'aquesta gira, un tour que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
18: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Els espanyols també estan enamorats de la música i la passió, igual que nosaltres. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
19: This is an exception.
17: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt i el baix baríton Nicholas Brownlee. S'hi interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner, com la Cavalcada de les Valquíries.
0: I de la música anem als llibres. Perquè un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
20: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
21: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un del llegat Areny també, precisament, que es pot datar al 1485.
20: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació.
0: Una exposició de la Fundació Vila Casas a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, reivindica les fotografies clàssiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón l'ha anat recopilant en botigues de vell i també als Encants i n'ha fet una selecció. Ara les mostra sota el títol Portes endins, els arxius dels altres. Es pot visitar al Palau Solterra de Torroella i allà hi ha anat la Núria Paraire.
22: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
23: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats.
22: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
23: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
22: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
0: Catalunya migdia. I quan falten 19 minuts per les 3, ens mirem els esports amb l'Ernest, perquè avui dia 2 del Barça a Anglaterra i dia 1 de l'Espanyol també a Anglaterra, Ernest.
24: Sí, exactament, i dia 1 també del Barça femení. La pretemporada oficialment arrenca, els equips posen la segona en marxa. La segona marxa, i n'hi ha moltes més de marxes perquè la temporada serà molt llarga, i en el cas del Barça i l'Espanyol, per exemple, trien Anglaterra. La delegació del Barça va volar ahir una mica més de 2 hores i prou per trobar una climatologia menys hostil que Barcelona, exactament el mateix que busca l'Espanyol. Amb prou feines, Barça i Espanyol es trobaran temperatures superiors als 25 graus, no es deshidratarà cap jugador, per tant, i els entrenaments programats pels dos tècnics, doncs, que podran permetre als dos equips créixer. I precisament al cor d'Anglaterra hi tenim a Ramon Salmurri, que ens explicarà una mica com va aquest segon entrenament del Barça, perquè el Barça ha entrenat aquest matí, ho va fer ahir i ha entrenat avui ja. Com va aquest segon entrenament de l'equip de Hansi Flick? Com estàs, Ramon? Bona tarda.
25: Què tal? Bona tarda. Doncs de moment es mantenen les bones notícies per Hansi Flick, que continua veient com Fermín forma ja part de les sessions. Ho va fer ahir en el primer entrenament, com dius, a Anglaterra. També Ronald Araujo, mentrestant, Alejandro Valde, continua entrenant-se al marge per aquests problemes a l'esquena. I amb un nom propi, el d'Andreas Christensen, que encara la seva 5ª temporada com a blaugrana. El seu rendiment ha estat marcat fins ara per la capacitat de jugar a alt nivell, però també per una manca de continuïtat absoluta condicionada per les lesions. 98 partits en 4 temporades com a blaugrana d'Andreas Christensen. Després de trencar-se el genoll la temporada passada, ha renovat 2 anys més amb el club i espera poder oferir la seva millor versió.
26: It's difficult. I've been... I had a... Well,
1: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
2: Still enjoying the holiday, of course.
25: Ara mateix la plantilla són quatre centrals, Cubarsí, Gerard Martín, Araujo i Christensen, perquè Eric, d'entrada, parteix a la planificació com a teòric lateral dret. La posició del club és que no arribarà cap central fins que no surti ningú. Aquest algú, bàsicament, és Ronald Araujo. Christensen considera que és normal que es vinculin noms al Barça parlant d'un mercat d'estiu, però que si ell és capaç d'oferir el seu millor nivell, no té per què, diguem-ne, tenir una competència que l'aparti de la realitat de l'equip.
1: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo. I això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Es vincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
25: Aquesta tarda, segona sessió d'entrenament del dia i demà l'arribada d'un dels homes pesants d'aquest Barça de Hansi Flick, com és Rafinha.
24: Els clubs catalans i Anglaterra, de seguida parlarem de l'Espanyol perquè estaven pendent de si aterrava ja el Regne Unit, però abans l'altre Barça, el femení, també es posa en marxa. Va arrencar amb revisions mèdiques, però avui ha fet la primera sessió a Sant Joan d'Espí amb els tres nous fitxatges, però sense Aitana. Bon matí, Oriol Corral.
3: La migcampista de Sant Pere de Ribes encara no s'ha reincorporat al treball amb el grup. La mateixa futbolista va explicar durant la clausura del seu campus d'estiu que necessita començar de zero després dels problemes físics que va arrossegar en el tram final de la temporada passada. Aitana va revelar que va arribar a infiltrar-se abans d'alguns partits per poder competir un cop superada la lesió i ara vol aprofitar aquest inici de curs per recuperar-se del tot. Tampoc s'ha entrenat Lai Alexandri, que continua amb la recuperació de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. A diferència d'altres temporades, el Barça no farà cap estada de preparació i completarà tota la pretemporada de Sant Joan d'Espí. L'objectiu torna a ser ambiciós, repetir el pòquer de títols conquerit el curs passat, tot i afrontar una renovació important de la plantilla després de les sortides de Mapi León, Ona Batlle, Salma Parayuelo i Alexia Putellas. El primer partit de pretemporada arribarà el 12 d'agost. Les de Pere Romeu rebran el Montpellier en un amistós a l'estadi Johan Cruyff.
24: I us hem explicat fa una estona que estàvem pendents de l'aterratge de l'Espanyol al Regne Unit. Sergi Andreu, bona tarda.
4: Bona tarda, Ernest.
24: Han arribat ja.
4: Ja hi són, sí. Ja hi són. L'expedició blanquiblava ha sortit aquest matí des de Barcelona. Ja són a Anglaterra, han aterrat a l'aeroport de Manchester. Molt a prop hi ha Burnley, i avui s'entrenen, avui mateix a la tarda, a la ciutat esportiva del Burnley, que, com sabeu, és club de la mateixa propietat que l'Espanyol presidit per Alan Pace. Ha viatjat una expedició de 25 jugadors del primer equip. Només hi falten Puado, lesionat de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li està buscant una sortida del club i, per tant, tampoc no ha anat a Anglaterra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, però ha viatjat al central. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i a lateral dret José Ángel López. Per cert, tampoc no ha viatjat al lateral esquerre valencià José Salinas, que marxa, ho vam saber al vespre,
5: cedit
4: al Màlaga. Exacte, amb una opció de compra. Salinas va arribar lliure a l'Espanyol l'estiu passat, ha jugat 13 partits amb la samarreta blanca i blava. Al lateral esquerre, l'Espanyol aquesta temporada tindrà el neerlandès Harman i el jove del planter Roger Hinojo, per tant no hi havia lloc per José Salinas.
24: Quants dies hi queda l'Espanyol a Anglaterra?
4: Mira, són 5 dies, des d'avui fins dissabte. Demà jugaran el primer amistós en terres angleses contra el Burnley, amb qui comparteix propietat. El partit serà 9:15 a Turf Moor, l'estadi del Burnley. El segon amistós serà dissabte. L'equip de Manolo jugarà contra el Middlesbrough, equip que, com el Burnley, juga a la segona divisió anglesa. Tot just acabi aquell partit de dissabte, l'Espanyol tornarà cap a Barcelona, recordem que l'equip blanc i blau ja ha jugat 3 amistosos aquesta pretemporada. Dues victòries contra l'Olot i el Pau i l'empat de dissabte passat contra el Sabadell.
24: Doncs parlant de partits de pretemporada, aquesta tarda el Madrid jugarà el seu segon amistós de pretemporada. Serà un partit d'entrenament contra el Leganés a la ciutat esportiva de Valdebebas i que jugarà Josep Gai a porta tancada.
1: Serà un partit d'entrenament com el que va jugar fa uns dies contra l'Alcorcón i que va guanyar per 1-0. El match serà a les 6 de la tarda a porta tancada i es podrà seguir durant uns minuts a través de Real Madrid Televisió. A tot això, el club blanc no podrà comptar amb Thiago Pitarc a causa d'una lesió al lligament intern del genoll esquerre que es va fer en un entrenament i estarà 6 setmanes de baixa. Pitarc se suma a la llista de baixes del Madrid amb Eder Militao, lesionat al mes d'abril del bíceps femoral, però s'espera que es reincorpori a finals de setembre. Rodrigo Goes, que es va trencar els lligaments encreuats i el menisc del genoll dret, tornarà a finals d'any i Ferland Mendy, lesionat del múscul recte femoral, està previst que torni a l'octubre. Dissabte, el Real Madrid jugarà el seu tercer partit amistós, el primer a porta oberta contra la Fiorentina al Bertstadion d'Àustria, a les 6 de la tarda.
24: Deixa'm preguntar-te per una cosa que he vist d'aquestes que se segueix treballant i crec que he vist abans un missatge de Fabrizio Romano en una possible incorporació d'aquell jugador que comentàvem ahir que val tants diners. Que val tants diners, no sé si els val, però almenys els demanen.
1: Sí, són 120 milions d'euros a hores d'ara, encara sí. No és oficial i s'espera que s'anunciï de manera imminent.

0: Avui ha sigut un dia mogut al mercat de seleccionadors nacionals, perquè, Oriol, ja coneixem el successor de Deschamps, el capità francès.
1: Zinedine Zidane serà el seleccionador francès els propers 4 anys. Zidane explica que ha tingut ofertes, però que ha esperat la selecció.
2: J'ai passé ces 4-5 années à attendre...
3: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia, i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: Zidane ha dit que encara no ha parlat amb Mbappé, la seva estrella, perquè està gaudint d'unes merescudes vacances, i ha aprofitat les seves primeres paraules com a seleccionador per donar suport als que estan patint els incendis. L'exfutbolista de la Juventus i el Madrid té 54 anys, fa 5 anys que és lluny de les banquetes i la seva última experiència és al Bernabéu.
0: I a Itàlia, el president de la federació diu que estan negociant amb Roberto Mancini com a nou seleccionador.
1: Sí, que ja va entrenar la selecció italiana del 18 fins al 2023, va guanyar l'Eurocopa del 21, però no va poder classificar el seu país pel Mundial de Qatar del 2022 i va renunciar al càrrec. D'altra banda, també la Federació Italiana busca director tècnic perquè Paolo Maldini va dimitir només 2 setmanes després d'acceptar el càrrec per la negativa de la Federació al fitxatge d'Andrea Pirlo, i la premsa italiana situa Claudio Ranieri com a favorit.
0: I el mercat de fitxatge segueix obert, seguirà així fins que acabi l'agost, però atenció perquè a Anglaterra hi ha molt moviment i sonen alguns traspassos inesperats.
1: Sí, el Chelsea de Xavi Alonso, sí, després de molts anys fitxant talent jove, s'interessa en 2 jugadors molt veterans de la Lliga anglesa: Jordan Henderson, mític capità del Liverpool, 36 anys ara al Brentford, i Danny Welbeck, el davanter anglès de 35 anys del Brighton. Més moviments a Anglaterra: el porter suplent del City, James Trafford, fitxaria pel Leeds, segons David Ornstein. El City el va fitxar per més de 30 milions i ara el vendria per 40. I una altra sortida del City: ja sabíem que marxaria John Stones perquè acabava contracte, però ja sabem el destí, marxarà al Inter de Milà, segons Fabrizio Romano.
0: I aquest Mundial hi ha hagut un porter que ha sigut revelació, va fer molt bones actuacions, el porter de Cap Verd, Bosinha, que sembla que té problemes amb el seu fitxatge, eh?
1: Sí, Bosinha tenia previst volar avui a Xile per passar la revisió mèdica i signar el seu contracte amb el Colo-Colo, però el fitxatge del jugador de 40 anys haurà d'esperar per endarreriments amb els tràmits del visat. El president del club xilè ja havia anunciat el seu fitxatge aquest passat dissabte.
0: El Sabadell ha anunciat que Rubén Martínez es retira del futbol professional. És un extrem dret de 36 anys, capità de l'equip l'últim tram de la temporada passada, i ha decidit que posa punt i final a 2 temporades al Sabadell.
3: El futbolista de Maó havia acabat contracte amb l'equip de Ferran Costa i després de 2 ascensos en 2 anys es retira i assumeix la secretaria tècnica del primer equip. El Sabadell s'ha entrenat aquest matí per última vegada abans de l'amistós de demà contra el Manresa. Els de Ferran Costa van perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de pretemporada i van empatar a 1 contra l'Espanyol.
0: Uh-huh. Ahir es va saber que l'idili, no?, entre el Girona i Estuani seguirà una temporada més. Ell vol dur el Girona novament a primera.
3: El davanter uruguaià, que farà 40 anys a l'octubre, renova per una temporada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017, coincidint amb el primer ascens a primera. El Girona jugarà demà el tercer amistós de pretemporada contra el Castelló, rival de la segona divisió. Els de Quique Álvarez van guanyar 1-3 a l'Olot, però van perdre contra l'Alavés per 0-1.
0: 100 minuts per les 3.
4: Catalunya migdia.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Catalunya Ràdio.
4: Som
7: Trescat. L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, ha parlat el futur entrenador del Barça de bàsquet, Alexander Sekulić. Ho ha fet a un mitjà eslové, on ha reconegut que li va sorprendre, Oriol, que el Barça contactés amb ell.
1: Sí, Sekulić diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador i que li va sorprendre aquesta trucada. Demana, això sí, paciència, perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. Per cert, ja podem sentir la veu al nou fitxatge del Barça, l'alepivot Tosan Awoma, MVP de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana.
8: What's up, Barca fans? Tosan Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
0: Ganes que comenci la temporada. Tousan Awoma, quedeu-vos amb com sona fonèticament, no el llegiu perquè podríeu prendre mal. Billy Hernán Gómez, que ha estat al Barça fent una temporada, sobretot aquests últims mesos, pràcticament desaparegut, ja té nou equip, ha signat per l'Unicaja.
1: Sí, l'expivot del Barça fitxa per una temporada amb els malaguenys, que no juga a l'Eurolliga, sinó a la Champions League, la tercera competició del bàsquet europeu.
0: Molt bé. I l'expivot del Manresa, Caudrici Acumundo, deixarà el CD Vita Ljubljana sense haver jugat ni un sol partit. Ell va fitxar per aquest equip, però amb una clàusula que deia que si venia un equip d'Eurolliga i el volia, ell estripava el contracte i se n'anava. I això és el que ha passat. Jugarà al Žalgiris. Doncs vinga, queden, és una compta enrere, sentíem ara la pretemporada dels equips, perquè és que clar, queden 18 dies perquè comenci la Lliga de Futbol masculina, tots els equips estan ja en marxa i ja han iniciat també en la femenina els seus estajos de pretemporada. En el cas del femení, avui el Barça ha començat a la Ciutat Esportiva i l'agenda esportiva, Josep, cada vegada va més plena.
3: Sí, pel que fa a l'agenda esportiva, aquesta setmana arriba carregada d'esdeveniments esportius perquè, com hem dit abans, avui l'Espanyol ha viatjat a Anglaterra per iniciar el seu stage i el Madrid jugarà contra el Leganés a Valdebebas a les 6 de la tarda.
1: Demà dimecres, una jornada intensa pels amants del futbol perquè l'Espanyol s'enfrontarà al Burnley, com hem dit, a 8:45 del vespre. És el seu primer partit a Anglaterra. El Girona jugarà contra el Castelló a 6:45 de la tarda. Amb dos partits, per cert, es podran seguir en directe pel canal Esport 3. També dimecres, el Sabadell jugarà contra el Manresa a 8:45 al complex esportiu de Sant Oleguer i l'Espanyol femení jugarà a 7:45 del vespre al primer partit de pretemporada contra el Tenerife. Dijous, l'Ajax de Mitchell s'enfrontarà al Vojvodina de Sèrbia, el Johan Cruyff Arena, en el partit de tornada de la final de la fase prèvia de la Conference League. Amb l'Ajax, això sí, encara pendent de tancar la sessió de Marc-André ter Stegen.
3: Divendres, el Barça jugarà contra el Birmingham a 9:45 del vespre. El partit es podrà seguir en directe a través de TV3. El Sabadell s'enfrontarà a l'Interescaldes a 8:00 al complex esportiu de Sant Oleguer. També divendres començarà el campionat de natació artística que es disputa a París al Centre Aquàtic Olímpic de Sant Denis i que acabarà el dimecres 5 d'agost, en el qual hi participen fins a 7 catalans i catalanes.
1: I l'endemà, dissabte, l'Espanyol torna a jugar a Anglaterra contra el Middlesbrough a 4:00 de la tarda, també en directe per Esport 3. Després d'aquest partit tornaran cap a Barcelona. I el mateix dissabte, el Sabadell s'enfrontarà a l'Andorra al Car de Sant Cugat a 8:00 del vespre.

0: El jutjat d'instrucció de Sabadell ha arxivat provisionalment la denúncia interposada per la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell pels insults al porter requinat Diego Foli contra el president del govern espanyol Pedro Sánchez quan van celebrar l'ascens a segona divisió. S'ha arxivat aquesta causa. El circuit a Catalunya, aquesta és una notícia de fa un parell d'hores, el circuit Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primer cop a la seva història. La prova, que s'havia de fer a Qatar, es farà a Barcelona pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà en aquest cas, també a Europa, però no a Catalunya, sinó al circuit de Monza, Itàlia, al mes de novembre. El Rayo Vallecano, i això és curiós, no podrà jugar el... i és curiós perquè ho sap a pocs dies de començar la temporada, no podrà jugar els seus partits a casa, no podrà jugar com a local perquè la Comunitat de Madrid doncs li treu la llicència per jugar-hi després de veure que les instal·lacions estan obsoletes, una cosa que fa anys que es veu, però ara s'ha fet un estudi, calen obres urgents, segons l'auditoria que s'ha fet. A més, la conservació de les instal·lacions, ja no és les obres, és que la conservació tampoc compleix els mínims requerits i, per tant, el Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa els seus partits. I en hoquei patins, l'hoquei Club Palau de la Lliga Femenina ja té nou entrenador. Es tracta de Dani Alonso.
1: Afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs, una proposta engrescadora, motivadora i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs, és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
0: Dani Alonso ve d'entrenar al Voltregà i viurà doncs, la seva segona experiència com a tècnic d'un primer equip. Fins aquí al Catalunya Migdia. Demà més, a aquesta hora, a les dues, amb tota la informació general i esportiva a Catalunya Ràdio.
2: Rescat Info.
3: Bona tarda, són les 3. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP contràries a la reforma havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada al 4 de setembre. El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. El president del govern espanyol diu que els equips d'emergència que treballen en els greus incendis a Toledo, Ávila, Madrid i Castelló comencen a veure la llum al final del túnel, tot i que venen hores crítiques per una nova onada de calor. L'últim Consell de Ministres ha aprovat ajudes pels damnificats. A tot això, l'incendi de la Vall d'Uixó entra al quart dia actiu. Els bombers asseguren que van per davant del foc, però encara no està ni perimetrat ni tampoc controlat. I a Madrid i d'Àvila, els incendis continuen actius també, després de calcinar 75.000 hectàrees. Mentrestant, a Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa. Un terratrèmol de magnitud 7 al Japó provoca diverses destrosses i un nombre encara indeterminat de víctimes, algunes de les quals presumiblement mortals. I Trump, que rep avui Netanyahu per primer cop des de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre la guerra. El president nord-americà també reuneix amb Zelensky, que compta amb més predisposició de Washington a ajudar-lo. En cultura, la banda històrica de rock anglès Jethro Tull són els caps de cartell de la nova edició del FIM, el Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp, que arrenca avui. Fins al 10 d'agost han programat 14 concerts amb noms com Joan Dausà, Valèria Castro o la Ludwig Van.
2: Esports.
4: El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valdés segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà l'equip, que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es disputarà a Barcelona pel conflicte a l'Orient Mitjà.
3: I el temps, tarda de sol i calor encara moderada amb alguns núvols al vespre a la Costa Daurada. Demà el dia començarà amb boires a l'Empordà i un altre cop farà sol a tot Catalunya amb temperatura màxima que tornarà als 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
3: Són les 3 de la tarda i 3 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Adell i us acompanyaré fins al punt de les 4.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Ens hi posem. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP havien demanat la suspensió d'aquesta trobada. Fonts del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha els populars, anunciés el vot favorable al nou model. Tot i això, el ministre diu que mai tancarà la porta al diàleg i decideix cedir davant les comunitats governades pel PP i ajorna, per tant, fins després de les vacances, aquest debat. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. En un comunicat, Esquerra Republicana lamenta l'endarreriment de la reunió i exigeix al govern espanyol que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El líder del partit, Oriol Junqueras, assenyala que qui bloqueja el nou sistema defensa la continuïtat d'un model que qualifica d'injust. A tot això, el Suprem ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidien en el seu moment Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar 4 mesos d'inhabilitació i amb 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir al Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a 3CAT Info.
5: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGE toqués el costó a la justícia espanyola, que han començat a moure.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Ho vam saber ahir a les 10 del vespre. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
2: 3CAT Info.
3: Ens ocupem d'altres qüestions, de les declaracions del president del govern espanyol, que ha dit que comencen a veure la llum al final del túnel en les tasques d'extinció dels greus incendis que hi ha actius a Toledo, Ávila i Madrid, també al País Valencià, tot i que venen hores crítiques amb una nova onada de calor. En roda de premsa, després de l'últim Consell de Ministres, que ha aprovat ajudes als afectats, per cert, Sánchez ha carregat contra el PP per practicar, diu, negacionisme climàtic. Madrid, Tània Tàpia.
7: Pedro Sánchez ha mostrat relativament optimista, creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
8: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan.
7: Són ja 170.000 hectàrees cremades des de començament d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 211 zones afectades per emergència de protecció civil. També a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres, ajudes directes per cases cremades o beneficis fiscals. També una prestació extraordinària per emergència extrema. És inèdita de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels qui no poden anar a treballar. Un president molt dur amb el PP aquí acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox allà on governa.
8: Negacionismo que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
7: I d'estendre notícies falses, per exemple, sobre que no es deixa netejar el bosc.
8: Me causa muchísima pena ver a líderes políticos, a representantes de instituciones públicas convertirse en portavoces de bulos.
7: i torna a insistir que és imperatiu un pacte d'estat contra l'emergència climàtica per anar plegats, diu, no només a apagar foc, sinó també la prevenció i la reconstrucció. No trucarà, però, el líder del PP perquè confia poc, afirma, en el seu suport. Un balanç abans de les vacances d'estiu, on també ha parlat dels casos judicials del seu entorn, ha defensat la trajectòria professional de la seva dona i del seu germà, diu que es busca deshumanitzar-los i ha descrit amb més detall que Begoña Gómez va deixar la seva empresa per no perjudicar-lo quan ell va arribar a la Moncloa i que tot el que ha fet després és legal.
8: La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
7: I ha recordat que la Fiscalia no acusa en aquests casos i que les acusacions populars com PP i Vox en fan causa política. Ha reiterat també que confia en la innocència de l'expresident Zapatero. En una investigació adverteix que està en els inicis.
9: Repassem com estan aquests incendis actius que explicàvem. L'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, entra en el quart dia actiu. Els bombers asseguren que van per davant del foc, però l'incendi encara no està ni perimetrat ni tampoc controlat. Ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Les autoritats han aixecat el confinament de part de la població vigent des de dissabte. Ens en parla des de la Vall d'Uixó mateix, la Colla Vall, estima el suport tècnic de Xavier Espel.
10: Veïns de dos pobles, la Vall d'Uixó i Vilavella, ja han pogut tornar a casa, però 14 municipis encara estan deserts i custodiats per la Guàrdia Civil. Un d'ells és el Fondeguilla, un poble de 800 habitants enclotat en un barranc que és la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà i on s'ha cremat tot l'entorn. Ara només s'hi pot entrar per emergències. L'alcalde, Salva Ventura, n'ha parlat a 3Cat Info.
11: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va eixir en lo poc que duia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
10: Entre els veïns que ja han pogut tornar a casa, a la Vall i a la Paula, el foc li va arribar a 200 metres. O l'Elias, que viu a una de les cases de la Vall, que ha fet de barrera del foc. La Paula es va evacuar, l'Elias no.
12: Molta angoixa perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
13: Decir lo que queráis, si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
10: L'olor de fum i la boirina de la cendra encara cobreix tota la plana baixa. L'aigua de boca millor si és embotellada i a moltes zones és millor circular amb mascareta, mentre l'incendi continua actiu.
9: Gràcies, Colla. I els incendis de Madrid i Àvila, mentrestant, han cremat ja 75.000 hectàrees. El més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades, que s'afronta amb més bones perspectives. Els focs han afectat prop de 100.000 persones, amb 63.000 evacuats. A la província de Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa després que s'hagi rebaixat l'emergència al nivell 2. Enviada especial a Hinojosa de San Vicente, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Lluna.
14: Aquest és un dels primers pobles evacuats on la gent ha pogut tornar a casa seva. Són 500 veïns els que dissabte els van dir que havien de marxar perquè el foc, que s'ha quedat a uns 30 quilòmetres a la Sierra de San Vicente, venia cap aquí. Va marxar tothom, menys l'alcalde, un treballador de l'Ajuntament, i el Jesús, un dels propietaris del zoo del poble, l'únic que hi ha a Castella-La Manxa i on viuen 230 animals.
15: Evacuar d'aquí ni jo ni mis hijos nos hemos querido salir de aquí nadie. O sea, porque es que esto hay que cuidarlo. Y ahí, a ver, hay crías, ahí tenemos nacimientos de hace 3 días, hay que darles biberones, en fin, esto no es una cosa que, oiga, como me voy de mi casa y bueno, ya vendré.
14: Malgrat els seus esforços, aquests dies se li han mort 5 animals, no sap si per la calor o pel fum. De fet, ell continua portant la mascareta a la butxaca, però avui, tot i que la qualitat de l'aire no és bona, es respira força bé i no la porta posada. La situació del foc ha millorat durant la nit i la província de Toledo ha sortit de la situació d'emergència i ha ordenat el retorn de tots els evacuats. Els que encara no poden fer-ho són els evacuats d'Àvila i de Madrid, com els veïns de Valdemaquer, del poble que ahir es va desallotjar i que aquesta nit els bombers han salvat de les flames. El Pedro, un dels veïns més vells del poble, ens assegura que mai havia vist un foc tan virulent.
16: La culpa la tienen que no nos dejan a los pueblos, no nos dejan a sacar la leña muerta, como hace 50 años que todo el pueblo sacaba la leña muerta, iba por la leña, había ganado, se sembraba y todo eso, y eso no te dejan.
14: El Pedro l'hem trobat a un dels poliesportius que s'han habilitat per atendre els evacuats mentre els bombers continuen treballant. La superfície en flames és molt menor que la d'ahir i de moment no bufa el vent. El perill el tenim amb la onada de calor que ha de començar demà.
9: A França, els bombers també treballen perquè l'incendi de la Gironda no segueixi expandint-se. La previsió meteorològica d'aquestes pròximes hores preocupa, ho dèiem, i per prevenció s'han evacuat prop de 4.000 turistes de la localitat de la Canau. Aquestes evacuacions se sumen a les de més de 220.000 persones que van haver d'abandonar casa seva des que es va declarar l'incendi i que encara avui no saben quan podran tornar-hi. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertrand.
17: Molta expectació avui, un dia clau per lluitar contra aquest incendi degut a la pujada de les temperatures i també a la reorientació del vent. Diverses rabifalles, es veu molt fum a l'horitzó, però la xifra d'hectàrees afectades no es mou encara, són 42.000, és a dir, que està cremant dins del perímetre del que ja era afectat, zones que encara no havien cremat. Això sí, si el foc és estabilitzat, encara no està fixat i tothom mira aquesta previsió del temps. I és per això que la prefectura ha fet evacuar els càmpings del poble de la Canau, el que representa unes 4.000 persones suplementàries. El centre que acull el màxim d'evacuats a Bordeus estan a punt per poder acollir més gent si fes falta. Escoltem Rodrigo Ulrich, responsable de la logística.
18: Hem acollit una part de la gent en les primeres hores, també durant els primers dies, però el lloc encara té capacitat per acollir-ne centenars o milers si malauradament fes falta.
17: Els darrers dies s'ha treballat i de valent per crear tallafocs més de 100 quilòmetres de barreres, és a dir, han tallat la llenya, el bosc, tota la matèria que podria cremar, com explica l'operador forestal Martin de Montbron.
19: El que fem és crear una franja de suport per extreure la vegetació, tallar-la i retirar-la de la zona. Així, quan el foc ja arriba, ja no té combustible per continuar avançant i perd intensitat.
17: Fins que el foc no sigui declarat fixat, els evacuats no podran tornar a casa seva.
9: Fins aquí, doncs, el repàs de com estan els diferents incendis actius que tenim ara mateix, ara àrea de servei, i repassem el temps.
2: El temps.
9: Amb Tomàs Molina.
20: Les properes hores seguim parlant d'aquest cel serè, de sol en conjunt a tot arreu, tot i que al vespre es formaran alguns núvols baixos a la façana litoral, a la Costa Daurada, també a les Terres de l'Ebre. En principi, avui sense precipitacions, amb temperatura encara per sota dels 40 graus, però per sobre dels 38 o 39 a les comarques de Ponent. Per tant, serà una tarda força calorosa. Demà serà un dia que començarà amb núvols baixos o amb boires, especialment cap a l'Alt Empordà o el Baix Empordà, núvols baixos que mantindran a primeres hores del matí l'ambient més fresc, però en conjunt demà les temperatures aniran cap amunt, es podrà arribar ja als 40 graus a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre en un dia que tornarà a ser força, força calorós. A la tarda podria aparèixer alguna gotellada, algun petit ruixat en algun punt del Ripollès o Garrotxa. De cara als següents dies, les temperatures seran els protagonistes, un altre cop per sobre dels 40 graus, bona part del Ponent i de les Terres de l'Ebre, però també per sobre els 35 a la major part del país, i atenció a aquest augment del perill d'incendis que hi haurà en tot el país. A finals de setmana, entre dimecres, dijous, divendres, aniran guanyant terreny la possibilitat de ruixats i de tronades. Això, en alguns casos, doncs podrà ajudar a refrescar una miqueta l'ambient.
9: I completem aquesta àrea de servei parlant d'aquest incendi que es va produir ahir al túnel del metro, la línia 1, la vermella, entre Clot i Glòries, que el va provocar la combustió d'una malla impermeable. El fum va afectar 136 persones. TMB, que ha obert una investigació, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Barcelona, Miquel Jarque.
21: La seqüència dels fets és aquesta. El maquinista veu el foc, atura el metro, contacta amb el centre de comandament, que li indica que es desplaci a la cua del comboi per fer-lo recular al Clot. Amb el tren aturat, alguns passatgers premen el botó de sortida d'emergència, les portes s'obren i omplen de fum el tren. Això precipita l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, assegura que el material que es va cremar no es troba a cap altre punt de la xarxa.
0: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
21: TMB ha obert una investigació d'aquest incendi de la catenària que es va produir a 5:45 de la tarda d'ahir i va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana, 19 ambulàncies per atendre 136 persones, 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum.
9: Ens ocupem ara d'una notícia destacada de la pàgina econòmica. Josep Vilarasau, l'expresident de la Caixa, s'ha mort avui, als 95 anys. Vilarasau va ser un dels artífexs que va modernitzar l'entitat i la va consolidar com a gegant financer internacional. I va arribar al 76 com a director de l'aleshores Caixa de Pensions. Després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació. Un càrrec que va haver de deixar el 2003 per l'aprovació d'una llei que limitava el temps que els consellers de les caixes podien ser-ho. La seva trajectòria va continuar amb alguns càrrecs en empreses vinculades amb l'entitat com Repsol, Gas Natural o Abertis, i també en va ocupar en entitats del món cultural i científic com el patronat del Palau de la Música Catalana.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
9: Crònica del món. Trump rep avui Netanyahu i Zelensky en una etapa clau per a les guerres a l'Iran i a Ucraïna. El president ucraïnès torna, doncs, a la Casa Blanca en un moment de més suport del president dels Estats Units i espera assegurar més ajuda militar contra Rússia.

0: Elia assegura que tornarà a la càrrega.
1: Abordarem totes les qüestions de l'ordre del dia, entre les quals destaca l'Iran. Naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat alhora que ampliem el cercle de pau al nostre voltant.
0: Netanyahu té el dit al gallet per si cal tornar a involucrar-se en el conflicte, però sembla que Trump segueix prioritzant poder arribar a un acord amb el règim dels ayatolars abans de les midterm del novembre. Unes altres eleccions, les generals d'Israel de l'octubre, podrien també explicar la reunió. Netanyahu sap que el suport de Trump li pot anar bé, però abans ha de recuperar la seva confiança. Per això arriba després d'haver fet dos gestos en la línia del que demana Estats Units, això sí, més simbòlics que altra cosa, una prova pilot per retirar tropes del sud del Líban i aprovar l'entrada d'una força internacional a una zona molt concreta de la franja de Gaza. Netanyahu sap que no pot presentar-se a la Casa Blanca amb les mans buides. Ara falta saber si serà suficient per a un Trump que fa no gaire el va menysprear en públic i el va insultar en privat.
2: Doncs ho veurem. Ara ens traslladem fins al Japó perquè hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat al sud del país i que ha causat múltiples víctimes mortals i almenys una cinquantena de ferits que han hagut de ser hospitalitzats. El sisme també ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones. Ha deixat més de 40.000 llars sense subministrament elèctric i ha interromput el transport ferroviari i aeri a la zona. Preocupa especialment l'ensorrament del segon pis d'un centre comercial a la prefectura de Kumamoto en un moment de força activitat i que podria haver causat un nombre important de morts que encara no sabem. Els bombers estan intentant accedir-hi per rescatar les persones que encara continuen en vida. La primera ministra japonesa reconeixia part dels danys i feia una crida a la prudència.
3: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
2: Hi ha hagut, per exemple, l'ensorrament de parts del castell de Kumamoto, un dels monuments més destacats del país. Sentim alguns dels testimonis en declaracions a l'agència Reuters.
4: La paret va començar a escardar-se i a despendre's, queien moltes coses des de dalt.
5: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
2: Les autoritats japoneses alerten que les rèpliques podrien continuar durant aproximadament una setmana. Dir-vos també que els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats, ha dit, en funció del color polític de cada govern. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el Consell Executiu per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es tracta d'un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar a aquesta legislatura. I ara parlem de cultura, perquè aquesta nit arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp. Els històrics Jethro Tull són els caps de cartell d'una edició que ha programat 14 concerts amb noms com ara Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o la Ludwig Band. Tarragona, Manel Sastre.
6: Un concert gratuït de la diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils enceta una programació en què destaca el concert exclusiu a Catalunya dels Incombustibles Jethro Tull. Serà el 4 d'agost, al Parc del Pinaret, on la banda britànica Diane Anderson presenta Curiosity Tour, un repàs de gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari, que incorpora un village renovat amb propostes enogastronòmiques, actuacions prèvies i DJs per allargar l'experiència fins a la matinada, també hi passaran la resta de caps de cartell, com Siloé, Valeria Castro, Ana Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc Immortals. Un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith i Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Parc del Pescador s'hi ha programat Gospel View Choir, Lucrecia, i que celebra els 30 anys als escenaris, i la Ludwig Band, que presenta el seu quart disc Pel barri es comenta. Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dia adéu. El programa d'aquesta 51a edició de la FIM, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i Dire Straits. Entre altres novetats, també recupera el Parsamà per dues propostes de música clàssica.
2: Esports. Àbrega, Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Nati.

0: Sí. El Barça segueix la seva estada de pretemporada a Anglaterra, a St. George Park. Avui amb dos entrenaments. El primer, aquest matí, han completat la sessió Fermín, Araujo i Bernal. En canvi, Valdé segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Un jugador blaugrana que ha encetat a la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen.
1: It's difficult.
2: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
1: Still enjoying the holiday, of course.
0: El Barça, recordem-ho, jugarà divendres l'únic amistós d'aquest estaix. Serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
3: 3CAT Info.
0: L'Espanyol també és a Anglaterra, en concret a la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida del club. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, tampoc no compta amb ell. Del filial només hi ha tres jugadors, el portens Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Per cert, tampoc no ha viatjat el lateral esquerre alacantí José Salinas, que marxa cedit al Màlaga amb una opció de compra. L'Espanyol estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. A la segona divisió, el Sabadell anuncia que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip, arlequinat, posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara assumeix la secretaria tècnica del primer equip. I en clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
4: J'ai passé ces 4-5 années...
2: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
0: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. I tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar, per tant, una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran demà dimecres.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es disputarà finalment al circuit de Monza al mes de novembre. En hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador del Generali Hoquei Club Palau la pròxima temporada a l'Hoquei Lliga Masculina. El tècnic, el nou tècnic, no amaga la seva il·lusió.
5: Afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
0: Alonso arriba al club Vallèsà després d'haver entrenat aquesta temporada al Voltregà. Pel que fa al bàsquet, el nou entrenador del Barça, Alexander Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell. Sekulić també diu que creia que el Barça ja tenia lligat un altre entrenador. El tècnic eslové demana paciència perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. Per cert, ja podem sentir la veu al nou fitxatge del Barça, l'Ale Pivot Ozan Awoma, la novena incorporació blaugrana.
6: What's up, Barca fans? Tosan Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
0: També en bàsquet, l'exjugador del Barça, Billy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada. I tornant al futbol, s'ha arxivat provisionalment la denúncia contra el porter del Sabadell, Diego Fuoli, per iniciar un càntic contra Pedro Sánchez durant la celebració de l'ascens dels Vallesans el 22 de juny.

0: Són 3:45 de la tarda. Iniciem aquest bloc informatiu repassant les qüestions més destacades que us estem explicant. Parlem de finançament, suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera, on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Doncs bé, les comunitats del PP, contràries a aquesta reforma, havien sol·licitat, si recordeu, aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es traslladarà finalment el 4 de setembre. Ho abordarem. També parlem del Tribunal Suprem, que ha amnistiat 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de l'any 2017, que és quan presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Els van condemnar a 4 mesos d'inhabilitació per desobeir el Tribunal Constitucional. És també un dels temes destacats a aquesta hora. I a banda d'aquestes qüestions, fins al punt de les 4, també us parlarem del Plater, perquè el govern obrirà un segon període d'al·legacions i retarda fins l'estiu de l'any que ve l'aprovació d'aquest polèmic pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050. El Plater ho fan per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a un pla que també rebutgen les organitzacions agràries. En parlem de seguida. I de la pàgina cultural us parlarem de l'orquestra del Festival de Bayreuth, que actuarà per primer cop al Palau de la Música el pròxim 29 d'agost en una gira excepcional per l'Estat que impulsa la basneta de Richard Wagner. El concert oferirà fragments emblemàtics de l'Anell de Nibelung amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Què és el més destacat de la pàgina esportiva, Ricard?
1: Doncs que el Barça i l'Espanyol ja estan a Anglaterra. El Barça està fent avui la segona jornada d'estaix amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araújo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup, mentre que el club blanc i blau avui ha començat el seu estaix a la ciutat esportiva del Burnley i demà ja s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeis.
0: I el temps, tarda de sol i calor encara moderada amb alguns núvols al vespre a la Costa Daurada. Demà el dia començarà amb boires a l'Empordà i un altre cop farà sol a tot Catalunya amb temperatures màximes que tornaran als 40 graus a Ponent. Dos quarts i 3 minuts de 4, som-hi. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP havien demanat la suspensió d'aquesta trobada. Doncs bé, fonts del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha populars, anunciés el vot favorable a aquest nou model. Tot i això, el Ministeri diu que mai tancarà la porta al diàleg i decideix cedir davant les comunitats governades pels populars i ajornar fins després de vacances aquest debat. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. En un comunicat, Esquerra Republicana també ha dit la seva, lamenta l'endarreriment de la reunió i exigeix al govern espanyol que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El líder del partit, que és Oriol Junqueras, assenyala que qui bloqueja aquest nou model defensa la continuïtat d'un sistema injust. L'altre tema destacat del dia, el Suprem, que accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. I és que avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els ha condemnat 4 mesos d'inhabilitació i també a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, que és una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia 3 Catifo.
2: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGE toqués el costó a la justícia espanyola, que han començat a moure.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, que en aquest cas presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Puigdemont, a qui s'aplica la llei, ho sabíem ahir al vespre. També van ser amnistiats els sindicats de l'1 d'octubre. Per la seva banda, l'advocat Gonzalo Boye està convençut que en aquest context el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, quan hagin paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes. Porque el TEJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TEJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
0: Els dirigents del procés amnistiat fins ara pel Suprem estaven condemnats, recordem, per desobediència. El tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. I a Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatura que farà arribar demà als termòmetres, com dèiem, als 40 graus en alguns punts del Principat. Avui els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, que és, recordem, el més alt. Per aquest motiu també estan restringits els accessos a 3 espais naturals, el Momell Marmatllà, Prades i Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, a nivell 3 del Pla Alfa, afecta ara mateix 86 municipis. I en aquest context, els bombers de la Generalitat continuaran sense fer hores extres voluntàries aquest estiu. Es tracta d'una mesura de protesta per millorar les seves condicions laborals i que ha implicat el tancament momentani d'alguns parcs, a més d'una sobrecàrrega de feina sobre la plantilla en plena campanya d'incendis. Ens ho expliquen des de Viella, la Sofia Cabanes.
4: Després d'una votació interna, els bombers han decidit mantenir el pols amb interior, tot i reconèixer avenços en les negociacions, denuncien que durant anys el funcionament estructural del cos s'ha basat en la bona voluntat de la plantilla per fer hores extres voluntàries. Ara, des de l'inici de juliol, han deixat de fer-ne i això ha tingut conseqüències. Marc Curcó és el delegat de bombers a la UGT.
5: Això comporta que els parcs de bombers de Catalunya se quedin sota mínims, treballant amb precari. Això què implica? Que hi ha menys gent per treballar. La càrrega de feina és la carreguem nosaltres. No és del tot la falta de personal, perquè aquí la casa ho està fent relativament bé, sinó la falta de planificació. I això és el que volem, que se planifiquin les coses ben fetes.
4: Entre altres demandes, reclamen implantar més mesures davant l'exposició a contaminants. Joan Biescas, delegat de Comissions Obreres.
6: I els contaminants pugen al camió, porten al parc i s'està demostrant que acaben arribant als domicilis particulars dels bombers.
4: El Departament d'Interior, per la seva banda, assegura que la resposta a les emergències està garantida i que quan un parc no disposa de prou efectius, s'activen recursos d'altres parcs per cobrir-ho.
0: El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició que ha generat i els canvis substancials que demanen les associacions de municipis. També s'hi oposen frontalment les organitzacions agràries. Lleida, Estela Bosoms.
7: Segons la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, volen estudiar propostes dels ajuntaments, com per exemple que els objectius fins al 2050 es fixin per dècades, incorporar les noves categories de sòls agrícoles o crear un fons de compensació per als municipis que tenen assignats més parcs eòlics i solars. I el resultat és que els terminis s'allarguen.
8: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
7: Sigui com sigui, les veus crítiques amb el Plater no paren de créixer. Avui els pagesos, representats per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, han reclamat que s'aturi perquè posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari imprescindibles per a la sobirania alimentària del país i, en canvi, diuen, deixa fora espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Cisco Esquerda és responsable de transició energètica de JARC.
9: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
7: I es queixen que, mentrestant, proliferen projectes especulatius que frenen que joves pagesos puguin accedir a terres per cultivar. És el cas del Cesc, que té 23 anys i és de Granyena de les Garrigues.
10: I nosaltres doncs, anem allí i, clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres, clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
7: També fan una crida al Departament d'Agricultura perquè defensi els interessos dels pagesos davant la conselleria que lidera el Plater, que és la de Territori.
0: Dada macroeconòmica destacada, aquesta hora l'atur cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació amb gairebé 4 milions de treballadors. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre que recull els efectes de la temporada turística. La taxa es situa ara al 7,9%, que són 2 punts menys que la mitjana de l'Estat. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a ocupació, s'aconsegueix un nou rècord, amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Al conjunt de l'Estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa, Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
11: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: A destacar que aquestes últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que va començar al juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Encara en economia, el govern renova el mapa de zones tensionades, és a dir, els municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu de lloguer. El llistat s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara, en total, fins als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons l'executiu, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tenses. Sílvia Paniquet, consellera de Territori.
8: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com, precisament, en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: Però el portaveu del sindicat de llogaters, Enric Aragonès, troba absurd excloure aquests municipis del llistat.
12: Si la regulació, precisament, comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. En crònica del món, volem passar per Moscou perquè Ucraïna ha llançat aquesta matinada un dels atacs més massius contra la regió de Moscou amb gairebé 400 drons. L'objectiu ha tornat a ser el principal magatzem de la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus. És l'11è atac en 10 dies contra aquesta empresa de comerç en línia i això ha desencadenat un debat sobre si aquests atacs ucraïnesos són o no un crim de guerra. Cristina Solies, Moscou.
13: Un dron ucraïnès s'ha estavellat contra un magatzem a tocar del centre logístic més gran de Wildberries. Aquesta vegada no hi ha hagut ferits, però des de mitjans de mes han mort 9 treballadors d'aquesta empresa i desenes han quedat ferits per atacs ucraïnesos. Zelensky ho justifica perquè Wildberries ven productes que acaben servint a l'exèrcit rus, tot i que quan Moscou ha colpejat l'empresa de missatgeria ucraïnesa Nova Poshta, fent servir el mateix argument, Kiev ho ha denunciat com un crim de guerra. L'analista militar independent rus Ruslan Leviev adverteix que mai s'hauria de bombardejar la infraestructura civil.
14: Els atacs contra Nova Post són crims de guerra, com també ho són els atacs contra els magatzems de Wildberries. No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
13: Des del Kremlin neguen que Wildberries abasteixi l'exèrcit rus, malgrat que comercia amb GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales que reben els soldats del front i té seccions a la web dedicades exclusivament a la guerra d'Ucraïna. Wildberries gestiona més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
0: A un minut per 3:15, tornem a Catalunya perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb l'homicidi d'un altre home ahir a la nit enmig d'un carrer d'aquest municipi. Els agents van arribar al lloc del crim on van trobar la víctima ja morta i una altra persona ferida que van haver de traslladar a un centre hospitalari. La Policia Nacional, mentrestant, investiga un possible cas d'explotació reproductiva, és a dir, com un cas de ventres de lloguer, una trentena de dones d'origen brasiler que han donat a llum a l'Hospital Universitari de Burgos. L'alarma la van donar els sanitaris del centre, que van detectar que totes les pacients procedents de Bèlgica i també d'altres països del nord d'Europa seguien un mateix patró. El gruix del seguiment de l'embaràs s'havia fet al seu país de residència, totes tenien el domicili en dos municipis burgalesos i anaven a l'Hospital de Burgos en les últimes 3 setmanes de gestació per tenir-hi la criatura. A més, totes arribaven acompanyades del mateix home per fer-se l'última revisió i ser ateses durant el part. I així arribem a 3:15 de la tarda, àrea de servei.
15: El temps.
0: Els detalls amb Tomàs Molina.
16: Temps de temperatures altes, de calor encara avui, amb màximes que no passaran dels 40 graus, almenys no ho esperem que passin massa d'aquest valor, però amb una calor acusada al vespre, amb aquest sol, però també amb núvols baixos que guanyaran terreny en punts de la Costa Daurada o el litoral de les Terres de l'Ebre. De cara a demà, a primeres hores, alguns bancs de boira que afectaran algun punt de l'Empordà, sobretot, i a la tarda, alguna nuvolada creixerà cap al Ripollès, Garrotxa, que fins i tot podria donar alguna gotellada. Però demà el factor més destacable serà la pujada de temperatura, que tornarà a portar valors de 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Això també farà pujar el perill d'incendis. Molta precaució, qualsevol activitat que pugui generar foc s'hauria d'evitar, i immediatament que es vegi fum, avisar a bombers, al 112. Aquesta situació es manté tota la setmana, fins a diumenge, dilluns de la setmana vinent, i la diferència és potser que finals de setmana guanyi terreny les nuvolades i fins i tot la possibilitat d'algun ruixat o d'alguna tronada en punts de muntanya o també en àrees de la Catalunya central, que podrien ajudar a refrescar una miqueta l'ambient.
17: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
18: De dilluns a divendres a 9:15
17: a Catalunya Ràdio i 3cat Info. Catalunya Vespre.
18: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
17: Ningú et donarà més.
18: Ningú t'ho explicarà millor.
0: 3:15 de la tarda. Després de 4 mesos de sessions a l'Audiència Nacional Espanyola, ha quedat vist per sentència el judici pel conegut com a cas Kitchen contra les clavegueres de l'Estat durant el govern de Mariano Rajoy. El banc dels acusats per destruir proves de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, contra dirigents del partit. S'hi asseia l'excúpula d'Interior amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant. La fiscalia li manté la petició de 15 anys de presó i també per a qui era el seu número 2, Francisco Martínez, i també l'exdirector adjunt operatiu, Eugenio Pino. La petició més alta, 19 anys, es manté per l'excomissari José Manuel Villarejo, que avui ha estat un dels 3 acusats que ha fet ús del seu dret a l'últim torn de paraula. Villarejo ha insistit que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos. Per cert, que el Parlament ha sancionat la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, amb una amonestació pública per infringir el codi de conducta dels diputats. Orriols tenia un expedient obert per haver acusat la diputada d'Esquerra, Najat Yoesh, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic per dur vel. A Garriga se'l responsabilitza de posar cartells titllant d'assassí l'expresident Companys i per afirmar que el PSOE va gastar diners en drogues i prostitució. L'amonestació es llegirà al pròxim ple i apareixerà l'expedient del diputat. La mesa, però, no els ha imposat cap sanció econòmica. Això, mentre els grups de la cambra estan acabant de consensuar una reforma del reglament del Parlament per poder endurir les sancions contra els discursos d'odi i discriminatoris.
18: 3cat Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita històrica a Barcelona. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol que ha impulsat Catherine Wagner, directora del festival i alhora besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Ens en parla la Montse Mas.
1: La directora del festival, que ret homenatge a la música del seu besavi des de fa 150 anys, ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, un tour que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
2: We have a extremely long
3: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Els espanyols també estan enamorats de la música i la passió, igual que nosaltres. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
2: This is an exception.
1: El director del Palau, Joan Oller, ha celebrat la visita a Barcelona de l'Orquestra Alemanya i ha destacat els nombrosos vincles de la seva institució amb Wagner.
4: Serà la tercera vegada que vinguin a Barcelona. Les primeres van ser el 1955 i el 2012. Les dues vegades va ser al Gran Teatre del Liceu i aquesta vegada serà la primera que vinguin aquí al Palau de la Música. El Palau té una llarga tradició wagneriana que es mostra, per exemple, en l'arquitectura de la sala. Veiem unes magnífiques walkíries i també dintre del que és la façana del Palau tenim, doncs, quatre busts que representen els quatre compositors més referents quan es va decidir a l'Orfeó construir el Palau de la Música, que són Palestrina, Bach, Beethoven i Wagner.
1: El concert, que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada, estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt i el baix baríton Nicholas Brownlee. S'hi interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner, com la Cavalcada de les Valquíries.

0: Ara volem parlar d'art. Perquè una exposició de la Fundació Vilacases a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, reivindica les fotografies clàssiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de vell encants, n'ha fet una selecció i ara la mostra sota el títol Portes endins, els arxius dels altres. Es pot visitar fins al novembre a Palau Solterra de Torroella. Ens en parla la Núria Paraire.
1: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
2: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats.
1: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
2: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o, si no, són iguals o molt similars.
1: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
0: I ara parlem de llibres, perquè un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Llardencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món de la Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
3: El títol sencer de l'obra és Philosophia Pauperum sive isagoge in Aristotelis Physica de caelo et mundo de generatione et corruptione de meteoris et de anima. Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, ampliant així el llegat que Areny va reunir durant dècades i cedint també els drets d'explotació perquè l'obra es pugui estudiar, divulgar i digitalitzar. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IEI, Sílvia Ferrús, explica de què tracta.
4: L'impresor que va venir amb el seu carro de tipus mòbils, que l'Església el va portar perquè venien per comandes concretes, i llavors aquest en especial és un llibre de filosofia, un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne.
3: I també per què és tan important.
4: Doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, ja en teníem un del llegat Areny també precisament, que era de l'any 1498, aquest es pot datar al 1485.
3: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IEI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: També us volem explicar que la Federació Llull es transformarà en una nova organització europea que tindrà com a àmbit d'actuació els països catalans. Ho han decidit en una trobada pública les entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear. Volen fortir així la capacitat d'acció conjunta en defensa de la llengua, la cultura, els drets civils i polítics. A cada banda, hi era el president d'Òmnium, Xavier Antic, durant 2 anys. Esports. Saludem el Ricard Isidro. Bona tarda.
5: Bona tarda, Nati. El Barça segueix la seva estada de pretemporada a Anglaterra, concretament a St. George Park, i avui amb doble sessió d'entrenaments. A la primera, feta aquest matí, l'han completada sense problemes Fermín, Araujo i Bernal. En canvi, Valde segueix entrenant-se al marge dels seus companys perquè arrossega molèsties del pubis. Un dels jugadors blaugrana que ha encetat la seva 5a temporada al Barça és Andreas Christensen.
6: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo, i això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Desvincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
5: El Barça, recordem-ho, jugarà aquest divendres l'únic amistós d'aquest estaix. Serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
7: 3CAT Info.
5: L'Espanyol també és a Anglaterra, en concret a la ciutat esportiva del Burnley Club, propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres. Un és Javi Puado, que ha recuperat d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida del club. Per cert, tampoc ha viatjat a lateral esquerre l'alacantí José Salinas, que marxa cedit al Màlaga amb una opció de compra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, no compta amb ell. Del filial només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. L'Espanyol s'estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. A la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell i ara assumirà la secretaria tècnica del primer equip. En clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps.
7: J'ai passé ces 4-5 années...
6: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
5: I tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i que calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requerits. El Rayo Vallecano, per tant, haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran demà dimecres.
8: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
5: Parlem ara de motor i del circuit de Barcelona-Catalunya, que acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pels conflictes a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es correrà al circuit de Mons al mes de novembre. En bàsquet, el nou entrenador del Barça, Alexander Sekulic, reconeix a un mitjà eslovè que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell. Sekulic també diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador. L'entrenador del tècnic eslovè també demana paciència perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. Recordem que fins ara són 9 les incorporacions al primer equip del Barça de bàsquet. L'última, la de l'aler pivot Toussaint Awoma, que, com diem, és la novena incorporació blaugrana.
9: What's up, Barça fans? Toussaint Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
5: També en bàsquet, l'exjugador del Barça, Billy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada i ha afegit que el Manresa ha obert un repte als jugadors de categories territorials de Catalunya que vulguin començar la pretemporada amb el primer equip, Bajenc. Els interessats hauran d'inscriure al web del club per apuntar-se als entrenaments o trials dels dies 12 i 13 d'agost. Ander Mirambell és el gerent de la Fundació del Bàsquet Manresa.
10: Hem cregut molt en les segones oportunitats i on volem que els somnis es facin realitat. Hi ha molts jugadors que per un motiu o per un altre mai ha arribat a ser professionals, han tingut una lesió, no han tingut nivell suficient, han tingut que prendre decisions complicades de la seva vida. I aquí, en aquests moments, a Manresa, creiem que s'ha de donar una segona oportunitat al millor jugador d'aquests trials.
11: Les 4, bona tarda. El Suprem amnistia també els 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els va inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada el 4 de setembre. El president espanyol diu que els equips d'emergència que treballen en els greus incendis de Toledo, Ávila i Madrid-Castelló comencen a veure la llum al final del túnel, tot i que venen hores crítiques per una nova onada de calor. L'últim Consell de Ministres ha aprovat ajudes per als damnificats. Sobre el terreny, els incendis de Madrid i Ávila donen una petita treva i a partir de les 5 de la tarda s'aixecarà l'ordre d'evacuació de 13 pobles de les comunitats de Madrid i de la província d'Ávila. Aquests focs ja han calcinat 75.000 hectàrees. A l'incendi de la Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. Trump rep avui Netanyahu per primer cop des de l'inici de l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre la guerra. El president nord-americà també es reuneix amb Zelensky, que compta amb més predisposició de Washington a ajudar-lo. Ha mort Josep Vilarasau, expresident de la Caixa, als 95 anys. Vilarasau va ser un dels artífexs que van modernitzar l'entitat i la van consolidar com a gegant financer internacional. I l'orquestra del Festival de Beirut actuarà per primer cop al Palau de la Música el 29 d'agost en una gira excepcional per l'estat impulsada per la basneta de Richard Wagner. El concert oferirà fragments emblemàtics de l'anell del Nibelung amb un centenar de músics i veus de primer nivell.
8: Esports.
5: El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valde segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeix. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada a la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
11: Tarda de sol i calor encara moderada amb alguns núvols al vespre a la Costa Daurada. Demà el dia començarà amb boires a l'Empordà i un altre cop es farà sol a tot Catalunya amb temperatures que poden anar a tornar per sobre dels 40 graus a Ponent.
8: 3CAT Info.
11: Ara són les 4 i 3 minuts. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa. Després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional, Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia. 3CAT Info.
12: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGU, el que és el costó de la justícia espanyola, que han començat a moure.
11: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont a qui s'aplica la llei, i també va ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat Gonzalo Boy està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Ho deien declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
13: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro. Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes. Porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
11: Els dirigents del procés amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. Canviem de qüestió, però ens mantenim en la plana política. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del Partit Popular havien demanat la suspensió de la trobada de demà. Fons del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha els populars, anunciés el vot favorable al nou model. Tot i això, el Ministeri diu que mai tancarà la porta al diàleg, decideix cedir davant les comunitats governades pel PP i ajorna fins després de les vacances la votació del nou finançament. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. Abans de fer-se pública la suspensió al Consell de Política Fiscal i Financera, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha retret al PP la seva estratègia d'oposar-se al nou finançament sense plantejar cap alternativa.
14: No entenem que s'hagi d'ajornar. Es poden posar models complementaris, es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del Govern de Catalunya no ho entenem.
8: 3CAT Info.
11: 4 i 4 i 6 minuts, el president del govern espanyol diu que comencen a veure la llum al final del túnel en les tasques d'extinció dels greus incendis de Toledo, Ávila i Madrid. També el del País Valencià, tot i que venen hores crítiques amb una nova onada de calor. En roda de premsa, després de l'últim Consell de Ministres que ha aprovat ajudes als afectats, Sánchez ha carregat contra el PP per practicar, diu, un negacionisme climàtic. Madrid, Tania Tàpia.
15: Pedro Sánchez s'ha mostrat relativament optimista, creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
16: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan.
15: Són ja 170.000 hectàrees cremades des de començament d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 211 zones afectades per emergència de protecció civil. També a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres, ajudes directes per cases cremades o beneficis fiscals. També una prestació extraordinària per emergència extrema. És inèdita de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels qui no poden anar a treballar. Un president molt dur amb el PP aquí acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox allà on governa.
16: Negacionismo que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
15: I d'estendre notícies falses, per exemple, sobre que no es deixa netejar el bosc.
16: Me causa muchísima pena ver a líderes políticos, a representantes de instituciones públicas convertirse en portavoces de bulos.
15: I torna a insistir que és imperatiu un pacte d'estat contra l'emergència climàtica per anar plegats, diu, no només a apagar foc, sinó també la prevenció i la reconstrucció. No trucarà, però, el líder del PP perquè confia poc, afirma, en el seu suport. Un balanç abans de les vacances d'estiu, on també ha parlat dels casos judicials del seu entorn, ha defensat la trajectòria professional de la seva dona i del seu germà, diu que es busca deshumanitzar-los i ha descrit amb més detall que Begoña Gómez va deixar la seva empresa per no perjudicar-lo quan ell va arribar a la Moncloa i que tot el que ha fet després és legal.
16: La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
15: I ha recordat que la Fiscalia no acusa en aquests casos i que les acusacions populars com PP i Vox en fan causa política. Ha reiterat també que confia en la innocència de l'expresident Zapatero en una investigació, adverteix, que està en els inicis.
11: Pel que fa als incendis, l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià entra en el quart dia actiu. Els bombers asseguren que van per davant del foc, però l'incendi encara no està perimetrat ni controlat. De seguida anirem fins a la Vall d'Uixó, però comencem parlant del de Madrid i Ávila, més que res, perquè aquest foc a partir de les dona una petita treva i el Ministeri d'Interior ha acordat que a partir de les 5 de la tarda els veïns dels 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Ávila podran tornar a casa. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Ávila, i han afectat prop de 100.000 persones, amb 63.000 evacuats. A la província de Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar als seus domicilis després que s'hagi rebaixat l'emergència al nivell 2. Enviada especial a Hinojosa de San Vicente, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
0: Aquest és un dels primers pobles evacuats on la gent ha pogut tornar a casa seva. Són 500 veïns els que dissabte els van dir que havien de marxar perquè el foc, que s'ha quedat a uns 30 quilòmetres a la Sierra de San Vicente, venia cap aquí. Va marxar tothom, menys l'alcalde, un treballador de l'Ajuntament, i el Jesús, un dels propietaris del zoo del poble, l'únic que hi ha a Castella-La Manxa i on viuen 230 animals.
17: Guarda aquí ni yo ni mis hijos, nos hemos querido salir de aquí nadie. O sea, porque es que esto hay que cuidarlo y ahí, a ver, hay crías, ahí tenemos nacimientos de hace 3 días, hay que darles biberones, en fin, esto no es una cosa que, oiga, como me voy de mi casa y bueno, ya vendré.
0: Malgrat els seus esforços, aquests dies se li han mort 5 animals, no sap si per la calor o pel fum. De fet, ell continua portant la mascareta a la butxaca, però avui, tot i que la qualitat de l'aire no és bona, es respira força bé i no la porta posada. La situació del foc ha millorat durant la nit i la província de Toledo ha sortit de la situació d'emergència i ha ordenat el retorn de tots els evacuats. Els que encara no poden fer-ho són els evacuats d'Àvila i de Madrid, com els veïns de Valdemaquer, del poble que ahir es va desallotjar i que aquesta nit els bombers han salvat de les flames. El Pedro, un dels veïns més vells del poble, ens assegura que mai havia vist un foc tan virulent.
18: La culpa la tienen que no nos dejan a los pueblos, no nos dejan a sacar la leña muerta, como hace 50 años que todo el pueblo sacaba la leña muerta, iba por la leña, había ganado, se sembraba y todo eso, y eso no te dejan.
0: El Pedro l'hem trobat a un dels poliesportius que s'han habilitat per atendre els evacuats mentre els bombers continuen treballant. La superfície en flames és molt menor que la d'ahir i de moment no bufa el vent. El perill el tenim amb la onada de calor que ha de començar demà.
11: Mentrestant, l'incendi de Los Gallardos a Almeria de principis d'aquest mes ja suma 14 víctimes mortals. La darrera és una dona que estava ingressada a l'hospital en estat molt greu per cremades al 70% del cos. I a l'incendi de la Vall d'Uixó, el País Valencià entra en el quart dia, com dèiem abans, actiu. Els bombers asseguren que va per davant del foc, però d'incendi encara no està ni perimetrat ni controlat. Ja ha cremat més de 8.000 hectàrees. Les autoritats han aixecat el confinament de part de la població vigent des de dissabte. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
19: Veïns de dos pobles, la Vall d'Uixó i Vilavella, ja han pogut tornar a casa, però 14 municipis encara estan deserts i custodiats per la Guàrdia Civil. Un d'ells és el Fondeguilla, un poble de 800 habitants enclotat en un barranc que és la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà i on s'ha cremat tot l'entorn. Ara només s'hi pot entrar per emergències. L'alcalde, Salva Ventura, n'ha parlat a 3Cat Info.
20: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va així en el poc que duia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
19: Entre els veïns que ja han pogut tornar a casa, a la Vall i a la Paula, el foc li va arribar a 200 metres. O l'Elias, que viu a una de les cases de la Vall, que ha fet de barrera del foc. La Paula es va evacuar, l'Elias no.
21: Molt angoixat perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
22: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
19: L'olor de fum i la boirina de la cendra encara cobreix tota la plana baixa. L'aigua de boca millor si és embotellada i a moltes zones és millor circular amb mascareta, mentre l'incendi continua actiu.
11: I els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda a França no segueixi expandint-se. La previsió meteorològica de les pròximes hores preocupa i per la prevenció s'han evacuat prop de 4.000 turistes de la localitat de Le Canó. Aquestes evacuacions se sumen a les més de 220.000 persones que van haver d'abandonar casa seva des que es va declarar l'incendi, que encara avui no saben quan podran tornar-hi. S'han cremat 42.000 hectàrees. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
23: Molta expectació avui, un dia clau per lluitar contra aquest incendi degut a la pujada de les temperatures i també a la reorientació del vent. Diverses rabifalles, es veu molt fum a l'horitzó, però la xifra d'hectàrees afectades no es mou encara, són 42.000, és a dir, que està cremant dins del perímetre del que ja era afectat, zones que encara no havien cremat. Això sí, si el foc és estabilitzat, encara no està fixat i tothom mira aquesta previsió del temps. I és per això que la prefectura ha fet evacuar els càmpings del poble de La Canau, el que representa unes 4.000 persones suplementàries. El centre que acull el màxim d'evacuats a Bordeus estan a punt per poder acollir més gent si fes falta. Escoltem Rodrigo Ulrich, responsable de la logística.
24: Hem acollit una part de la gent en les primeres hores, també durant els primers dies, però el lloc encara té capacitat per acollir-ne centenars o milers si malauradament fes falta.
23: Els darrers dies s'ha treballat i de valent per crear tallafocs més de 100 quilòmetres de barreres, és a dir, han tallat la llenya, el bosc, tota la matèria que podria cremar, com explica l'operador forestal Martin de Montbron.
25: El que fem és crear una franja de suport per extreure la vegetació, tallar-la i retirar-la de la zona. Així, quan el foc ja arriba, ja no té combustible per continuar avançant i perd intensitat.
23: Fins que el foc no sigui declarat fixat, els evacuats no podran tornar a casa seva.
11: En punt, 4:05 de la tarda.
8: El temps.
11: Amb en Tomàs Molina.
26: Les properes hores seguim parlant d'aquest cel serè, de sol en conjunt a tot arreu, tot i que al vespre es formaran alguns núvols baixos a la façana litoral, a la Costa Daurada, també a les Terres de l'Ebre. En principi, avui sense precipitacions, amb temperatura encara per sota dels 40 graus, però per sobre dels 38 o 39 a les comarques de Ponent. Per tant, serà una tarda força calorosa. Demà serà un dia que començarà amb núvols baixos o amb boires, especialment cap a l'alt l'Alt Empordà o el Baix Empordà en núvols baixos que mantindran a primeres hores del matí l'ambient més fresc, però en conjunt demà les temperatures aniran cap amunt, es podrà arribar ja als 40 graus a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre en un dia que tornarà a ser força, força calorós. A la tarda podria aparèixer alguna gotellada, algun petit ruixat en algun punt del Ripollès o Garrotxa. De cara als següents dies, les temperatures seran els protagonistes, un altre cop per sobre dels 40 graus, bona part del Ponent i de les Terres de l'Ebre, però també per sobre dels 35 a la major part del país, i atenció, aquest augment del perill d'incendis que hi haurà en tot el país. A finals de setmana, entre dimecres, dijous, divendres, aniran guanyant terreny la possibilitat de ruixats i de tronades. Això, en alguns casos, doncs podrà ajudar a refrescar una miqueta l'ambient.
8: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
11: 4 i 16 minuts després de 4 mesos de sessions a l'Audiència Nacional Espanyola ha quedat vist per a sentència el judici pel conegut cas com a Cas Kitchen contra les clavegueres de l'Estat durant el govern de Mariano Rajoy. El banc dels acusats per destruir proves de l'extresorer del PP i Luis Bárcenas contra dirigents del partit s'hi asseia l'excúpula d'Interior amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant. La Fiscalia li manté la petició de 15 anys de presó i també per a qui era el seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector junt operatiu Eugenio Pino. La petició més alta, 19 anys, es manté per a l'excomissari José Manuel Villarejo, que avui ha estat un dels tres acusats que ha fet ús del seu dret a últim torn de paraula. Villarejo ha insistit que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos. El govern renova el mapa de zones tensionades, és a dir, els municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. El llistat s'amplia dels 271 municipis que hi ha fins ara a un total de 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari, Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerades àrees tenses. Sílvia Paneques, la consellera de Territori i Habitatge.
14: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com, precisament, en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
11: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del llistat.
1: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
11: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau.
8: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
11: Trump rep avui Netanyahu i Zelensky en una etapa clau per a les guerres a l'Iran i Ucraïna. El president ucraïnès torna a la Casa Blanca en un moment de més suport del president dels Estats Units i espera assegurar més ajuda militar contra Rússia. Pel que fa a Netanyahu, visita Trump per primer cop des de l'inici de l'ofensiva conjunta dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre la guerra. Jerusalem, Jordi Bresco.
2: El record de l'última visita de Netanyahu el febrer passat pesarà i molt en la reunió d'aquesta tarda. Va ser aleshores quan el primer ministre israelià va acabar de convèncer Trump d'atacar l'Iran en el que havia de ser una operació militar ràpida que es va acabar encallant i que encara cueja. Tot i això, i aprofitant els últims atacs a petita escala entre iranians i nord-americans, el primer ministre israelià assegura que tornarà a la càrrega.
3: Abordarem totes les qüestions de l'ordre del dia, entre les quals destaca l'Iran. Naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat alhora que ampliem el cercle de pau al nostre voltant.
2: Netanyahu té el dit al gallet per si cal tornar a involucrar-se en el conflicte, però sembla que Trump segueix prioritzant poder arribar a un acord amb el règim dels ayatolars abans de les midterm del novembre. Unes altres eleccions, les generals d'Israel de l'octubre, podrien també explicar la reunió. Netanyahu sap que el suport de Trump li pot anar bé, però abans ha de recuperar la seva confiança. Per això arriba després d'haver fet dos gestos en la línia del que demana Estats Units, això sí, més simbòlics que altra cosa, una prova pilot per retirar tropes del sud del Líban i aprovar l'entrada d'una força internacional a una zona molt concreta de la franja de Gaza.

0: amic meu, va dir, les caixes i els bancs tenim la culpa de tot. Dic, jo sí, per què? Diu, tu entra en una reunió qualsevol i digues, els bancs i els perruquers tenen la culpa de tot. I la gent preguntarà, els perruquers per què? Però ningú pregunta els bancs per què.
1: Així responia Josep Vilarasau i Salat a l'afirmació que els bancs i les caixes no tenen cor. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i doctor en Enginyeria Industrial, Vilarasau va arribar a la dècada dels 70 a l'aleshores Caixa de Pensions i va convertir la petita entitat catalana en un dels puntals de l'estructura financera de l'Estat espanyol. Fill d'una família benestant de Barcelona, Josep Vilarasau va entrar al cos d'enginyers d'Hisenda a finals dels anys 50. Una dècada després ja era director general del Tresor i de Pressupostos del Ministeri, on va ocupar també el càrrec de director general de Política Financera. Posteriorment, Vilarasau va passar per la Direcció General de Telefònica i de la petroliera CAMSA. El 1976 va entrar com a director a la Caixa de Pensions. 14 anys més tard, Vilarasau es va convertir en director general de la reconvertida Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i el 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació. Vilarasau va haver de deixar la presidència de la Caixa el 2003 per l'aprovació d'una llei que limitava a 20 anys el temps que els consellers de les caixes podien ocupar el càrrec. Tot i deixar la presidència de la Caixa, Vilarasau va passar a ser president honorífic de l'entitat i de la seva fundació i va seguir ocupant càrrecs com el de vicepresident de Repsol, membre del Consell d'Administració de Gas Natural o president del Consell Assessor d'Abertis. S'autodefinia com a polític, però el 2012, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb Manuel Fuentes, es va posicionar contra la independència, sense concretar el per què.
0: Bé, no la veig.
2: No la veu amb els procediments que es fan, o no la veu perquè la, creu que el gruix del país no està per això, o perquè econòmicament no aniria bé.
0: Simplement no la veig.
1: Durant els darrers anys de la seva trajectòria professional, Vilarasau va ocupar també càrrecs en entitats del món cultural i científic. Amant de la música, va formar part del patronat del Palau de la Música Catalana i va ocupar la vicepresidència de la Fundació del Monestir de Poblet i de l'Institut de Recerca de la Sida Irsi Caixa. A més, va ser també president del Consell de la Universitat Oberta de Catalunya.
3: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
4: De dilluns a divendres, a 8:45,
3: a Catalunya Ràdio i 3CatInfo. Catalunya Vespre.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Ningú et donarà més.
4: Ningú t'ho explicarà millor.
5: Més qüestions. En aquest cas parlem ara de Lleida, que el jutjat contenciós administratiu canvia de criteri i ha desestimat algunes de les demandes dels regants contra la comunitat del Canal d'Urgell. Un grup de pagesos i empreses havien denunciat el canal pel tancament per la sequera l'any 2023. Lleida, Júlia Albacar.
6: El canal va tancar l'any 2023 per la falta d'aigua i molts pagesos van acabar perdent collites de cereals senceres perquè no van poder regar. Acusaven la comunitat de no informar amb antelació sobre la possibilitat que el canal tanqués i per això havien portat el cas als tribunals per reclamar indemnitzacions. La primera demanda es va resoldre a favor del regant, però ara el jutjat contenciós administratiu de Lleida ha canviat el criteri i assegura que les circumstàncies eren imprevisibles i que la comunitat va actuar de manera justificada. Amadeu Ros, president de la comunitat en declaracions a l'ACN, defensa la gestió feta durant la sequera.
7: 23 van fer 13 juntes de govern de la distribució de l'aigua, totes van estar aprovades per unanimitat i 3 assemblees generals avalant la nostra gestió. Però tot i això, el canal d'Urgell no vam tancar nosaltres, el canal va tancar la Confederació Hidrogràfica.
6: El veratge de criteri es pot explicar pel canvi de jutge que hi ha hagut després de la primera sentència sobre el cas el 2025. En els propers mesos està previst celebrar els judicis de la resta de les demandes dels afectats, les sentències no es poden recórrer.
5: 5 minuts i seran 4:45 de la tarda.
4: Esports.
5: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. El Barça segueix la seva estada de pretemporada a Anglaterra, St. George Park. Avui, amb 2 entrenaments, el primer, el d'aquest matí, han completat la sessió Fermín, Araujo i Bernal. En canvi, Valde segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva 5a temporada al Barça és Andreas Christensen.
9: It's difficult.

0: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
1: Still enjoying the holiday, of course.
2: El Barça, recordem-ho, jugarà divendres l'únic amistós d'aquest estaix. Serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
3: 3CAT Info.
2: L'Espanyol també és a Anglaterra, en concret a la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors a l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida del club. Tampoc no ha viatjat a la tarda a l'esquerra l'atlètic José Salinas, però en aquest cas perquè ha marxat cedit al Màlaga amb una opció de compra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manuel González, l'entrenador de l'Espanyol, no compta amb ell. Del filial, només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. L'Espanyol s'estarà fins aquest dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. A la segona divisió, el Sabadell anuncia que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al conjunt arlequinat i ara assumirà la secretaria tècnica del primer equip. En clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
0: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zinedine Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini, tal com ha anunciat el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò. Inicialment, havia de ser Andrea Pirlo, el tècnic, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. I tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i que calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requerits. El Rayo haurà de buscar, per tant, una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran demà dimecres.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
2: Pel que fa al motor, el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de córrer a Qatar, es disputarà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es disputarà al circuit de Mons al mes de novembre. El circuit de la prova, que passarà per circuit de Barcelona-Catalunya, serà a mitjans d'octubre. En hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador del General i Hoquei Club Palau la pròxima temporada de l'Hockey Lliga Femenina. El tècnic no amaga la seva il·lusió.
4: Afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs, és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
2: Alonso arriba al Club Vallesà després d'haver entrenat aquesta temporada al Voltregà. I en bàsquet, el nou entrenador del Barça, Alexander Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell, ja que tenia pensat que el Barça tenia lligat un altre entrenador. L'entrenador eslové també demana paciència, perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, sintonitzeu 3Cat Info, cop d'ull als principals titulars a aquesta hora. El Suprem amnistia també els altres quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els va inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. D'altra banda, suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada al 4 de setembre. Això ho abordarem de seguida, però fins les 5 també tindré temps de parlar d'altres qüestions. Per exemple, de l'atur, que cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i aconsegueix un nou rècord d'ocupació. És l'última enquesta de població activa que la repassarem. Passarem per Sant Vicenç de Montalt, al Maresme, on el restaurant La Caleta podrà tornar a obrir per acabar la temporada d'estiu. D'aquesta manera se suspèn l'ordre de desallotjament fixada per dijous al matí. I un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part del patrimoni públic. Es tracta de Filosofia Perpèrum del 1485.
1: Esports.
0: No cal anar tan enrere, Ricard. Quins temes tenim sobre la taula?
2: Doncs mira, Barça i Espanyol, tots dos estan a Anglaterra fent una estada, al Barça amb una doble sessió de matí i tarda, mentre que l'Espanyol ha arribat avui mateix a terres angleses, amb un estatge que durarà fins dissabte. Demà l'equip blanquiblau jugarà contra el Burnley, un club que també és propietat del màxim accionista blanquiblau, Alan Pace.
0: I pel que fa al temps, tarda de sol i calor encara moderada amb alguns núvols al vespre a la Costa Daurada. Demà el dia començarà amb boires a l'Empordà i un altre cop farà sol a tot Catalunya amb temperatura màxima que tornarà als 40 graus a Ponent. Ara passen dos minuts de dos quarts de cinc de la tarda. El Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a quatre dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a quatre mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, ha parlat aquest migdia a 3Cat Info.
3: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el toqués el costó de la justícia espanyola que han començat a moure.
0: La setmana passada, el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont a qui s'aplica la llei. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat Gonzalo Boy està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i exconsellers Comín i Puig quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro. Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
0: Els dirigents del procés amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència del tribunal, però ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. Qui ha celebrat l'aval de la justícia europea és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha tret pit de la llei d'amnistia.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación. Fue una decisión valiente, pero creo que ha sido una decisión necesaria que nos permite volver a mirar juntos al futuro.
0: També des del govern, la portaveu Sílvia Paneque ha celebrat que el Suprem hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: Celebrem que això sigui així i confiem doncs, que efectivament es continuï aplicant en aquest sentit i amb aquesta diligència. Per tant, no podem més que dir que estem satisfets amb aquestes decisions i que avalen la llei d'amnistia i que avalen el camí que vàrem iniciar doncs, de normalització en l'àmbit institucional, social i polític a Catalunya.
0: L'altre titular de la tarda, el govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. El govern autonòmic del partit, els governs autonòmics del Partit Popular havien demanat la suspensió de la trobada de demà. Fons del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha els populars, anunciés el vot favorable al nou model. Tot i això, el Ministeri diu que mai tancarà la porta del diàleg i decideix cedir davant les comunitats governades pel PP i ajorna fins després de les vacances al debat. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. En un comunicat, Esquerra Republicana lamenta l'endarreriment de la reunió i exigeix al govern espanyol que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El líder del partit, Oriol Junqueras, assenyala que qui bloqueja el nou model defensa la continuïtat d'un sistema injust.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de les temperatures que demà farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del Principat. Avui els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Per aquest motiu també estan restringits els accessos a 3 espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afecta 86 municipis. I l'incendi d'ahir al túnel del metro de la línia 1, la vermella, entre Clot i Glòries, el va provocar la combustió d'una malla impermeable. El fum va afectar 136 persones. TMB, que ha obert una investigació, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Barcelona, Miquel Jarque.
7: La seqüència dels fets és aquesta. El maquinista veu el foc, atura el metro, contacta amb el centre de comandament, que li indica que es desplaci a la cua del comboi per fer-lo recular al Clot. Amb el tren aturat, alguns passatgers premen el botó de sortida d'emergència, les portes s'obren i omplen de fum el tren. Això precipita l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, assegura que el material que es va cremar no es troba a cap altre punt de la xarxa.
8: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
7: TMB ha obert una investigació d'aquest incendi de la catenària que es va produir a 5:45 de la tarda d'ahir i va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana, 19 ambulàncies per atendre 136 persones, 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum.
0: 5:45 de la tarda.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: L'atur cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació amb gairebé 4 milions de treballadors. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. El conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. El president Pedro Sánchez destaca la bona marxa de l'economia.
9: Que vamos a cerrar el año 2026, insisto, en un contexto tan difícil y tan complejo como el que tenemos, creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
0: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
10: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que va iniciar-se al juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit, en funció del color polític de cada govern. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el Consell Executiu per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es tracta d'un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura. Palau de la Generalitat, Marta Corbalan.
11: Els directors generals i de serveis i els subdirectors de les diferents conselleries seran triats per criteris criteris de meritocràcia i els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables per al mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Això vol dir que estaran en el càrrec més enllà d'una legislatura. D'aquesta manera, cada vegada que canviï el color polític d'un govern, no s'hauran de rellevar la majoria dels càrrecs, que es calcula que són entre 400 i 900. Segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'objectiu és professionalitzar el personal directiu i garantir una millor prestació dels serveis públics.
6: Un cop aprovada, permetrà, primer, encaminar el relleu generacional que estem vivint al govern de la Generalitat, la captació i retenció de talent a l'administració pública, que és un dels reptes més imminents que tenim com a administració, no només la captació, sinó la retenció d'aquest talent.
11: Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, exclou els consellers i els secretaris generals dels diferents departaments que seguiran sent triats per designació política.
0: En clau internacional, Ucraïna ha llançat aquesta matinada un dels atacs més massius contra la regió de Moscou amb gairebé 400 drons. L'objectiu ha tornat a ser el principal magatzem de la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon rus. És l'11è atac en 10 dies contra l'empresa de comerç en línia i això ha desencadenat un debat sobre si aquests atacs ucraïnesos són o no un crim de guerra. Moscou, Cristina Solies.
12: Un dron ucraïnès s'ha estavellat contra un magatzem a tocar del centre logístic més gran de Wildberries. Aquesta vegada no hi ha hagut ferits, però des de mitjans de mes han mort 9 treballadors d'aquesta empresa i desenes han quedat ferits per atacs ucraïnesos. Zelensky ho justifica perquè Wildberries ven productes que acaben servint a l'exèrcit rus, tot i que, quan Moscou ha colpejat l'empresa de missatgeria ucraïnesa Nova Poshta, fent servir el mateix argument, Kiev ho ha denunciat com un crim de guerra. L'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, adverteix que mai s'hauria de bombardejar la infraestructura civil.
13: Els atacs contra Nova Poshta són crims de guerra. Guerra, com també ho són els atacs contra els magatzems de Wildberries. No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
12: Des del Kremlin neguen que Wildberries abasteixi l'exèrcit rus, malgrat que comercia amb GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales que reben els soldats al front i té seccions a la web dedicades exclusivament a la guerra d'Ucraïna. Wildberries gestiona més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb l'homicidi d'un altre home ahir a la nit enmig d'un carrer d'aquest municipi. Els agents van arribar al lloc del crim on van trobar la víctima ja morta i una altra persona ferida que va haver de traslladar a un centre hospitalari. Molt a prop de l'escena de l'homicidi, la policia va localitzar el presumpte autor de les agressions. Ara els Mossos investiguen el mòbil del crim. I els bombers de la Generalitat continuaran sense fer hores extres voluntàries aquest estiu. Es tracta d'una mesura de protesta per millorar les seves condicions laborals i que han implicat el tancament momentani d'alguns parcs, a més d'una sobrecàrrega de feina sobre la plantilla en plena campanya d'incendis. Viella, Sofia Cabanes.
14: Després d'una votació interna, els bombers han decidit mantenir el pols amb interior. Tot i reconèixer avenços en les negociacions, denuncien que durant anys el funcionament estructural del cos s'ha basat en la bona voluntat de la plantilla per fer hores extres voluntàries. Ara, des de l'inici de juliol, han deixat de fer-ne i això ha tingut conseqüències. Marc Curcó és el delegat de bombers a la UGT.
15: Això comporta que els parcs de bombers de Catalunya se quedin sota mínims, treballant en precari. Això què implica? Que hi ha menys gent per treballar. La càrrega de feina és la que carreguem nosaltres. No és del tot la falta de personal, perquè aquí la casa ho està fent relativament bé, sinó la falta de planificació. I això és el que volem, que se planifiquin les coses ben fetes.
14: Entre altres demandes, reclamen implantar més mesures davant l'exposició a contaminants. Joan Viescas, delegat de Comissions Obreres.
16: I els contaminants pugen al camió, porten al parc i s'està demostrant que acaben arribant als domicilis particulars dels bombers.
14: El Departament d'Interior, per la seva banda, assegura que la resposta a les emergències està garantida i que quan un parc no disposa de prou efectius, s'activen recursos d'altres parcs per cobrir-ho.
17: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
18: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
18: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
18: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: 4:45 de la tarda.
1: El temps.
0: Tomàs Molina.
19: Temps de temperatures altes, de calor encara avui, amb màximes que no passaran dels 40 graus, almenys no ho esperem que passin massa d'aquest valor, però amb una calor acusada al vespre, amb aquest sol, però també amb núvols baixos que guanyaran terreny en punts de la Costa Daurada o el litoral de les Terres de l'Ebre. De cara a demà, a primeres hores, alguns bancs de boira que afectaran algun punt de l'Empordà, sobretot, i a la tarda, alguna nuvolada creixerà cap al Ripollès, Garrotxa, que fins i tot podria donar alguna gotellada. Però demà el factor més destacable serà la pujada de temperatura, que tornarà a portar valors de 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Això també farà pujar el perill d'incendis. Molta precaució, qualsevol activitat que pugui generar foc s'hauria d'evitar, i immediatament que es vegi fum, avisar a bombers al 112. Aquesta situació es manté tota la setmana, fins a diumenge, dilluns de la setmana vinent, i la diferència és pot ser que a finals de setmana guanyi terreny les nuvolades i fins i tot la possibilitat d'algun ruixat o d'alguna tronada en punts de muntanya o també en àrees de la Catalunya central, que podrien ajudar a refrescar una miqueta l'ambient.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Són alguns dels crits que s'han sentit aquest migdia a Palma en contra de les càrregues policials que hi va haver en la manifestació de diumenge contra el turisme massiu. Els manifestants han demanat la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes Palma, Caterina Carmany.
20: La calor no ha aturat els crits de les 300 persones durant dues hores contra la policia i per la dimissió del delegat del govern espanyol. Des de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol acusa els agents de carregar injustament diumenge per tapar l'èxit de la manifestació.
21: No trobem cap explicació lògica en aquesta càrrega, perquè no hi va haver cap provocació per part dels manifestants. Va ser una manifestació totalment pacífica, no hi va haver cap desperfecte en tot el recorregut, per tant, no li trobem una explicació lògica. El que sí que podem afirmar és que el que han aconseguit és que les imatges que se veuen són les imatges de les càrregues policials i no les imatges de 70.000 persones omplint els carrers de Palma.
20: No descarten una denúncia col·lectiva amb la vintena de ferits en aquestes càrregues policials.
0: El restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt al Maresme podrà tornar a obrir per acabar la temporada d'estiu. D'aquesta manera se suspèn l'ordre de desallotjament fixada per a dijous al matí. Sant Vicenç de Montalt, Marta Vallès.
22: Diumenge al migdia van servir els últims dinars i al vespre es van acomiadar dels clients amb una festa al mateix local. Aquest dijous al matí estava previst el desallotjament, que posava fi al conflicte entre els llogaters i la propietat dels terrenys. L'any 2017 l'espai on hi ha el restaurant, entre les vies del tren i la platja, va canviar de mans. Una nova delimitació de la franja costanera va fer que passés de DIF a la Direcció General de Costes. Tot i que la propietat del restaurant La Caleta tenia contracte vigent amb DIF fins al 2030, Costes va reclamar el solar i preveu fer una nova licitació per serveis de restauració. La decisió judicial ha enxampat avui els responsables del restaurant amb el local ja mig buit. Tot i això, celebren poder acabar de treballar durant tota la temporada d'estiu. Aturar el desallotjament ha estat possible per la intermediació de l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Javier Sandoval, i del secretari de Governs Locals de la Generalitat, Xavier Amor, exalcalde de Pineda de Mar.
0: La Policia Nacional investiga un possible cas d'explotació reproductiva, és a dir, com un cas de ventres de lloguer en una trentena de dones d'origen brasiler que han donat a llum a l'Hospital Universitari de Burgos. L'alarma la van donar els sanitaris del centre quan van detectar que totes les pacients procedents de Bèlgica i d'altres països del nord d'Europa seguien un mateix patró. El gruix del seguiment de l'embaràs s'havia fet al seu país de residència, totes tenien el domicili en dos municipis burgalesos i anaven a hospitals de Burgos en les últimes 3 setmanes de gestació per tenir-hi la criatura. A més, totes arribaven acompanyades del mateix home per fer-se l'última revisió i ser ateses durant el part.
1: 3Cat Info.
0: Més qüestions d'aquest dimarts. En aquest cas, ara parlem de llibres antics. I és que un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món de la filosofia per Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que construeix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat, Lleida, Pau Rovira.
2: El títol sencer de l'obra és Filosofia Pauperum sive isagoge in Aristotelis Physica de caelo et mundo de generatione et corruptione de meteoris et de anima. Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, ampliant així el llegat que Areny va reunir durant dècades i cedint també els drets d'explotació perquè l'obra es pugui estudiar, divulgar i digitalitzar. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IAI, Sílvia Ferrús, explica de què tracta.
3: L'impresor que va venir amb el seu carro de tipus mòbils, que l'Església el va portar perquè venien per comandes concretes, i llavors aquest en especial és un llibre de filosofia, d'un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne.
2: I també per què és tan important.
3: Doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i ja en teníem un del llegat Areny també precisament, que era de l'any 1498, aquest es pot datar al 1485.
2: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IAI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: I aquesta nit arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp. Els històrics Jethro Tull són els caps de cartell d'una edició que han programat 14 concerts amb noms com Ana Torroja, Joan Dausà, Valeria Castro o la Ludwig Band. Tarragona, Manel Sastre.
4: Un concert gratuït de la Diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils enceta una programació en què destaca el concert exclusiu a Catalunya dels Incombustibles Jethro Tull. Serà el 4 d'agost, al Parc del Pinaret, on la banda britànica Diane Anderson presenta Curiosity Tour, un repàs a gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari, que incorpora un village renovat amb propostes enogastronòmiques, actuacions prèvies i DJs per allargar l'experiència fins a la matinada, també hi passaran la resta de caps de cartell, com Siloé, Valeria Castro, Ana Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc, Immortals. Julieta, un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith i Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Parc del Pescador s'hi ha programat Gospel View Choir, Lucrecia, i que celebra els 30 anys als escenaris, i la Ludwig Mann, que presenta el seu quart disc Pel barri es comenta. Que bonic és sentir la teva veu, encara que sigui per dia adéu. El programa d'aquesta 51a edició de la FIM, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i Dire Straits. Entre altres novetats, també recupera el Parc Samà per dues propostes de música clàssica.

0: Canviem radicalment de registre. La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita històrica a Barcelona. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival, i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Montse Mas.
1: La directora del festival, que ret homenatge a la música del seu besavi des de fa 150 anys, ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, un tour que, després de Barcelona, passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
2: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Els espanyols també estan enamorats de la música i la passió, igual que nosaltres. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
3: This is an exception.
1: El director del Palau, Joan Oller, ha celebrat la visita a Barcelona de l'Orquestra Alemanya i ha destacat els nombrosos vincles de la seva institució amb Wagner.
4: Serà la tercera vegada que vinguin a Barcelona. Les primeres van ser el 1955 i el 2012. Les dues vegades va ser al Gran Teatre del Liceu i aquesta vegada serà la primera que vinguin aquí al Palau de la Música. El Palau té una llarga tradició wagneriana que es mostra, per exemple, en l'arquitectura de la sala. Veiem unes magnífiques walkíries i també dintre del que és la façana del Palau tenim, doncs, quatre busts que representen els quatre compositors més referents quan es va decidir a l'Orfeó construir el Palau de la Música, que són Palestrina, Bach, Beethoven i Wagner.
1: El concert, que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada, estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt i el baix baríton Nicholas Brownlee. S'hi interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner, com la Cavalcada de les Valquíries.
5: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 5 minuts i seran les 5 de la tarda.
5: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
6: Bona tarda, Marc. El Barça segueix amb la seva estada de pretemporada a Anglaterra, St. George Park. Avui ha fet dos entrenaments, o farà dos entrenaments. El primer, el d'aquest matí, l'han completat la sessió Fermín, Araujo i Bernal. En canvi, Valde segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties del pubis. El segon entrenament l'hauria de fer a partir de 6:45. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El jugador danès creu que l'equip està equilibrat.
7: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo, i això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Es vincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
6: El Barça, recordem-ho, jugarà divendres l'únic amistós d'aquest estall. Serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
5: 3cat Info.
6: L'Espanyol també és a Anglaterra, en concret a la ciutat esportiva del Burnley, el club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, qui se li busca una sortida del club. Tampoc no ha viatjat a la terra esquerra l'encantí José Salinas, en aquest cas perquè ha marxat cedit al Màlaga amb una opció de compra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que no compta per al tècnic Manolo González. El del filial només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Matimera i el lateral dret José Ángel López. L'Espanyol s'estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. A la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa d'aquesta manera punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara assumirà la secretaria tècnica del primer equip. En clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
8: J'ai passé ces 4-5 années.
7: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
6: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini, tal com ha anunciat el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. I tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requerits. El Rayo, per tant, haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran demà dimecres.
5: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de fer a Qatar, es disputarà finalment amb un meló pels conflictes a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es correrà al circuit de Monza al mes de novembre. En bàsquet, el nou entrenador del Barça, Aleksandar Sekulić, reconeix a un mitjà eslovè que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell, perquè pensava que el Barça ja tenia lligat un altre entrenador. El tècnic eslovè demana paciència, perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. També en bàsquet, l'exjugador del Barça, Billy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada. I en hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador del General i Hoquei Club Palau la pròxima temporada a l'Hoquei Lliga Femenina. El tècnic no amaga la seva il·lusió.
9: Afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
6: Alonso arriba al Club Vallèsà després d'haver entrenat aquesta temporada al Voltregà.
5: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 5.

0: El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió s'ha traslladat el 4 de setembre. Els incendis de Madrid i d'Àvila donen una petita treva i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i també de la província d'Àvila. Aquests focs ja han calcinat 75.000 hectàrees. A l'incendi de la Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament alguns veïns, però el foc encara no s'ha estabilitzat. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha reunit a la Casa Blanca amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, abans de fer-ho aquesta mateixa tarda amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. Serà la primera reunió de Trump amb Netanyahu des de l'inici de la guerra contra l'Iran, que va esclatar avui fa 6 mesos. Ha mort Josep Vilarassau, expresident de la Caixa, als 95 anys. Vilarassau va ser un dels artífexs que va modernitzar l'entitat i la va consolidar com a gegant financer internacional. La Fundació Vila Casas reivindica les fotografies dels àlbums familiars en una exposició titulada Els arxius dels altres. Hi ha més de 300 imatges de la segona part del segle XX i es pot visitar al Palau Solterra, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
1: Esports. El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valde segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I pel que fa al temps, tarda de calor intensa amb màximes que han superat els 35 graus en nombroses comarques de l'interior. Els valors més alts del dia rondaran els 38 graus. El temps assolellat. Demà la calor s'intensifica amb màximes de fins a 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
0: Són les 5 de la tarda i 3 minuts generosos. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré des d'ara i fins al punt de les 6 de la tarda.

0: Ens hi posem. El Suprem ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia llavors Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a 4 mesos d'inhabilitació i amb 1.200 euros de multa, després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a 3Cat Info.
1: L'amnistia representa un acte de justícia, de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGUE toqués el costó a la justícia espanyola, que han començat a moure.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'UO, la que presidia Roger Torrent. El tribunal també ha amnistiat, ho vam saber ahir al vespre, la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica aquesta llei. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes porque el TGUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TGUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
0: Els dirigents del procés amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. El tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. El govern espanyol, per cert, ha ajornat fins al 4 de setembre al Consell de Política Fiscal i Financera, que és l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP havien demanat la suspensió de la trobada de demà, tal com havíem explicat. Fons del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha populars, anunciés el vot favorable a aquest nou model. Tot i això, el Ministeri diu que mai tancarà la porta al diàleg. Decideix cedir davant les comunitats governades pel PP i ajorna fins després de vacances la votació del nou finançament. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. Abans de fer-se pública la suspensió del Consell de Política Fiscal i Financera, la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha retret als populars la seva estratègia d'oposar-se al nou finançament sense plantejar cap alternativa. Escoltem-la.
3: No entenem que s'hagi d'ajornar. Es poden posar models complementaris, es poden posar models alternatius. El que crec que no es pot negar per part de les comunitats del Partit Popular és que les comunitats autònomes i Catalunya, per suposat, necessiten un millor finançament per fer front a les polítiques públiques. Per tant, ajornaments o posicions contràries sense presentar alternatives, des del govern de Catalunya no ho entenem.
0: El president del govern espanyol, anem a una altra qüestió, diu que comencen a veure la llum al final del túnel pel que fa a les tasques d'extinció d'aquests greus incendis a Toledo, Ávila i Madrid. També el País Valencià, tot i que venen hores crítiques amb una nova onada de calor. En roda de premsa, després de l'últim Consell de Ministres, que ha aprovat, per cert, ajudes als afectats, Sánchez ha carregat contra el PP per practicar, diu, negacionisme climàtic. Madrid, Tania Tàpia.
4: Pedro Sánchez ha mostrat relativament optimista, creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
5: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan.
4: Són ja 170.000 hectàrees cremades des de començament d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 211 zones afectades per emergència de protecció civil. També a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres, ajudes directes per cases cremades o beneficis fiscals. També una prestació extraordinària per emergència extrema. És inèdita de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels qui no poden anar a treballar. Un president molt dur amb el PP aquí acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox allà on governa.
5: Negacionismo que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
4: I d'estendre notícies falses, per exemple, sobre que no es deixa netejar el bosc.
5: Me causa muchísima pena ver a líderes políticos, a representantes de instituciones públicas convertirse en portavoces de bulos.
4: i torna a insistir que és imperatiu un pacte d'estat contra l'emergència climàtica per anar plegats, diu, no només a apagar foc, sinó també la prevenció i la reconstrucció. No trucarà, però, el líder del PP perquè confia poc, afirma, en el seu suport. Un balanç abans de les vacances d'estiu, on també ha parlat dels casos judicials del seu entorn, ha defensat la trajectòria professional de la seva dona i del seu germà, diu que es busca deshumanitzar-los i ha descrit amb més detall que Begoña Gómez va deixar la seva empresa per no perjudicar-lo quan ell va arribar a la Moncloa i que tot el que ha fet després és legal.
5: La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
4: I ha recordat que la Fiscalia no acusa en aquests casos i que les acusacions populars com PP i Vox en fan causa política. Ha reiterat també que confia en la innocència de l'expresident Zapatero. En una investigació adverteix que està en els inicis.
0: En relació a aquesta qüestió, el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per haver suggerit que els escoltes policials de Begoña Gómez podien ajudar la dona del president espanyol a fugar-se. El Consell ha enviat al Tribunal Superior de Madrid dues queixes contra el magistrat perquè valori si va cometre una falta lleu. Tornem, per això, a la situació dels incendis que continuen actius a diferents punts de l'Estat i també fora, l'incendi de la Vall d'Uixó, comencem per aquí, pel País Valencià, que entra en aquest quart dia actiu. Els bombers asseguren que van per davant del foc, però l'incendi encara no està ni perimetrat ni controlat. Ja han cremat més de 8.000 hectàrees. Les autoritats han aixecat el confinament de part de la població vigent des de dissabte. Des de la Vall d'Uixó està seguint sobre el terreny la Colla Ballester amb el suport tècnic del Xavier Espel.
6: Veïns de dos pobles, la Vall d'Uixó i Vilavella, ja han pogut tornar a casa, però 14 municipis encara estan deserts i custodiats per la Guàrdia Civil. Un d'ells és el Fondeguilla, un poble de 800 habitants enclotat en un barranc que és la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà i on s'ha cremat tot l'entorn. Ara només s'hi pot entrar per emergències. L'alcalde, Salva Ventura, n'ha parlat a 3Cat Info.
7: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va eixir en lo poc que duia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
6: Entre els veïns que ja han pogut tornar a casa, a la Vall i a la Paula, el foc li va arribar a 200 metres. O l'Elias, que viu a una de les cases de la Vall, que ha fet de barrera del foc. La Paula es va evacuar, l'Elias no.
8: Molt angoixa perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
9: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
6: L'olor de fum i la boirina de la cendra encara cobreix tota la plana baixa. L'aigua de boca millor si és embotellada i a moltes zones és millor circular amb mascareta, mentre l'incendi continua actiu.
0: I pel que fa als incendis de Madrid i d'Àvila, donen una petita treva. El Ministeri de l'Interior ha acordat que ja poden tornar a casa els veïns de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila. Per tant, bones notícies. Segons càlculs de les autoritats, a Madrid encara hi hauria 21.000 persones evacuades o confinades. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila, i han afectat a prop de 100.000 persones, amb 63.000 evacuats en total. A la província de Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa després que s'hagi rebaixat l'emergència al nivell 2. Enviada especial Hinojosa de Sant Vicente, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
10: Aquest és un dels primers pobles evacuats on la gent ha pogut tornar a casa seva. Són 500 veïns els que dissabte els van dir que havien de marxar perquè el foc, que s'ha quedat a uns 30 quilòmetres a la sierra de Sant Vicente, venia cap aquí. Va marxar tothom, menys l'alcalde, un treballador de l'Ajuntament i el Jesús, un dels propietaris del zoo del poble, l'únic que hi ha a Castella-La Manxa i on viuen 230 animals.
11: A guarda aquí ni yo ni mis hijos nos hemos querido salir de aquí nadie. O sea, porque es que esto hay que cuidarlo y ahí, a ver, hay crías, ahí tenemos nacimientos de hace tres días, hay que darles biberones, en fin, esto no es una cosa que, oiga, como me voy de mi casa y bueno, ya vendré.
10: Malgrat els seus esforços, aquests dies se li han mort 5 animals. No sap si per la calor o pel fum. De fet, ell continua portant la mascareta a la butxaca, però avui, tot i que la qualitat de l'aire no és bona, es respira força bé i no la porta posada. La situació del foc ha millorat durant la nit i la província de Toledo ha sortit de la situació d'emergència i ha ordenat el retorn de tots els evacuats. Els que encara no poden fer-ho són els evacuats d'Àvila i de Madrid, com els veïns de Valdemaquer, del poble que ahir es va desallotjar i que aquesta nit els bombers han salvat de les flames. El Pedro, un dels veïns més vells del poble, ens assegura que mai havia vist un foc tan virulent.
12: La culpa la tienen que no nos dejan a los pueblos, no nos dejan a sacar la leña muerta, como hace 50 años que todo el pueblo sacaba la leña muerta, iba por la leña, había ganado, se sembraba y todo eso, y eso no te dejan.
10: El Pedro l'hem trobat a un dels poliesportius que s'han habilitat per atendre els evacuats mentre els bombers continuen treballant. La superfície en flames és molt menor que la d'ahir i de moment no bufa el vent. El perill el tenim amb la onada de calor que ha de començar demà.
0: Mentrestant, l'incendi de Los Gallardos, Almeria, des de principis d'aquest mes, ja som a 14 víctimes mortals. La darrera, una dona, ingressada a l'hospital, ha estat molt greu per cremades al 70% del cos. I a França, en concret a la Gironda, els bombers treballen perquè l'incendi no se segueixi expandint. Preocupa la previsió meteorològica de les pròximes hores i per prevenció s'han evacuat prop de 4.000 turistes, en concret de la localitat de Canau. Aquestes evacuacions se sumen a les de més de 220.000 persones que han hagut d'abandonar casa seva des que es va declarar aquest incendi i que encara avui no saben quan hi podran tornar. El foc ha cremat 42.000 hectàrees. I així arribem a l'àrea de servei.
13: El temps.
0: Tomàs Molina.
14: Les properes hores seguim parlant d'aquest cel serè, de sol en conjunt a tot arreu, tot i que al vespre es formaran alguns núvols baixos a la façana litoral, a la Costa Daurada, també a les Terres de l'Ebre. En principi, avui sense precipitacions, amb temperatura encara per sota dels 40 graus, però per sobre dels 38 o 39 a les comarques de Ponent. Per tant, serà una tarda força calorosa. Demà serà un dia que començarà amb núvols baixos o amb boires, especialment cap a l'Alt Empordà o al Baix Empordà, núvols baixos que mantindran a primeres hores del matí l'ambient més fresc, però en conjunt demà les temperatures aniran cap amunt, es podrà arribar ja als 40 graus a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre en un dia que tornarà a ser força, força calorós. A la tarda podria aparèixer alguna gotellada, algun petit ruixat en algun punt del Ripollès o Garrotxa. De cara als següents dies, les temperatures seran els protagonistes, un altre cop per sobre dels 40 graus, bona part del Ponent i de les Terres de l'Ebre, però també per sobre els 35 a la major part del país i atenció a aquest augment del perill d'incendis que hi haurà en tot el país. A finals de setmana, entre dimecres, dijous, divendres, aniran guanyant terreny la possibilitat de ruixats i de tronades. Això, en alguns casos, doncs podrà ajudar a refrescar una miqueta l'ambient.
13: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Continuem un quart i dos minuts de sis. El president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha reunit aquesta tarda a la Casa Blanca amb el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, que vol aconseguir més suport militar de Washington per la seva guerra contra Rússia. Avui mateix Trump també rep el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Els tres dirigents participaran plegats en el funeral del senador republicà Lindsey Graham, un ferm defensor de Zelensky i de Netanyahu, que ha mort aquest juliol. La reunió de Trump amb Netanyahu és la primera entre els dos mandataris des de l'inici de la guerra contra l'Iran. Avui fa justament 6 mesos. Jerusalem, corresponsal Jordi Brascó.
15: El record de l'última visita de Netanyahu al febrer passat pesarà i molt en la reunió d'aquesta tarda. Va ser aleshores quan el primer ministre israelià va acabar de convèncer Trump d'atacar l'Iran en el que havia de ser una operació militar ràpida que es va acabar encallant i que encara cueja. Tot i això, i aprofitant els últims atacs a petita escala entre iranians i nord-americans, el primer ministre israelià assegura que tornarà a la càrrega.
16: Abordarem totes les qüestions qüestions de l'ordre del dia, entre les quals destaca l'Iran. Naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat alhora que ampliem el cercle de pau al nostre voltant.
15: Netanyahu té el dit al gallet per si cal tornar a involucrar-se en el conflicte, però sembla que Trump segueix prioritzant poder arribar a un acord amb el règim dels ayatolars abans de les midterm del novembre. Unes altres eleccions, les generals d'Israel de l'octubre, podrien també explicar la reunió. Netanyahu sap que el suport de Trump li pot anar bé, però abans ha de recuperar la seva confiança. Per això arriba després d'haver fet dos gestos en la línia del que demana Estats Units, això sí, més simbòlics que altra cosa, una prova pilot per retirar tropes del sud del Líban i aprovar l'entrada d'una força internacional a una zona molt concreta de la franja de Gaza. Netanyahu sap que no pot presentar-se a la Casa Blanca amb les mans buides. Ara falta saber si serà suficient per a un Trump que fa no gaire el va menysprear en públic i el va insultar en privat.
0: Parlem ara d'economia.
13: 3CAT Info.
0: Com us dèiem, ha mort el banquer Josep Vilarasau. Als 95 anys va ser un dels artífecs de la consolidació de la Caixa com a gegant financer internacional a finals de la dècada dels 90 i a principis dels 2000. Després d'ocupar importants càrrecs a les institucions econòmiques durant el règim franquista, Vilarasau va arribar a la Caixa de Pensions, la va modernitzar i en va impulsar l'expansió més enllà de Catalunya i de les Balears. Repassem la seva figura amb Mireia Sala.
17: Un amic meu va dir: les caixes, els bancs i el banquer, tenim la culpa de tot. Dic: jo sí, per què? Diu: t'entra en una reunió qualsevol i digues: els bancs i els perruquers tenen la culpa de tot. I la gent preguntarà: els perruquers per què? Però ningú pregunta als bancs per què.
18: Així responia Josep Vilarasau i Salat a l'afirmació que els bancs i les caixes no tenen cor. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i doctor en Enginyeria Industrial, Vilarasau va arribar a la dècada dels 70 a l'aleshores Caixa de Pensions i va convertir la petita entitat catalana en un dels puntals de l'estructura financera de l'Estat espanyol. Fill d'una família benestant de Barcelona, Josep Vilarasau va entrar al cos d'enginyers d'Hisenda a finals dels anys 50. Una dècada després ja era director general del Tresor i de Pressupostos del Ministeri, on va ocupar també el càrrec de director general de Política Financera. Posteriorment, Vilarasau va passar per la Direcció General de Telefònica i de la petroliera CAMSA. El 1976 va entrar com a director a la Caixa de Pensions. 14 anys més tard, Vilarasau

0: seva expansió territorial mentre la consolidava com a referent a Catalunya. Així defensava l'obertura de noves oficines.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa amb un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: Vilarasau va haver de deixar la presidència de la Caixa el 2003 per l'aprovació d'una llei que limitava a 20 anys el temps que els consellers de les caixes podien ocupar el càrrec. En diverses ocasions s'ha parlat d'aquesta norma com una revenja del llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, que havia trobat un contrapoder en la figura de Vilarasau. L'expresident de la Caixa va ser molt crític amb aquesta decisió legislativa i va denunciar que s'havia fet específicament per fer-lo fora.
1: És una llei que deia que una podia estar més de 20 anys com a conseller, jo feia solament 2 anys que era conseller perquè era president, però que es tenia que comptar també el temps que havia sigut director general i es tenia que comptar tant si era amb una caixa com amb diverses caixes.
0: Tot i deixar la presidència de la Caixa, Vilarasau va passar a ser president honorífic de l'entitat i de la seva fundació i va seguir ocupant càrrecs com el de vicepresident de Repsol, membre del Consell d'Administració de Gas Natural o president del Consell Assessor d'Abertis. S'autodefinia com a polític, però el 2012, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb Manuel Fuentes, es va posicionar contra la independència, sense concretar el per què.
1: No la veig.
2: No la veu amb els procediments que es fan, o no la veu perquè la, creu que el gruix del país no està per això, o perquè econòmicament no aniria bé?
1: Simplement no la veig.
0: Durant els darrers anys de la seva trajectòria professional, Vilarasau va ocupar també càrrecs en entitats del món cultural i científic. Amant de la música, va formar part del patronat del Palau de la Música Catalana i va ocupar la vicepresidència de la Fundació del Monestir de Poblet i de l'Institut de Recerca de la Sida IRSI Caixa. A més, va ser també president del Consell de la Universitat Oberta de Catalunya.

0: I ara parlem d'una exposició de la Fundació Vila Casas a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, que reivindica les fotografies clàssiques dels àlbums familiars, Núria Paraire.
1: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
2: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats.
1: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
2: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
1: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
0: Esports. Ricard Isidro, bona tarda.
3: Bona tarda, Nati. El Barça segueix amb la seva estada de pretemporada a Anglaterra, a St. George Park. Avui, amb dos entrenaments a la sessió del matí, l'han completada Fermín, Araujo i Bernal. En canvi, Valdés segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Un jugador del Barça que ha encetat la seva cinquena temporada amb la samarreta blaugrana és Andreas Christensen.
4: It's difficult.
5: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
4: Still enjoying the holiday, of course.
3: El Barça, recordem-ho, jugarà divendres. L'únic amistós d'aquest estaix serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa.
0: 3CAT Info.
3: L'Espanyol també és a Anglaterra, en concret a la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. L'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol

0: No, només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, qui se li busca una sortida del club. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. L'Espanyol s'estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Dos partits que es perdrà a lateral esquerre alacantí José Salinas, que avui ha marxat cedit al Màlaga amb una opció de compra. A la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys.
1: La verdad que es un día muy especial para mí, un día que sabía que en algún momento pues iba a llegar, aunque durante muchos años pues pareciera muy lejano. Hoy quiero anunciar que he tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional.
0: El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara assumirà la secretaria tècnica del primer equip. En clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
2: J'ai passé ces 4-5 années.
3: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
0: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. També canvis a la selecció italiana de futbol. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini, tal com ha anunciat el president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini a la selecció italiana. La primera va ser del 2018 al 2023. Tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requerits. Ara, el Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran demà dimecres.
4: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència a mitjans d'octubre per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de córrer a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló a mitjans d'octubre pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es farà al circuit de Monza al novembre. En hoquei patins, Dani Alonso serà entrenador de l'hoquei Palau a la pròxima temporada de l'Hockey Lliga Femenina. Alonso arriba al Club Vallèsà després d'haver entrenat aquesta temporada al Voltregà. I en bàsquet, el nou entrenador del Barça, Alexander Sekulic, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell perquè pensava que ja tenia lligat un altre entrenador. El tècnic eslové demana paciència perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar.

0: Són 6:15 de la tarda. Iniciem aquest bloc informatiu repassant les qüestions més destacades a aquesta hora. Us estem explicant que el Suprem ha amnistiat també els 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Estem parlant. L'altre focus informatiu el posem en el finançament autonòmic perquè s'ha suspès in extremis la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar justament el nou sistema de finançament. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien demanat aquest ajornament fins després de vacances d'estiu. I així serà, la reunió es trasllada el 4 de setembre. A banda d'aquestes qüestions, fins al punt de les 6, també us parlarem de la sentència del judici del cas Kitchen, que ha quedat vist per sentència contra les considerades clavegueres de l'Estat durant el govern del PP de Rajoy. La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó contra l'exministre Jorge Fernández Díaz i també altres exmembres de la cúpula d'Interior, com Francisco Martínez i Eugenio Pino. L'excomissari Villarejo rep la petició més alta dels 8 acusats, 19 anys en total. El govern amplia de 271 a 302 els municipis considerats zones de mercat d'habitatge tens i on s'apliquen mesures com la limitació dels lloguers, entre els que s'hi afegeixen de nou i a Martorell, Vilaseca o Agramunt. En canvi, n'hi ha alguns que deixen de ser-ho. És el cas de Lleida, Reus o Figueres. En parlarem. I en cultura, avui comença una nova edició del Gandules, que és el cicle de cinema a l'aire lliure al CCCB, que aquest any porta per títol Belles i Eternes. La coproducció danesa de Neon Demon dona el tret de sortida a una selecció de propostes que exploren la idealització de la bellesa, l'obsessió per la perfecció i també la pressió estètica. Després en parlem. I què destacarem en la part esportiva?
1: Doncs que el Barça i l'Espanyol ja estan a Anglaterra per fer els seus respectives estades. El conjunt blaugrana, per exemple, avui farà una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal l'han completada. De nou, entrenament amb el grup. Valde, en canvi, segueix al marge. I l'Espanyol avui ha començat, de fet, el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley i demà jugarà ja el seu primer amistós a terres angleses. Serà contra l'equip que també és propietat de l'Ampeix, el Barley.
0: Darrer titular del temps, tarda de calor intensa, màximes que han superat els 35 graus en nombroses comarques de l'interior. Els valors més alts del dia ronden els 38 graus. El temps assolellat, demà de calor s'intensifica amb màximes de fins a 40 graus a Ponent. Ens hi posem. El Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a 3Cat Info.
2: L'amnistia representa un acte de justícia, de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el que és el costó de la justícia espanyola que han començat a moure.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat Gonzalo Boy està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions, en aquest cas al matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia després de l'aval de la justícia europea.
4: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación. Fue una decisión valiente, pero creo que ha sido una decisión necesaria que nos permite volver a mirar juntos al futuro.
0: També des del govern català, el portaveu Sílvia Paneque ha celebrat que el Suprem hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats del procés.
5: Celebrem que això sigui així i confiem doncs, que efectivament es continuï aplicant en aquest sentit i amb aquesta diligència. Per tant, no podem més que dir que estem satisfets amb aquestes decisions i que avalen la llei d'amnistia i que avalen el camí que vàrem iniciar doncs, de normalització en l'àmbit institucional, social i política a Catalunya.
0: El govern espanyol ha ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que és l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP havien demanat la suspensió d'aquesta trobada. Fonts del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha populars, anunciés el vot favorable al nou model. Tot i això, el Ministeri diu que mai tancarà la porta al diàleg i decideix cedir davant les comunitats governades pels populars, ajornant fins després de vacances aquest debat, com us dèiem. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova del partit. En un comunicat, Esquerra Republicana lamenta l'endarreriment de la reunió i exigeix al govern espanyol que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El líder del partit, Oriol Junqueras, assenyala que qui bloqueja el nou model defensa la continuïtat d'un sistema injust.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Catalunya, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que demà farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del Principat. Avui, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, que és el més alt. Per aquest motiu, també estan restringits els accessos a 3 espais naturals: el Montmell Marmellà, Prades i Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afecta 86 municipis. I en aquest context, dir-vos que els bombers de la Generalitat continuaran sense fer hores extres voluntàries aquest estiu. Es tracta d'una mesura de protesta per millorar les seves condicions laborals i que ha implicat el tancament momentani d'alguns parcs, a més d'una sobrecàrrega de feina sobre la plantilla en plena campanya d'incendis, com us explicava. Informació nova, 7 de les 9 dones assassinades per violència masclista el juny i el juliol conviuen amb el seu agressor. Ho diu el Comitè de Crisi del Ministeri d'Igualtat. En 4 dels casos, a més, la parella estava en procés de separació. El comitè reclama que es reforci la protecció d'aquestes víctimes i que es tingui en compte que, en contextos de violència, la retirada d'una denúncia o una ordre d'allunyament no sempre és una decisió que es pren lliurement. Els crims han deixat 8 menors orfes. Dos dels agressors s'han suïcidat i 3 més ho han intentat. Andalusia és la comunitat amb més crims masclistes aquest 2026. Acumula en concret 9 assassinats, 4 dels quals a Màlaga. 2:09 de 6, sortim cap a l'exterior, sortim en concret al Japó i parlem d'aquest terratrèmol de magnitud 7,1 que ha obligat a evacuar 150.000 ja persones de la prefectura de Kumamoto, això és al sud del país. El sisme també ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat i ha interromput el transport ferroviari i aeri. Tot i que encara s'està avaluant l'abast total dels danys, les autoritats japoneses confirmen que hi haurà multitud de persones ferides, entre les quals una 50ena d'hospitalitats. Treballen amb la previsió que aquesta xifra augmenti les properes hores. Preocupa especialment l'ensorrament del segon pis d'un centre comercial a la mateixa zona. Almenys una persona ha perdut la vida en aquest context i hi ha una 30ena també de treballadors desapareguts a aquest centre. La primera ministra japonesa ha fet una crida a la prudència.
7: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: El terratrèmol també ha provocat l'ensorrament de parts del castell de Kumamoto, que és un dels monuments més destacats del país. Així ho han explicat alguns testimonis a l'agència Reuters.
8: La paret va començar a esquerdar-se i a desprendre's. Queien moltes coses des de dalt.
9: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
0: L'Agència Meteorològica del Japó ha advertit que les rèpliques podrien continuar durant aproximadament una setmana i alerten també del risc d'esllavissades de terra a les àrees més afectades. L'arxipèlag, amb una població d'aproximadament 125 milions d'habitants, registra diversos terratrèmols cada any, que representen aproximadament el 18% de tots els que hi ha al món. La gran majoria són, però, de baixa intensitat.
6: A 3Cat Info,
10: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
6: insostenibles.
11: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
6: El retrat d'un planeta en crisi.
12: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
13: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
6: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: El que fem ara és abordar crònica judicial perquè després de 4 mesos de sessions a l'Audiència Nacional Espanyola ha quedat vist per a sentència el judici pel conegut com a cas Kitchen contra les clavegueres de l'Estat durant el govern de Rajoy, de Mariano Rajoy. El banc dels acusats per destruir proves de l'extresorer del PP Luis Bárcenas contra dirigents del partit s'hi asseia a l'excúpula d'Interior amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant. La fiscalia li manté la petició de 15 anys de presó i també per a qui era el seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino. La petició més alta, 19 anys, es manté per a l'excomissari José Manuel Villarejo, que avui ha estat un dels 3 acusats que ha fet ús del seu dret a l'últim torn de paraula. Villarejo ha insistit que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos. I ara anem cap a Mallorca. Aquests són alguns dels crits que s'han sentit aquest migdia a Palma en contra de les càrregues policials que hi va haver a la manifestació de diumenge contra turisme massiu. Els manifestants han demanat la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes. Palma, Caterina Carmany.
14: La calor no ha aturat els crits de les 300 persones durant 2 hores contra la policia i per la dimissió del delegat del govern espanyol. Des de la plataforma Menys Turisme Més Vida, Jaume Pujol acusa els agents de carregar injustament diumenge per tapar l'èxit de la manifestació.
15: No trobem cap explicació lògica en aquesta càrrega perquè no hi va haver cap provocació per part dels manifestants. Va ser una manifestació totalment pacífica, no hi va haver cap desperfecte en tot el recorregut, per tant no li trobem una explicació lògica. El que sí que podem afirmar és que el que han aconseguit és que les imatges que se veuen són les imatges de les càrregues policials i no les imatges de 70.000 persones omplint els carrers de Palma.
14: No descarten una denúncia col·lectiva amb la vintena de ferits en aquestes càrregues policials.
0: I ara parlem d'habitatge, perquè el govern ha renovat el mapa de zones tensionades, és a dir, els municipis amb més problemes d'habitatge on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. El llistat s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara en total fins als 302. Se n'incorporen una 50 de nous, però també en surten una 20. Anem a repassar-los. Entre les incorporacions destaca Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, per exemple. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat de l'habitatge, asseguren, segons el govern, i ja no compleixen, per tant, les condicions per ser considerades àrees tenses. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
5: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: La portaveu del sindicat de llogaters, Enric Aragonès, el portaveu, troba absurd excloure municipis del llistat.
16: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: També dir-vos que l'incendi d'ahir al túnel del metro de la línia 1, la vermella, això abans d'anar a l'àrea de servei, entre Clot i Glòries, el va provocar la combustió d'una malla impermeable, s'ha confirmat. El fum va afectar, recordem, més d'un centenar de persones, 136, i TMB, que ha obert una investigació sobre aquesta qüestió, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Ara sí, àrea de servei.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
17: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel sol. El cel serà pràcticament sense núvols en lloc del país i el que sí que tenim avui és una calor més intensa amb temperatures que han assolit la xifra dels 38 graus a Sant Romà de Vella, Alcarràs i Serós. Lleida s'ha acostat i molt a la xifra dels 38 graus, al igual que també la mateixa ciutat de Tremp. Tot això a les portes d'un dimecres ja molt tòrrid arreu del país. Ja entrarem dintre del període més càlid d'aquesta tongada de calor intensa entre de dimecres i dissabte, diumenge, cada dia anirem tocant la xifra dels 40 graus. Demà, concentrats cap a Ponent, des de Tremp fins a Lleida i Mollerussa. Amb totes aquestes comarques, els 40 graus predominaran. A la Catalunya central, els 37-38, i a la façana costanera, entre els 30 i els 33. Una calor que iniciem intensa o extrema demà, que tindrà continuïtat gran part del que queda de setmana.
0: Gràcies, Néstor. I afegim que un atropellament aquest migdia a l'Eixample de Barcelona ha deixat una dona en estat crític i una menor menys greu. Per causes que s'estan investigant, un cotxe fora de control les ha embestit a l'encreuament del carrer Aragó amb Rambla de Catalunya. S'han desplaçat fins al lloc dels fets tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. A la dona l'han traslladada a l'Hospital Clínic. A la menor l'han atesa a l'Hospital Sant Joan de Déu. La Guàrdia Urbana, que investiga els fets, descarta cap motivació criminal. Dir-vos també que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat en relació a un homicidi d'un altre home ahir a la nit enmig d'un carrer d'aquest municipi. Els agents van arribar al lloc del crim on van trobar la víctima ja morta i una altra persona ferida que van haver de traslladar a un centre hospitalari. Molt a prop d'aquesta escena de l'homicidi, la policia va localitzar el presumpte autor de les agressions. Ara els Mossos investiguen el mòbil del crim. Anem fins a Lleida perquè el jutjat contenciós administratiu ha canviat el criteri i ha desestimat algunes de les demandes de regants contra la comunitat del Canal Urgell. Un grup de pagesos i empreses havien denunciat el canal pel tancament per la sequera l'any 2023. Doncs bé, el primer judici havia donat la raó al pagès afectat, però avui la sentència exonera la comunitat de regants. Ens ho explica des de Lleida, tot plegat, la Júlia Albacar.
18: El canal va tancar l'any 2023 per la falta d'aigua i molts pagesos van acabar perdent collites de cereals senceres perquè no van poder regar. Acusaven la comunitat de no informar amb antelació sobre la possibilitat que el canal tanqués i per això havien portat el cas als tribunals per reclamar indemnitzacions. La primera demanda es va resoldre a favor del regant, però ara el jutjat contenciós administratiu de Lleida ha canviat el criteri i assegura que les circumstàncies eren imprevisibles i que la comunitat va actuar de manera justificada. Amadeu Ros, president de la comunitat en declaracions a l'ACN, defensa la gestió feta durant la sequera.
19: El 23 van fer 13 juntes de govern de la distribució de l'aigua, totes van estar aprovades per unanimitat i 3 assemblees generals avalant la nostra gestió. Però tot i això, el canal d'Urgell no vam tancar nosaltres, el canal va tancar la Confederació Hidrogràfica.
18: El veratge de criteri es pot explicar pel canvi de jutge que hi ha hagut després de la primera sentència sobre el cas el 2025. En els propers mesos està previst celebrar els judicis de la resta de les demandes dels afectats. Les sentències no es poden recórrer.
0: I ara anem cap a Sant Vicenç de Montalt perquè el restaurant La Caleta, això és el Maresme, podrà tornar a obrir per acabar la temporada d'estiu. D'aquesta manera se suspèn l'ordre de desallotjament fixada per dijous al matí. Marta Vallès.
20: Diumenge al migdia van servir els últims dinars i al vespre es van acomiadar dels clients amb una festa al mateix local. Aquest dijous al matí estava previst el desallotjament que posava fi al conflicte entre els llogaters i la propietat dels terrenys. L'any 2017 l'espai on hi ha el restaurant entre les vies del tren i la platja va canviar de mans. Una nova delimitació de la franja costanera va fer que passés de DIF a la Direcció General de Costes. Tot i que la propietat del restaurant La Caleta tenia contracte vigent amb DIF fins al 2030, Costes va reclamar el solar i preveu fer una nova licitació per serveis de restauració. La decisió judicial ha enxampat avui els responsables del restaurant amb el local ja mig buit. Tot i això, celebren poder acabar de treballar durant tota la temporada d'estiu. estiu. Aturar el desallotjament ha estat possible per la intermediació de l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Javier Sandoval, i del secretari de Governs Locals de la Generalitat, Xavier Amor, exalcalde de Pineda de Mar.
0: La Fira Gust de Valls, dedicada al sector agroalimentari i agrícola català, aposta per renovar-se coincidint amb la seva 70a edició. Plantegen novetats en l'itinerari, a més de les noves experiències familiars, gastronòmiques i culturals. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
1: L'aposta passa per preservar la identitat de la fira, però alhora renovar-la introduint canvis en l'itinerari per millorar l'experiència de visitants i expositors. La fira, que tindrà lloc el 4 i 5 d'agost, s'ha presentat sota una campanya amb el lema «Tot comença a la terra».
21: Diuen que hi ha llocs on hi vas per descobrir coses noves, un sabor, una textura o per entendre una manera de fer.
1: L'objectiu és adaptar-se als nous formats de consum, oferint al públic l'oportunitat de conèixer els productes, però també els seus productors. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, creu que això beneficiarà la fira.
22: Jo et podria dir que els expositors dels últims anys anaven a la baixa. El que han fet ha sigut no només estabilitzar que no tiri la baixa, sinó que estem pujant. No sé si arribarem a la quantitat d'expositors que hi havia abans, perquè això també ha canviat, el món del canvi climàtic, els pagesia i tot plegat. Però estem contents. Dit amb números reals, per dir-ho d'una manera, l'any passat, estem molt millor que l'any passat.
1: A més de noves activitats familiars i jornades a portes obertes als diferents recintes patrimonials de la ciutat, també hi haurà espai per les jornades professionals sobre tecnologia agrària, bioeconomia i alimentació. La Fira Gust combinarà amb l'actuació de la Colla Vella i les Joves de Valls el dia 5 a la tarda.
21: Tot comença a la tarda.
0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop a Palau de la Música Catalana i serà el 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita històrica a Barcelona. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'Estat, impulsada per Katharina Wagner, que és la directora del festival i alhora besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Ens en parla la Montse Mas.
23: La directora del festival, que ret homenatge a la música del seu besavi des de fa 150 anys, ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, un tour que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
24: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Els espanyols també estan enamorats de la música i la passió, igual que nosaltres. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
23: El director del Palau, Joan Oller, ha celebrat la visita a Barcelona de l'Orquestra Alemanya i ha destacat els nombrosos vincles de la seva institució amb Wagner.
25: Serà la tercera vegada que vinguin a Barcelona. Les primeres van ser el 1955 i el 2012. Les dues vegades va ser al Gran Teatre del Liceu i aquesta vegada serà la primera que vinguin aquí al Palau de la Música. El Palau té una llarga tradició wagneriana que es mostra, per exemple, en l'arquitectura de la sala. Veiem unes magnífiques valquíries i també dintre del que és la façana del Palau tenim, doncs, quatre busts que representen els quatre compositors més referents quan es va decidir a l'Orfeó construir el Palau de la Música, que són Palestrina, Bach, Beethoven i Wagner.
23: El concert, que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada, estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt i el baix baríton Nicholas Brownlee. S'hi interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner, com la Cavalcada de les Valquíries.
0: Que estem escoltant ara mateix. Avui comença, com us avançàvem, una nova edició del Gandules, que és el cicle de cinema a l'aire lliure del CCCB, que aquest any porta per títol Belles i Eternes. La coproducció danesa de Neon Demon dona el tret de sortida a una selecció de propostes que exploren la idealització de la bellesa, l'obsessió per la perfecció i la pressió estètica. Moltes s'emmarquen en el gènere fantàstic, de terror o de ciència-ficció, com La Substància, Els ulls sense rostre, La mosca o Helter Skelter. El cicle coincideix amb l'exposició El culte a la bellesa. Sentim la responsable del Festival de Giré de Fet.
2: El que hem fet és fer un cicle en sintonia amb l'exposició que es pot veure ara al CCCB, una de les exposicions que és El culte a la bellesa, i hem fet una selecció de pel·lícules que giren al voltant d'aquest concepte, que jo crec que és un tema que està molt, molt d'actualitat ara mateix.
0: El cicle s'allargarà fins al 13 d'agost, de dimarts a dijous, a partir de les 10 de la nit.
6: Esports.
0: Saludem el Ricard Isidro fins al punt de les 6 esports. Bona tarda.
3: Bona tarda, Nati. El Barça i l'Espanyol coincideixen a Anglaterra fent les respectives estades de pretemporada. El Barça està instal·lat a St. George Park. Avui una previsió de dos entrenaments. El primer, fet aquest matí, han completat la sessió Fermín, Araujo i Bernal. En canvi, Valde segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres. L'únic amistós d'aquest estall serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. I un jugador blaugrana que ha encetat enguany la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El jugador danès creu que l'equip està equilibrat.
4: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo, i això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Es vincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
3: L'Espanyol, de la seva banda, és de la ciutat esportiva del Barley, un club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida del club. Tampoc no ha viatjat a lateral esquerre alacantí José Salinas, que marxa cedit al Màlaga amb una opció de compra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manuel González, el tècnic de l'Espanyol, tampoc no compta amb ell. Del filial blanquiblau només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. L'Espanyol s'estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship.
6: 3CAT Info.
3: A la segona divisió, el Sabadell anuncia que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys.
7: La verdad que es un día muy especial para mí. Un día que sabía que en algún momento pues iba a llegar, aunque durante muchos años pues pareciera muy lejano. Hoy quiero anunciar que he tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional.
3: El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell. Ara mateix assumirà la secretaria tècnica del primer equip. En clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps.
8: J'ai passé ces 4-5 années.
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
3: També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini, tal com ha anunciat el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. I tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleix els mínims requerits. El Rayo, per tant, haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran demà dimecres.
6: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
3: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També aquests conflictes han afectat la prova de Bahrain, que en aquest cas es correrà al circuit de Mons al mes de novembre. La prova a Catalunya es disputarà mitjans del mes d'octubre. Pel que fa al bàsquet, el nou entrenador del Barça, Alexander Sekulić, reconeix en una entrevista a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell perquè pensava que el Barça ja tenia lligat un altre entrenador. El tècnic eslové demana paciència en aquesta nova etapa perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. També en bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada i cal afegir que el Manresa ha obert un repte als jugadors de categories territorials de Catalunya que vulguin començar la pretemporada amb el primer equip vegenc. Els interessats s'han d'inscriure al web del club per apuntar-se als entrenaments o trials dels dies 12 i 13 d'agost, d'on sortirà el guanyador que podrà entrenar-se amb el primer equip. I en hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador de l'hoquei Club Palau la pròxima temporada a l'hoquei Lliga Femenina.
6: Trescat Info.
9: Són les 6. El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Coromines, Anna Simó, Ramon Barrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del PP, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada el 4 de setembre. El govern obrirà el segon període d'al·legacions i retarda fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació del Pla Tarda, el pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050. Ho fan per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a un pla que també rebutgen les organitzacions agràries. Els incendis de Madrid i a Àvila donen una petita treva i s'han aixecat l'ordre d'evacuació de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila. Aquests focus ja han calcinat 75.000 hectàrees. A l'incendi del Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. Volodymyr Zelensky qualifica de bona la reunió que ha tingut a la Casa Blanca amb Donald Trump. El president ucraïnès diu que han parlat de les llicències dels Estats Units perquè Kyiv pugui produir els seus propis sistemes de defensa antiaèria Patriot. El mandatari nord-americà també reuneix aquesta tarda amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. El govern amplia de 271 a 302 els municipis considerats zones de mercat d'habitatges tens i s'apliquen mesures com la limitació dels lloguers. Entre els que s'hi afegeixen, de nou hi ha Martorell, Vilaseca o Agramunt. En canvi, n'hi ha alguns que deixen de ser-ho. És el cas de Lleida, Reus o Figueres. La Fundació Vilacasa reivindica les fotografies dels àlbums familiars en una exposició titulada Els arxius dels altres. Hi ha més de 300 imatges de la segona part del segle XX i es pot visitar el Palau Solterra de Torrella Montgrí, al Baix Empordà.
6: Esports.
3: El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valdé segueix al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà s'enfrontarà l'equip, que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
9: Darda de calor intensa amb màximes que han superat els 35 graus en nombroses comarques de l'interior. Els valors més alts del dia rondaran els 38 graus. El temps serà assolellat. Demà la calor s'intensificarà amb màximes de fins a 40 graus a Ponent.
6: 3CAT Info.
9: Passant 3 minuts de les 6 de la tarda, bona tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
9: El Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha aconseguit la mesura de gràcia a quatre dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Coromines, Anna Simó, Ramon Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a 3CAT Info.
10: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGE toqués el costó a la justícia espanyola, que han començat a moure.
9: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont a qui s'aplica la llei. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat Gonzalo Boy està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig quan hagi impaït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
5: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
9: Els dirigents del procés amnistiat fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. Més qüestions. En aquest cas parlem del Consell de Política Fiscal i Financera perquè el govern espanyol l'ha ajornat fins al 4 de setembre. L'òrgan, on demà s'havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament, els governs autonòmics del Partit Popular havien demanat la suspensió de la trobada de demà. Fons del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha els populars, per cert, anunciés el vot favorable al nou model. Tot i això, el Ministeri diu que mai tancarà la porta al diàleg i decideix cedir davant les comunitats governades pel PP i ajorna fins després de les vacances al debat. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. En un comunicat, Esquerra Republicana lamenta l'endarreriment de la reunió i exigeix al govern espanyol que no ajorni fins la reforma del sistema de finançament a aquesta reunió. De fet, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha lamentat aquest ajornament i recorda a Pedro Sánchez que si vol el suport d'Esquerra Republicana per tirar endavant pressupostos, ha de complir amb aquest tema i amb tota la resta de compromisos adquirits.
11: Convocar el Consejo de Responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
9: 3CAT Info. Sí. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater. El pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya obrirà un segon període d'al·legacions, vista l'oposició que ha generat i els canvis substancials que demanen les associacions de municipis. També s'hi oposen frontalment els organitzadors, les organitzacions agràries, Lleida, Estela Busoms.
12: Segons la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, volen estudiar propostes dels ajuntaments, com per exemple que els objectius fins al 2050 es fixin per dècades, incorporar les noves categories de sòls agrícoles o crear un fons de compensació per als municipis que tenen assignats més parcs eòlics i solars. I el resultat és que els terminis s'allarguen.
13: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
12: Sigui com sigui, les veus crítiques amb el Plater no paren de créixer. Avui els pagesos, representats per joves agricultors i ramaders de Catalunya JARC, han reclamat que s'aturi perquè posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari imprescindibles per a la sobirania alimentària del país i, en canvi, diuen, deixa fora espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Cisco Esquerda és responsable de transició energètica de JARC.
14: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
12: I es queixen que, mentrestant, proliferen projectes especulatius que frenen que joves pagesos puguin accedir a terres per cultivar. És el cas del Cesc, que té 23 anys i és de Granyena de les Garrigues.
15: I nosaltres doncs, anem allí i, clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres, clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
12: També fan una crida al Departament d'Agricultura perquè defensi els interessos dels pagesos davant la conselleria que lidera el Plater, que és la de Territori.
9: També a les Terres de l'Ebre hi ha oposició al pla d'implantació d'energies renovables. Alcaldes i representants de diferents entitats s'han trobat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, per lamentar que el pla segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen més reequilibri territorial. Manel Sastre.
26: Una cinquantena d'alcaldes, entitats ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat aquest dimarts per mostrar la seva oposició al Plater. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
27: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors, fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plater magnífic.
26: En la mateixa línia, el president del grup ecologista GPEC, Xavi Jiménez, ha lamentat la falta d'equilibri territorial i el fet que el pla continuï castigant les comarques que ja són prou productores d'energia.
1: Volem que el Plater es torni a iniciar, es torni a començar, sigui aquell Plater que vol el país, no les promotores, sigui aquell Plater basat doncs, en la distribuïda, aproximar la producció als llocs de consum, aprofitar espais degradats, on hi hagi participació, on les comunitats energètiques tinguin un paper important, cosa que ni se les espera, i per tant, doncs, bueno, diem no al Plater i diem que volem un altre Plater.
26: Totes les entitats han demanat refer des de zero el pla de desplegament de les renovables.
16: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
9: El president del govern espanyol diu que comencen a veure la llum al final del túnel en les tasques d'extinció dels greus incendis de Toledo, Ávila i Madrid, també el del País Valencià, tot i que venen hores crítiques amb una onada de calor. En roda de premsa, després de l'últim Consell de Ministres, que ha aprovat ajudes als afectats, l'últim Consell de Ministres abans de l'estiu, Sánchez ha carregat contra el PP per practicar, diu, un negacionisme climàtic. Madrid, Tania Tàpia.
17: Pedro Sánchez s'ha mostrat relativament optimista, creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
18: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan.
17: Són ja 170.000 hectàrees cremades des de començament d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 211 zones afectades per emergència de protecció civil. També a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres, ajudes directes per cases cremades o beneficis fiscals. També una prestació extraordinària per emergència extrema. És inèdita de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels qui no poden anar a treballar. Un president molt dur amb el PP aquí acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox allà on governa.
18: Negacionismo que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
17: I d'estendre notícies falses, per exemple, sobre que no es deixa netejar el bosc.
18: Me causa muchísima pena ver a líderes políticos, a representantes de instituciones públicas convertirse en portavoces de bulos.
17: I torna a insistir que és imperatiu un pacte d'estat contra l'emergència climàtica per anar plegats, diu, no només a apagar foc, sinó també la prevenció i la reconstrucció.
9: Ho deixem aquí, aquesta hora, perquè qui intervé i compareix per explicar quina decisió ha pres el Ministeri d'Hisenda per retrasar fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera és la consellera d'Economia, Alicia Romero.
19: Si hi ha més temps pel diàleg, més temps per debatre, i ja el té. Ja té aquest temps per negociar i aquest temps per dialogar. També val a dir que n'havia tingut de temps i no l'havia aprofitat perquè van haver-hi reunions bilaterals que el Ministeri va fer i volia fer amb totes les comunitats autònomes i les comunitats autònomes del Partit Popular es van negar a reunir-se amb el Ministeri. Ho va fer Catalunya, recordeu, vam ser la darrera comunitat autònoma a fer la bilateral amb el Ministeri d'Hisenda, però el Partit Popular es va negar a fer aquestes reunions. En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes, com també ens ha fet saber el president de la Comunitat de Canàries, que anunciava ahir el seu vot positiu a aquest model de finançament, perquè deia és bo per les Canàries, però també per totes les comunitats autònomes. Vull recordar que hi ha moltes comunitats com Catalunya que estan infrafinançades des de fa molts anys, amb un model vigent caducat des de l'any 2014, com Múrcia, Balears o València, i per tant que es pogués aprovar aquest model de finançament suposaria més recursos per les polítiques públiques d'educació, de sanitat o de drets socials. Per tant, ens sembla que el que cal és, doncs, després d'aquest retard, d'aquest endarreriment, que es pugui, doncs, obrir de nou el diàleg, però que, evidentment, no aturem més a la tramitació d'aquest model de finançament, importantíssim per Catalunya. També vull recordar que cal que s'aprovi durant aquest 2026 perquè pugui ser vigent l'any 2027 i es puguin incorporar aquests 4.700 milions d'euros al pressupost de l'any vinent. Per tant, una apel·lació des del govern de la Generalitat al Partit Popular de responsabilitat, de realment estudiar aquest model, de plantejar les propostes que considerin, però de no endarrerir més l'aprovació, l'inici de l'aprovació i del de tramitació d'aquest model de finançament que, insisteixo, és bo per Catalunya, un nou model de finançament que reforma el vigent, que el fa més equitatiu, més solidari, ordinari per part de Catalunya, i per tant creiem doncs, que és hora de que ens posem a treballar, de que s'aprovi un Consell de Política Fiscal i Financera, de que puguem iniciar la tramitació i que s'aprovi, insisteixo, durant aquest any 2026 perquè sigui vigent l'any vinent. Per tant, aquesta és una mica la valoració que fem des del govern d'aquest endarreriment, esperant doncs, que el puguem celebrar aquest 4 de setembre, tot tornant de les vacances. I a partir d'aquí doncs, estic pendent de les vostres qüestions, preguntes o dubtes.
9: Alicia Romero, consellera d'Economia.
19: És igual.
9: Esperant les preguntes dels companys, assegura que espera que es pugui debatre el 4 de setembre aquest nou model de finançament, però demana responsabilitat del Partit Popular que en permetin la seva tramitació i que es pugui aprovar i, per tant, que ja sigui vigent el 2027 i que, per tant, Catalunya compti amb aquests més de 4.700 milions d'euros, deia la consellera, que preveu aquest nou model de finançament. No sentim les preguntes dels companys periodistes, malgrat que aquesta roda de premsa es fa des de la seu del Departament d'Economia. El sentim de fons. Mirarem aviam doncs, què pregunten els companys.
19: Bé,
9: i ara sentim l'Alicia Romero.
19: Directe amb el ministre, amb qui he anat parlant doncs, a les darreres hores, bastant sovint. Un cop es va fer pública aquesta carta de les comunitats autònomes presidides pel Partit Popular, doncs ja es va posar sobre la taula què calia fer, si calia doncs, aplaçar, endarrerir o mantenir el Consell, i crec que el govern doncs, fa bé en dir, escolti'm, que no sigui dit que nosaltres no oferim diàleg al Partit Popular amb un tema tan rellevant com el model de finançament. Vull recordar que el Partit Popular va tenir majoria absoluta en moments determinats, no fa tants anys, i no va presentar cap proposta. Per tant, ens demanen més temps, doncs, amb bona voluntat, amb generositat, es dona més temps, tenint en compte, insisteixo, que tampoc van estar a les reunions bilaterals, no van atendre les reunions bilaterals amb el Ministeri d'Hisenda, però que mai es pugui dir que ha sigut el govern d'Espanya que ho ha fet sense permetre aquest marge de diàleg. No? Esgotem les últimes possibilitats per intentar doncs, acostar posicions i també conèixer quin és el model del Partit Popular, perquè no el coneixem. I, per tant, si aquest temps serveix per fer reunions, per plantejar acostaments, alternatives o propostes de millora, doncs benvingut sigui. Jo crec que aquesta és la voluntat del govern, doncs, que no sigui dit que no posem unes setmanes més sobre la taula per intentar acostar posicions. I ara el que demanem és responsabilitat al Partit Popular. S'han d'arrerir un Consell molt important on calia i on s'havia d'aprovar un model de finançament, doncs ara ja en més setmanes s'ha convocat pel dia 4 de setembre, que ja no hi hagi més excuses i que ara doncs, ens posem a treballar i el dia 4 es pugui aprovar en el si del Consell de Política Fiscal i Financera.
9: Alicia Romero, la consellera d'Economia, en què critica que el Partit Popular demani més temps. Ara sí que sentim les preguntes dels companys.
0: Tenen ganes de negociar o és només per endarrerir-ho? I després, en el cas que tinguin ganes de negociar, si creu que seran per allò els 4.600 milions, és a dir, si es pot reobrir aquesta xifra o si aquests 4.600 milions ja estan blindats.
19: Gràcies. Bé, no m'agrada massa fer locubracions sobre la voluntat dels altres, no? Els hi haurien de preguntar al Partit Popular si darrere aquesta carta hi ha una voluntat sincera de negociar amb el govern d'Espanya. En tot cas, el que sí que li puc dir és que, havent parlat amb el ministre diverses vegades, el govern sí que és generós i diu doncs retrasem, endarrerim aquest Consell per intentar sentar-nos de nou amb el Partit Popular i veure si és possible un acostament. El que ens diu fins ara la història és que això no ha estat així. Insisteixo que les darreres setmanes el Partit Popular no s'ha volgut sentar en reunions bilaterals amb el Ministeri d'Hisenda doncs, per conèixer quines són les modificacions legislatives que han de fer efectiu el model. Ara bé, les coses poden canviar i nosaltres, doncs, i crec que el govern d'Espanya fa ben dir, donem unes setmanes més i esperem doncs, que el Partit Popular segui a la taula i ens digui quins elements de millora hi ha. Evidentment, el que aprovem en el model de finançament són unes modificacions legislatives, modifiquem lleis que ens porten aquest model. A la tramitació parlamentària es poden fer les esmenes que es considerin oportunes i això, evidentment, podria modificar el model, no? Veurem quines són les propostes que es posen sobre la taula. És difícil, evidentment, poden canviar les xifres, però és difícil si no canviem, per exemple, un element molt rellevant com és la població ajustada. I en aquest sentit, jo crec que aquest és un element clau, no? Estructural del model que crec que és difícil que pugui canviar o canviar considerablement. Però, en tot cas, el govern ja ha dit que està obert a millores, a modificacions, via esmenes, i per tant el que caldrà fer quan entri al Parlament, al Congrés dels Diputats, i iniciï la tramitació, doncs és estudiar totes les propostes dels diferents grups, i tant de bo el Partit Popular estigui en aquesta dinàmica, que és fer esmenes per millorar el model i intentar doncs, que sigui millor, si s'escau, i que per tant es pugui aprovar. Aquest seria el nostre desig, veurem finalment què és el que passa.
9: Més preguntes dels companys
19: general, toda?
9: Periodistes, que en aquest cas ara ja el que fan és demanar que repeteixi la seva intervenció en castellà, una Alicia Romero que demana responsabilitat al Partit Popular davant d'aquest ajornament de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. Diu que la història fins ara no ha demostrat que el Partit Popular vulgui negociar i millorar aquest sistema de finançament que ha proposat a Catalunya amb el suport d'Esquerra Republicana, però que en qualsevol cas el govern d'Espanya sí que té aquesta voluntat de diàleg i per això dona aquestes setmanes perquè el Partit Popular pugui presentar les seves propostes. Són les 6 i pràcticament 20 minuts. Escoltem la previsió meteorològica.
16: El temps.
9: Del Néstor Gómez.
2: Ambient molt càlid avui arreu del país. Les temperatures han pujat una miqueta respecte a les de fa 24 hores. Avui hem arribat a la xifra dels 38 graus a Sant Romà de Vella, Alcarràs i Seròs, cap a les comarques de Ponent. També a Cardona, gairebé 38 graus, també a Montesquiu i a Tremp. De manera que la calor ja va pujant. Tot això en un dia assolellat, una tarda assolellada, pràcticament sense núvols enlloc, a l'espera de que arribi dimecres. Un dimecres que serà tan assolellat com avui, a tot estirar cap al Pirineu, al més oriental, durant la tarda podria caure alguna goteta, però seria sempre coses molt testimonials. El que tindrem demà ja seran temperatures ja desbocades, calor extrema, amb màximes que tocaran la xifra dels 40 graus a Tremp. També Balaguer, Lleida, Mollerussa poden arribar a l'entorn dels 40 graus. A la Catalunya central a l'entorn dels 37-38 graus i a la façana costanera al voltant dels 32-33 graus. Una calor que encara s'intensifica ficarà més dijous, divendres i dissabte.
16: 3CAT Info.
9: Doncs precisament aquesta calor que s'intensificarà a Catalunya també ho farà la resta de la península i per això els incendis de Madrid i d'Àvila estan pendents d'aquesta previsió meteorològica. Per ara donen una petita treva. El Ministeri de l'Interior ha acordat que ja poden tornar cap a casa els veïns de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila. Segons càlculs de les autoritats, a Madrid encara hi hauria 21.000 persones evacuades o confinades. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila, i han afectat prop de 100.000 persones, amb 63.000 evacuats. A la província de Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa després que s'hagi rebaixat l'emergència al nivell 2. Enviada especial a Hinojosa, San Vicente, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
7: Els veïns de 3...

0: Hem visitat Hinojosa de San Vicente. Als carrers encara hi ha poca gent i els negocis, com el restaurant del Javier, avui no obren. Massa feina a netejar les restes del foc.
1: Y hemos cerrado hoy porque hemos estado limpiando toda la ceniza, porque la otra noche, el sábado por la noche, sonó la alarma y tuvimos que salir todos corriendo de aquí. Y nada más, y bueno, humo no, ceniza todo, totalmente.
0: En el mateix poble hem parlat amb el Jesús, propietari d'un zoo amb 230 animals, que es va negar a marxar quan els van picar la porta i els van dir que havien d'evacuar.
2: La guarda aquí, ni yo ni mis hijos, nos hemos querido salir de aquí nadie. O sea, porque es que esto hay que cuidarlo, y ahí, a ver, hay crías, ahí tenemos nacimientos de hace 3 días, hay que darles biberones, en fin, esto no es una cosa que, oiga, como me voy de mi casa y bueno, ya vendré.
0: A falta d'un balanç definitiu, el foc ja ha arrasat 75.000 hectàrees, boscos, camps de cultiu i un nombre encara indeterminat de vehicles i cases.
3: Mentrestant, l'incendi de Los Gallardos a Almeria des de principis d'aquest mes ja suma 14 víctimes mortals. La darrera és una dona que estava ingressada a l'hospital en estat molt greu per cremades al 70% del cos. I l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu amb diversos fronts que es van reactivant. Els bombers treballen una tarda complicada per les condicions meteorològiques i l'orografia del terreny. L'incendi encara no està ni perimetrat ni controlat i ha cremat fins ara 8.500 hectàrees. De moment, de 16 pobles desallotjats, només n'han pogut tornar a casa els veïns de dos municipis, tot i que amb algunes restriccions. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
4: Hores intenses al foc de la Plana Baixa per intentar avançar abans que demà entri la nova onada de calor. Fernando Pérez és el cap d'extinció dels bombers.
5: No hay llama, pero sí que está echando humo. O sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo. Dos más sensibles es Eslida Artana.
4: Eslida, la població d'Eslida, és el cor del parc natural de la Serra d'Espadà. Els mitjans aeris avui estan podent treballar amb normalitat, no com ahir. Mentrestant, dels 16 pobles desallotjats, només en dos casos els veïns han pogut tornar a les seus habitatges. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol a València.
6: Eso tampoco puede generar una sensación de que estamos, digamos, saliendo de una situación de incendio activo. No, el incendio está activo.
4: Fins i tot en el cas de Vilavella han deixat tornar els veïns a casa, però confinats, no estan pel carrer i sense poder veure aigua de l'aixeta.
7: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
8: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
7: De dilluns a divendres, a 9:15,
8: a Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Catalunya Vespre.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
8: Ningú et donarà més.
7: Ningú t'ho explicarà millor.
3: 5 minuts i seran 6:45 de la tarda.
7: Esports.
3: Ricard Isidro, bona tarda.
9: Bona tarda, Marc. El Barça espanyol segueix en Anglaterra fent les respectives estades de pretemporada. El conjunt blaugrana s'ha instal·lat a St. George Park avui amb una previsió de 2 entrenaments, un al matí, i que han completat Fermín Araujo i Bernal, i un altre a la tarda, que ara mateix està efectuant. En canvi, Valde segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres l'únic amistós d'aquest estall. Serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. I un jugador blaugrana que ha encetat la seva 5ª temporada al Barça és Andreas Christensen.
10: It's difficult.
11: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
10: Still enjoying the holiday, of course.
9: L'Espanyol, de la seva banda, és a la ciutat esportiva del Barley, que és un club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten 2 membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, qui se li busca una sortida del club. Tampoc no ha viatjat a lateral esquerre alacantí José Salinas, que marxa cedit al Màlaga amb una opció de compra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, no compta amb ell. Del filial, només hi ha 3 jugadors, titulars, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. L'Espanyol s'estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship.

0: 3CAT Info.
1: A la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip arlequinat posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara assumirà la secretaria tècnica del primer equip.
2: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar.
1: En clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
3: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: També hi ha canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini, tal com ha anunciat el president de la Federació Italiana, Giovanni Balagò. Inicialment havia de ser el càrrec per Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà, de fet, la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. Un altre càrrec important de la Federació Italiana de Futbol, la de la direcció esportiva, l'assumirà Claudio Ranieri. Tornant a la primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i que calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requerits. El Rayo, per tant, haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran demà dimecres.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es farà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es correrà al circuit de Monza al novembre. En bàsquet han quedat definits els horaris de les lligues nacionals catalanes que es disputaran del 9 a l'11 de setembre en el que seria la competició masculina. El dimecres 9 de setembre, Andorra, Manresa i Lleida, Joventut. Dijous 10 de setembre, Barça, Andorra i Girona, Lleida. I divendres 11 de setembre, Manresa, Barça i Joventut, Girona. Els primers classificats de cada grup es jugaran el títol dimecres 13 de setembre a les 12 del migdia. La Lliga Nacional Catalana Femenina, l'Uni Girona i el Cadí la Seu s'enfrontaran a la final el 23 de setembre a 2:15 del vespre.

0: Hem sentit senyals horaris de 6:45 de la tarda. Sou a 3cat.info, cop d'ull. Els principals titulars a aquesta hora: suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera, on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Les comunitats del Partit Popular, contràries a la reforma, havien sol·licitat aquest ajornament fins després de les vacances d'estiu. La reunió es trasllada el 4 de setembre. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha retret al Partit Popular que demani més temps per negociar quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat. Més qüestions. El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell, són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els va inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. La propera mitja hora ho abordarem, però també fins a les 7 de la tarda parlarem de Josep Vilarasau, expresident de la Caixa, que mor als 95 anys. En repassarem la seva trajectòria. Parlarem d'Airbus, un avió del fabricant europeu. Marca un nou rècord en la història de l'aviació en fer un vol de més de 24 hores sense escala. I passarem per Valls, on la Fira Agost, dedicada al sector agroalimentari i agrícola català, aposta per renovar-se, coincidint amb la seva 70a edició.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 7. Ricard, amb quins temes?
2: Doncs que el Barça i l'Espanyol són a Anglaterra, on tots dos estan fent una estada. El conjunt blaugrana s'ha entrenat a St. George Park amb una doble sessió de matí i tarda, mentre que l'equip espanyol ha arribat avui i demà ja jugarà el seu primer partit amistós a terres angleses. Serà contra el Burnley, un club que també és propietat d'Alan Pace.
0: Tarda de calor intensa amb màximes que han superat els 35 graus en nombroses comarques de l'interior. Els valors més alts del dia rondaran els 38 graus. El temps serà assolellat. Demà la calor s'intensificarà amb màximes de fins a 40 graus a Ponent. Ara passen 6:55 de la tarda. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP, contraris a la reforma del sistema actual, havien demanat que se suspengués la trobada. Una petició sorprenent, segons fonts del Ministeri, després que els governs de Canàries, en què el Partit Popular també hi està representat, anunciés el vot favorable al nou model. Malgrat això, el Ministeri diu que no tancarà mai la porta al diàleg i decideix cedir davant les comunitats governades pel PP i ajorna fins després de les vacances del debat. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova, la seu del Partit Popular. La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
3: Una apel·lació des del govern de la Generalitat al Partit Popular de responsabilitat, de realment estudiar aquest model, de plantejar les propostes que considerin, però de no endarrerir més l'aprovació, l'inici de l'aprovació i de la tramitació d'aquest model de finançament que, insisteixo, és bo per Catalunya.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos adquirits si vol el suport d'Esquerra Republicana per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3cat.info.
4: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: Més qüestions de l'àmbit polític, en aquest cas projudicial. El Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a quatre dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa, després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a 3cat.info.
5: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGUE toqués el costó de la justícia espanyola, que han començat a moure.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont a qui s'aplica la llei. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig quan hagi impedit la sentència de la justícia europea. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
6: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes. porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
0: Els dirigents del procés amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència a l'alt tribunal, però han mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia després d'aquest aval de la justícia europea.
1: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación. Fue una decisión valiente, pero creo que ha sido una decisión necesaria que nos permite volver a mirar juntos al futuro.
0: També des del govern, la portaveu Sílvia Paneque ha celebrat que el Suprem hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
7: Celebrem que això sigui així i confiem doncs, que efectivament es continuï aplicant en aquest sentit i amb aquesta diligència. Per tant, no podem més que dir que estem satisfets amb aquestes decisions i que avalen la llei d'amnistia i que avalen el camí que vàrem iniciar doncs, de normalització en l'àmbit institucional, social i política a Catalunya.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pràcticament 6:45 de la tarda ha mort el banquer Josep Vilarasau als 95 anys. Va ser un dels artífexs de la consolidació de la Caixa com a gegant financer internacional a finals de la dècada dels 90 i a principis dels 2000. Després d'ocupar importants càrrecs a les institucions econòmiques durant el règim franquista, Vilarasau va arribar a la Caixa de Pensions, la va modernitzar i en va impulsar l'expansió més enllà de Catalunya i les Balears. Repassem la figura de Vilarasau amb Mireia Sala.
9: Un amic meu va dir les caixes i els bancs tenim la culpa de tot. Dic, jo sí, per què? Diu, tu entra en una reunió qualsevol i digues els bancs i els perruquers tenen la culpa de tot. I la gent preguntarà, els perruquers per què? Però ningú pregunta els bancs per què.
10: Així responia Josep Vilarasau i Salat a l'afirmació que els bancs i les caixes no tenen cor. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i doctor en Enginyeria Industrial, Vilarasau va arribar a la dècada dels 70 a l'aleshores Caixa de Pensions i va convertir la petita entitat catalana en un dels puntals de l'estructura financera de l'Estat espanyol. Fill d'una família benestant de Barcelona, Josep Vilarasau va entrar al cos d'enginyers d'Hisenda a finals dels anys 50. Una dècada després ja era director general del Tresor i de Pressupostos del Ministeri, on va ocupar també el càrrec de director general de Política Financera. Posteriorment, Vilarasau va passar per la Direcció General de Telefònica i de la petroliera CAMSA. El 1976 va entrar com a director a la Caixa de Pensions. 14 anys més tard, Vilarasau es va convertir en director general de la reconvertida Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i el 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació. Vilarasau va haver de deixar la presidència de la Caixa el 2003 per l'aprovació d'una llei que limitava a 20 anys el temps que els consellers de les caixes podien ocupar el càrrec. Tot i deixar la presidència de la Caixa, Vilarasau va passar a ser president honorífic de l'entitat i de la seva fundació i va seguir ocupant càrrecs com el de vicepresident de Repsol, membre del Consell d'Administració de Gas Natural o president del Consell Assessor d'Abertis. S'autodefinia com a polític, però el 2012, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb Manuel Fuentes, es va posicionar contra la independència, sense concretar el per què.
9: No la veig.
11: No la veu amb els procediments que es fan, o no la veu perquè creu que el gruix del país no està per això, o perquè econòmicament no aniria bé.
9: Simplement no la veig.
10: Durant els darrers anys de la seva trajectòria professional, Vilarasau va ocupar també càrrecs en entitats del món cultural i científic. Amant de la música, va formar part del patronat del Palau de la Música Catalana i va ocupar la vicepresidència de la Fundació del Monestir de Poblet i de l'Institut de Recerca de la Sida Irsi Caixa. A més, va ser també president del Consell de la Universitat Oberta de Catalunya.
0: A Amb la desaparició de Vilarasau hem entrat en la plana econòmica del dia. Avui també és notícia que l'atur cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació amb gairebé 4 milions de treballadors. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que en el primer trimestre. El conjunt de l'estat espanyol Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. El president Pedro Sánchez destaca la bona marxa de l'economia.
1: Que vamos a cerrar el año 2026, insisto, en un contexto tan difícil y tan complejo como el que tenemos, creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
0: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
12: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que va iniciar-se al juny i que és d'un total dels nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total.
8: 3CAT Info.
0: Són alguns dels crits que s'han sentit aquest migdia a Palma en contra de les càrregues policials que hi va haver en la manifestació de diumenge contra el turisme massiu. Els manifestants han demanat la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes i ho ha seguit la Caterina Carmany.
13: La calor no ha aturat els crits de les 300 persones durant 2 hores contra la policia i per la dimissió del delegat del govern espanyol. Des de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Jaume Pujol acusa els agents de carregar injustament diumenge per tapar l'èxit de la manifestació.
14: No trobem cap explicació lògica en aquesta càrrega perquè no hi va haver cap provocació per part dels manifestants. Va ser una manifestació totalment pacífica, no hi va haver cap desperfecte en tot el recorregut, per tant no li trobem una explicació lògica. El que sí que podem afirmar és que el que han aconseguit és que les imatges que se veuen són les imatges de les càrregues policials i no les imatges de 70.000 persones omplint els carrers de Palma.
13: No descarten una denúncia col·lectiva amb la vintena de ferits en aquestes càrregues policials.
0: Un avió del fabricant europeu Airbus marca un nou rècord en la història de l'aviació en fer un vol de més de 24 hores sense escales. L'històric viatge ha unit la ciutat australiana de Melbourne amb Tolosa de Llenguadoc, la seu de la companyia aèria, i ha durat 24 hores i 23 minuts. Airbus està experimentant amb un nou model de la sèrie A350 que pot desplaçar fins a 238 passatgers i en el qual, entre altres modificacions, s'ha instal·lat un dipòsit addicional de 20.000 litres de combustible. L'objectiu és obrir una nova era dels viatges intercontinentals sense escales. I Renfe aparta de la primera línia la seva cara més visible a Catalunya. L'històric portaveu de la companyia, Antonio Carmona, ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals i ha passat a ocupar noves funcions als serveis comercials. Segons l'operador ferroviari, el canvi es deu a l'arribada del nou conseller delegat de Rodalies a Catalunya, Òscar Playà. En un missatge a la xarxa social X, la plataforma Dignitat a les Vies ha lamentat la substitució de Carmona i ha agraït el seu tarannà i que hagi donat sempre explicacions oferint tota la informació, fos bona o dolenta, perquè els usuaris poguessin actuar en conseqüència.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Un atropellament aquest migdia a l'Eixample de Barcelona ha deixat una dona en estat crític i un menor en menys greu. Per causes que s'estan investigant, un cotxe fora de control les ha investit a l'encreuament del carrer Aragó amb el Rambla de Catalunya. S'han desplaçat fins al lloc dels fets 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. A la dona l'han traslladat a l'Hospital Clínic. A la menor l'han atès a l'Hospital Sant Joan de Déu. La Guàrdia Urbana, que investiga els fets, descarta cap motivació criminal. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat en relació amb l'homicidi d'un altre home ahir a la nit enmig del carrer d'aquest municipi. Els agents van arribar al lloc del crim, on van trobar la víctima ja morta i una altra persona ferida que van haver de traslladar a un centre hospitalari. Molt a prop de l'escena de l'homicidi, la policia va localitzar el presumpte autor de les agressions. Ara els Mossos investiguen el mòbil del crim.
8: 3CAT Info.
0: Pràcticament 6:45 de la tarda, ens aturem en el repàs a l'actualitat i ens centrem en la previsió meteorològica.
8: El temps.
0: amb el Néstor Gómez.
15: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel sol. El cel serà pràcticament sense núvols en lloc del país i el que sí que tenim avui és una calor més intensa amb temperatures que han assolit la xifra dels 38 graus a Sant Romà de Vella, Alcarràs i Seròs. Lleida s'ha acostat i molt a la xifra dels 38 graus, al igual que també la mateixa ciutat de Tremp. Tot això a les portes d'un dimecres ja molt tòrrid arreu del país. Ja entrarem dintre del període més càlid d'aquesta tongada de calor intensa. Entre de dimecres i dissabte, diumenge, cada dia anirem tocant la xifra dels 40 graus. Demà, concentrats cap a Ponent, des de Tremp fins a Lleida i Mollerussa. Amb totes aquestes comarques, els 40 graus predominaran. A la Catalunya central, els 37-38, i a la façana costanera, entre els 30 i els 33. Una calor que iniciem intensa o extrema demà, que tindrà continuïtat gran part del que queda de setmana.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Més qüestions a Lleida. El jutjat contenciós administratiu canvia el criteri i ha desestimat algunes de les demandes de regants contra la comunitat del Canal d'Urgell. Un grup de pagesos i empreses havien denunciat el canal pel tancament per la sequera l'any 2023. El primer judici havia donat la raó al pagès afectat, però avui la sentència exonera la comunitat de regants Lleida, Julià Albacar.
16: El canal va tancar l'any 2023 per la falta d'aigua i molts pagesos van acabar perdent collites de cereals senceres perquè no van poder regar. Acusaven la comunitat de no informar amb antelació sobre la possibilitat que el canal tanqués i per això havien portat el cas als tribunals per reclamar indemnitzacions. La primera demanda es va resoldre a favor del regant, però ara el jutjat contenciós administratiu de Lleida ha canviat el criteri i assegura que les circumstàncies eren imprevisibles i que la comunitat va actuar de manera justificada. Amadeu Ros, president de la comunitat en declaracions a l'ACN, defensa la gestió feta durant la sequera.
17: 23 van fer 13 juntes de govern de la distribució de l'aigua, totes van estar aprovades per unanimitat i 3 assemblees generals avalant la nostra gestió. Però tot i això, el canal d'Urgell no vam tancar nosaltres, el canal va tancar la Confederació Hidrogràfica.
16: El veratge de criteri es pot explicar pel canvi de jutge que hi ha hagut després de la primera sentència sobre el cas el 2025. En els propers mesos està previst celebrar els judicis de la resta de les demandes dels afectats, les sentències no es poden recórrer.
0: El restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt al Maresme podrà tornar a obrir per acabar la temporada d'estiu. D'aquesta manera se suspèn l'ordre de desallotjament fixada per a dijous al matí. Sant Vicenç de Montalt, Marta Vallès.
18: Diumenge al migdia van servir els últims dinars i al vespre es van acomiadar dels clients amb una festa al mateix local. Aquest dijous al matí estava previst el desallotjament que posava fi al conflicte entre els llogaters i la propietat dels terrenys. L'any 2017 l'espai on hi ha el restaurant, entre les vies del tren i la platja, va canviar de mans. Una nova delimitació de la franja costanera va fer que passés de DIF a la Direcció General de Costes. Tot i que la propietat del restaurant La Caleta tenia contracte vigent amb DIF fins al 2030, Costes va reclamar el solar i preveu fer una nova licitació per serveis de restauració. La decisió judicial ha enxampat avui els responsables del restaurant amb el local ja mig buit. Tot i això, celebren poder acabar de treballar durant tota la temporada d'estiu. Aturar el desallotjament ha estat possible per la intermediació de l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Javier Sandoval, i del secretari de Governs Locals de la Generalitat, Xavier Amor, exalcalde de Pineda de Mar.
0: La Fira Gos de Valls, dedicada al sector agroalimentari i agrícola català, aposta per renovar-se coincidint amb la seva 70a edició. Plantegen novetats en l'itinerari, a més de noves experiències familiars, gastronòmiques i culturals. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
19: L'aposta passa per preservar la identitat de la fira, però alhora renovar-la introduint canvis en l'itinerari per millorar l'experiència de visitants i expositors. La fira, que tindrà lloc el 4 i 5 d'agost, s'ha presentat sota una campanya amb el lema «Tot comença a la terra».
20: Diuen que hi ha llocs on hi vas per descobrir coses noves. Un sabor, una textura, o per entendre una manera de fer.
19: L'objectiu és adaptar-se als nous formats de consum oferint al públic l'oportunitat de conèixer els productes, però també els seus productors. El president de la Cambra de Comerç de Valls, Josep Maria Rovira, creu que això beneficiarà la fira.
21: Jo et podria dir que els expositors els últims anys anaven a la baixa. El que han fet ha sigut no només estabilitzar que no tiri la baixa, sinó que estem pujant. No sé si arribarem a la quantitat d'expositors que hi havia abans, perquè això també ha canviat, el món del canvi climàtic, la pagesia i tot plegat. Però estem contents. Dit amb números reals, per dir-ho d'una manera, manera de l'any passat, estem molt millor que l'any passat.
19: A més de noves activitats familiars i jornades a portes obertes als diferents recintes patrimonials de la ciutat, també hi haurà espai per les jornades professionals sobre tecnologia agrària, bioeconomia i alimentació. La Fira Agost combinarà amb l'actuació de la Colla Vella i les Joves de Valls el dia 5 a la tarda.
20: Tot comença a la tarda.
0: Avui comença una nova edició del Gandules, el cicle de cinema a l'aire lliure del CCCB, que aquest any porta per títol Velles i Eternes. La coproducció danesa The Neon Daemon dona el tret de sortida a una selecció de propostes que exploren la idealització de la bellesa, l'obsessió per la perfecció i la pressió estètica. Moltes s'emmarquen en el gènere fantàstic de terror o de ciència-ficció, com La substància, Els ulls sense rostre, La mosca o Helter Skelter. El cicle coincideix amb l'exposició El culte a la bellesa. Sentim el responsable del Festival Gandules, Desiré Defez.
2: Què hem fet? És fer un cicle en sintonia amb l'exposició que es pot veure ara al CCCB, una de les exposicions que és El culte a la bellesa, i hem fet una selecció de pel·lícules que giren al voltant d'aquest concepte, que jo crec que és un tema que està molt, molt d'actualitat ara mateix.
0: També apunta quin tipus de pel·lícules s'hi podran veure.
2: És una selecció molt variada, intentant cobrir diferents dècades. Són pel·lícules que tenen com una premissa molt potent, molt contundent, i a partir d'aquí tot tipus de gèneres i tot tipus de propostes comptant amb que el públic és molt variat.
0: El cicle s'allargarà fins al 13 d'agost, de dimarts a dijous, a partir de les 10 de la nit. I un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món de la filosofia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
3: El títol sencer de l'obra és Filosofia Pauperum sive isagoge in Aristotelis physicam de caelo et mundo de generatione et corruptione de meteoris et de anima. Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs, ampliant així el llegat que Areny va reunir durant dècades i cedint també els drets d'explotació perquè l'obra es pugui estudiar, divulgar i digitalitzar. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental de l'IAI, Sílvia Ferrús, explica de què tracta.
22: L'impresor que va venir amb el seu carro de tipus mòbils, que l'Església el va portar perquè venien per comandes concretes, i llavors aquest en especial és un llibre de filosofia, un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne.
3: I també per què és tan important.
22: Doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un del llegat Areny també precisament, que era de l'any 1498, aquest es pot datar al 1485.
3: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IAI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: Una exposició de la Fundació Vila Cases de Torroella de Montgrí al Baix Empordà reivindica les fotografies clàssiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant unes botigues de vell i encants, n'ha fet una selecció i ara les mostra sota el títol Portes endins, els arxius dels altres. Es pot visitar fins al novembre al Palau Solterra de Torroella, Núria Peraire.
23: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
24: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats.
23: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
24: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
23: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
0: I un darrer punt abans dels esports, els Premis Internacionals Ramon Llull comptaran amb dos nous guardons, el Premi a la millor traducció de la literatura catalana a altres llengües i el Premi als millors treballs universitaris sobre estudis catalans. En el cas de la millor traducció s'incorporarà a partir del 2027 a la Nit de les Lletres Catalanes i tindrà una dotació de 4.000 euros. L'obra presentada haurà d'haver estat publicada entre l'1 de gener del 2025 i el 30 de juny del 2026. Pel que fa als premis, els millors treballs de grau i de final de màster estaran dotats amb 1.000 euros cada modalitat i neixen amb l'objectiu de fomentar vocacions investigadores en l'àmbit de la catalanística. Els Premis Internacionals Ramon Llull estan organitzats pel Ministeri de Cultura del Govern d'Europa i la Fundació Ramon Llull. 5 minuts i seran les 7 de la tarda. Temps per a la informació esportiva. Ara sí.
8: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. El Barça i l'Espanyol segueixen a Anglaterra fent les respectives estades de pretemporada. El Barça està instal·lat a St. George Park i ara està fent la segona sessió prevista per avui. Des d'aquest matí l'han completat Fermín, Araujo i Bernal. En canvi, Balde segueix al marge del grup perquè arrossega molestes al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres. L'únic amistós d'aquest estatge serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. I un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El jugador danès creu que l'equip està equilibrat.
5: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo, i això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Es vincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
4: El president del Barça, Joan Laborda, d'altra banda, ha publicat un missatge a les seves xarxes socials personals explicant que ha patit unes arrítmies que l'han obligat a estar ingressat a l'Hospital de Barcelona, però que han estat solucionades.
8: 3CAT Info.
4: L'Espanyol, de la seva banda, és a la ciutat esportiva del Barley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors, només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida del club. Tampoc no ha viatjat a la terra a l'esquerra l'alacantí José Salinas, en el seu cas perquè ha marxat cedit al Màlaga amb una opció de compra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que el tècnic Manolo González no compta amb ell. Del filial només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Matimera i el lateral dret José Ángel López. L'Espanyol s'estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. A la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys.
6: Bueno, el motiu, crec que el club està millor que mai, que s'està fent una feina molt, molt bona, i és un pas que afronto amb màxima il·lusió. Crec que dintre del futbol a la gespa ho he donat tot. És un any que vol dir moltíssim, que sempre he mirat pels meus companys, però és veritat que el dia a dia l'he gaudit molt perquè ha estat un escenari molt exigent.
4: El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara assumeix la secretaria tècnica del primer equip. En clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
7: J'ai passé ces 4-5 années.
5: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
4: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini, tal com ha anunciat el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. Claudio Ranieri, per la seva banda, assumirà la direcció tècnica.
8: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
4: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es correrà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es farà al circuit de Monza al novembre. Pel que fa al bàsquet, han quedat definits els horaris de les lligues nacionals catalanes que es disputaran del 9 al 11 de setembre. A la masculina, el dimecres 9 de setembre es disputaran l'Andorra Manresa i el Lleida Joventut, el dijous 10 de setembre el Barça Andorra i el Girona Lleida i el divendres 11 de setembre el Manresa Barça i el Joventut Girona. Els primers classificats de cada grup es jugaran al títol el dimecres 13 de setembre a les 12 del migdia. A la Lliga Nacional Catalana Femenina, l'Uni Girona i el Cadí la Seu s'enfrontaran a la final el 23 de setembre a 8:45 del vespre. I acabem parlant d'hoquei patins, perquè Dani Alonso serà entrenador de l'hoquei Club Palau la pròxima temporada a l'hoquei Lliga Femenina. Alonso arriba al Club Vallèsà després d'haver entrenat aquesta temporada al Voltregà.

0: Bona tarda, són les 7. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que demà havia de debatre el nou model de finançament. Ho havia demanat governs autonòmics del PP. La consellera d'Economia retreu al PP que demani més temps per negociar quan no mostra cap voluntat de diàleg. I des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Sánchez, a Pedro Sánchez, que compleixi els acords i no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. Els incendis de Madrid i Àvila donen una petita treva i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila. Aquests focs ja han calcinat 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. Volodymyr Zelensky qualifica de bona la reunió que ha tingut a la Casa Blanca amb Donald Trump. El president ucraïnès diu que han parlat de les llicències dels Estats Units perquè Kiev pugui produir els seus propis sistemes de defensa antiaèria Patriot. El mandatari nord-americà també reuneix aquesta tarda amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. Un terratrèmol de magnitud 7,1 al sud del Japó deixa almenys un mort, més de 80 ferits i 150.000 evacuats. Una cinquantena de persones hospitalitzades i les autoritats preveuen que la xifra creixi. A la prefectura de Kumamoto, una explosió en un centre comercial ha fet col·lapsar l'edifici amb una trentena de persones atrapades. I el govern cobrirà un segon període d'al·legacions i retarda fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació del Plater, el pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050. Ho fan, diuen, per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a un pla que també rebutgen les organitzacions agràries.
1: Esports. El Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Balde segueix al marge. I el president blaugrana, Joan Laporta, ha explicat a les seves xarxes socials que ha hagut d'estar ingressat a Barcelona per tractar unes arrítmies. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà l'equip que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
0: I el temps, tarda de calor intensa amb màximes que han superat els 35 graus en nombroses comarques de l'interior. Els valors més alts del dia ronden els 38 graus. El temps ha assolellat. I demà, la calor tensió perquè s'intensifica amb màximes de fins a 40 graus a Ponent.
2: 3CAT Info.
0: Ara són les 7 i 4 minuts. Salutacions, soc la Nàtia Dell i des d'ara i fins a les 8 us acompanyaré. Fins ara.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ens hi posem. El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta que el Ministeri d'Hisenda, diuen, només ha negociat amb els republicans. La reunió es farà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha atès la petició de les comunitats governades pel Partit Popular d'ajornar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera fins a després de l'estiu. Concretament, la trobada està prevista per al 4 de setembre. Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu i confien que aquest cop les comunitats del PP posin per davant els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. I és que ahir en una carta al govern espanyol els populars argumentaven que volien tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial que d'entrada rebutgen. no el veuen amb bons ulls perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra Republicana de Catalunya. Tot i això, ahir el govern de les Canàries, de Coalició Canària i el PP, va anunciar el seu suport a la proposta després d'una reunió entre el president autonòmic, Fernando Clavijo, i el ministre Arcadi Espanya.
0: A tot això, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha retret al PP que demani més temps per negociar quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
4: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
0: El president d'Esquerra Republicana, per la seva banda, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès aquesta reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma d'aquest sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos adquirits si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions a 3CAT Info.
5: Convocar el Consejo Responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: El Suprem ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a 3CAT Info.
6: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGE toqués el costó a la justícia espanyola, que han començat a moure.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. I l'advocat Gonzalo Boye, per la seva banda, està convençut que, veient tot plegat, que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i també amb els exconsellers Comín i Puig, quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
7: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
0: Parlem ara d'incendis. S'hi ha pronunciat el president del govern espanyol, que diu que comencen a veure la llum al final del túnel en les tasques d'extinció d'aquests greus focs que hi ha actius a Toledo, Ávila i Madrid i també el País Valencià, tot i que venen hores crítiques encara amb una nova onada de calor i cal tenir-ho en compte. En roda de premsa, després de l'últim Consell de Ministres que ha aprovat ajudes als afectats, Sánchez ha carregat contra el PP per practicar, diu, negacionisme climàtic. Com a Madrid, Tània Tàpia.
8: Pedro Sánchez ha mostrat relativament optimista, creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta de l'estiu.
9: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan.
8: Són ja 170.000 hectàrees cremades des de començament d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 211 zones afectades per emergència de protecció civil. També a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres, ajudes directes per cases cremades o beneficis fiscals. També una prestació extraordinària per emergència extrema. És inèdita de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels qui no poden anar a treballar. Un president molt dur amb el PP aquí acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox allà on governa.
9: Negacionismo que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
8: I d'estendre notícies falses, per exemple, sobre que no es deixa netejar el bosc.
9: Me causa muchísima pena ver a líderes políticos, a representantes de instituciones públicas convertirse en portavoces de bulos.
8: i torna a insistir que és imperatiu un pacte d'estat contra l'emergència climàtica per anar plegats, diu, no només a apagar foc, sinó també la prevenció i la reconstrucció. No trucarà, però, el líder del PP perquè confia poc, afirma, en el seu suport. Un balanç abans de les vacances d'estiu, on també ha parlat dels casos judicials del seu entorn, ha defensat la trajectòria professional de la seva dona i del seu germà, diu que es busca deshumanitzar-los i ha descrit amb més detall que Begoña Gómez va deixar la seva empresa per no perjudicar-lo quan ell va arribar a la Moncloa i que tot el que ha fet després és legal.
9: La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
8: I ha recordat que la Fiscalia no acusa en aquests casos i que les acusacions populars, com PP i Vox, en fan causa política. Ha reiterat també que confia en la innocència de l'expresident Zapatero en una investigació, adverteix, que està en els inicis.
0: A tot això, el Consell General del Poder Judicial ha obert la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per haver suggerit que els escoltes policials de Begoña Gómez podien ajudar la dona del president espanyol a enfocar-se. El Consell ha enviat al Tribunal Superior de Madrid dues queixes contra el magistrat perquè valori si va cometre una falta lleu o no. I tornant als incendis, els bombers han aconseguit frenar progressivament l'avançament dels focs a Madrid. A Àvila també, tot i que continuen encara actius. Les bones perspectives han fet que aquesta tarda els veïns de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, segons càlculs de les autoritats. A Madrid encara, però, hi ha 21.000 persones evacuades o confinades. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a la província d'Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
10: Aquí, a Aldea del Fresno, un dels pobles evacuats dijous, on des d'aquesta tarda ja es pot tornar, no paren d'arribar veïns. Hi ha famílies descarregant els cotxes del que es van endur a correcuita, veïns que se saluden pel carrer, contents de tornar-se a veure i molta pressa per reobrir les cases i constatar que aquí no han arribat les flames. La Susana i la Pilar les hem trobat quan tot just arribaven al poble.
11: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
12: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
10: Pocs metres més enllà, l'únic comerç que ja ha reobert, la farmàcia de la Maria Luisa, que ens atén amb els ulls plorosos, recordant quan dijous li van dir que havia de marchar sí o sí.
13: Mi intención era quedarme y de hecho al alcalde le dije que me quedaba si hacía falta, me dijo no, no, si es que nos vamos todos fuera.
10: En total, aquesta tarda s'han aixecat les ordres d'evacuació de 13 municipis d'Àvila i la Comunitat de Madrid. Molts veïns han passat aquests dies a cases de familiars i d'amics, però un gruix important, com el Youssef, s'han quedat els poliesportius habilitats per acollir-los.
14: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. I ara, pues, contento de que podem volver a casa.
10: L'aixecament de les ordres d'evacuació s'ha fet perquè a prop d'aquests pobles ja no queden punts calents i ja fa 48 hores que no hi ha revifades.
0: I al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó continua actiu amb diversos fronts que es van reactivant. Els bombers treballen en una tarda complicada per les condicions meteorològiques i l'orografia del terreny. L'incendi encara no està ni perimetrat ni tampoc controlat i ha cremat fins ara 8.500 hectàrees. De moment, dels 16 pobles desallotjats, només han pogut tornar a casa els veïns de dos municipis, tot i que amb algunes restriccions. Des de la Vall d'Uixó, Cau i Avall, estem al suport tècnic de Xavier Espel.
15: Hores intenses al foc de la Plana Baixa per intentar avançar abans que demà entri la nova onada de calor. Fernando Pérez és el cap d'extinció dels bombers.
16: No hay llama, pero sí que está echando humo, o sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo. Dos más sensibles es Eslida, Artana.
15: Eslida, la població d'Eslida, és el cor del parc natural de la Serra d'Espadà. Els mitjans aeris avui estan podent treballar amb normalitat, no com ahir. Mentrestant, dels 16 pobles desallotjats, només en dos casos els veïns han pogut tornar als seus habitatges. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol a València.
17: Eso tampoco puede generar una sensación de que estamos, digamos, saliendo de una situación de incendio activo. No, el incendio está activo.
15: Fins i tot en el cas de Vilavella han deixat tornar els veïns a casa, però confinats, no estan pel carrer i sense poder veure aigua de l'aixeta.
0: A Catalunya s'incrementa el risc d'incendis davant l'arribada d'una nova alerta per calor intensa. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Continuaran restringits els accessos a 3 espais naturals que són, recordem, la Serra del Montmell Marmallà, les Muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant. El Departament d'Agricultura calcula que el nou episodi de perill d'incendis forestals s'allargarà, atenció, fins al 4 d'agost. Es demana extremar les precaucions per la persistència de temperatures molt elevades i una humitat relativa molt baixa que provocaran un augment progressiu del perill fins a assolir nivells màxims a partir de l'1 d'agost. Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36. Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya. Doncs bé, a aquesta hora el que volem és ampliar la informació pel que fa a la previsió meteorològica.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
18: Ambient molt càlid avui arreu del país. Les temperatures han pujat una miqueta respecte a les de fa 24 hores. Avui hem arribat a la xifra dels 38 graus a Sant Romà de Vella, Alcarràs i Serós, cap a les comarques de Ponent. També a Cardona, gairebé 38 graus, també a Montesquiu i a Tremp. De manera que la calor ja va pujant, tot això en un dia assolellat, una tarda assolellada, pràcticament sense núvols enlloc, a l'espera de que arribi dimecres. Un dimecres que serà tan assolellat com avui, a tot estirar, cap al Pirineu, al més oriental, durant la tarda. Podria caure alguna goteta, però seria sempre coses molt testimonials. El que tindrem demà ja seran temperatures ja desbocades, calor extrema, amb màximes que tocaran la xifra dels 40 graus a Tremp. També Balaguer, Lleida, Mollerussa poden arribar a l'entorn dels 40 graus. A la Catalunya Central, a l'entorn dels 37-38 graus i a la façana costanera, al voltant dels 32-33 graus. Una calor que encara s'intensificarà més dijous, divendres i dissabte.
0: Completem aquesta àrea de servei dient-vos que Renfe ha apartat de la primera línia la seva cara més visible a Catalunya. És l'històric portaveu de la companyia Antonio Carmona, que ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals i ha passat a ocupar noves funcions als serveis comercials. Segons l'operador ferroviari, el canvi es deu a l'arribada del nou conseller delegat de Rodalies, Òscar Playà. En un missatge a la xarxa social X, la plataforma Dignitat a les Vies ha lamentat la substitució de Carmona i ha agraït el seu tarannà i que hagi donat sempre explicacions oferint tota la informació, fos bona o fos dolenta, perquè els usuaris poguessin actuar en conseqüència.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Continuem en 43 minuts d'avui. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició que ha generat i els canvis substancials que demanen les associacions de municipis. També s'hi oposen frontalment les organitzacions agràries. Lleida, Estela Bosom.
19: Segons la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, volen estudiar propostes dels ajuntaments, com per exemple que els objectius fins al 2050 es fixin per dècades, incorporar les noves categories de sòls agrícoles o crear un fons de compensació per als municipis que tenen assignats més parcs eòlics i solars. I el resultat és que els terminis s'allarguen.
20: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
19: Sigui com sigui, les veus crítiques amb el Plater no paren de créixer. Avui els pagesos, representats per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, han reclamat que s'aturi perquè posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari imprescindibles per a la sobirania alimentària del país i, en canvi, diuen, deixa fora espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Cisco Esquerda és responsable de transició energètica de JARC.
21: Home, doncs no estaria malament que dins de zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
19: I es queixen que, mentrestant, proliferen projectes especulatius que frenen que joves pagesos puguin accedir a terres per cultivar. És el cas del Cesc, que té 23 anys i és de Granyena de les Garrigues.
22: I nosaltres doncs, anem allí i, clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres
1: clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
19: També fan una crida al Departament d'Agricultura perquè defensi els interessos dels pagesos davant la conselleria que lidera el Plater, que és la de Territori.
0: I les Terres de l'Ebre també s'oposen al Plater. Alcaldes i representants de diferents entitats s'han trobat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, per lamentar que el pla segueixi sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen més reequilibri territorial. Tarragona, Manel Sastre.
3: Una cinquantena d'alcaldes, entitats ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat aquest dimarts per mostrar la seva oposició al Plater. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
22: Tenim tres reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors, fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plater magnífic.
3: En la mateixa línia, el president del grup ecologista GPEC, Xavi Jiménez, ha lamentat la falta d'equilibri territorial i el fet que el pla continuï castigant les comarques que ja són prou productores d'energia.
23: Volem que el Plater es torni a iniciar, es torni a començar, sigui aquell Plater que vol el país, no les promotores, sigui aquell Plater basat doncs, en la distribuïda, aproximar la producció als llocs de consum, aprofitar espais degradats, on hi hagi participació, on les comunitats energètiques tinguin un paper important, cosa que ni se les espera, i per tant, doncs, bueno, diem no al Plater i diem que volem un altre Plater.
3: Totes les entitats han demanat refer des de zero el pla de desplegament de les renovables.
0: El govern ha renovat el mapa de zones tensionades, és a dir, els municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu de lloguer. El llistat s'amplia de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquem Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Llarí i Sacalm o Agramunt, per posar alguns exemples. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge segons el govern i, per tant, ja no compleixen, diuen, les condicions per ser considerades àrees tenses. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
20: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del llistat.
24: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de la...

0: Un quart i mig de vuit al Japó, un terratrèmol de magnitud 7,1 ha causat la mort d'almenys una persona. Ha deixat uns 80 ferits i ha provocat que algunes persones quedessin atrapades en un centre comercial enderrocat a la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme ha obligat a evacuar 150.000 persones. També ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat, ha destruït carreteres principals i ha interromput el transport ferroviari i també l'aeri. Preocupa especialment l'ensorrament del segon pis d'un centre comercial en aquesta mateixa zona on hi ha hagut la víctima mortal i hi ha també una trentena de treballadors ara mateix desapareguts. La primera ministra japonesa fa una crida a la prudència.
1: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: El terratrèmol també ha provocat l'ensorrament de parts del castell de Kumamoto, que és un dels monuments més destacats del país. Així ho han explicat alguns testimonis a l'agència Reuters.
2: La paret va començar a esquerdar-se i a desprendre's. Queien moltes coses des de dalt.
3: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
0: L'Agència Meteorològica ha advertit que les rèpliques podrien continuar aproximadament una setmana i alerten també del risc d'esllavissades a terra a les àrees més afectades. L'arxipèlag, amb una població d'uns 125 milions d'habitants, registra diversos terratrèmols cada any que representen aproximadament el 18% de tots els que hi ha al món. La gran majoria són de baixa intensitat. Esports. Saludem el Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Nati. El Barça i l'Espanyol segueixen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El conjunt blaugrana està instal·lat a St. George Park i ara està fent la segona sessió prevista per avui. Fermín, Araujo i Bernal han completat la sessió d'aquest matí. En canvi, Valde segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres l'únic amistós d'aquest estall, serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El jugador danès diu que ha estat treballant a nivell individual per tornar al seu màxim nivell.
5: It's difficult.
6: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
5: Still enjoying the holiday, of course.
4: El president del Barça, Joan Laporta, d'altra banda, ha publicat un missatge a les xarxes socials personals explicant que ha patit unes arrítmies que l'han obligat a estar ingressat a l'Hospital de Barcelona. També ha explicat Laporta, però, que ja està tot solucionat.
7: 3CAT Info.
4: L'Espanyol, per la seva banda, és a la ciutat esportiva del Barley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, qui se li busca una sortida del club. Tampoc no ha viatjat a lateral esquerre alacantí José Salinas, en el seu cas perquè ha marxat cedit al Màlaga amb una opció de compra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que el tècnic Manuel González no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. L'Espanyol s'estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos equips de la Championship. Mentrestant, a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys.
8: La verdad que es un día muy especial para mí, un día que sabía que en algún momento pues iba a llegar, aunque durante muchos años pues pareciera muy lejano. Hoy quiero anunciar que he tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional.
4: El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell i ara assumirà la secretaria tècnica del primer equip. En clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
9: J'ai passé ces 4-5 années.
6: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que

0: estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini, tal com ha anunciat el president de la Federació Italiana de Futbol, Giovanni Malagò. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. Claudio Ranieri, per la seva banda, assumirà la direcció tècnica. Inicialment, l'entrenador havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. I tornant a la primera divisió, ara per ara el Rayo Vallecano no podrà jugar als seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i que hi calen obres urgents. Segons l'auditoria més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleix els mínims requerits. El Rayo ara haurà de buscar una instal·lació on poder jugar com a local mentre durin aquestes obres, que començaran demà dimecres.
2: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
1: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Mundial del Món de Resistència a mitjans d'octubre, per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es correrà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que tindrà lloc al circuit de Monza al novembre. Pel que fa al bàsquet, han quedat definits els horaris de la Lliga Nacional Catalana Masculina, que es disputarà del 9 al 11 de setembre, de 9 al 13 de setembre, de fet, el dimecres 9 de setembre, amb els partits Andorra-Manresa i Lleida-Joventut, l'endemà 10 de setembre, Barça-Andorra i Girona-Lleida, i divendres 11 de setembre, Manresa-Barça i Joventut-Girona. Els primers classificats de cada grup es jugaran el títol el diumenge 13 de setembre, a les 12 del migdia. I a la Lliga Nacional Catalana Femenina, l'Uni Girona i el Cadí-La Seu s'enfrontaran a la final el 23 de setembre a 2:15 de la nit.

0: Són 8:15 del vespre. Obrim aquest bloc informatiu repassant els temes principals d'actualitat. El govern espanyol ha ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que demà havia de debatre el nou model de finançament. Ho havien demanat governs autonòmics del PP. Doncs bé, la consellera d'Economia demana responsabilitat als populars i des dels republicans s'exigeix a Pedro Sánchez que compleixi els acords i que no ajorni més la reforma d'aquest sistema de finançament. A banda d'aquesta qüestió destacada, també us parlarem del Suprem, que ha amnistiat també els 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidien al seu moment Carme Forcadell. Els noms són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar, recordem, per desobeir el Tribunal Constitucional. És un altre dels temes destacats del dia. I des d'ara i fins al punt de les 8, també us parlarem de Josep Vilarasau, l'expresident de la Caixa, que ha mort als 95 anys. Va ser un dels artífexs que van modernitzar l'entitat i la van consolidar com a gegant financer internacional. Tindrem temps per poder repassar la seva trajectòria. I també ens farem ressò d'un fet. Un avió del fabricant europeu Airbus ha marcat un nou rècord en la història de l'aviació en fer un vol de més de 24 hores sense escales. Sabrem quines ciutats ha unit. Ricard, quin és el tema més important dels esports?
1: D'una banda, que el Barça s'entrena avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valde segueix al marge i el president blaugrana, Joan Laporta, ha explicat a les seves xarxes socials que ha hagut d'estar ingressat a Barcelona per tractar unes arrítmies. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeix.
0: I tots aquests dies molt pendents del temps, perquè ha estat una tarda i és encara de calor intensa, màximes que han superat els 35 graus en moltíssimes comarques de l'interior del país. Els valors més alts del dia rondaran els 38 graus. El temps assolellat i demà la cosa es complica, la calor s'intensifica amb màximes de nou fins als 40 graus a Ponent. Comencem aquest bloc informatiu passant per Madrid, perquè el govern espanyol, com us dèiem, ha decidit suspendre o ajornar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà per tractar aquest nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta que el Ministeri d'Hisenda, diuen, només ha negociat amb els republicans. La reunió es farà finalment el 4 de setembre. Àngels Rafuente, Madrid.
2: El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanyol, Espanya ha atès la petició de les comunitats governades pel Partit Popular d'ajornar la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera fins a després de l'estiu. Concretament, la trobada està prevista per al 4 de setembre. Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu i confien que aquest cop les comunitats del PP posin per davant els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. I és que ahir en una carta al govern espanyol els populars argumentaven que volien tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial, que d'entrada rebutgen. No el veuen amb bons ulls perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i Esquerra Republicana de Catalunya. Tot i això, ahir el govern de les Canàries, de Coalició Canària i el PP, va anunciar el seu suport a la proposta després d'una reunió entre el president autonòmic, Fernando Clavijo, i el ministre Arcadi Espanya.
0: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu als populars que demanem més temps per negociar quan no han mostrat cap voluntat, diu, de dialogar i li demanen responsabilitat.
3: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos adquirits si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Ho ha dit a 3Cat Info.
4: Convocar el Consejo de Responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: I el Suprem, que ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. I és que avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a 4 mesos d'inhabilitació i també a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Doncs bé, Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a 3CAT Info.
5: L'amnistia representa un acte de justícia, de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se. Només després que el TGE toqués el costó a la justícia espanyola que han començat a moure.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament, si recordeu, en tot cas, en aquest cas, eren de després de l'1 d'octubre, és a dir, el que presidia Roger Torrent, i l'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Puigdemont, a qui s'aplicaria la llei. També van ser amnistiats els síndics de l'UO. L'advocat Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
0: Els dirigents del procés amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. I després de 4 mesos de sessions a l'Audiència Nacional Espanyola, ha quedat vist per a sentència el judici pel conegut com a cas Kitchen contra les clavegueres de l'Estat durant el govern de Mariano Rajoy. El banc dels acusats per destruir proves de l'extresorer del PP Lluís Bárcenas contra dirigents del partit s'hi asseia l'excúpula d'Interior amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant. La fiscalia li manté la petició de 15 anys de presó i també per a qui era el seu número 2 i també a l'exdirector actor adjunt operatiu. La petició, però més alta, 19 anys, es manté per l'excomissari, que és José Manuel Villarejo, que avui, per cert, ha estat un dels 3 acusats que ha fet ús del seu dret a l'últim torn de paraula. Villarejo ha insistit que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Anem a altres qüestions. El Ministeri d'Educació ha assegurat que va contactar amb la Generalitat fa un any per avisar-los que les proves PISA estaven excloent més alumnes del compte, concretament un 23%, quan el topall màxim que marca l'OCDE, recordem, és del 5. Segons ha avançat La Vanguardia, va ser l'abril del 2025, un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE alertés l'estat de les incidències. Fonts del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. Un missatge que, segons fonts del Ministeri, no es va arribar a traslladar a altres nivells perquè en aquell moment no es podia determinar quin era l'abast de les conseqüències d'aquests errors. Doncs bé, el govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves i es va tenir coneixement de l'impacte d'aquestes incidències tècniques. Segons han assegurat a 3CAT Info fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'esclarir què va passar amb aquest avís. Ahir al Parlament, la consellera Esther Niubó va reiterar que no en va tenir constància fins fa 4 mesos. Són 2:15 d'avui del vespre. En Crònica Internacional, la Casa Blanca ha informat que les reunions del president dels Estats Units, Donald Trump, amb Benjamin Netanyahu i Vladimir Zelensky han estat positives i constructives, diuen. És l'únic comentari, de fet, que ha sortit del govern nord-americà sobre aquestes entrevistes al despatx oval de Trump amb el primer ministre israelià d'una banda i amb el president ucraïnès de l'altra. Les reunions han tingut lloc poc abans que els 3 mandataris assisteixin a Washington a un funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Va donar ple suport Graham a la guerra dels Estats Units i d'Israel contra Iran i també havia viatjat diverses vegades a Ucraïna per fer costat a Zelensky davant la invasió russa. Mentre s'espera la valoració de la reunió per part d'Israel, el president ucraïnès ha dit que la seva trobada amb Trump ha anat bé i que han parlat de les llicències dels Estats Units perquè Kyiv pugui produir els seus propis sistemes de defensa antiaèria Patriot i també de la necessitat de reactivar la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Tornem a Catalunya i parlem d'un nom propi, el de Josep Vilarasau. Ha mort el banquer Josep Vilarasau als 95 anys. Va ser un dels artífecs de la consolidació de la Caixa com a gegant financer internacional a finals de la dècada dels 90 i també a principis dels 2000. Després d'ocupar importants càrrecs a les institucions econòmiques durant el règim franquista, va arribar a la Caixa de Pensions, la va modernitzar i en va impulsar l'expansió més enllà de Catalunya i també de les Balears. Repassem la seva figura amb Mireia Sala.
8: Un amic meu va dir, les caixes i els bancs tenim la culpa de tot. Dic, jo sí, per què? Diu, tu entra en una reunió qualsevol i digues, els bancs i els perruquers tenen la culpa de tot. I la gent preguntarà, els perruquers per què? Però ningú pregunta els bancs per què.
9: Així responia Josep Vilarasau i Salat a l'afirmació que els bancs i les caixes no tenen cor. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i doctor en Enginyeria Industrial, Vilarasau va arribar a la dècada dels 70 a l'aleshores Caixa de Pensions i va convertir la petita entitat catalana en un dels puntals de l'estructura financera de l'Estat espanyol. Fill d'una família benestant de Barcelona, Josep Vilarasau va entrar al cos d'enginyers d'Hisenda a finals dels anys 50. Una dècada després ja era director general del Tresor i de Pressupostos del Ministeri, on va ocupar també el càrrec de director general de Política Financera. Posteriorment, Vilarasau va passar per la Direcció General de Telefònica i de la petroliera CAMSA. El 1976 va entrar com a director a la Caixa de Pensions. 14 anys més tard, Vilarasau es va convertir en director general de la reconvertida Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona i el 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació. Vilarasau va haver de deixar la presidència de la Caixa el 2003 per l'aprovació d'una llei que limitava a 20 anys el temps que els consellers de les caixes podien ocupar el càrrec. Tot i deixar la presidència de la Caixa, Vilarasau va passar a ser president honorífic de l'entitat i de la seva fundació i va seguir ocupant càrrecs com el de vicepresident de Repsol, membre del Consell d'Administració de Gas Natural o president del Consell Assessor d'Abertis. S'autodefinia com a polític, però el 2012, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio amb Manuel Fuentes, es va posicionar contra la independència, sense concretar el per què.
10: Bé, no la veig.
11: No la veu amb els procediments que es fan, o no la veu perquè la, creu que el gruix del país no està per això, o perquè econòmicament no aniria bé.
10: Simplement no la veig.
9: Durant els darrers anys de la seva trajectòria professional, Vilarasau va ocupar també càrrecs en entitats del món cultural i científic. Amant de la música, va formar part del patronat del Palau de la Música Catalana i va ocupar la vicepresidència de la Fundació del Monestir de Poblet i de l'Institut de Recerca de la Sida Irsi Caixa. A més, va ser també president del Consell de la Universitat Oberta de Catalunya.
0: I encara en pàgina econòmica, volem explicar-vos que un avió del fabricant europeu Airbus ha marcat un nou rècord en la història de l'aviació en fer un vol de més de 24 hores sense escales. L'històric viatge ha unit la ciutat australiana de Melbourne amb Tolosa de Llenguadoc, seu de la companyia aèria, i ha durat 24 hores i 23 minuts. Airbus està experimentant amb un nou model de la sèrie A350 que pot desplaçar fins a 238 passatgers i en el qual, entre altres modificacions, s'ha instal·lat un dipòsit addicional de 20.000 litres de combustible. L'objectiu és obrir una nova era dels viatges intercontinentals sense escales. Pedir buscar l'incendi d'ahir al túnel del metro de la línia 1, la vermella, entre Clot i Glòries, que us vam explicant, el va provocar la combustió d'una malla impermeable. El fum va afectar 136 persones i TMB, que ha obert una investigació, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Miquel Jarque.
12: La seqüència dels fets és aquesta. El maquinista veu el foc, atura el metro, contacta amb el centre de comandament, que li indica que es desplaci a la cua del comboi per fer-lo recular al clot. Amb el tren aturat, alguns passatgers premen el botó de sortida d'emergència, les portes s'obren i omplen de fum el tren. Això precipita l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, assegura que el material que es va cremar no es troba a cap altre punt de la xarxa.
13: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
12: TMB ha obert una investigació d'aquest incendi de la catenària que es va produir a 5:15 de la tarda d'ahir i va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana, 19 ambulàncies per atendre 136 persones, 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
1: Calor intensa la que esperem de cara als pròxims dies arreu del país, amb màximes totalment desbocades. Si bé hem tingut un dissabte, diumenge, dilluns i fins i tot dimarts amb temperatures normals, o en el cas d'avui, temperatures disparades cap a canícula, però amb uns valors que han arribat als 38-39 graus a tot estirar, a partir de demà entrem en el període més càlid que ens ha d'acompanyar fins més enllà del cap de setmana. Això vol dir temperatures que pràcticament cada dia anirem tocant la xifra dels 40 graus o una miqueta més. De fet, s'espera que demà l'ambient sigui assolellat amb algun núvol cap al camp de Tarragona i potser alguna nuvolada amenaçadora cap al Ripollès durant la tarda. Però la notícia seran aquestes temperatures, valors entre 37-38 graus a les comarques de Girona, també cap a la Catalunya central, i màximes de 39-40 graus a tot el sector del Pla de Lleida i també cap a la Conca de Tremp. Temperatures més altes, les que s'esperen a partir de dijous, que localment fins i tot poden arribar a la xifra dels 41 al Pla de Lleida i també de cara el proper cap de setmana, 41 o 42 graus.
0: Pas endavant a Girona per millorar el trànsit a la travessera de la C-65 a Llambilles, un punt on es creen molts embussos per entrar i sortir de la ciutat. Avui s'ha presentat el projecte que reordena els accessos on el semàfor provoca llargues cues. Unitat mòbil a Llambilles, Josep Lluís Blázquez i Maria Rovira.
14: El projecte preveu la construcció d'una xarxa de vials locals per reforçar la connexió entre la C-65 i el nucli urbà de Llambilles i una nova rotonda, i també que el semàfor ja no sigui tan determinant. Això disminuirà les cues en hores punta i també per fer la connexió de l'àrea urbana de Girona amb la Costa Brava Centre. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
15: Una rotonda que es complementa amb la ja construïda en aquests moments a la part sud del municipi i que permetrà substituir l'actual semàfor. D'aquesta manera es reduirà la velocitat dels vehicles, el seu pas pels municipis, s'ordenaran millor aquests accessos, aquests moviments, i disminuirà, per tant, també el risc d'accidents.
14: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, els canvis milloraran la seguretat en un tram que parteix la població, però diu que caldrà anar més enllà en un futur.
16: Entenem que aquesta proposta és una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que eviti les zones urbanes, que eviti acostar-se a cruïlles dels pobles.
14: Amb aquesta reordenació dels accessos també es millorarà la mobilitat per les bicicletes i pels vianants amb una connexió amb la Via Verda.
0: La Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya dels Nords i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. L'ambició de les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, és convertir-se en una nova entitat europea transestatal per enfortir la capacitat d'acció conjunta. Xavier Antic serà el president d'aquesta nova Federació Llull els pròxims 2 anys.
7: Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
17: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic amenaça la producció agrícola d'aliments bàsics com els cereals. Anirem a l'Empordà per veure com ho viuen els pagesos i què s'està fent per adaptar-nos a aquesta nova realitat.
18: Els científics calculen que per cada grau extra d'escalfament global perdrem més d'un 7% de la producció de blat de moro, un 6% de la de blat i aproximadament un 3% de soja i arròs. Dos terços de la ingesta humana de calories depèn d'aquests quatre conreus.
19: Comença a fer calor a finals de maig, ja preta fort, i el cereal no acaba.

0: En Jordi Sabaté té 170 hectàrees de cereal a l'Empordà. Als seus camps ja s'hi viuen els efectes de dos dels factors derivats del canvi climàtic que més estan marcant la baixada de producció agrícola, l'augment de les temperatures i la falta d'aigua.
1: Hi ha algun camp que fa dos anys, concretament, vam anar a cosechar i vam treure menys gra del que havíem, sembrat. O sigui, ja pots veure que és ruïnós.
0: En Jordi és un dels 30 socis de la cooperativa de productors de conreus extensius de Girona, els quals assessora en Carles Mallol.
2: Nosaltres, com a agricultors, diguéssim, el que necessitem és estabilitat. Tot el que siguin extrems ens porta problemes.
0: I extrems és precisament el que no falta amb el canvi climàtic. Tan bon punt fa més calor de la que toca com falta aigua o en sobra.
2: Normalment el que es feia era una planificació a 5 anys i llavors el que estem trobant els darrers anys és que aquestes planificacions no es poden fer, primer, durant uns anys per culpa de la sequera, i ara aquest any estem una mica en el cantó contrari. És a dir, finques, doncs, potser de cereals, en aquest cas més d'hivern i de secà, que ara mateix doncs, estan per sembrar, doncs, perquè o bé les tenim inundades o bé perquè vam sembrar i se'ns van inundar els camps. Llavors això eren fenòmens que anys enrere donaven doncs, cada 5, 6, 7 anys i ara s'ha convertit com una mica la constant de cada any.
0: A pocs quilòmetres dels camps de la cooperativa hi ha Mas Badia, un dels centres de l'IRTA, on ens espera en Joan Serra, que amb el seu equip busquen fórmules per atenuar els efectes del canvi climàtic en la producció dels cereals. Aquest és un dels camps on estan treballant.
3: Això és blat, vale?
0: Precisament un dels cereals que ja nota els efectes de l'escalfament global.
3: Què passa? Que durant el maig és quan està fent el gra. El maig és un dels mesos que les temperatures ens estan pujant i això fa que ens limiti els rendiments, i no únicament els rendiments, sinó una cosa que és tan, bueno, és important, no sé si igual o més, però que és important, que seria la qualitat del gra, és a dir, el gra s'emplena menys.
0: I aquí proveu diferents varietats per veure quines poden aguantar millor les noves condicions climàtiques.
3: Si t'hi fixes aquí, veus que hi ha diferents varietats?
4: Sí, és alta, és un verd
3: una,
4: més clar.
3: Exacte. Hi haurà una que tindrà el cicle una miqueta més curt, una miqueta més llarg, i una que poder, per la seva genètica, pot tolerar més o menys aquests efectes del canvi climàtic.
0: Quines condicions genètiques poden ajudar una varietat de blat a tolerar millor les temperatures extremes?
3: Varietats de cicles una mica més curts i sobretot el que se'n diu d'acabament ràpid, que quan arribi la calor forta, ja se n'hagi escapat.
0: En definitiva, que la feina estigui feta, que el gra s'hagi format abans que els termòmetres arribin als valors que l'impedeixen prosperar. En aquest altre camp es fan proves que tenen a veure amb la falta d'aigua. Sistemes d'aspersió per substituir el rec a manta quan hi hagi diners per fer la inversió que això suposa, i una proposta per augmentar la resiliència dels camps i garantir que si falta aigua es pugui produir alguna cosa.
3: Una de les coses que estem fent com a sistema també una mica d'adaptació a aquestes situacions és el que nosaltres diguem doble cultiu.
0: El doble cultiu és una pràctica que implica plantar en un mateix any un cereal d'hivern que aguanta poca aigua i garanteix collir alguna cosa, i després, si hi ha aigua suficient per poder regar, un cultiu d'estiu com el blat de moro o el girassol.
3: Aquí el que hem de mirar és veure si el doble cultiu s'adapta, no s'adapta, si es va bé. Entre altres coses, perquè modernitzar els regadius, que vol dir ficar, per exemple, aspersió, això li representa un cost no menor al pagès. I si no logrem treure més rendibilitat del camp...
0: I per acabar, una tercera derivada dels efectes del canvi climàtic en la producció de cereals, per la qual també estan buscant solucions.
3: Si tenim unes temperatures més altes o unes humitats diferents o el que sigui, vol dir que segurament hi haurà uns fongs, si parlem de malalties, que n'hi haurà menys, i uns altres que tindran condicions més propícies, que n'hi haurà més.
0: Aviam.
3: Veus aquí aquestes fulles que estan... Veus això? Veus?
4: Estan més seques, més groguenques, tenen taques.
3: Ho veus que està malalta? Aquesta és una malaltia. Fa, jo què sé, 20 o 30 anys, on era secundària, en algunes zones ha passat a ser la més important. Vale? Llavors, què hem de fer aquí? Doncs, evidentment, intentar trobar estratègies que es permetin cultivar això.
5: Insostenibles. Esports.
6: Ricard Isidro, bona tarda.
7: Bona tarda, Nati. El Barça i l'Espanyol segueixen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El conjunt blaugrana està instal·lat a St. George Park i avui ha fet dues sessions d'entrenament, pendents, això sí, de Balde, que segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres. L'únic amistós d'aquest estatge serà contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un jugador blaugrana que enguany enceta la seva cinquena temporada al Barça, és Andreas Christensen.
5: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo, i això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Es vincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
7: També en clau blaugrana, el president del Barça ha publicat un missatge a les xarxes socials explicant que ha patit unes arrítmies que l'han obligat a estar ingressat a l'Hospital de Barcelona. Joan Laporta també explica, però, que ja està tot solucionat.
8: 3CAT Info.
7: L'Espanyol, per la seva banda, és a la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida del club. Tampoc no ha viatjat a la terra a l'esquerra la Candí José Salinas, en aquest cas perquè Marci ha cedit al Màlaga amb una opció de compra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que el tècnic Manuel González no compta amb ell. Del filial de l'Espanyol només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. L'Espanyol estarà fins dissabte a Anglaterra i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos equips de la Championship.
8: 3CAT Info.
7: A la segona divisió, el Sabadell anuncia que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip arlequinat posa punt final a dues temporades al Sabadell. Ara assumirà la secretaria tècnica del primer equip.
9: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
7: En clau internacional, Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
10: J'ai passé ces 4-5 années.
5: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
7: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. També canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini, tal com ha anunciat el president de la Federació Italiana, Giovanni Malagò. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. El veterà Claudio Ranieri assumirà la direcció tècnica. I tornant a la primera divisió, ara per ara el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleix els mínims requerits. El Rayo, per tant, haurà de buscar una instal·lació on poder jugar com a local mentre durin aquestes obres, que començaran demà.
8: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
7: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es portarà a terme finalment a Montmeló pels conflictes a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que tindrà lloc al circuit de Monza al mes de novembre. En bàsquet han quedat definits els horaris de la Lliga Nacional Catalana Masculina, que es disputarà del 9 al 13 de setembre. Dimecres, 9 de setembre, jugaran les eliminatòries Andorra, Manresa i Lleida Joventut. L'endemà, el 10 de setembre, Barça-Andorra i Girona-Lleida, i divendres 11 de setembre, Manresa, Barça i Joventut Girona. Els primers classificats a cada grup jugaran el títol el 13 de setembre a les 12 del migdia. I a la Lliga Nacional Catalana Femenina, l'Uni Girona i el Cadí La Seu s'enfrontaran a la final el 23 de setembre a 8:45 del vespre.
8: Trescat Info.
11: Són les 8, bona tarda. Catalunya viurà a partir de demà una nova alerta per calor intensa que comportarà un augment de risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals. Els incendis de Madrid i Àvila donen una petita treva i s'han aixecat l'ordre d'evacuació de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila. Aquests focs ja han calcinat 75.000 hectàrees. A l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, també s'ha aixecat el confinament. Alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que demà havia de debatre el nou model de finançament. Ho havien demanat els governs autonòmics del Partit Popular. La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que compleixi els acords i no ajorni més la reforma del sistema de finançament. El Suprem amnistia també els quatre membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre que presidia Carme Forcadell. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Els van inhabilitar per desobeir el Tribunal Constitucional. La Casa Blanca qualifica de positives i productives les reunions que Donald Trump ha tingut amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb Volodymyr Zelensky de l'altra. El president ucraïnès diu que ha parlat de la producció de míssils Patriot. Els tres mandataris assisteixen ara a Washington al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Ha mort Josep Vilarassau, expresident de la Caixa, als 95 anys. Vilarassau va ser un dels artífexs que van modernitzar l'entitat i la van consolidar com un gegant financer internacional. I la Fundació Vilacases reivindica les fotografies dels àlbums familiars en una exposició titulada Els arxius dels altres. Hi ha més de 300 imatges de la segona part del segle XX i es pot visitar el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
8: Esports.
7: El Barça s'ha entrenat avui a Anglaterra amb una doble sessió de matí i tarda. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou l'entrenament amb el grup. Valde segueix al marge. El president blaugrana, Joan Laporta, ha explicat a les seves xarxes socials que ha hagut d'estar ingressat a Barcelona per tractar unes arrítmies, però que ja han estat solucionades. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà s'enfrontarà l'equip que també és propietat de l'Ampeis.
11: Torna la calor extrema després de 3 dies de treva. La calor s'intensificarà arreu del país. A Ponent les màximes tocaran els 40 graus, a l'interior del país rondaran els 38 i a la costa pujaran dels 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu.
8: 3CAT Info.
11: Passen 3 minuts de les 8 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls, us acompanyaré repassant l'actualitat fins a 9:15, quan començarà el Catalunya Vespre amb en Marc Güell.
8: 3CAT Info.
11: S'incrementa el risc d'incendi a Catalunya davant l'arribada d'una nova alerta per calor intensa. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Protecció Civil de la Generalitat manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya. Per abordar aquest nou episodi, saludem Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil. Senyora Soler, bona tarda.
12: Hola, molt bona tarda.
11: En primer lloc, gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Tornem a parlar de molta calor. De fet, és molt probable que ens enfrontem a la quarta onada de calor de l'estiu i encara no ha arribat al mes d'agost, on s'esperen les temperatures més altes i quan?
12: Sí, tornem una altra vegada amb aquest episodi de calor intensa. Calor intensa que ens està avisant el Servei Meteorològic que pot tenir una durada llarga. Comença demà, aquests avisos de calor ja, de cara a dimecres, i poden durar fins a mitjans de la setmana que ve i potser algun dia més. Llavors, ens hem de preparar perquè tindrem aquests dies continuats de calor. De moment calor diurna, però que també ja ens estan avisant que podem tenir alguna nit també tòrrida, aquestes nits amb temperatures elevades, i hem de preveure aquesta situació. No només per lo que fa la calor, per lo que comentàveu, per l'estrès que significa pel nostre cos i per la situació que ens dona de cansament aquesta calor, sinó també perquè s'incrementa el risc d'incendi forestal, com estem veient. En aquests moments hi ha 3 massissos a Catalunya, el Montvell, el Montsant i Prades, que estan amb els accessos tancats, però no descartem que al llarg de la setmana també s'incrementin aquests punts, perquè els agents rurals també ens estan avisant de que veuen que aquesta situació de risc s'anirà incrementant també els propers dies.
11: Els termòmetres disparats, ara ho apuntava vostè, però també la baixa humitat multipliquen el risc d'incendi. De cara a demà, ho dèiem ara, 43 municipis a nivell extrem, com ja passava avui. Hem de pensar que els propers dies aquesta xifra de municipis pugui créixer molt més?
12: Sí, és d'esperar que creixi més i sobretot amb això que estàs comentant ara. Tenim aquestes temperatures elevades, tenim molt baixes humitats, ja sabeu que el número aquest del 30 que sempre esmenten els companys bombers, doncs quan baixem d'aquest número els paràmetres són dolents per lo que fa al risc i per tant sabem que els propers dies tindrem aquests nivells, sobretot al migdia, les hores de la tarda baixos i és preocupant també. I també aquest règim de vents de marinada que a les tardes ens pot fer alguna entrada de vent amb ratxes de 40-50 km hora, que també són preocupants per lo que fa al risc d'incendi. Per tant, repetim, quarta tongada que tindrem de calor aquests dies, quarta període que tindrem que ser molt vigilants pel que fa al risc d'incendi i sobretot el que diem sempre, qualsevol persona que vegi una columna, que vegi un foc que s'està començant, que truqui en seguida al 112 i sobretot aquelles activitats que tinguem dubte de si poden generar o poden ser perilloses per crear un foc, no les fem. És un moment molt complicat, aquests dies que ens venen, i per tant és un moment per tenir molta vigilància.
11: Ara li preguntaré precisament per aquestes recomanacions i activitats que hem d'evitar, però en qualsevol cas estem parlant d'una quarta o una possible onada de calor i que es pot allargar gairebé una setmana, perquè les previsions apunten fins al 4 d'agost.
12: Sí, com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se, no una baixada molt intensa, però sí una baixada que normalitzés una mica la temperatura, però ja veieu els números que estem parlant de mitjans de la setmana que ve ben entrada. Per tant, doncs, aquesta vigilància, perquè sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant i, per tant, doncs demanem sobretot ja tenir aquesta cura, ja tenir aquesta vigilància i pensar-hi i ser coherents amb les nostres activitats.
11: Ja ho apuntava vostè també, 3 espais naturals tancats. Com sempre, recomanacions, evitar al màxim les activitats que puguin suposar un risc. Quines serien aquestes?
12: Totes aquelles que puguin provocar una espurna, que puguin provocar una flama, que puguin encendre un foc, totes aquestes activitats les hem d'evitar. Evitar-les absolutament, no fer-les, i sobretot si tenim qualsevol dubte de si l'activitat és permesa o no és permesa, més que permesa, és que pugui generar un risc, no les fem, perquè estem en un moment complicat, un moment difícil. Ja vau veure aquests dies passats que vam tenir també aquesta situació de simultaneïtat d'incendis. Estem veient aquests incendis que estan havent-hi a la península, que també aquest component de simultaneïtat provoca que els bombers, que els operatius tinguin molta feina, també tinguin molt esforç per adequar-se, no?, per poder assistir en aquestes situacions que hi ha. I, per tant, el que hem de fer entre tots doncs, és ajudar d'aquesta manera, no? Sempre diem que el foc millor és aquell que no s'encén. Per tant, doncs, anar amb molta cura per part nostra de que no creem cap foc i que si en veiem algun avisant.
11: No la vull entretenir gaire més, però davant d'aquesta onada de calor, quins consells per mirar d'afrontar al mínim els riscos possibles?
12: Hem de vigilar sobretot aquesta calor intensa, estem a preestiu, estem també en període que s'inicien les vacances, que hi ha mobilitat, que la gent va amunt i avall per les vacances, vigilem els desplaçaments, tinguem cura, recordem, val més un viatge que tinguem planificat, que el puguem fer hores més tranquil·les del dia, hores en què no hi ha tant de sol, anem amb molt de compte amb els vehicles, no deixar mai cap persona dintre d'un vehicle amb aquestes temperatures, puja moltíssim la temperatura i això és un... sempre hi ha un accident que es pot donar amb aquestes circumstàncies. Per tant, molta vigilància amb les persones vulnerables que vagin amb nosaltres, les persones grans, els nens, els animals. Anem amb molta cura per aquesta calor. Sobretot hidratem-nos bé. Recordem que perquè el cos pugui aguantar aquesta temperatura necessitem aigua, necessitem hidratar-nos i vigilar molt amb la calor, vigilar molt amb el sol, amb les hores d'insolació. No fem exercicis forts amb les hores de més insolació, que és quan més ens pot afectar. Anem amb aquest compte, vigilem a casa nostra de poder tenir ventilacions creuades, de poder estar algunes estones amb aparells d'aire condicionat perquè el cos ens pugui refrescar. Hem de tenir aquesta vigilància aquests dies de cara a la calor i sobretot també amb les activitats de bany. Ja sabem que amb la calor la gent es vol banyar.
11: Aquí volia anar-li a preguntar, perquè evidentment remullar-se seria una bona opció, però també s'ha d'anar molt en compte, perquè ja hem hagut de lamentar diverses pèrdues aquest any.
12: Sí, aquest any portem un número elevat de víctimes, de persones que malauradament doncs, han perdut la vida amb les activitats en el bany i per tant doncs, demanem aquesta vigilància. Sobretot vigilar amb les senyalitzacions, mirar on es pot la gent banyar, on no és correcte, fer cas a les autoritats, a les indicacions que ens donguin i sobretot vigilar amb aquestes activitats que es poden fer a l'aigua, en el mar, amb els nens. Sempre diem que hi ha molts accidents i que tenim que tenir una vigilància molt activa de cara a la canalla per poder estar al tanto de què està passant i si hem de fer alguna atenció o el que sigui, doncs que podem reaccionar de manera ràpida. Sempre amb molta vigilància amb el bany amb els nens.
11: A vigilància amb els nens, no només al mar, sinó també en qualsevol recinte, siguin piscines o també aigües interiors. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, gràcies per atendre una vegada més a 3Cat Info. Que tingui una bona tarda.
12: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda, també.
11: Bona tarda.
8: 3Cat Info.
11: Els bombers aconsegueixen frenar progressivament l'avançament dels focs a Madrid i Àvila, tot i que continuen encara actius. Són les 8 i 11 minuts, pràcticament. Les bones perspectives han fet que aquesta tarda els veïns de 13 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila hagin pogut tornar a cap a casa. Segons càlculs de les autoritats, a Madrid encara hi ha unes 21.000 persones evacuades o confinades. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és a Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid, enviada especial Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Xavi Luna.
13: Aquí, Aldea del Fresno, un dels pobles evacuats dijous, on des d'aquesta tarda ja es pot tornar, no paren d'arribar veïns. Hi ha famílies descarregant els cotxes del que es van endur a correcuita, veïns que se saluden pel carrer, contents de tornar-se a veure, i molta pressa per reobrir les cases i constatar que aquí no han arribat les flames. La Susana i la Pilar les hem trobat quan tot just arribaven al poble.
14: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
15: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien, que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
13: Pocs metres més enllà, l'únic comerç que ja ha reobert, la farmàcia de la Maria Luisa, que ens atén amb els ulls plorosos recordant quan dijous li van dir que havia de marchar sí o sí.
16: Mi intención era quedarme y de hecho al alcalde le dije que me quedaba si hacía falta, me dijo no, si es que nos vamos todos fuera.
13: En total, aquesta tarda s'han aixecat les ordres d'evacuació de 13 municipis d'Àvila i la Comunitat de Madrid. Molts veïns han passat aquests dies a cases de familiars i d'amics, però un gruix important, com el Youssef, s'han quedat els poliesportius habilitats per acollir-los.
17: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. I ara, pues, contento de que podem volver a casa.
13: L'aixecament de les ordres d'evacuació s'ha fet perquè a prop d'aquests pobles ja no queden punts calents i ja fa 48 hores que no hi ha revifades.
11: Mentrestant, a l'incendi de Los Gallardos, Almeria, de principis d'aquest mes, ja suma 14 víctimes mortals. La darrera és una dona que estava ingressada a l'hospital en estat molt greu per cremades del 70% del cos. Hi ha altre incendi de la península, de la Vall d'Uixó. El País Valencià continua actiu amb diversos fronts que es van reactivant. Els bombers treballen en una tarda complicada per les condicions meteorològiques i l'orografia del terreny. L'incendi encara no està ni perimetrat ni controlat i ha cremat fins ara 8.500 hectàrees. De moment, 16 pobles desallotjats només han pogut tornar a casa els veïns de dos municipis, tot i que amb algunes restriccions. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester i el suport tècnic d'en Xavier Espelt.
18: Hores intenses al foc de la Plana Baixa per intentar avançar abans que demà entri la nova onada de calor. Fernando Pérez és el cap d'extinció dels bombers.
19: No hay llama, pero sí que está echando humo. O sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo. Dos más sensibles es Eslida Artana.
18: Eslida, la població d'Eslida, és el cor del parc natural de la Serra d'Espadà. Els mitjans aeris avui estan poder treballar amb normalitat, no com ahir. Mentrestant, dels 16 pobles desallotjats, només en dos casos els veïns han pogut tornar als seus habitatges. Pilar Bernabé és la delegada del govern espanyol a València.
20: Eso tampoco puede generar una sensación de que estamos, digamos, saliendo de una situación de incendio activo. No, el incendio está activo.
18: Fins i tot en el cas de Vilavella han deixat tornar els veïns a casa, però confinats, no estan pel carrer i sense poder veure aigua de l'aixeta.
11: Pràcticament hem arribat a un quart de nou del vespre. Temps pel temps.
8: El temps.
11: Amb el Néstor Gómez.
1: Tarda de calor intensa avui a gran part del país, amb unes màximes que s'han enfilat gairebé fins als 39 graus a Lleida. S'ha quedat a una dècima d'aquesta xifra. També destaquem Sant Romà de Vell en 39 graus, Vallfogona de Balaguer en 38, Cardona o Montesquiu també amb 38 graus. Una calor que ja avisem anirà a més de cara als propers dies, perquè ja de cara a demà s'espera que toquem a la xifra dels 40 graus. Un dimecres en el qual ja entrarem dintre d'aquest període més tòrrid, més càlid, que ens ha d'acompanyar durant tot el que resta de setmana i fins i tot a principis de la que ve. Tot això amb unes temperatures que pràcticament cada dia anirem tocant o superant la xifra dels 40 graus. Tot això en un dimecres que serà assolellat, amb algun núvol matinal al Camp de Tarragona de molt poca importància, i una tarda amb aparició de núvols al Pirineu que puntualment cap a la capçalera del Ter o del Freser podria deixar caure alguna feble precipitació.
21: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
11: Ara passa un minut pràcticament d'un quart de nou del vespre. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou sistema de finançament. Els governs autonòmics del PP, contraris a la reforma del sistema actual, havien demanat que se suspengués la trobada, una petició sorprenent, segons fonts del Ministeri d'Hisenda, després que el govern de Canàries, en què el PP també està representat, anunciés el vot favorable al nou model. El Ministeri insisteix que no tancarà mai la porta al diàleg i ajorna el debat per després de les vacances. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar quan no han mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
22: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
11: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos adquirits si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
23: Convocar el Consejo de Responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prous vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
11: En clau politico-judicial, el Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a quatre dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, que presidia Carme Forcadell. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó són els qui han rebut aquesta amnistia. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia. 3Cat Info.
24: L'amnistia representa un acte de justícia, de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se. Només després que el TGUE toqués el costó a la justícia espanyola que han començat a moure.
11: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat Gonzalo Boy està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
25: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro. Y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes. Porque el TGUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TGUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
11: Els dirigents del procés amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. I ho hem sabut fa escassos minuts. El Consell de Ministres acorda aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, la multa i la inhabilitació de 4 anys i un dia. Ho hem sabut, ho dèiem fa només uns minuts, eh? El Consell de Ministres acorda aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, li rebaixa la pena de presó a 2 anys, però li manté la multa i la inhabilitació. Ho ampliarem en els propers minuts al Catalunya Vespre amb en Marc Güell d'aquí a només 10 minuts.
21: 3Cat Info. Informar, Explicar. Entendre.
11: Mentrestant, més qüestions. L'atur cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació amb gairebé 4 milions de treballadors. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara en el 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. I ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Al conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. El president Pedro Sánchez destaca la bona marxa de l'economia.
0: Que vamos a cerrar el año 2026, insisto, en un contexto tan difícil y tan complejo como el que tenemos, creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
11: Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
2: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
11: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que va iniciar-se al juny i que és que en total dels nous ocupats la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total.
21: 3CAT Info.
11: La Casa Blanca informa que les reunions del president dels Estats Units Donald Trump amb Benjamin Netanyahu i Volodymyr Zelensky han estat positives i constructives. És l'únic comentari que ha sortit del govern nord-americà sobre les entrevistes al despatx oval de Trump amb el primer ministre israelià d'una banda i amb el president ucraïnès de l'altra. Les reunions han tingut lloc poc abans que els tres mandataris assisteixin a Washington al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham va donar ple suport a la guerra dels Estats Units-Israel contra l'Iran i també havia viatjat diverses vegades a Ucraïna per fer costat a Zelensky davant la invasió russa. Mentre s'esperava la valoració de la reunió per part d'Israel, el president ucraïnès ha dit que la seva trobada amb Trump ha anat bé i que han parlat de les llicències dels Estats Units perquè Kiev pugui produir els seus propis sistemes de defensa antiaèria Patriot i també de la necessitat de reactivar la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Joan Gaspar deixa Turisme a Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis ara fa 33 anys i haver-lo presidit durant més de 2 dècades. L'ENS públic o privat es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat. La sortida de Gaspar, de 82 anys, es va aprovar en el darrer Consell General de l'organisme la setmana passada. Entre els diferents relleus que hi va haver a Turisme a Barcelona destaca l'entrada de l'hoteler Jordi Espelt i Genís Roca, expert en transformació digital.
21: 3CAT Info.
11: Una exposició a la Fundació Vila Casas a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, reivindica les fotografies clàssiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón n'ha anat recopilant en botigues de...

0: estan fora dels circuits artístics.
1: La història de la fotografia és 1% fotografia de fotògrafs o gent artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats.
0: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
1: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
0: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
2: Els Premis Internacionals Ramon Llull comptaran amb 2 nous guardons, el Premi a la millor traducció de literatura catalana a altres llengües i el Premi als millors treballs universitaris sobre estudis catalans. En el cas de la millor traducció, s'incorporarà a partir del 2027 a les Nit de les Lletres Catalanes i tindrà una dotació de 4.000 euros. L'obra presentada haurà d'haver estat publicada entre l'1 de gener del 2025 i el 30 de juny del 2026. Pel que fa als premis, els millors treballs de grau i de final de màster estaran dotats amb 1.000 euros cada modalitat i neixen amb l'objectiu de fomentar vocacions investigadores en l'àmbit de la catalanística. Els Premis Internacionals Ramon Llull estan organitzats pel Ministeri de Cultura del Govern d'Europa i la Fundació Ramon Llull.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info. A 3Cat Info,
4: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
3: insostenibles.
5: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
3: El retrat d'un planeta en crisi.
6: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
7: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
3: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
2: Poc més de menys de 5 minuts i arribarem a 9:15. Recordem, començarà el Catalunya Vespre amb en Marc Güell. Ara, però, la informació esportiva.
3: Esports.
2: Amb el Francesc Ripoll. Bona tarda.
8: Bona tarda. Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estada que està fent. L'equip blaugrana, que ha fet avui 2 sessions d'entrenaments, Bernal Araujo i Fermín continuen entrenant amb el grup. En canvi, Valde continua al marge perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres un amistós contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva 5a temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes 2 temporades i ha parlat sobre com es troba i també sobre el seu moment de forma.
9: It's difficult.
10: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
9: Still enjoying the holiday, of course.
8: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'avui també hi és l'Espanyol.
3: 3Cat Info.
8: L'equip blanquiblau, de la seva banda, és a la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten 2 membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, que se li busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González no compta amb ell, i del filial 3 jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès de Matimera i el lateral dret José Ángel López. Demà l'Espanyol jugarà el primer amistós de l'estada davant el Burnley. Dissabte, l'últim dia a Anglaterra, jugaran contra el Middlesbrough. Tots 2 equips són de la segona divisió. Això és a la segona divisió anglesa, un altre equip de segona. En aquest cas és català, és el Sabadell, que ha anunciat que Rubén Martínez, extrem, es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a 2 temporades al Sabadell amb 2 ascensos. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
11: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre.

0: que crec que és el millor per poder-me ensenyar i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1, i precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
2: J'ai passé ces 4-5 années à attendre.
3: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: També tenim canvis de la selecció italiana. Finalment, l'escollit és Roberto Mancini, tot i que inicialment havia de ser Andrea Pirlo. I canviem d'esport. Parlem ara d'hoquei patins, perquè avui el Dani Alonso, l'hoquei Club Palau, ha presentat Dani Alonso com a nou entrenador de l'equip femení de cara a la pròxima temporada. Alonso arriba al Club Vallèsà després d'haver entrenat aquesta última temporada al Voltregà. I també expliquem que el Ciutat de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.
4: El govern espanyol indulta parcialment Laura Borràs. Bona tarda, són 9:15.
5: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
4: És una notícia que acabem de saber. El Consell de Ministres ha aprovat avui concedir aquest indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, pel cas dels contractes fraccionats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. D'aquesta manera, Borràs esquivarà la presó, ja que la pena de 4 anys i 6 mesos li rebaixen a 2 anys. La resta de la pena, és a dir, la multa i la inhabilitació, es mantenen. De seguida, tots els detalls. Mentrestant, el Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència de la Justícia Europea. Ara ha aplicat aquesta mesura de gràcia a la mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell el 2017. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Forcadell continua a l'espera. El govern espanyol cedeix a les pressions del PP i ajorna fins passat l'estiu el Consell de Política Fiscal i Financera. Aquesta reunió del Ministeri d'Hisenda amb les comunitats per debatre el nou model de finançament s'havia de fer demà, però s'ha suspès i s'ha agendat pel 4 de setembre. Ho havien demanat els governs autonòmics del PP, tot i que l'executiu canari, on també hi ha els populars, havia anunciat que votaria a favor del nou model. Hisenda es manté obert al diàleg i des de Catalunya la consellera Alícia Romero i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, reclamen al PP que sigui responsable.
6: Una apel·lació des del govern de la Generalitat al Partit Popular de responsabilitat.
7: Quan el PP hi posa traves i anuncia que no hi anirà i intenta sabotejar-ho, doncs perjudica la gent.
4: A Catalunya, a partir de demà, una nova onada de calor tornarà a posar els bombers en alerta, s'incrementarà el risc d'incendis i aquest nou episodi de perill es pot allargar una setmana. L'escàndol de l'informe PISA suma també avui un nou capítol. El Ministeri d'Educació diu que fa més d'un any ja va avisar la Generalitat que havia exclòs més alumnes del compte de les proves. Ahir la consellera Niubó va dir que fins al març d'aquest any no en van saber res quan els va alertar l'OCDE. En temps de cultura, avui passarem per Cambrils. Aquesta nit arrenca el Festival Internacional de Música, que aquests dies acollirà els històrics Jethro Tull, Anna Torroja o la Ludwig Band. I a 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Francesc Ripoll, amb quins titulars?
1: Doncs explicarem com ha anat el segon dia de l'estada del Barça a Anglaterra. No viatjarà Joan Laporta cap allà perquè avui ha comunicat que li han revertit una arrítmia, ho ha fet a les seves xarxes socials, i també explicarem que hi ha un altre equip català a Anglaterra, és l'Espanyol, que ha arribat avui.
4: I pel que fa al temps, dèiem que el risc d'incendi s'incrementa per una nova calorada. Néstor Gómez, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Podem dir, doncs, que s'acaba aquesta treva i és que demà els termòmetres, atenció, tornaran als 40 graus a Ponent.
8: Efectivament, tornaran als 40 graus, Tremp, Balaguer, fins i tot a Solsona rondaran la xifra dels 39 i aquesta onada de calor, aquesta calorada, tindrà continuïtat durant tota la setmana, inici de la setmana que ve, possiblement cada dia tocant o superant la xifra dels 40 graus. Fins ara tenim 12 dies de 40 graus en aquest estiu i és possible que ens sumem uns quants més i pot superar clarament els 16 dies de 40 graus del 2025, que va ser tot un rècord. Tot això en un dimecres que serà assolellat, amb algun núvol matinal cap al Camp de Tarragona de poca importància i alguna nuvolada, potser un pèl més amenaçadora, a l'àrea del Ripollès durant la tarda. Però, com dèiem, la calor és i serà notícia durant pràcticament la totalitat de la setmana.
4: Per tant, Néstor, quarta onada de calor quan encara no hem arribat al mes d'agost.
8: No hem arribat al mes d'agost, és a dir, bastant preocupant. Realment la situació és, no té precedents, tants dies consecutius, tants períodes sense que hi hagi treva pràcticament entre una onada de calor i una altra. Pràcticament en aquests mes de juliol anem a onada de calor o almenys amb pics de calor molt intensos pràcticament cada setmana.
4: Gràcies, Néstor. Demà en seguirem parlant. Bona tarda.
8: Fins demà.
4: Bona tarda.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen pràcticament 5 minuts de 9:15. Ampliem aquesta notícia d'última hora que apuntàvem ara a 9:15. El Consell de Ministres ha acordat avui aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Això vol dir que se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, és a dir, la multa i una inhabilitació de 4 anys i un dia, Joan Vilaplana.
2: Sí, d'aquesta manera Borràs esquiva la pena de presó. La multa era de 36.000 euros i aquest import no se li retira. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Just aquest dimarts, a més, fa 4 anys de la seva suspensió com a presidenta del Parlament. I recordem que Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
1: Insistim, és notícia de fa poca estona. Aquest indult parcial a Laura Borràs. Seguirem recollint les reaccions que vagin sortint a partir d'ara i també la recollirem en aquest Catalunya Vespre, en els propers butlletins informatius i també a 3Cat Info. Tot això, mentre el Tribunal Suprem va accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia, l'alt tribunal ha concedit aquesta mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017.
2: Són Lluís Corominas, Sana Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Simó ho ha valorat a 3Cat Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat Meritxell Serret, ho coneixíem ahir, la primera consellera del govern de Puigdemont a qui s'aplica la llei.
1: I Joan, un dels punts en comú que tenen tots aquests amnistiats és que estaven condemnats per desobediència.
2: Sí, el tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, l'advocat Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i també amb els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagi assumit l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
1: I encara un apunt més d'aquesta crònica entre la política i la justícia, perquè ha quedat vist per sentència el judici del cas Kitchen, que seu al banc dels acusats la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy. La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz, per al seu número 2, Francisco Martínez, i per a l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino, per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informació compromesa als dirigents del PP. Per l'excomissari José Manuel Villarejo, la Fiscalia demana 19 anys de presó. Són 9:15. El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà per tractar el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta de l'executiu. Consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió es farà finalment el 4 de setembre. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
6: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg. Defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu i confien que aquest cop les comunitats del PP posin els interessos de la ciutadania al davant del dictat de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
7: Jo no sé qual és el model del Partit Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
6: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués ahir el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar al mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: Gràcies, Àngels. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha retret al PP que demani més temps per negociar quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
8: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: També el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha exigit a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb tots els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
9: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: S'incrementa el risc d'incendis a Catalunya davant l'arribada d'una nova alerta per calor intensa. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques, Oriol Pujador.
10: Sí, s'espera que els termòmetres s'enfilin fins als 40 graus o més en alguns punts de cara als pròxims dies. Demà continuaran restringits els accessos a tres espais naturals, la Serra del Montmell-Marmellà, les muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra del Montsant. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, ha explicat en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar a una onada de calor llarga.
11: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
10: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya.
1: Tot això a Catalunya. Si ens fixem en els focs de Madrid i Àvila, els bombers han aconseguit frenar progressivament l'avançament d'aquests incendis, tot i que encara continuen actius. Ho ha confirmat fa pocs minuts el ministre Fernando Grande-Marlaska.
12: Estamos conteniendo el fuego, algo importante. Desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Con lo cual, esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible, ya proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
1: Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: Montse, com està sent el retorn dels veïns als pobles?
13: Mira, des de les 5 de la tarda, quan s'ha aixecat l'ordre d'evacuació, han anat arribant cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat les persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
14: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
15: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
13: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant en els poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que estan vivint.
16: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
13: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents i fa 48 hores que no hi ha revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha revifat. Ara bé, l'incendi no està apagat. A pocs quilòmetres d'aquí, a l'embassament de Cazalegas, els avions bombardejos continuen carregant aigua per remullar les zones cremades.
1: Gràcies, Montse. Pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, també continua actiu i diversos fronts que s'han anat reactivant aquesta tarda han complicat les tasques dels bombers. L'incendi ja ha cremat 10.000 hectàrees i a hores d'ara encara hi ha 10.000 evacuats. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel, bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Quina és l'última hora, Coia?
17: Sí, mira, hi ha alguna novetat positiva, alguna notícia positiva, però no del tot. La positiva seria que ja poden tornar als seus habitatges veïns de dos pobles més, de dues poblacions més, són les de Betxí i Onda, excepte alguns barris i pedanies, i aquestes dues poblacions s'afegeixen a la Vall d'Uixó i a Vilavella, on els veïns ja havien pogut recuperar els seus habitatges. Tot i això, a Vilavella encara hauran d'esperar 72 hores per poder veure aigua de l'aixeta. En canvi, la que no era tan positiva és que s'han hagut de tancar els accessos a pobles que estaven evacuats, és a dir, eren pobles deserts, pobles buits, però fins ara hi havia una finestra oberta per recollir, per exemple, medicaments que els veïns poguessin necessitar. Ara s'ha tancat i es recalca moltíssim des dels comandaments d'aquest incendi que l'incendi de la Vall d'Uixó continua actiu. Com deies, hi ha hagut avui diversos rebrots i el cap d'extinció, Fernando Pérez, feia aquesta anàlisi just fa res, uns instants aquí a la compareixença que s'ha fet al carrer al costat de les carpes de tots els serveis d'emergència.
18: Mantenemos esos objetivos, lo que pasa que vamos con retraso a la planificación que teníamos de la extinción. En función de lo que nos va dejando la climatología, pues nos vamos readaptando. Esta noche las condiciones, en un principio la humedad nos favorece, el viento no es un viento muy preocupante y en función de eso nos vamos a basar para las maniobras que tenemos planificadas.
17: I afegia textualment, textual, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre. Ara els punts més conflictius, més difícils, són a la Serra d'Espadà, que és parc natural, i a la zona dels pobles entre Tales, Antara i Eslida. Un altre dels pobles que encara està aïllat és el Fondeguilla. Aquí no hi ha foc, però hi ha molt de fum i segueix, per tant, tancat i custodiat per la Guàrdia Civil. El seu alcalde, tot i entendre la situació, explicava a Tres Cac Timfo que, després de 4 dies, el que volen, supliquen, és poder tornar tan aviat com sigui a casa. Possible,
19: ahir
17: a casa.
19: Ahir se va desconfinar la part de la vall. Nosaltres estem apegats completament a la ciutat, a la població veïna de la vall, i esperem pues, que vagi progressivament cap amunt i vagi dia a dia pues, desconfinant-se les localitats, que esperem avui siga al Fondeguilla.
17: I dia a dia, un dia més, una de les dificultats ha estat el vent. Els mitjans aeris han pogut treballar gairebé tot el dia, excepte justament a la zona més conflictiva on bufava el vent, que és la més difícil. Ara sí que ja estan podent treballar, s'està remullant cada 5 minuts, però és la zona on hi ha hagut els rebrots i que ara preocupa més aquí a la Vall d'Uixó.
1: Gràcies, Coia. Doncs des de la Vall d'Uixó, bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Doncs bé, per tot plegat, el Consell de Ministres ha aprovat ajudes per als afectats dels incendis. El govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya, com els municipis que van patir el foc de les Gavarres. I també tenim la lupa posada a França, perquè allà els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquesta tarda, algunes de les 220.000 persones evacuades han pogut tornar a casa. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i l'arribada d'una nova onada de calor preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
20: La millor de les notícies ha arribat per 60.000 persones de les que eren evacuades, és a dir, els habitants de Eixinas, Merignac i Aian, que ja poden tornar a casa seva, ho ha anunciat aquesta mateixa tarda la prefecta de la Gironda. No és el cas, malauradament, dels habitants de Saint-Médard de Jales, d'on és la Sabrina.
21: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil. Malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions i no ens falti de res.
20: I com previst, avui ha estat un dia difícil pels bombers amb diverses revifalles, fins a 14, però sempre dins del perímetre ja afectat, doncs no s'ha mogut el balanç de les 42.000 hectàrees.
1: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'ahir en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tren, en cap altre tram de la xarxa. Oriol, TMB ha obert una investigació.
10: Sí, així és el que ha explicat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha dit que s'estan revisant les restes de l'incendi, com també les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc.
0: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades.
10: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren per recular-lo fins a l'estació. Alguns passatgers, però, van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir, el tren es va omplir de fum i això va fer que es precipités l'evacuació a peu dels passatgers. 39 dels viatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum.
1: Ara fem una pausa i de seguida expliquem un nou capítol de l'escàndol de les proves PISA. L'estiu és tu. Catalunya Ràdio. La llum és dels meus ulls. Som 3CAT. L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
3: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
22: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
23: En Guàrdia, amb Enric Calpena. El
24: 161, un ric propietari de Batea...
25: L'estiu no atura l'enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
23: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
25: Una hora d'història que us captivarà.
23: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
26: Ets tu.
23: Catalunya Vespre.
1: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte, concretament un 23%, quan el topall màxim que marca l'OCDE és del 5%, Maria Costa.
27: Segons Avançar la Vanguardia, el govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons ha assegurat a Catalunya Ràdio Fons del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. Ahir al Parlament, recordem, la consellera Esther Niubó va reiterar que no en va tenir constància fins 4 mesos.
1: Més coses, el govern renova el mapa de zones tensionades als municipis que tenen més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara, en total fins als 302, Roger Santaló.
28: Se'n incorporen una 50ena de nous, però també en surten una 20ena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari, Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tenses. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
29: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
28: El portaveu del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis de la llista.
30: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
28: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau.
1: El govern retarda també, com a mínim fins a l'estiu que ve, l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis substancials que demanen les associacions de municipis, Rafael de Ribot.
2: Segons la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, volen estudiar propostes dels ajuntaments com, per exemple, incorporar-hi les noves categories de sòls agrícoles o crear un fons de compensació pels municipis que tenen assignats més parcs eòlics i solars. I el resultat és que els terminis s'allarguen.
29: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
2: Però les veus crítiques amb el Plater no paren de créixer. Avui els pagesos representats per joves agricultors de ramaders de Catalunya han reclamat que s'aturi perquè posa en perill, diuen, 300.000 hectàrees de sòl agrari i, en canvi, deixa fora del pla espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Xisco Esquerda és el responsable de transició energètica de la JARC.
4: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
2: També una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plater segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que reflaci el pla de dalt a baix.
1: Un apunt de la crònica internacional, la Casa Blanca qualifica de positives i productives les reunions que Donald Trump ha tingut amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb Volodymyr Zelensky de l'altra. El president ucraïnès diu que en la seva trobada amb Trump ha parlat de la producció de míssils Patriot. Ignasi Abad.
5: Sí, Zelensky també ha explicat a través d'un missatge al seu compte d'X que ha abordat la importància de reactivar la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, així han assistit aquest vespre a Washington al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies.
1: 4 minuts i arribarem a les 9. Did you hear, baby? Come back and tell. D'aquí a una hora, a les 10 de la nit, arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp. Els històrics Jethro Tull són els caps de cartell d'aquesta edició que ha programat 14 concerts. Tarragona, Manel Sastre.
6: L'obertura d'aquesta 51a edició del film Cambrils serà un concert gratuït de la diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils. El 4 d'agost, al Parc del Pinaret, escenari principal d'aquest festival, rebrà els Jethro Tull, la banda britànica de l'incombustible Ian Anderson, que faran un repàs de gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari també hi passaran la resta de caps de cartell, Siloé, Valeria Castro, Ana Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc Immortals. Un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith, Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Pare del Pescador s'hi han programat concerts de gospel, Lucrecia, que fa 30 anys als escenaris, i la Ludwig Band. El programa, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i als Dire Straits i, entre altres novetats, recupera el Parc Samà per dues propostes de música clàssica.
1: 3 minuts i a les 9. Ara els esports, el Barça continua la seva estada a Anglaterra i aquesta tarda Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca, Francesc Ripoll.
7: Sí, el president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i per tant no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge i per l'amistós que ha de jugar divendres contra el Birmingham. L'equip blaugrana ha fet avui dues sessions d'entrenament pendents de Balde, que segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis, i un jugador blaugrana ha cansat a la seva cinquena temporada al Barça, Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues setmanes i ha parlat sobre com es troba i el seu moment de forma.
8: It's difficult. I've been,
9: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
8: Still enjoying the holiday, of course.
1: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'avui també hi és l'Espanyol.
7: Que ha aterrat aquest migdia la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. Expedició de 25 jugadors, només hi falten dos membres, Javi Puado i Miguel Rubio, tres jugadors del filial. Demà l'Espanyol jugarà el primer amistós de l'estada contra el Burnley. Dissabte jugarà contra el Middlesbrough. També demà juga el Girona contra el Castelló a 6:45 i més tard a 8:45 jugarà el Sabadell contra el Manresa. Precisament el Sabadell ha anunciat que Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
1: I aquesta tarda el Madrid de Mourinho ha jugat un amistós.
7: Sí, i ha guanyat el Leganés per 4-1. Segon amistós del nou Madrid de Mourinho i precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, també ha estat avui notícia. Ha estat presentat i anunciat, evidentment, com a nou seleccionador francès de futbol. Signa fins al 2030 i substitueix el càrrec Didier Deschamps. I t'acabo una notícia de motor, perquè el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.

0: 3Cat Info.
1: Són les 9. Bona nit. El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental comesos quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 membres de sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha trepit d'haver triat endavant la llei de l'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera que demà havia de debatre el nou model de finançament. Ho havien demanat els governs autonòmics del Partit Popular, la consellera d'Economia Alicia Romero, que retreu al Partit Popular que demani més temps per negociar. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que compleixi els acords i no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Catalunya viurà a partir de demà una nova alerta per calor intensa que comportarà un augment del risc d'incendis. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendis forestals en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis. El govern obrirà un segon període de delegacions i retarda fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació del Pla Tar, el pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050. Ho fan per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a un pla que també rebutgen les organitzacions agràries. La Casa Blanca qualifica de positives i productives les reunions que Donald Trump ha tingut amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb Volodymyr Zelensky de l'altra. El president ucraïnès diu que ha parlat de la producció de míssils Patriot. Els tres mandataris assisteixen ara a Washington al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. I el govern aprova l'estratègia per a la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral, que compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros, conté 45 mesures, entre les quals l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat, la creació d'un nou vocabulari general de llengua de signes catalana i beques per a creadors de continguts que siguin signants.
0: Esports.
2: Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia al president del Barça, ho ha explicat a les seves xarxes socials, i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estaix. Avui el Barça ha fet una doble sessió d'entrenament, Balde encara entrena al marge. A terres angleses també trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estaix a la ciutat esportiva del Barley. Demà s'enfrontaran a l'equip que també és propietari de l'Ampeix. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Torna la calor extrema. Després de 3 dies de treva, la calor s'intensificarà arreu del país. A Ponent, les màximes tocaran els 40 graus. A l'interior del país rondaran els 38 i a la costa pujaran els 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 9 de la nit. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat la propera hora fins a les 10.
0: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
1: El Consell de Ministres acorda aplicar l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per una altra de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 4 anys i un dia. D'aquesta manera, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Just aquest dimarts fa 4 anys de la seva suspensió com a presidenta del Parlament. Des del partit de Borràs, Junts per Catalunya, el seu secretari general, Jordi Turull, ha dit a través de la xarxa X que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Recordem que Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionar irregularment contractes i adjudicació, ha dit quan era directora de l'Institució de les Lletres Catalanes. D'altra banda, el Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a quatre dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Simó ha valorat la decisió a 3cat Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
1: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post 1 d'octubre. El Tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. El Tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Puigdemont o Junqueras. Tot i això, l'advocat de l'expresident Gonzalo Boy està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
1: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop ha conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
1: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
0: 3cat Info.
1: 9 i 6 minuts. El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà, dimecres, per tractar el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del Partit Popular demanessin més temps per estudiar la proposta de l'executiu. Consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre a Madrid. Àngels Lafuente.
6: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg. Defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu i confien que aquest cop les comunitats del PP posin els interessos de la ciutadania al davant del dictat de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
7: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
6: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués ahir el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar al mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar quan no han mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
8: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb tots els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3cat Info.
9: Convocar el Consejo responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: 3cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
1: 9 i 9 minuts, s'incrementa el risc d'incendis a Catalunya davant l'arribada d'una nova alerta per calor intensa. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. S'espera que els termòmetres s'enfilin fins als 40 graus en alguns punts. Demà continuaran restringits els accessos a 3 espais naturals, la Serra de Montmell, Marmellà, les Muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant. Imma Soler, sotsdirector directora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
10: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques paralitorals. Protecció Civil de la Generalitat manté activat el fase d'alerta al Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya. I l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i diversos fronts que s'han anat reactivant aquesta tarda han complicat les tasques d'extinció. L'incendi ja ha cremat 10.000 hectàrees i a hores d'ara encara hi ha 10.000 evacuats. Des de la Vall d'Uixó ens expliquen en directe la Colla Ballester amb el suport tècnic d'en Xavier Espel. Colla, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases. A la Vall d'Uixó i Villavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins d'aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia accedir amb els serveis d'emergència per recollir, per exemple, medicina. Els comandaments ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots. La pitjor zona ara és el parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
12: Mantenemos esos objetivos, lo que pasa que vamos con retraso a la planificación que teníamos de la extinción. En función de lo que nos va dejando la climatología, pues nos vamos readaptando ahí. Esta noche las condiciones, en un principio la humedad nos favorece, el viento no es un viento muy preocupante y en función de eso nos vamos a basar para las maniobras que tenemos planificadas.
11: I afegia textualment, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre. I demà venen temperatures altes amb aquesta onada. Pel que també queda molt és perquè acabin tots els desallotjaments. El poble d'Alfondeguilla és un dels que segueix tancat. El seu alcalde explica a 3Cat Info que algú, cara, 4 dies després, el que ja volen és tornar en casa, tot i que entenguin la situació.
13: Ahir ja se va desconfinar la part de la vall. Nosaltres estem apegats completament a la ciutat, a la població veïna de la vall, i esperem pues, que vagi progressivament cap amunt i vagi dia a dia pues, desconfinant-se les localitats, que esperem avui siga al Font de Guilla.
11: Milers de persones estan evacuades i estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar tota la seva vida. L'Elias és veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no la va abandonar.
14: Decir lo que queráis, si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis 3 hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
11: Una de les dificultats d'avui ha tornat a ser el vent, que no ha permès als mitjans aeris treballar precisament a la zona més difícil, el parc natural.
1: Des de la Vall d'Uixó, la Colla Ballester, el suport tècnic d'en Xavier Espel. Gràcies, bona tarda a tots dos.
11: Bona tarda.
1: I els bombers aconsegueixen frenar progressivament l'avançament dels focs de Madrid i Ávila, tot i que encara continuen actius, ho ha confirmat fa pocs minuts el ministre Fernando Grande Marlaska.
15: Estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance, con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las 3 zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
1: Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa seva, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs ja han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és a l'aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid, i hi ha l'enviada especial d'aquesta casa, la Montse Poblet, amb el suport tècnic d'en Xavi Luna.
16: Aquí, a l'aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poli esportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
17: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos 2 días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
16: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del malviure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
18: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que no seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contento de que podamos volver a casa.
19: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
16: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
20: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
16: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: Passa mig minut d'un quart de deu de la nit.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
21: Avui hem tingut un dia prou càlid arreu del país amb unes màximes que s'han enfilat gairebé als 39 graus. Li ha faltat només una dècima Lleida per a tocar aquesta xifra. I aquesta xifra ja obre les portes a la calorada que tindrem a partir de demà, que ens acompanyarà durant tota la setmana i fins i tot inici de la que ve. Unes màximes de 40 graus són les que es preveuen ja cap a demà, a punts de la Conca de Tremp i també cap a Ponent, màximes entre 37-38 graus a l'interior de les comarques de Girona i a la Catalunya Central, i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dimecres, que s'espera molt assolellat, amb algun núvol matinal cap al Camp de Tarragona, inofensiu, i els que sí que poden deixar puntualment alguna goteta podrien ser els del Pirineu, però molt puntual, i a l'entorn de les capçaleres del Ter i també del Farcell. I com dèiem, la calorada que ens ha d'acompanyar més intensa a partir de dijous, quan tocarem pràcticament cada dia la xifra dels 40 graus.
0: 3CAT Info.
1: 9 i 16 minuts, un atropellament al centre de Barcelona ha deixat aquest migdia una dona en estat crític i una menor en estat menys greu. S'investiga què ha pogut passar, perquè tot i que es descarta cap motivació criminal, el conductor del cotxe ha perdut el control del vehicle i ha embestit les dues dones a l'encreuament del carrer Aragó amb la Rambla Catalunya. A la dona l'han traslladat a l'Hospital Clínic i a la menor l'han atès a l'Hospital Sant Joan de Déu. Tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques han anat fins al lloc de l'accident.
0: 3CAT Info.
1: El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Pla Ter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició que ha generat i els canvis substancials que demanen les associacions de municipis. També s'hi oposen frontalment les organitzacions agràries. Lleida, Estela Busoms.
22: Segons la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, volen estudiar propostes dels ajuntaments, com per exemple que els objectius fins al 2050 es fixin per dècades, incorporar les noves categories de sòls agrícoles o crear un fons de compensació per als municipis que tenen assignats més parcs eòlics i solars. I el resultat és que els terminis s'allarguen.
23: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
22: Sigui com sigui, les veus crítiques amb el Pla Ter no paren de créixer. Avui els pagesos, representats per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, han reclamat que s'aturi perquè posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari imprescindibles per a la sobirania alimentària del país i, en canvi, diuen, deixa fora espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Cisco Esquerda és responsable de transició energètica de JARC.
24: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
22: I es queixen que, mentrestant, proliferen projectes especulatius que frenen que joves pagesos puguin accedir a terres per cultivar. És el cas del Cesc, que té 23 anys i és de Granyena de les Garrigues.
25: I nosaltres doncs, anem allí i, clar, la gent s'espera a veure si el parc solar se fa i nosaltres, clar, volem arrendar, volem fer coses, volem tirar endavant i no ens deixen.
22: També fan una crida al Departament d'Agricultura perquè defensi els interessos dels pagesos davant la conselleria que lidera el Pla Ter, que és la de Territori.
1: A les Terres de l'Ebre també hi ha oposició al Pla Ter. Alcaldes i representants de diferents entitats s'han trobat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, per lamentar que el pla segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen més reequilibri territorial. Tarragona, Manel Sastre.
2: Una cinquantena d'alcaldes, entitats ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat aquest dimarts per mostrar la seva oposició al Pla de Terra. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
3: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Pla de Terra magnífic.
2: En la mateixa línia, el president del grup ecologista GPEC, Xavi Jiménez, ha lamentat la falta d'equilibri territorial i el fet que el pla continuï castigant les comarques que ja són prou productores d'energia.
4: Volem que el Plater es torni a iniciar, es torni a començar, sigui aquell Plater que vol el país, no les promotores, sigui aquell Plater basat doncs, en la distribuïda, aproximar la producció als llocs de consum, aprofitar espais degradats, on hi hagi participació, on les comunitats energètiques tinguin un paper important, cosa que ni se les espera, i per tant, doncs, bueno, diem no al Plater i diem que volem un altre Plater.
2: Totes les entitats han demanat refer des de zero el pla de desplegament de les renovables.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació, ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró, considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
5: Una zona d'ada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Casa Blanca qualifica de positives i productives les reunions que Donald Trump ha tingut amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb Volodymyr Zelensky de l'altra. El president ucraïnès diu que en la seva trobada amb Trump ha parlat de la producció de míssils Patriot. Zelensky també ha explicat a través d'un missatge al seu compte de X que ha abordat la importància de reactivar la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, assisteixen aquest vespre a Washington al funeral del senador republicà Lindsey Graham, que mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. Al Japó, un terratrèmol de magnitud 7,1 ha causat almenys un mort i uns 80 ferits a la prefectura de Kumamoto. Al sud del país, el sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats centren ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. No descarten que la xifra de víctimes augmenti en les properes hores. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
6: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
1: El terratrèmol ha destruït carreteres principals i ha interromput el transport ferroviari i aeri. També ha provocat danys al castell de Kumamoto, un dels monuments més emblemàtics del país, segons ha explicat aquests testimonis a Reuters.
7: La paret va començar a escardar-se i a desprendre's. Queien moltes coses des de dalt.
26: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
1: L'Agència Meteorològica del Japó

0: i de política lingüística.
1: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: D'aquesta manera, dels diferents àmbits hauran de vetllar perquè els seus plans d'accessibilitat incorporin criteris de respecte als drets lingüístics de les persones signants. Entre les mesures previstes destaquen l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per a l'alumnat signant de batxillerat i formació professional o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. L'estratègia també preveu la creació d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalanes que serà l'eina de referència per a la consulta lingüística i la partida més destacada es destinarà a projectes que fomentin l'ús, la creació de continguts, la divulgació i la recerca aplicada en aquesta matèria. És per això que es posaran en marxa beques per a signants creadors de continguts a les xarxes socials. A més, s'ha declarat el 3 de juny com el Dia de la Llengua de Signes Catalana, una reivindicació històrica de la comunitat signant. 5 minuts i seran 9:45 de la nit.
2: Esports.
0: Amb el Francesc Ripoll, bona nit.
3: Bona nit, Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge. L'equip l'Oran ha fet avui dues sessions d'entrenament. Bernal, Araujo i Fermín continuen entrenant amb el grup. En canvi, Valdé segueix al marge perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres un amistós contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i el seu moment de forma.
4: It's difficult.
5: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
3: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'avui, també hi és l'Espanyol. L'equip blanquiblau és de la ciutat esportiva del Burnley, club propietari del club propietat, volíem dir, del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, qui se li busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc com també ell del filial. Només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Demà l'Espanyol jugarà el primer amistós de l'estada davant el Burnley. Dissabte, l'últim dia a Anglaterra, s'enfrontarà al Middlesbrough. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez ha retirat del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell, culminades amb dos ascensos consecutius. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
6: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Més futbol, al Madrid a Praga ha jugat un amistós contra el Leganés, ha guanyat per 4-1, i precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
7: J'ai passé ces 4-5 années.
5: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
3: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix el càrrec a Didier Deschamps.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es farà finalment a Montmeló pel conflicte

0: a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza de novembre. I en hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina. El tècnic no amaga la seva il·lusió en aquesta nova etapa.
1: Afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
0: Dani Alonso, que serà el tècnic, com dèiem, del Palau, obrirà aquesta nova etapa després d'haver entrenat aquesta última temporada a un altre equip de la Lliga Femenina, és en aquest cas el Voltregà.
2: L'actualitat esportiva a fons.

0: Dos quarts de deu de la nit, sintonitzeu 3Cat Info.
1: 3Cat Info.
0: I comencem aquest repàs a l'actualitat a aquesta hora d'aquest dimarts 28 de juliol amb una notícia que hem sabut fa pocs minuts. Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda al districte de Sant Martí. De seguida ho ampliarem. També us parlarem de l'indult parcial que ha rebut l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, de mans del govern espanyol. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a només 2 anys i li manté, però, la inhabilitació i la multa. Borràs estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental comesos quan dirigia la institució de les lletres catalanes. I d'altra banda, el Suprem que accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre del 2017. Amnisties que se sumen a la d'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei de l'oblit judicial. I amb tot, el govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que demà havia de debatre el nou model de finançament. Ho havien demanat els governs autonòmics del PP. La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar, i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que compleixi els acords i no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Ho ampliem tot seguit, però la propera mitja hora us parlarem també del cas Kitchen a l'Audiència Nacional, que ha quedat vist per a sentència, un judici que ha assegut al banc dels acusats de la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy per les clavegueres de l'ESCAT. Parlarem d'Ucraïna, que s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que s'abasteix l'exèrcit rus, i del govern, que amplia les zones de tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 10. Francesc, amb quins temes?
2: Doncs parlarem de l'estada del Barça de pretemporada a Anglaterra, també de l'Espanyol i de la notícia de Joan Laporta, que ha comunicat que li han revertit una arrítmia i, per tant, no podrà ser divendres a Anglaterra per acompanyar l'equip al partit amistós que jugarà l'equip de Hansi Flick.
0: Torna la calor extrema després de 3 dies de treva. La calor s'intensificarà arreu del país. A Ponent les màximes tocaran els 40 graus. A l'interior del país rondaran els 38 i a la costa pujaran dels 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu. Passant 2 minuts i mig de 2:15 de la nit, una dona, ho dèiem fa només uns minuts, ha mort assassinada a mans, presumptament, de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrada del districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El Consell de Ministres acorda aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó, que tenia de 4 anys, 6 mesos i un dia, per un altre de 2 anys, i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. D'aquesta manera, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Just aquest dimarts fa 4 anys de la seva suspensió com a presidenta del Parlament. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern a través de la xarxa X. Remarca que el govern no li estalvia anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent a la valoració del tribunal, considerant la pena com excessiva. Borràs qualifica la condemna de malson i afegeix que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. De més, Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política, segons ha dit. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i la seva família. Des de PP i Vox ataquen el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a la mateixa xarxa X si és un primer pagament de Junts a canvi de que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Recordem que Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental concretament per fraccionar irregularment els contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. I el Tribunal Suprem, d'altra banda, accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Simó ho ha valorat a 3CAT Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
0: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post 1 d'octubre. El Tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt Tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, l'advocat de l'expresident Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili. Un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Son declaraciones al Matí de Cataluña Radio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
0: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop ha conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
0: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats del procés. I vist per a sentència el judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional que ha assegut al banc dels acusats la cúpula del Ministeri d'Interior de Mariano Rajoy per les clavegueres de l'Estat. Després de 4 mesos de sessions, la Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre Jorge Fernández Díaz, per al seu número 2 Francisco Martínez i per l'exdirector adjunt de l'operatiu de la policia Eugenio Pino per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informacions compromeses per als dirigents del PP a l'extresorer Luis Bárcenas. Per a l'excomissari José Manuel Villarejo, la Fiscalia demana 19 anys de presó. La majoria d'acusats no han volgut fer ús del seu últim torn de paraula. Villarejo, en canvi, l'ha aprofitat per insistir que l'han processat per ser un personatge que ha molestat als poderosos.
6: Aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.
0: Més qüestions. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Són 2:15 de 10 de la nit. Com dèiem, demà havia de debatre el Consell de Política Fiscal i Financera amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP, contraris a la reforma del sistema actual, havien demanat que se suspengués la trobada. Una petició sorprenent, segons fonts del Ministeri d'Hisenda, després que els governs de les Canàries, en què el PP també està representat, anunciés el vot favorable al nou model. El Ministeri insisteix que no tancarà mai la porta al diàleg i ajorna el debat per a després de les vacances. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del PP prioritzin els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
7: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos adquirits si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3CAT Info.
8: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: D'altres qüestions de la jornada, els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats, ha dit, en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: En plan internacional, Ucraïna s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que abasteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies. L'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Moscou, Cristina Solies.
9: Aquest juliol, els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
10: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
9: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
11: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
9: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
0: I Keiko Fujimori ja és la nova presidenta del Perú. La líder conservadora ha pres possessió aquest dimarts, Dia Nacional del Perú, després que el mes passat guanyés les eleccions en segona volta per una diferència de menys de 50.000 vots sobre el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez. Durant el discurs de presa de possessió, que ha acabat fa pocs minuts, ha desgranat els principals objectius que el seu govern es marca per als propers 5 anys, entre els quals ha destacat propostes per millorar la seguretat del país i acabar amb les desigualtats socials.
12: Este mandato nos compromete a trabajar por el bienestar de todos los peruanos, sin excepción. Pero sobre todo de quienes durante demasiado tiempo han permanecido al margen del crecimiento y del progreso del país. Este mandato me compromete a construir el futuro que soñamos.
0: Aquest és el nou canvi a la presidència del Perú en els últims 10 anys. La seva investidura suposa el retorn del fujimorisme al govern, gairebé 26 anys després que el seu pare i expresident del país, Alberto Fujimori, dimitís per un cas de corrupció i fos condemnat a 25 anys de presó. L'acte ha comptat amb la presència de 10 caps d'estat i de govern, entre els quals el rei d'Espanya, Felip VI. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i el creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
13: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa amb un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va seguir vinculat a empreses relacionades amb la Caixa, com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, tal com el patronat del Palau de la Música Catalana. I Joan Gaspart deixa Turisme de Barcelona després de formar part de l'ENS des dels seus inicis, ara fa 33 anys, i haver-lo presidit durant més de 2 dècades. L'ENS público-privat es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat. La sortida de Gaspart, de 82 anys, es va aprovar en el darrer Consell General de l'organisme la setmana passada. Entre els diferents relleus que hi va haver a Turisme de Barcelona destaca l'entrada de l'hoteler Jordi Espelt i Genís Roca, expert en transformació digital. I abans de l'àrea de serveis, temps per explicar-vos que el govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari, Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees àrees tensionades. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
14: Aquelles mesures que regulen, que intervenen en el mercat d'habitatge, funciona. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha doncs, complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
15: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau.
1: El temps.
0: Són 3:15 de la nit. Néstor Gómez.
16: El temps de cara a les properes hores es mostra totalment estable. Tenim un anticicló que ens abraça amb força, ens aixafa l'aire cap a terra i això fa que dia rere dia tinguem temperatures més altes. Si a més afegim l'entrada d'una massa nova d'aire càlid, aquestes temperatures quedaran totalment disparades, que és el que tindrem des de dimecres fins a finals de setmana o fins i tot inici de la que ve. Pràcticament cada dia anirem tocant la xifra dels 40 graus, preferentment cap a ponent, però també s'espera que localment a les comarques de Girona, sobretot a finals de setmana, puguin arribar als 40 graus. De cara a demà, ambient assolellat, amb algun núvol matinal al Camp de Tarragona, sense precipitacions, i alguna nuvolada al Pirineu durant la tarda, que potser cap al nord del Ripollès podria deixar alguna gotellada, poca cosa, molt més probable cap al sector de Font-romeu. El que sí que tindrem demà serà temperatures molt altes, a l'entorn del Pirineu temperatures entre 35 i 37 graus, cap a la Conca de Tremp 40 graus i s'esperen entre 39 i 40 graus des del Solsonès fins al Segrià. Cap a la Catalunya Central 38 graus i màximes a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Demà comença aquest període càlid o molt càlid que ens acompanyarà fins a finals de setmana i, com dèiem també, inici de la que ve.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en el túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
17: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades.
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i fes recular fins a l'estació del Clot. Alguns passatgers proven prem el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Pas endavant a Girona per millorar el trànsit a la travessera de la C-65 a Llambilles, un punt on es creen molts embussos per entrar i sortir de la ciutat. Avui s'ha presentat el projecte que reordena els accessos on el semàfor provoca llargues cues. Ens ho explica la Maria Rovira amb el suport tècnic del Josep Lluís Blázquez.
18: El projecte preveu la construcció d'una xarxa de vials locals per reforçar la connexió entre la C-65 i el nucli urbà de Llambilles i una nova rotonda, i també que el semàfor ja no sigui tan determinant. Això disminuirà les cues en hores punta i també per fer la connexió de l'àrea urbana de Girona amb la Costa Brava Centre. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
14: Una rotonda que es complementa amb la ja construïda en aquests moments a la part sud del municipi i que permetrà substituir l'actual semàfor. D'aquesta manera es reduirà la velocitat dels vehicles, el seu pas pels municipis, s'ordenaran millor aquests accessos, aquests moviments, i disminuirà, per tant, també el risc d'accidents.
18: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, els canvis milloraran la seguretat en un tram que parteix la població, però diu que caldrà anar més enllà en un futur.
19: Entenem que aquesta proposta és una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que eviti les zones urbanes, que eviti acostar-se a cruïlles dels pobles.
18: Amb aquesta reordenació dels accessos també es millorarà la mobilitat per les bicicletes i pels vianants amb una connexió amb la Via Verda.
1: 3CAT Info.
0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
20: We have a extremely long...
21: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada està dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'han interpretaran fragments de l'Anell de Nibelung de Wagner com la cavalcada de les Valquíries que sentíem al començar. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. L'ambició de les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, és convertir-se en una nova entitat europea transestatal per enfortir la capacitat d'acció conjunta, com ha explicat Xavi Antic, president d'Òmnium.
22: Doncs una organització que superi els marcs de l'estat espanyol i dels altres estats en els que actualment estan fragmentats políticament i administrativament els territoris de parla catalana.
0: Xavi Antic serà el president de la nova Federació Llull en els pròxims 2 anys.
1: Trescat Info. Rècords és l'espai de documentals radiofònics sobre l'esport de Cat Ràdio.
23: Catalunya és una potència mundial en motociclisme. La primera victòria d'un pilot català és la que Salvador Canyelles aconsegueix a Montjuïc un 4 de maig del 1968 amb una Voltaco 125 centímetres cúbics. Després vindran Mingrau i Víctor Palomo. I de seguida, als anys 80, els Pons i Garriga, amb la irrupció d'Àlex Cribiller a les acaballes d'aquella dècada. El 24 d'octubre del 1999, Àlex Cribiller Tàpies, nascut a Ceba 29 anys abans, aconsegueix el guardó més gran possible dins del món del motociclisme, el títol mundial de la categoria reina, aleshores anomenada 500 centímetres cúbics. Aquesta és la narració del moment històric del periodista Pere Flores per a Catalunya Ràdio.
24: Cinquè de Gibarreu i atenció que el pilot de Ceba acabarà la cursa a la sisena posició perquè val que sembla Àlex Cribiller, campió del món dels 500 centímetres cúbics. El nen de Ceba de fa 10 anys acaba de fer història. És el campió de la cilindrada màxima.
23: Aquell títol al circuit de Jacare Paguà, a Rio de Janeiro, és la culminació d'un viatge que havia començat uns anys abans quan un joveníssim Àlex havia falsificat la signatura del pare amb l'ajuda dels germans grans Antoni i Josep per poder inscriure's al Critèrium Solomoto. El nen de Ceba, com se'l coneix, tenia molt clar que aquell va ser un títol tan desitjat com esperat.
25: Jo ja estava destacat en punts, dic, ara sí que no pot fallar. L'afició ho estava desitjant, tothom ho estava desitjant. No? Era un títol molt esperat pel motociclisme català i espanyol, perquè no hi havia cap pilot que hagués aconseguit un campionat del món de 500. Teníem els 80, els 125, els 2,5 amb el Cito, però la signatura dels 500 ens feia falta, no?
23: L'any 99, Àlex Cribiller obre les portes de bat a bat. Fa creure als joves que venien pel darrere que allò era possible. I certament, n'hi va haver a la seva època i més tard que ho intenten durant anys. Carles Cardús, Alberto Puig, Emili Alzamora, Carla Checa, Toni Elias, Cete Gibernau, Dani Pedrosa, Pol Espargaró, Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Tito Rabat, Àlex Rins, Àlex Márquez, Jordi Torres, Albert Arenas i Xavi Artigas. Tots ells han guanyat curses o en algun cas més d'un títol, però cap de la classe reina, fins que Marc Márquez ho aconsegueix el 2013.
2: Ens va fer obrir els ulls a tots els pilots de casa que era possible guanyar també les cilindrades grans. No, evidentment allà em deixava guiar molt més pel meu pare i per la meva mare, que evidentment pues, apoyaven els pilots de casa, que pel que volia fer jo. Jo no sabia, no tenia ni consciència, no tenia ni idea de que jo es feia en un circuit i que ho veia per la tele. Jo ho veia per la tele i ja està.
23: Crivillé llueix l'1 de campió l'any 2000. És un any de molta pluja. El de Seba no li agrada córrer així i tampoc no s'entén amb la nova onda. Només guanya una cursa a França. Fa 9è de la general final. A la pretemporada del 2001 ja havia tingut algun episodi de salut a Austràlia, però fa un podi a Jerez a la tercera cursa i un segon podi a la República Txeca. Mítica és la seva frase: aquesta onda és un tractoret. Aquella mateixa tarda del diumenge 26 d'agost del 2001, en una reunió amb els japonesos del circuit txec, li comuniquen que no el renovaran. Ja no tornaria a pujar al podi. De cara al 2002, amb l'entrada dels nous prototips de quatre temps i amb el suport de Repsol, inicia un projecte amb Yamaha a l'equip de Luis Dantin, que no veuria la llum en competició oficial. Aquell mateix any, Crivillé anuncia que es retira de manera temporal, tot i que acabaria sent definitiva.
3: Records, a l'app i al web de CatRàdio i al 3Cat.
1: Esports.
0: Tornem al 2026 i amb els esports, amb el Francesc Ripoll. Bona nit.
4: Bona nit. Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, el president del Barça, segons explica de les seves xarxes socials, no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge. L'equip blaugrana ha fet avui dues sessions d'entrenaments. Bernal, Araujo i Fermín continuen entrenant amb el grup. En canvi, Valdé continua al marge perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem, jugarà divendres un amistós contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i el seu moment de forma.
5: It's difficult.
6: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
5: Still enjoying the holiday, of course.
4: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'avui també hi és l'Espanyol. L'equip blanquiblau és a la ciutat esportiva del Barley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, l'Ampeix, de l'expedició de 25 jugadors. Només hi falten Puado, que s'està recuperant d'una lesió, i Miguel Rubio, que se li està buscant una sortida. Demà l'Espanyol jugarà el primer amistós de l'estada contra el Barley. Dissabte, l'últim dia, Anglaterra s'enfrontarà al Middlesbrough. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
7: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
4: Més futbol. El Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1, i precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
26: J'ai passé ces 4-5 années à attendre.
6: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
4: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. També hi ha canvis de la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. I acabem explicant que el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pels conflictes a l'Orient Mitjà.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Bona nit, són les 10. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge del districte de Sant Martí. Ara els Mossos d'Esquadra busquen l'agressor. El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental comesos quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que demà havia de debatre el nou model de finançament. Ho havien demanat els governs autonòmics del PP. La consellera d'Economia retreu al PP que demani més temps per negociar. I des d'Esquerra, Junqueras exigeix a Sánchez que compleixi els acords i no ajorni més la reforma d'aquest sistema de finançament. Catalunya viurà a partir de demà una nova alerta per calor intensa que comportarà un augment del risc d'incendis. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 1218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Protecció Civil manté en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, surt al pas de les informacions sobre la tibantor entre Donald Trump i ell i diu que la reunió d'aquest dimarts a la Casa Blanca ha estat una de les millors que ha tingut mai amb un president dels Estats Units. Trump s'ha vist amb Zelensky abans, amb qui ha parlat de la producció a Ucraïna de míssils Patriot. El govern ha aprovat l'estratègia per a la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral, que compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros, conté 45 mesures, entre les quals l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat, la creació d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalana i també beques per a creadors de contingut que siguin signants.
1: Esports.
0: Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia. El president del Barça ho ha explicat a les xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estaix. Avui l'equip ha fet una doble sessió d'entrenament. Balader encara entrena al marge. En terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva de Burnley. Demà s'enfrontarà a l'equip, que també és propietat de l'Ampeis. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència de cotxes per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. I el temps torna a la calor extrema. Després de 3 dies de treva, la calor s'intensificarà arreu del país. A Ponent, les màximes tocaran els 40 graus, a l'interior rondaran els 38 i a la costa pujaran dels 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Deu i quatre minuts, soc la Nàtia Dell, us acompanyaré fins al punt de les 11. Salutacions.
1: 3CAT Info.
0: Una informació d'última hora que acabem de saber. Una dona ha mort assassinada a mans, presumptament, de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirmés la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. Ens ocupem ara d'altres temes d'actualitat. El Consell de Ministres ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys. I se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. D'aquesta manera, Borràs esquivaria l'ingrés a presó. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar, si recordeu, 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Just avui fa 4 anys de la seva suspensió com a presidenta del Parlament. Borràs ha valorat la decisió del govern a través de la xarxa X, remarca que no li estalvia anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent a la valoració del tribunal, considerant la pena com a excessiva. Borràs qualifica la condemna de malson i afegeix que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont, per la seva banda, també ha reaccionat a través de la mateixa xarxa. L'expresident veu en la causa contra Borràs una evident naturalesa política. També s'hi ha referit al secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera en aquest cas que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i també a la seva família. Des del PP i Vox ataquen el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a la mateixa xarxa si és un primer pagament a Junts a canvi de que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. I recordem que Laura Borràs està condemnada per prevaricació i també per falsedat documental. En concret, per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El Tribunal Suprem ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia. El Tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Es tracta de Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
1: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3Cat Info.
2: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recorren recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
1: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
1: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
4: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
1: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
0: I passem per Madrid perquè el govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió es farà finalment el 4 de setembre. Àngels Rafuente.
5: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
6: Jo no sé qual és el model del Partit Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
5: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
0: I la consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar quan no han mostrat cap voluntat de dialogar i li demanen responsabilitat.
7: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions al 3CAT Info.
8: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: I des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat per xarxes que quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: 10 i 11 minuts, activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir de demà. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 de perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3CAT Info que les previsions tornen a apuntar a una onada de calor llarga.
10: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
0: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Demà continuaran restringits també els accessos a tres espais naturals. I ara ens fixem en com estan els diferents incendis actius que hi ha a tot l'estat. L'incendi de la Vall d'Ujó, comencem per aquí, pel País Valencià, que continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts d'avui s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicadíssima que dificulta molt les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Colla Ballester, el suport tècnic de Xavier Espel.
11: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi ha hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del parc natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
12: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que en los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
11: I afegia textualment, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
13: Decid lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
11: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar als mitjans aeris justament a la zona més difícil.
0: I els bombers que aconsegueixen frenar progressivament l'avançament dels focs de Madrid i d'Àvila, tot i que encara continuen actius. Ho ha confirmat fa pocs minuts el ministre Fernando Grande-Marlaska.
14: Estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance, con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
0: Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i de la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa seva, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs ja han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és l'Aldea del Fresno, la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna.
15: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
16: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
15: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
17: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contento de que podemos volver a casa.
18: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
15: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
19: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
15: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
1: Avui hem tingut un dia prou càlid arreu del país amb unes màximes que s'han enfilat gairebé als 39 graus. Li ha faltat només una dècima Lleida per a tocar aquesta xifra. I aquesta xifra ja obre les portes a la calorada que tindrem a partir de demà, que ens acompanyarà durant tota la setmana i fins i tot inici de la que ve. Unes màximes de 40 graus són les que es preveuen ja cap a demà, a punts de la Conca de Tremp i també cap a Ponent, màximes entre 37-38 graus a l'interior de les comarques de Girona i a la Catalunya Central, i a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Tot això en un dimecres, que s'espera molt assolellat, amb algun núvol matinal cap al Camp de Tarragona, inofensiu, i els que sí que poden deixar puntualment alguna goteta podrien ser els del Pirineu, però molt puntual, i a l'entorn de les capçaleres del Ter i també del Farcell. I com dèiem, la calorada que ens ha d'acompanyar més intensa a partir de dijous, quan tocarem pràcticament cada dia la xifra dels 40 graus.
0: Un quart i quatre minuts d'11 de la nit. Al Japó es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa ha fet una crida a la prudència.
20: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerten del risc d'esllavissades a terra a les zones més afectades. El Japó, amb una població d'uns 125 milions d'habitants, registra diversos terratrèmols cada any i concentra aproximadament el 18% dels sismes del món, tot i que la majoria són de baixa intensitat. I encara a escala internacional, la Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que avui han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és la millor reunió que ha tingut mai amb un president nord-americà.
2: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge del seu compte X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriots i també de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. Keiko Fujimori és la nova presidenta del Perú. La líder conservadora ha pres possessió avui, Dia Nacional del Perú, després que el mes passat guanyés les eleccions en segona volta per una diferència de menys de 50.000 vots sobre el candidat esquerre, que és Roberto Sánchez. Durant el discurs de presa de possessió, ha desgranat els principals objectius que el seu govern es marca pels propers 5 anys, entre els quals hi ha millorar la seguretat del país i acabar amb les desigualtats socials. També ha fet una crida a la unitat, conscient que assumeix el lideratge d'un país dividit, com han demostrat els resultats electorals.
21: No hay dos Perús distintos. Hay un solo Perú, vibrante, multicultural, fuerte y milenario, que está listo para ponerse de pie. Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo.
0: La seva investidura suposa el retorn del fujimorisme al govern, gairebé 26 anys després que el seu pare i expresident del país, Alberto Fujimori, dimitís per un cas de corrupció i fos condemnat, si recordeu, a 25 anys de presó per crims contra la humanitat. L'acte complet amb la presència de caps d'estat i de govern, entre els quals el rei d'Espanya, Felip VI. En pàgina econòmica hem de parlar, com no, de la mort als 95 anys de Josep Vilarasau, l'expresident de la Caixa i un dels artífecs de la modernització i creixement de l'entitat. Hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i també de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
22: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa amb un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va seguir, però, vinculat a empreses vinculades amb la Caixa, com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com el patronat del Palau de la Música.

0: pel període 2026-28, un pla integral que conté 45 mesures i que compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments del govern. Francesc Xavier Vila és el conseller de Política Lingüística.
1: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per alumnat signat de batxillerat i formació professional, o també l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona.
2: Esports. Amb el Francesc Ripoll, bona nit.
3: Bona nit, nou dia d'estar de pretemporada del Barça a Anglaterra. Avui també hi ha arribat l'Espanyol i Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les xarxes socials i, per tant, no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip. Avui el Barça ha fet dues sessions d'entrenament. Bernal, Araujo i Fermín continuen entrenant amb el grup. En canvi, Valdés segueix al marge perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres en un amistós contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i el seu moment de forma.
4: It's difficult.
5: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
3: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'avui també hi és l'Espanyol. L'equip blanquiblau és de la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat perica, Alan Pace. L'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol no hi és Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, ni Miguel Rubio, que se l'està buscant una sortida. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial, 3 jugadors. Demà l'Espanyol jugarà el primer partit amistós de l'estada davant el Burnley. Dissabte, l'últim dia a Anglaterra, s'enfrontarà al Middlesbrough.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: A la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica de l'equip.
6: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
3: Més futbol, el Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament, un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
7: J'ai passé ces 4-5 années.
5: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
3: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. I a primera divisió, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requerits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran demà dimecres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència d'automobilisme per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia disputat a Qatar es disputarà

0: Finalment, a Montmeló, pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que farà que es disputi el circuit de Monza a Itàlia el proper mes de novembre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 10:45 de la nit, a 3cat Info, dimarts 28 de juliol del 2026, recta final de la jornada. Aquest bloc informatiu estem destacant, estem explicant-vos que una dona ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge al districte de Sant Martí. Els Mossos busquen l'agressor. Una altra informació destacada és que el govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i li manté la inhabilitació, però l'ha reduït fins a 2. Borràs estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental comesos quan dirigia la institució de Lletres Catalanes. També us hem parlat de la suspensió in extremis de la reunió de demà del Consell de Política Fiscal i Financera, on s'havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. I és que les comunitats del PP, contràries a aquesta reforma, havien demanat aquest ajornament després de vacances i la reunió, finalment, es trasllada al 4 de setembre. A banda d'aquestes qüestions destacades del dia, des d'ara i fins a les 11, també us parlarem del cas Kitchen. Ha quedat víspera sentència al judici per aquest cas a l'Audiència Nacional, que ha assegut al banc dels acusats la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy per les clavegueres de l'Estat. La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per a l'exministre Jorge Fernández Díaz, entre d'altres. I també us parlarem del Plàter, i és que el govern obrirà un segon període d'al·legacions i retarda fins a l'estiu de l'any que ve l'aprovació d'aquest pla que marca la implantació d'energies renovables al país fins al 2050, el Pla Plàter. Ho fan per seguir negociant amb els ajuntaments contraris a aquest pla, que també rebutgen les organitzacions agràries. Què és el més destacat de la pàgina esportiva?
1: Que Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge. Avui l'equip ha fet una doble sessió d'entrenament a Anglaterra. També hi ha arribat avui l'Espanyol.
0: I pel que fa al temps, torna la calor extrema. Després de 3 dies de treva, la calor s'intensificarà arreu del país demà. A Ponent, les màximes tocaran els 40 graus, a l'interior del país rondaran els 38 i a la costa pujaran dels 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu. Com us dèiem, una dona morta assassinada a mans, presumptament, de la seva parella a Barcelona. Això ha passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí, de la capital catalana. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pel SEM, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No s'ha sap encara si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirmés aquesta mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El Consell de Ministres, com explicàvem, ha acordat aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys. I se li manté la resta de la condemna. Una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull, considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: També destaquem que el Tribunal Suprem ha accelerat l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Barrufet i Lluís Guinó. Condemnats havien estat a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència, Joan.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3Cat Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
0: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta. Consideren que el ministre d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió es farà finalment el 4 de setembre a Madrid. Àngels Lafuente.
6: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
7: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
6: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya, i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
0: A cada vist per a sentència al judici del cas Kitchen a l'Audiència Nacional, que ha assegut al banc dels acusats la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy per les clavegueres de l'Estat. Després de 4 mesos, la Fiscalia manté la petició de 15 anys per l'exministre Jorge Fernández Díaz, pel número 2 i també per l'exdirector adjunt operatiu de la policia, per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informació compromesa per als dirigents del PP a l'extresorer Luis Bárcenas. Per l'excomissari José Manuel Villarejo, la Fiscalia ha demanat 19 anys de presó. És la pena màxima. La majoria d'acusats no han volgut fer ús del seu últim torn de paraula. Villarejo, en canvi, l'ha aprofitat per insistir que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
8: Aún me pregunto cómo se me ocurrió pisar, digamos, callos tan importantes para haber terminado donde he terminado.
0: A Catalunya, els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció. Ja no seran triats, ha dit, en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 alts càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura. El govern ha ampliat el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu de lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena i també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaca Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. I en canvi surt Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres, que han millorat l'accessibilitat de l'habitatge. Sílvia Paneca, consellera de Territori.
9: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funciona. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
0: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
10: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
0: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. Parlem ara del plàter, perquè el govern retarda com a mínim fins l'estiu que ve l'aprovació d'aquest pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya, el plàter. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició que ha generat de les organitzacions agràries i també els canvis que demanen les associacions de municipis. Escoltem de nou Sílvia Paneca, consellera de Territori.
9: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Precisament una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que se refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarria Domingo.
11: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
12: Tenim tres reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un plàter magnífic.
11: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar aquest plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, denuncia, per exemple, que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
13: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
14: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt alt risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
13: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el plàter.
0: I a nivell internacional encara volem passar per Moscou perquè Ucraïna s'ha carnissat contra Will Berrys, que és l'Amazon rus, amb l'argument que s'abasteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies. L'últim, avui. Una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Cristina Solies, corresponsal a Moscou.
15: Aquest juliol els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Will Berrys i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
16: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
15: El Kremlin nega que Will Berrys subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
17: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
15: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
18: El temps.
0: Néstor Gómez.
19: El temps de cara a les properes hores es mostra totalment estable. Tenim un anticicló que ens abraça amb força, ens aixafa l'aire cap a terra, i això fa que dia rere dia tinguem temperatures més altes. Si a més afegim l'entrada d'una massa nova d'aire càlid, aquestes temperatures quedaran totalment disparades, que és el que tindrem des de dimecres fins a finals de setmana o fins i tot inici de la que ve. Pràcticament cada dia anirem tocant la xifra dels 40 graus, preferentment cap a punt, però també s'espera que localment a les comarques de Girona, sobretot a finals de setmana, puguin arribar als 40 graus. De cara a demà, ambient assolellat, amb algun núvol matinal al Camp de Tarragona, sense precipitacions, i alguna nuvolada al Pirineu durant la tarda, que potser cap al nord del Ripollès podria deixar alguna gotellada, poca cosa, molt més probable cap al sector de Font-romeu. El que sí que tindrem demà serà temperatures molt altes, a l'entorn del Pirineu temperatures entre 35 i 37 graus, cap a la conca de 40 graus i s'esperen entre 39 i 40 graus des del Solsonès fins al Segrià. Cap a la Catalunya central, 38 graus i màximes a la façana costanera entre els 30 i els 33 graus. Demà comença aquest període càlid o molt càlid que ens acompanyarà fins a finals de setmana i, com dèiem també, inici de la que ve.
0: Doncs gràcies, ho anem seguint. Dir-vos també que Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro, perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
20: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 passatgers. 39 van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Dir-vos que aquest migdia hi ha hagut un atropellament al centre de Barcelona que ha deixat una dona en estat crític i una menor en estat menys greu. La Guàrdia Urbana investiga què ha pogut passar i descarta que hi hagi cap motivació criminal. L'atropellament ha estat a quarts de 3 del migdia quan el conductor d'un cotxe ha perdut el control del vehicle i ha embestit les dues dones a l'encreuament del carrer Aragó amb la Rambla de Catalunya. La dona l'han traslladat al clínic i a la menor l'han atès a l'Hospital Sant Joan de Déu. Tres ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques han anat fins al lloc de l'accident.
18: 3CAT Info.
0: Un apunt econòmic i ens ocupem d'altres qüestions. L'atur ha caigut a mínims a Catalunya i s'ha aconseguit un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur es situa ara al 7,9%, dos punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
21: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
0: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir ja els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny, i és que del total dels nou ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Anem a la pàgina cultural, quan falten 10 minuts per les 11. Volem passar pel Vallès Occidental perquè el festival TNT, Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposta en aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador. prohibit no jugar. Anem a Terrassa, Marta Vallès.
1: La directora del Festival TNT, Marion Betriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
3: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
1: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
3: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Checho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
1: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: La Fundació Vilacases reivindica les fotografies analògiques dels àlbums familiars en una exposició al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Es titula Portes endins, els arxius dels altres, i permet veure una selecció de més de 300 imatges des de 1945 fins l'any 2000, que ha seleccionat el fotògraf i col·leccionista Jordi Barón. Anem a Girona. Més dades. Núria Pereira ens ho explica.
22: Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
23: La història de la fotografia és un 1% fotografia de fotògrafs o gent, artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats.
22: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
23: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o, si no, són iguals o molt similars.
22: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
0: I de Girona a Lleida, un dels llibres més rars que s'ha imprès mai a Lleida, ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Llardencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incurable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Anem a Lleida. Pau Rovira.
24: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis i Llardencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
25: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un del Llegat Areny també, precisament, i es pot datar al 1485.
24: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IAI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'Estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari, doncs, d'aquesta gira que, després de Barcelona, passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
26: We have a
2: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40 aniversari del Festival de Peralada.
18: Esports.
0: Fins a les 11 amb el Francesc Ripoll. Bona nit.
4: Bona nit. Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estaix. L'equip blaugrana ha fet avui dues sessions d'entrenaments. Bernal, Araujo i Fermín continuen entrenant amb el grup. En canvi, Valdé segueix al marge perquè arrossega molèsties al pubis. El Barça, recordem-ho, jugarà divendres un amistós contra el Birmingham de la segona divisió anglesa. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i també sobre el seu moment de forma.
5: It's difficult.
6: És difícil, he tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
5: Still enjoying the holiday, of course.
4: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra, perquè des d'avui també és l'Espanyol. L'equip blanquiblau és de la ciutat esportiva del Barley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, l'Ampeix. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, que se li busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial només hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Timera i el lateral dret José Ángel López. Demà l'Espanyol jugarà el primer amistós de l'estada contra el Burnley. Dissabte, l'últim dia a Anglaterra, s'enfrontarà al Middlesbrough. I a la segona divisió, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
7: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
18: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
4: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1, i precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
8: J'ai passé ces 4-5 années.
6: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
4: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec a Didier Deschamps. I també canvis a la selecció italiana. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià. La primera va ser del 2018 al 2023. I tornant a primera, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requerits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre aturin aquestes obres, que començaran demà dimecres.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.
18: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11, us parla Òscar Callau. El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius, però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
1: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa.
0: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
2: 3CAT Info.
0: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys.

0: anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
1: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
1: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3Cat Info.
2: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
1: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
1: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
4: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
1: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
7: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
6: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport

0: Port de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
2: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
3: Convocar el Consejo de Responsabilitat del govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
4: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
5: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen i, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
6: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
7: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i al nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3 Catinfo que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
8: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del Servei Meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
4: El temps.
1: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
9: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més, i tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
10: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
11: Cuando está caliente tiende a subir y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
10: I afegia textualment: queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
12: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy, porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
10: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar els mitjans aeris justament a la zona més difícil.
1: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
13: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
14: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
13: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
15: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villa Prado y todas esas cosas. Y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
16: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
13: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant els poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
17: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
13: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
18: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint Médard de Jales, on viu la Sabrina.
19: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
18: I és que al llarg de les darreres hores aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees.
4: 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari

0: esports?
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult.
4: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
3: Still enjoying the holiday, of course.
2: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 7:15 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
5: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
6: J'ai passé ces 4-5 années à attendre.
4: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
2: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins: Dani Alonso serà l'entrenador de l'hoquei Club Palau per la propera temporada a l'hoquei Lliga Femenina.

0: Repassem ara 3CAT Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífecs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estar d'Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador, al nord del Ripollès.

0: Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
1: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
1: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
2: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
1: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
1: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
4: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
1: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
6: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
7: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
8: Tenim tres reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
7: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
9: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
10: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt alt risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
9: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plàter.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.
5: 3CAT Info.
0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
11: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
12: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
13: Aquest juliol, els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
14: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
13: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
15: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
13: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
5: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
1: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida rondaran aquestes 39-40 graus i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic. Màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que s'ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
16: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
17: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Passa endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
18: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
19: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
18: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
20: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que eviti acostar-se a Cruïlles dels pobles.
18: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida, perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
21: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
22: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, del Llegat Areny, també precisament, que es pot datar al 1485.
21: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IAI en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposta en aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador: prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
23: La directora del festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
24: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar les la lògica existent, com inventar, imaginar.
23: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
24: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista doncs, molt divertida, molt potent. Checho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
23: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
2: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
5: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
14: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts s'ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes 2 temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
3: It's difficult.
4: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
3: Still enjoying the holiday, of course.
14: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
5: 3CAT Info.
14: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley i aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten 2 membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha 3 jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15,
6: jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
7: Però primer accepto aquesta oportunitat que et dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
8: Trescat Info.
6: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local. A Vallecas, la Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: I acabem amb hoquei patins. Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau per la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina. Alonso arriba al club després d'haver entrenat aquesta temporada al Voltregà.
8: 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:45 i per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3Cat Info.
0: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post 1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots 3 a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
7: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya, i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
9: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
10: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
13: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a RAC3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
14: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell-Marmellà, les muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
6: El temps.
1: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
15: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més, i tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
16: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Batxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades, i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
17: Cuando está caliente tiende a subir, y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
16: I afegia textualment: queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
18: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy, porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
16: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar els mitjans aeris justament a la zona més difícil.
1: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
19: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
20: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos 2 días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
19: Immediatament després que s'ha que és l'ordre d'evacuació. Han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
21: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villa Prado y todas esas cosas. Y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
22: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
19: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
23: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
19: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
24: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanau, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
25: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
24: I és que al llarg de les darreres hores d'aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees.
26: 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com La cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.

0: Andreas Christensen, el defensa, s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
1: It's difficult.
2: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
1: Still enjoying the holiday, of course.
0: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley aquest dimecres a 3:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també de l'Ampeis. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Si que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 6:45 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
3: Però primer accepto aquesta oportunitat que et dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
5: J'ai passé ces 4-5 années.
2: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
0: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins: Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau per la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina.
4: 3CAT Info.

Repassem ara 3Cat Info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha partit una gran injustícia.

0: El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3Cat Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plater segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
8: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
9: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plater magnífic.
8: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plater. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
10: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
11: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
10: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plater.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el Patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol, els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més. I tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic. Màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu un pèl més amenaçador que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @trescatinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Pas endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que visqui a acostar-se a Cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida, perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un del Llegat Areny també precisament, que es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposta en aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador: prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Checho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa. És intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts s'ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen, el defensa. S'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: It's difficult.
19: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
18: Still enjoying the holiday, of course.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley i aquest dimecres a 9:15 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:15 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
20: Però primer accepto aquesta oportunitat que dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veiés preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia d'ascendre a Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local. A Vallecas, la Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: És la una.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres s'hi havia de debatre el nou model de finançament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, retreu als populars que demanin més temps per negociar i des d'Esquerra, Oriol Junqueras exigeix a Pedro Sánchez que no deixi passar més temps per reformar el sistema de finançament. Una dona de 34 anys ha mort assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat a l'interior de l'habitatge familiar al districte de Sant Martí i ara els Mossos busquen l'agressor. Si es confirma que la mort és per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El perímetre dels incendis de Madrid i Àvila ja no creix i s'ha aixecat l'ordre d'evacuació d'una quinzena de pobles. Els focs, que continuen actius però amb més bon pronòstic, han cremat fins ara prop de 75.000 hectàrees. A la Vall d'Uixó, al País Valencià, els bombers admeten que encara queda molt per poder estabilitzar el foc que ha calcinat 10.000 hectàrees. En total hi ha 10.000 evacuats. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa dels 271 municipis als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, com ara Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt, i en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres. La directora d'escena i besneta de Richard Wagner, Katharina Wagner, presenta una gira excepcional de l'orquestra del Festival de Bayreuth que arrencarà a Barcelona. El concert, que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost, oferirà fragments emblemàtics de l'Anell del Nibelung, amb un centenar de músics i veus de primer nivell. Esports.
2: El Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arritmia cardíaca i no viatjarà. Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart partit amistós de pretemporada, el primer en la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 8:45 del vespre en directe per Esport 3. També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 i per Esport 3, Girona-Castelló a 9:15, Sabadell-Manresa.
1: I pel que fa al temps, a partir d'avui una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès.
0: 3CAT Info.
1: El Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
3: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa 14 contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
1: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Joan Vilaplana.
3: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3CatInfo.
4: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
3: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació, que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots 3 a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
3: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut al moviment del Suprem.
6: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el Gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres per tractar el nou model de finançament. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta, que consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió se celebrarà finalment el 4 de setembre. Madrid, Àngels Lafuente.
7: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg i defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu. Confien que aquest cop les comunitats del PP prioritzin els interessos de la ciutadania als dictats de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
8: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
7: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls, perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: La consellera d'Economia, Alicia Romero, retreu al PP que demani més temps per negociar el nou sistema de finançament quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
9: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament, que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta que s'hagi suspès la reunió i exigeix a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
10: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: Des de Junts, la seva portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha afirmat a la xarxa X que, quan el PSOE ha de triar entre Catalunya i el PP, tria els populars i que el model que s'havia d'aprovar era clarament insuficient.
0: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima, de 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista passa de 271 municipis a 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
11: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen, i per tant la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
1: En canvi, el portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del mapa.
12: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
1: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el seu vistiplau.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec, Sílvia Miró considera que encara hi ha marge per reduir més l'atur.
13: No és una dada excepcional, hem tingut dades de taxes d'atur millors al llarg de la sèrie històrica i, per tant, tampoc no dona per resolts molts dels dèficits que tenim i que arrosseguem del mercat de treball. Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa i sostinguda de l'atur.
1: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que es va iniciar el juny. I és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total. Activada l'alerta del pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar Catalunya a partir d'aquest dimecres. S'espera que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementa el risc d'incendi. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explicava en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar una onada de calor llarga.
14: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
1: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Aquest dimecres continuaran restringits els accessos a tres espais naturals: la serra del Montmell Marmellà, les muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant.
0: El temps.
1: La crònica meteorològica és de Néstor Gómez.
15: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més, i tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, a Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus, i en el cas també de Solsona poden arribar els 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic, màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu, un pèl més amenaçador, que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
1: Després del temps parlem dels incendis. El de la Vall d'Uixó, al País Valencià, continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha unes 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta del foc fa que els veïns puguin tornar a casa amb comptagotes. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espelt.
16: S'amplia el nombre de veïns que poden tornar a les seves cases, als seus habitatges. A la Vall d'Uixó i Vilavella s'hi afegeixen els pobles de Betxí i Onda. No obstant, encara hi ha milers de persones desallotjades, i a Vilavella no es podrà veure aigua de l'aixeta fins aquí a 72 hores. En canvi, s'han tancat els accessos a pobles evacuats, és a dir, pobles que encara estan buits i on fins ara es podia entrar amb el sistema d'emergències per recollir, per exemple, medicaments. Els comandaments consideren i ressalten que el foc segueix actiu i hi han hagut diversos rebrots per inversió tèrmica a la zona, sobretot del Parc Natural de la Serra d'Espadà. Fernando Pérez és el cap d'extinció.
17: Cuando está caliente tiende a subir, y cuando hay inversión térmica es como si tú le pones una tapadera y el humo se queda ahí, lo que hace que los valles no coja oxígeno, por lo cual el incendio es como si se asfixiase, pero evidentemente cuando tú le quitas esa tapadera y aparece el aire con oxígeno, genera como una especie de rebrote virulento.
16: I afegia textualment: queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre, i aquest dimecres venen temperatures altes. Mentrestant, milers de persones continuen evacuades, estan reubicades a polígons o hotels. Alguns pocs no es van veure capaços d'abandonar casa seva tota la seva vida. L'Elias és un veí de la Vall d'Uixó. La seva casa va fer de muralla pel foc i ell no va ser capaç de marxar.
18: Decid lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy, porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todo junto.
16: Una de les dificultats ha tornat a ser el vent, que no ha permès treballar als mitjans aeris justament a la zona més difícil.
1: I els bombers estan aconseguint contenir els focs de Madrid i Àvila perquè el perímetre ja no està avançant. Els incendis encara estan actius i l'objectiu és atacar els focs definitivament aquest dimecres. Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna.
19: Aquí, a Aldea del Fresno, un poble d'estiueig, l'evacuació els va agafar en una de les setmanes més fortes de feina, però ara ningú lamenta el negoci perdut. Tothom celebra que després de 5 nits en poliesportius, cases de familiars i d'amics tornen a casa.
20: Pues la mejor alegría del mundo. Yo, vamos, he estado teletrabajando estos dos días en casa de mi hermano y estaba un poco pendiente y tal, tenía la televisión puesta, y la verdad es que cuando la han anunciado ha sido como si nos hubiese tocado la lotería.
19: Immediatament després que s'aixequés l'ordre d'evacuació, han començat a arribar cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat persianes i han comprovat que després del malviure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
2: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que no seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos fuegos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podamos volver a casa.
21: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
19: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant als poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que s'està vivint.
22: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
19: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents ni tampoc s'han detectat revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha animat.
1: A tot això, el govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya. Entre aquestes, els territoris afectats per l'incendi de les Gavarres, el de Sant Quirze de Safaja, el de Tàrrega o el de Tiana, entre d'altres. Per això s'activa un sistema d'ajuts que s'ampliarà en funció dels danys. També beneficis fiscals i una prestació extraordinària per emergència extrema, inèdita fins ara, de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat per als que no poden anar a treballar. Així ho ha informat el president espanyol, Pedro Sánchez. I a França, els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquest dimarts, 60.000 persones evacuades han pogut tornar a casa, però encara n'hi ha més de 160.000 que estan desallotjades. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. L'arribada d'una nova onada de calor aquest dimecres preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
23: La situació sobre els incendis a la Gironda continua entre l'optimisme i la prudència. Prudència amb l'evacuació encara aquest matí dels càmpings del municipi de Lacanó, que representa 4.000 persones evacuades suplementàries a causa dels canvis de direcció del vent i la pujada de les temperatures que haurien de tornar a pujar encara més per aquest dimecres. I bones notícies, optimisme, doncs, amb la possibilitat de tornar a casa per 60.000 persones, les que viuen a Eisinas, Merignac i Ayan. No és el cas, malauradament, a Saint-Médard de Jales, on viu la Sabrina.
24: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil, malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions, i no ens falti de res.
23: I és que al llarg de les darreres hores aquest dimarts encara hi han hagut moltes revifalles, fins a 14 d'importants contra les quals han hagut de lluitar els bombers. Això sí, dins del perímetre ja afectat i doncs no varia el balanç de 42.000 hectàrees.
0: 3CAT Info.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
1: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
0: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Florian Vogt. S'interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner com La cavalcada de les Valquíries.

0: I ara esports.
1: Esports.
0: Amb Francesc Ripoll.
2: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada.
1: 3CAT Info.
2: El Barça ja porta dos dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana encara està pendent de Valde, que continua al marge del grup perquè arrossega unes molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa, i no hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és en

0: cost.
1: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Com dèiem, des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol. L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Barley aquest dimecres a 3:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Barley, equip propietat també de l'Ampeis. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició de 25 jugadors de l'Espanyol només hi falten dos membres, Javi Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubió, perquè es busca una sortida del club. Si caigués Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, del filial hi ha tres jugadors. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la seva ciutat esportiva. El partit és a 6:45 i es podrà veure en directe per Esport 3. Més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades al Sabadell i ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
2: Però primer accepto aquesta oportunitat que et dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió, evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
4: J'ai passé ces 4-5 années.
5: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: Zidane substitueix el càrrec a Didier Deschamps. Si tornant a primera divisió masculina, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas. La Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleixen els mínims requisits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres, que començaran dimecres.
3: L'actualitat esportiva a fons.
1: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia disputat a Qatar, es farà finalment amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el nou tècnic del Barça, Sekulić, reconeix a un mitjà eslové que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell i demana paciència perquè és un equip totalment nou. Un últim apunt en hoquei patins: Dani Alonso serà l'entrenador de l'Hoquei Club Palau per la propera temporada a l'Hoquei Lliga Femenina.
3: 3CAT Info.

Repassem ara Trescat.info, els nostres principals titulars, les principals informacions de la jornada. El govern espanyol ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté, però, la inhabilitació. Borràs, condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la institució de les lletres catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. A partir d'ara, entre altres notícies, us explicarem que el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar

0: per la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori. Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífecs de la modernització i expansió de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions i va ocupar-ne la presidència fins al 2003. I en l'àmbit cultural, l'Institut d'Estudis Ilerdencs ha rebut la donació del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que té un valor històric i bibliogràfic excepcional. Es tracta d'un dels pocs exemplars coneguts al món i un dels llibres més rars que s'han imprès mai a Lleida, que ara ja forma part del patrimoni públic. En esports, Francesc?
1: Que el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant el Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca.
0: Pel que fa al temps, una massa d'aire molt càlida envairà el país i ens acompanyarà durant tota la setmana. La calor serà molt intensa arreu, amb les màximes més disparades cap al Pirineu Occidental i al Pla de Lleida. El temps serà assolellat, amb algun núvol de tarda al Pirineu, potser una mica amenaçador al nord del Ripollès. Doncs tal com us explicàvem al sumari, el Consell de Ministres ha acordat aquest dimarts aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 13 anys i un dia. Joan Vilaplana.
2: Amb aquest indult, Borràs esquivaria l'ingrés a la presó. Segons ha explicat el govern espanyol en un comunicat, la mesura se li ha concedit tenint en compte que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Laura Borràs ha valorat la decisió del govern espanyol a través de la xarxa X. Remarca que no li estalvien anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó atenent aquesta valoració del tribunal, considerant la pena com a desproporcionada. Borràs ha qualificat la condemna de malson i ha afegit que no s'acabarà fins que un tribunal determini que la causa contra ella ha estat una gran injustícia. Carles Puigdemont també ha reaccionat a través de la xarxa X. L'expresident veu en la causa contra l'expresidenta del Parlament una evident naturalesa política. També a X s'hi ha referit el secretari general de Junts, Jordi Turull. Considera que l'indult no blanquejarà el que qualifica d'injustícia perpetrada per justiciers i que la mesura adoptada pel govern espanyol no repara el mal ja fet, ha dit a Laura Borràs i a la seva família. Des del PP i Vox han atacat el govern espanyol per la decisió. La diputada popular al Parlament, Lorena Roldán, s'ha preguntat a xarxes si l'indult a Borràs és un primer pagament a Junts a canvi que permeti aprovar els pressupostos de l'Estat. Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Just aquest dimarts ha fet 4 anys que va ser suspesa com a presidenta del Parlament.
0: I el Tribunal Suprem, de la seva banda, està accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia. L'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guino havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència.
2: La republicana Anna Simó ha valorat l'amnistia a 3cat.info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament post-1 d'octubre. El tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica la llei. Tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, Gonzalo Boye, advocat de l'expresident, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagin paït l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte. Això és un any abans del que va dir la consellera Esther Niubó dilluns al Parlament. El govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fonts del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons han assegurat a Catalunya Ràdio Fonts del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. El govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plàter, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis que demanen les associacions de municipis. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
0: Una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plàter segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que es refaci el pla de dalt a baix. Tarragona, Clara Chavarría.
8: L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
9: Tenim 3 reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors fem les coses bé, comptem amb la gent, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plàter magnífic.
8: GPEC ha denunciat que es continua castigant les comarques que ja són productores d'energia. Per tot plegat, els concentrats aquest dimarts a Miravet han reclamat que el pla es refaci des de zero.
0: També el sector agrari continua reclamant replantejar el Plàter. L'entitat Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, JARC, denuncia que el pla posa en risc 300.000 hectàrees de sòl agrari per destinar-les a parcs eòlics o solars. Lleida, Júlia Albacar.
10: JARC critica que el pla s'ha fet d'esquena al territori i posa en perill la sobirania alimentària del país per la gran quantitat d'hectàrees de conreu que quedarien anul·lades per fer-hi energia. Lamenten que no s'hagi apostat per espais ja urbanitzats o terrenys forestals. Cisco Esquerda és el responsable de transició energètica de JARC.
11: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
10: I demanen que el Departament d'Agricultura defensi els interessos dels pagesos davant la Conselleria de Territori, qui és qui lidera el Plàter.
0: Els principals directius de la Generalitat i de les seves empreses públiques hauran de passar a partir d'ara un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables pel mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Així ho recull l'avantprojecte de llei que ha aprovat el govern per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es calcula que hi ha entre 400 i 900 els càrrecs a l'administració catalana. Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, és un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta legislatura.

0: Ha mort als 95 anys Josep Vilarasau, expresident de la Caixa i un dels artífexs de la modernització i creixement de l'entitat. Vilarasau hi va arribar el 1976 per ser director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empreses estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació i va impulsar l'expansió de l'entitat financera, tal com explicava ell mateix ara fa uns anys.
1: Que la Caixa solament pogués tenir oficines a Catalunya i Balears era condemnar la Caixa en un lloc que era un 20% de la riquesa, i menys i tot, de la riquesa espanyola. I va ser necessari que Brussel·les digués que qualsevol entitat financera podia obrir o on volgués del mercat comú.
0: El 2003 va haver de deixar la presidència per l'aprovació d'una llei que limitava el temps durant el qual els consellers de les caixes podien tenir aquest càrrec. Va continuar vinculat a empreses relacionades amb la Caixa com Repsol, Gas Natural o Abertis. També va ocupar responsabilitats en entitats del món cultural i científic, com per exemple el patronat del Palau de la Música Catalana.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.
0: Repassem ara l'actualitat internacional. La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que aquest dimarts han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista entre els dos mandataris al despatx Oval, però Netanyahu ha penjat un vídeo amb una declaració en què diu que és una de les millors converses que ha tingut mai amb un president nord-americà.
3: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Quan dic excel·lent, no són només paraules. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears, a més d'altres qüestions. Aquesta conversa amb el nostre amic Donald Trump ha estat una de les millors converses que he tingut mai amb un president dels Estats Units.
0: Abans de veure's amb Netanyahu, Trump s'ha reunit també a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès ha explicat a través d'un missatge al seu compte a X que la reunió ha anat molt bé i que ha pogut parlar de la producció ucraïna de míssils Patriot i de la reactivació de la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit després al funeral del senador republicà Lindsey Graham, mort fa uns dies. Graham havia donat suport a la guerra de Trump contra l'Iran i també va fer costat a Ucraïna en nombroses ocasions, amb més d'un viatge a la capital ucraïnesa. I no deixem de parlar d'Ucraïna perquè s'acarnissa contra Wildberries, l'Amazon rus, amb l'argument que vesteix l'exèrcit rus. Per això ha bombardejat els seus magatzems 11 cops en 10 dies, l'últim aquest dimarts, una campanya que ha provocat el debat de si són objectius legítims o si es tracta d'un crim de guerra. Ens ho explica des de Moscou, Cristina Solias.
4: Aquest juliol els drons ucraïnesos han matat 9 treballadors de Wildberries i n'han ferit desenes. Zelensky ho justifica perquè aquesta empresa no només ven GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales als soldats russos, sinó que fins i tot comptava amb una secció a la web dedicada a la guerra d'Ucraïna, que ara ha desaparegut. En canvi, l'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, denuncia que colpejar aquests magatzems i els seus empleats és un crim de guerra.
5: No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
4: El Kremlin nega que Wildberries subministri a l'exèrcit rus, però evita fer-se responsable dels danys provocats per la guerra, tal com ha assegurat el seu portaveu, Dmitri Peskov.
6: Pel que fa a l'ajuda a l'empresa, la situació està sota el control del govern i continuem dialogant. Fins ara no s'han pres decisions concretes sobre aquest assumpte.
4: Wildberries gestiona més de la meitat de totes les demandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
2: El temps.
0: La previsió amb Néstor Gómez.
7: Aquest 2026 ja duem 12 dies amb temperatures de 40 graus i més, i tot indica que a partir d'avui n'haurem d'afegir algun més, perquè a partir d'avui ja entrem dintre d'un nou període, d'una nova calorada que ens ha d'acompanyar fins a principis de la setmana que ve. I durant tots aquests dies ben segur que pràcticament cada dia anirem tocant i superant la xifra dels 40 graus. Avui els 40 graus s'esperen cap a Tremp, s'esperen també cap a Balaguer, Mollerussa, Lleida, rondaran aquestes 39-40 graus i en el cas també de Solsona poden arribar als 39 graus. Màximes de 38 graus cap a Manresa, cap a Vic. Màximes de 37 a Girona, també cap a Igualada, de tal manera que les temperatures seran molt altes arreu del país. Tot això en un dimecres que s'espera molt assolellat, mantenint la tònica d'aquests darrers dies, i potser a la tarda apareixerà algun núvol al Pirineu un pèl més amenaçador que podria deixar puntualment alguna feble precipitació cap al sector del Ripollès. Molt poqueta cosa. Aquesta situació d'estabilitat i de calor molt intensa ens acompanyarà tota la setmana.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Anem ara cap al Japó, on es busquen supervivents d'un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha obligat a evacuar 150.000 persones i ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat. Les autoritats focalitzen ara els esforços en un centre comercial on s'ha ensorrat el segon pis i on una trentena de treballadors continuen desapareguts. Per ara, oficialment, no s'ha confirmat un nombre determinat de morts, però les autoritats parlen de diverses víctimes mortals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha fet una crida a la prudència.
8: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric, incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: L'Agència Meteorològica del Japó preveu que les rèpliques es puguin mantenir durant aproximadament una setmana i alerta del risc d'esllavissades de terra a les zones més afectades.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'aquest dilluns en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tram de la xarxa. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que s'estan revisant les restes de l'incendi, així com les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc i d'uns minuts abans per intentar aclarir-ne les causes.
9: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
0: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure el foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren i el fer recular fins a l'estació de Clot. Alguns passatgers van prémer el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir i el tren es va omplir de fum. Això va fer que es precipités l'evacuació pel seu propi peu dels passatgers. L'incident va mobilitzar 22 dotacions dels bombers, Guàrdia Urbana i 19 ambulàncies per atendre 136 persones. 39 passatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum. Passa endavant per millorar la circulació i la seguretat a la travessera de la C-65 a Llambilles, al Gironès, i reduir les cues que genera el semàfor per anar i venir de Girona i la Costa Brava. Es construirà una nova rotonda i el semàfor només es mantindrà per vianants. El projecte del Departament de Territori s'ha presentat aquest dimarts. Ens ho explica des de Llambilles, Maria Rovira.
10: La reordenació dels accessos a la travessera de la C-65 inclourà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat, i mantenir el semàfor només per vianants farà que estigui menys temps en vermell i que redueixin les cues. El projecte l'ha explicat la consellera Sílvia Paneque.
11: Jo crec que tindrà de ben segur uns bons resultats per la mobilitat, tant de l'interior de Girona cap a la costa com de la costa cap a la capital. Si bé en el seu moment el semàfor de Llambilles va servir per pacificar en el moment en què es va ubicar, amb el temps s'ha de canviar per un nou tipus de mobilitat. Hem de permetre una circulació més fluida.
10: Per l'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, la mesura hauria de ser temporal per avançar cap a un nou traçat.
12: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que eviti acostar-se a cruïlles dels pobles.
10: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
0: I ara anem cap a Lleida, perquè un dels llibres més rars impresos mai a la ciutat ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485, que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
13: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'Estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
14: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un del llegat Areny també, precisament, i aquest es pot datar al 1485.
13: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics del DIE en condicions especials de preservació i es digitalitzarà en alta resolució perquè investigadors i ciutadania hi puguin accedir sense posar en risc l'original. Original.
0: Més cultura, el festival TNT Terrassa, noves tendències d'arts vives i nous formats, aposta en aquesta 19a edició per obrir-se més a la ciutat i programa 6 espectacles de carrer gratuïts. El festival tindrà lloc del 24 al 26 de setembre amb un cartell provocador: prohibit no jugar. Terrassa, Marta Vallès.
4: La directora del Festival TNT, Marion Batriu, explica el leitmotiv d'aquesta edició.
15: Una referència que tots tenim al cap, que són aquests cartells que prohibien justament jugar a l'espai públic per donar-li la volta, no? Convertir una prohibició, doncs, en una invitació. El lema que a mi més m'agrada és aquest, el de prohibit no jugar, perquè crec que transmet molt bé, doncs, l'esperit del TNT, no? Aquesta idea, doncs, de jugar, com inventar-se un món nou, com desafiar les... la lògica existent, com inventar, imaginar.
4: 18 propostes a espais com teatres i també carrers, places i parcs de Terrassa. 5 estrenes, 2 espectacles internacionals i 6 de carrer, gratuïts com aquests.
15: La Chachi, que ja va estar al festival fa 3 anys, ella juga, doncs, a partir d'un pal flamenc com el Taranto, doncs, entre l'humor, la improvisació, l'atzar, la irreverència, no? És una artista, doncs, molt divertida, molt potent. Checho Tamayo, ell és un exfutbolista colombià professional que presenta Oxímoron, que és una performance participativa, és intentar parlar del futbol des d'una altra perspectiva, intentar com lligar el futbol a un llenguatge més artístic.
4: Apostes atrevides i participació del públic. A la pàgina tnt.cat trobareu tota la informació.
0: El govern ha aprovat l'estratègia per la llengua de signes catalana per al període 2026-2028. El nou pla integral conté 45 mesures i compta amb un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat. Ens ho explica Francesc Xavier Vila, que és el conseller de Política Lingüística.
16: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes, destaca l'atenció en llengua de signes al 112 per videoconferència, un programa d'intèrprets per l'alumnat, signant de batxillerat i formació professional, o l'extensió de l'educació bilingüe intermodal fora de Barcelona. I la Federació Llull vol transformar-se durant el 2027 en una organització europea per abastar tots els territoris de parla catalana. Més enllà del Principat, el País Valencià i les Balears, també vol estendre la seva activitat a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya del Nord i l'Alguer, i representar i defensar els interessos dels 10 milions de catalanoparlants que hi ha a Europa. Amb aquest objectiu, les tres entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i Obra Cultural Balear, volen convertir-se en una nova entitat europea transestatal que enforteixi la capacitat d'acció conjunta en un moment de màxima complexitat.
2: Esports.
0: Informació esportiva amb Francesc Ripoll.
17: El Barça i l'Espanyol continuen a Anglaterra fent les seves respectives estades de pretemporada. El Barça ja porta 2 dies a St. George's Park i aquest dimarts ha completat una doble sessió d'entrenament. L'equip blaugrana està pendent de Balde, que continua al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Divendres, el Barça jugarà un amistós davant el Birmingham de la Championship, la segona divisió anglesa. No hi serà Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca i, per tant, no viatjarà a Anglaterra. Un jugador blaugrana que ha encetat la seva cinquena temporada al Barça és Andreas Christensen. El defensa s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues temporades i ha parlat sobre com es troba i sobre el seu moment de forma.
18: It's difficult.
19: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
17: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'aquest dimarts també hi és l'Espanyol.
2: 3CAT Info.
17: L'equip de Manolo González ha entrenat a la ciutat esportiva del Burnley i aquest dimecres a 8:45 i en directe per Esport 3 jugarà davant el mateix Burnley, equip propietat també d'Alan Pace. Dissabte, l'últim dia de l'estada, l'Espanyol jugarà contra el Middlesbrough. A l'expedició hi ha 25 jugadors de l'Espanyol, només hi falten dos membres, Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, perquè es busca una sortida del club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Arret, el central francès Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. Aquest dimecres també juga el Girona contra el Castelló a la ciutat esportiva gironina. El partit és a 7:45 i es podrà veure per Esport 3. I més tard, a 9:15, jugarà el Sabadell contra el Manresa, equip de segona federació. Precisament, el Sabadell ha anunciat que l'extrem Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt final a dues temporades. El Sabadell ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
20: Però primer, accepto aquesta oportunitat que et dona el club, però també perquè crec que estic preparat. La gent que em coneix sap que si no em veies preparat no ho agafaria. Ho afronto amb moltíssima il·lusió. Evidentment he d'aprendre, però també tindré el Lucas per aprendre, que crec que és el millor per poder-me ensenyar, i molt il·lusionant per la temporada que ens ve a tots.
2: 3CAT Info.
17: Més futbol, el Real Madrid ha jugat un amistós contra el Leganés i ha guanyat per 4-1. Precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol. Zidane signa fins al Mundial del 2030 i substitueix en el càrrec Didier Deschamps. A la selecció italiana també hi ha hagut canvis. L'escollit a la banqueta és Roberto Mancini. Inicialment havia de ser Andrea Pirlo, però aquest va haver de rebutjar la proposta per la seva relació amb una empresa russa d'apostes. Tornant a primera, el Rayo no podrà jugar els seus partits com a local. A Vallecas, la Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
17: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.

0: Són les dues.
1: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. Li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia a 2 anys i li manté la inhabilitació. Borràs, que estava condemnada pels delictes de prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes, ha qualificat la condemna de malson, que no acabarà fins que un tribunal determini que ha patit una gran injustícia. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i aquest dimarts ha concedit la mesura de gràcia a 4 membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Aquestes amnisties se sumen a les de l'exconsellera Meritxell Serret i dels membres de la Mesa post-1 d'octubre. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit d'haver tirat endavant la llei d'oblit judicial. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera a petició dels governs autonòmics del PP. Aquest dimecres